0: portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú i l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
1: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat de les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
2: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, és a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. De la seva banda, la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual des de les 7 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 del matí de dilluns. Aquest dissabte s'ha reunit a Barcelona la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que les últimes generals del 2023 la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Primer cap de setmana, des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. Pedro Sánchez centra la precampanya en la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes, mentre que Alberto Núñez Feijóo promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Anem a Madrid, Alba Gil.
3: Reforçar els decrets d'habitatge i que les polítiques de vivenda no tinguin data de caducitat. És la promesa de Pedro Sánchez en l'arrencada d'una cursa electoral que es preveu crispada i polaritzada.
4: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el gobierno de España.
3: El president espanyol té previst aquest diumenge un nou acte a Ponferrada després d'haver engegat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, tradicional bastió socialista, al costat de María Jesús Montero. Allà ha carregat contra la dreta per voler enfrontar, ha dit, petits propietaris amb llogaters i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien, per poder capgirar els resultats que donen les enquestes. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo feia un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit. El líder del PP es reivindica com l'antítesi de Sánchez i promet un canvi rotund, però serè.
5: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
3: Feijóo no s'ha referit a l'habitatge, però sí que ho ha fet Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a posar en dubte el vot per correu.
6: ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
3: Una teoria sense proves que Vox també difon.
0: En clau internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
7: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
7: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens,

0: han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar les negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Precisament, la Unió Europea ha carregat contra l'acord de Donald Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea aprovarà el paquet més gran de sancions contra Rússia des que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
1: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: En una altra entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics, Marra Guant, apunta que l'acord tindrà incidència puntual als Estats Units, però no tant a Europa.
2: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
0: En l'últim mes, el preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8%, principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà i també per les sancions al petroli rus per la guerra d'Ucraïna. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín. Marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza just el dia en què fa un any de l'alto el foc, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte almenys 6 palestins han mort en atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
4: 36.
3: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
4: 1.471.
3: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
4: 7.
3: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar, perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
4: 63%.
3: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
4: 1.300.000.
3: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
4: 170.000.
3: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
4: 1,5%.
3: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
4: 1.099.
3: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
0: Precisament el president palestí Mahmoud Abbas ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic i per fer-ho visible aquest dissabte s'ha fet una acció a Barcelona enmarcada del Dia Mundial de la Salut Mental en què l'artista plàstic Toni Ortiz ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Rahaf, una nena palestina d'11 anys.
5: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
0: La guerra fa 3 anys que dura i malgrat el feble alto el foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
6: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
7: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem 2 dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí i migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a Ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüència. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí i migdia a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
7: 3CAT Info.
0: Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i d'altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit amb gossos de recerca i l'ajuda de drons el torrent de Vall d'Oriolf i el riu Mugent fins a Montmeló i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, cases i cotxes com ara Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una 70 de voluntaris de protecció civil que hi treballaran durant 3 dies. Noemi Sanz, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
9: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidències que des de l'Ajuntament ens ha passat.
0: Les principals feines que fan són la retirada d'arbres i branques que han caigut, treure fang i ajudar en tasques de neteja. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronal de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
10: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més, amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
0: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
11: Setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70-80% aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
0: I els càmpings també estan força plens. Segons el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Gotanegre, calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides, davant del 25% dels nois. I un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi a més alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez.
12: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3CAT Info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
13: Que tot i que sí que les dones es pense que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
12: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
13: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
12: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
14: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
12: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
13: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té a veure amb els estereotips i amb el viatge de sexe.
14: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares m'entendien.
12: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
15: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
12: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
7: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
16: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. De veritat, només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més ens estarem infinitament agraïts.
0: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, que van treure el seu primer àlbum, Un dia no sé com, fins a l'últim, Fruit del deliri, de l'any 2024. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres tres concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Petaro, Està guai, La gent que estimo, Elefants o Sort de tu, que ha posat punt final al concert. Començo un dia nou, sobre les taulades, i quan balla l'ofis com la matinada, la teva pell brillant com una estrella rara. Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies 4 estadis després que les entrades per als dos primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. Al gener del 2023 havien aconseguit una altra fita quan van omplir en solitari el Palau Sant Jordi de Barcelona.
7: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
17: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
18: I'm very happy that we score in the first minute.
19: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
18: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
17: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat dels cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador.
7: 3Cat Info.
17: Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martí Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València. La segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
20: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
17: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge juga l'Europa al Jazeres. A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen el Madrid Manresa, l'Obradoro Lleida, el Baskonia Joventut i el València Barça. A la Lliga Femenina també juguen aquest diumenge el Mallorca Cadí-Laseu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, clara victòria del Barça al Palau, Barça 8, Xota 0. El Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. I a la Lliga Femenina d'handbol, Granollers 31, Lanzarote 30. A la Lliga Masculina, el Barça juga també aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:15 del migdia.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: I aquest diumenge Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola i el Vigues i Riells. A la primera semifinal, l'equip local ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler. L'escoltem.
21: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat, però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
17: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim a Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigas.
21: Sabem que contra el Vigas serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem en tot i volem tornar a repetir un altre títol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i

0: I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat el francès Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. En clau internacional, Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, porta tibanter entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. I també us hem explicat que milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassetats, només ha tingut treva sense atacs israelians un de cada 10 dies. A partir d'ara us parlarem del principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad, que ha patit un atac amb míssil per tercer cop aquesta setmana, segons fonts diplomàtiques i mèdiques citades per l'agència France Press. Hi ha desenes de ferits, alguns dels quals han estat greu. I anirem a Sitges, on Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També a primera, Alavés 1, Atlètic de Madrid 2 i a segona, Ceuta 1, Sabadell 2.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols, en general prims, i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la general. Són declaracions a Ràdio 4.
3: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, té virtuts i també a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, és a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport.
4: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional.

0: Es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
1: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
1: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardet rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Donald Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riyadh, segons l'agència France Press, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els útils del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Les autoritats saudites no han fet cap balanç oficial de l'atac, però s'han vist obligades a suspendre temporalment l'activitat de l'aeroport. Diverses ambaixades occidentals de Riyadh han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquesta setmana. Es dona la circumstància que la capital saudita acull a partir de diumenge el Congrés Mundial de Petroli i a finals de mes hi tindrà lloc la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels 2 esdeveniments asseguren que mantenen les cites. L'abast i la freqüència d'aquests atacs per part dels hutis no té precedents des del 2014 i l'inici de la guerra del Iemen. L'Aràbia Saudita dona suport al govern oficial del Iemen i li dona suport militar davant dels rebels hutis. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen aliats de l'Iran.
2: 3Cat Info.
0: Krista Pike, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals en aplicació de la pena de mort als Estats Units, ha estat traslladada des de l'hospital a la presó, on ja ha passat 3 dècades. El tractament mèdic continuarà al centre penitenciari, segons han informat els seus advocats. Krista Pike, de 50 anys, condemnada per assassinat, és, que se sàpiga, l'única persona que ha sobreviscut a un intent d'execució per injecció letal. Els seus advocats demanen que li commutin la pena de mort per cadena perpètua. Després dels milers de detinguts aquest dissabte a Nova Delhi per la manifestació organitzada pel Partit de les Paneroles, aquest moviment juvenil de protesta ha convocat una nova mobilització per diumenge. El centre de la capital de l'Índia està pres per desenes de milers d'agents de la policia i paramilitars que han bloquejat amb èxit la protesta de dissabte. Entre els milers de detinguts hi ha el seu líder, Abhishek Dibke, que abans de la seva detenció dins de l'avió que el portava a Delhi ha gravat un vídeo per publicar en cas d'arrest.
3: Hello everyone.
4: Hola a tothom. Si esteu veient aquest vídeo és que l'Asho, el Sorab i a mi ens han detingut. A partir d'ara, la Jinka liderarà aquest moviment. Així que tots els que esteu mirant aquest vídeo, seguiu la Jinka Shinde. Ella encapçalarà el partit de les Paneroles després de l'Asho Tos, el Sorab i jo mateix. Gràcies.
3: Thank you.
0: Segons el diari The Hindu, la policia ha detingut més de 5.000 joves que intentaven arribar al lloc de la protesta. L'agència Reuters rebaixa la xifra a prop de 2.000. En tot cas, les detencions són massives, per això no atemoreix els manifestants.
5: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
0: El moviment de la Generació Z exigeix la dimissió del president de la Comissió Electoral per la revisió del cens electoral, que va eliminar 130 milions de votants. El partit de les Paneroles considera que aquesta reforma beneficia el partit al govern,

0: del primer ministre Narendra Modi.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els vins que es produeixen a Catalunya podrien canviar en els propers anys a causa del canvi climàtic, segons un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé alerta que l'increment de les temperatures i la falta de pluja podria fer desaparèixer algunes de les varietats importades des del centre d'Europa. Des de Peralada ens en dona més detalls Aleix Freixas.
2: La recepta que ofereix l'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, és potenciar les varietats autòctones com ara la Garnatxa o la Carinyena, ja que són varietats que podrien suportar millor el nou clima. Tot i així, assegura que algunes zones serà inviable fer vi.
3: I estem arribant moltes vegades al límit. Els límits de les temperatures per sobre 35-40 graus que estem tenint contínuament en el camp són terribles, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
2: De moment, l'investigador emèrit avisa que l'increment de la temperatura ja afecta la maturació del raïm. Més enllà d'avançar la verema, això comporta canvis en el gust i, com a conseqüència, en el vi que se'n fa.
3: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm, els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor, i, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
2: Sabé ha compartit aquestes reflexions en una conferència al celler de Peralada dins d'una activitat organitzada pel projecte Science Needs You.
0: El Departament de Justícia treballa per crear unitats de reforç per a incidents d'alt risc a les presons. Primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, i si té resultats positius s'aplicarà després a tots els altres. Els equips es formaran amb personal voluntari que farà una formació de 225 hores durant 6 setmanes i un cop feta hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns. A més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la creació d'aquests grups. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
4: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions capdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
0: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat. Més coses. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CAT Info, l'advocat que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà i no es podrà fer al gener, com estava previst.
5: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
0: D'altra banda, aquest dissabte s'ha sabut que el PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. I ens quedem a Barcelona perquè des d'aquest dissabte i fins dilluns el tram baix no funciona entre les parades de Francesc Macià a Barcelona i Montesa, a Esplugues de Llobregat, per les obres de renovació de les vies. El tall afecta les línies T1, T2 i T3 que mantindran el servei entre les respectives terminals. Per cobrir el tram afectat per les obres hi ha un servei d'autobusos. La represa del servei està prevista per dimarts a les 5 de la matinada. A més, les obres també afecten un tram de lateral de l'Avinguda Diagonal a l'altura de la zona universitària. Dimarts se'n reobrirà una part, però es mantindrà el tall a l'altura de l'Avinguda del Doctor Marañón. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana, mort als 93 anys, penalista i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal, va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris, juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estevill. Joan Piqué Vidal va morir dimecres, 7 d'octubre, a Castelldefels, al Baix Llobregat, i el funeral s'ha oficiat aquest dissabte. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. En una operació policial que es va tancar el 5 d'octubre, però que s'ha sabut aquest dissabte, s'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
6: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem 2 dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí i migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a Ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüència. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. Anem a Sitges, Marc Garriga.
8: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Keira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3Cat Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
9: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los, i això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
8: Peter Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic ben entrada la nit, abans que es projectés una còpia restaurada de Brain Dead, Tu Madre se ha comido mi perro, un film que es va estrenar fa 34 anys. I això passava mentre pels carrers de Sitges es feia la tradicional Zombie Walk.
0: Més de 16.000 persones ja han visitat la fira de videojocs més important del sud d'Europa, que aquests dies se celebra a Barcelona. Fins diumenge, la Fira de Montjuïc acull el Saga Barcelona Game Fest en una edició que aquest any ocupa 14.000 metres quadrats. Diumenge es disputaran les finals de diverses competicions i jugarà el Barça i Esports i serà la darrera oportunitat per gaudir de tota l'oferta lúdica del Saló.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, és el punt de trobada fins dilluns dels amants del dolç amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Mestres torronaires donen així el tret de sortida a una campanya que es preveu bona. Alba Mor.
10: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briansó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
11: Presentem un torró de wasabi, un torró picant, i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
12: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
10: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementa amb tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.
0: El taller a Vall de Reus restaura els gegants de Segòvia, que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Després d'una investigació, s'ha constatat que són originals del 1697 i no pas del 1920, com es creia fins ara. Anem a Reus, Adriana Escoda.
13: El fet que material i estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponguessin al segle XX va impulsar una investigació que ha acabat determinant que l'origen de les peces era de finals del segle XVII. Els gegants de Segòvia estan documentats des de 1606, però no són les peces que han arribat avui dia. Les figures actuals són de 1697. Amada Peñalosa, coordinadora de la comparsa segoviana, apunta que aquesta situació obre un nou escenari cultural.
14: Estas piezas tienen un valor incalculable que pasan a ser un bien cultural y patrimonial nacional, el del Estado. O sea, ya esto pasa por encima de la ciudad de Segovia. Serían los más antiguos que hay en todo el estado y, por lo tanto, pasan a tener una protección, pasan a ser una obra de arte.
13: Dona la casualitat que uns mesos enrere el taller Vall ja va restaurar unes altres peces que es van considerar les més antigues, els gegants de l'Arbós. Tot i això, els restauradors matisen que aquells els van construir a partir de dues figures d'un retaule de la ciutat, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
0: L'Orfeó Català, el cor de noies de l'Orfeó i una representació del cor infantil han intervingut al concert de la New York Philharmonic dirigida per Gustavo Dudamel a París. Ho han fet en l'obra En la transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Ho ha explicat el director de l'Orfeó Català, Xavier Puig.
15: És una obra que John Adams, segurament el compositor americà més reconegut actualment, doncs la va concebre com un memorial per ajudar els familiars de les víctimes, que hi tenen un protagonisme perquè hi ha àudios de les seves veus que participen juntament amb la música en directe.
0: La gira, la primera de la Filarmònica de Nova York a Europa després de 10 anys, coincideix amb l'inici d'una nova etapa per a la formació després que Dudamel n'assumís la direcció musical i artística al setembre. Els cors del Palau intervindran en 5 concerts, el següent dilluns a Barcelona.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
16: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
17: I'm very happy that we score in the first minute. Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres...

0: Altres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip. I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points
1: and also with the performance of the team. El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador. El jugador del Madrid, Tchouaméni, ha parlat pels mitjans del club.
2: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
1: L'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no ha volgut parlar en roda de premsa en acabar el partit. Jugat aquest dissabte a primera, Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València.
3: 3CAT Info.
1: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic Ferran Costa.
4: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
1: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa al Jazeres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge es juguen al Madrid Manresa, Obradoiro Lleida, Baskonia Joventut i València Barça. A la Lliga Femenina també juguen el Mallorca Cadila Seu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. Encara en Futbol Sala, el Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. Parlem d'handbol. El Granollers ha guanyat a la Lliga Femenina el Lanzarote per 31-30. A la Lliga Masculina, el Barça també juga aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:45 del migdia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest diumenge, Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola contra l'equip local, el Vigues i Riells, que a la primera semifinal ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler.
5: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat, però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment, i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
1: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim en Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
6: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem amb tot i volem tornar a repetir un altre títol.
1: La final aquest diumenge a la 1.
3: 3CAT Info.
1: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Ogura i Gian Antonio han completat el podi. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
7: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
1: Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'àvia al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arena s'ha proclamat campió del món de Superesports 600.
8: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant, i la veritat és que aconseguir el títol 3 curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
1: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info. Trescat Info.

0: Són les 3.
1: Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, forta tibanteo entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassedats, només ha tingut treva, sense atacs israelians, un de cada 10 dies. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac d'aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita, que ha suspès les operacions. Els hutis del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se a Eivissa. Una organització criminal les reclutava des de Veneçuela amb promeses de feina falses. Un cop aquí, les explotaven sexualment i els feien pagar un suposat deute. L'operació policial ha acabat amb 4 detinguts. Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne.
0: Esports.
2: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8ª victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. Ha disputat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2.
1: Pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols en general prims i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú i l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
3: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat de les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
4: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
1: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. De la seva banda, la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual des de les 7 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 del matí de dilluns. Aquest dissabte s'ha reunit a Barcelona a la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, Madrid, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final, han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Primer cap de setmana, des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. Pedro Sánchez centra la precampanya en la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes, mentre que Alberto Núñez Feijóo promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Anem a Madrid, Alba Gil.
5: Reforçar els decrets d'habitatge i que les polítiques de vivenda no tinguin data de caducitat. És la promesa de Pedro Sánchez en l'arrencada d'una cursa electoral que es preveu crispada i polaritzada.
6: Cada generación tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el gobierno de España.
5: El president espanyol té previst aquest diumenge un nou acte a Ponferrada després d'haver engegat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, tradicional bastió socialista, al costat de María Jesús Montero. Allà ha carregat contra la dreta per voler enfrontar, ha dit, petits propietaris amb llogaters i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien, per poder capgirar els resultats que donen les enquestes. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo feia un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit. El líder del PP es reivindica com l'antítesi de Sánchez i promet un canvi rotund, però serè.
7: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
5: Feijóo no s'ha referit a l'habitatge, però sí que ho ha fet Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a posar en dubte el vot per correu.
8: ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
5: Una teoría sense proves que Vox també difon.
0: Rescat Info.
1: En clau internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
9: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
9: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
1: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar les negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Precisament, la Unió Europea ha carregat contra l'acord de Donald Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea aprovarà el paquet més gran de sancions contra Rússia des que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
10: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat.
11: no s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
1: En una altra entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics, Marra Guan, apunta que l'acord tindrà incidència puntual als Estats Units, però no tant a Europa.
12: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
1: En l'últim mes el preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8% principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà i també per les sancions al petroli rus per la guerra d'Ucraïna. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín. Marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza just el dia en què fa un any de l'alto el foc, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte almenys 6 palestins han mort en atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
13: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
14: 36.
13: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
14: 1.471.
13: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
14: 7.
13: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
14: 63%.
13: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
14: 1.300.000.
13: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
14: 170.000.
13: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
14: 1,5%.
13: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
14: 1.099.
13: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
1: Precisament el president palestí Mahmoud Abbas ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic i per fer-ho visible aquest dissabte s'ha fet una acció a Barcelona enmarcada del Dia Mundial de la Salut Mental en què l'artista plàstic Toni Ortiz ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Rahaf, una nena palestina d'11 anys.
15: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
1: La guerra fa 3 anys que dura i malgrat el feble alto el foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
16: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí i migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a Ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüència. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí i migdia a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
0: 3CAT Info.
1: Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i d'altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit amb gossos de recerca i l'ajuda de drons el torrent de Vall d'Oriolf i el riu Mugent fins a Montmeló, i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, cases i cotxes, com ara Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una setantena de voluntaris de Protecció Civil que hi treballaran durant 3 dies. Noemi Sanz, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
18: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidències que des de l'Ajuntament ens ha passat.
1: Les principals feines que fan són la retirada d'arbres i branques que han caigut, treure fang i ajudar en tasques de neteja. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronal de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
19: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
1: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
20: El setembre i octubre estan al 70% més o menys l'ocupació, mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80% aquest cap de setmana llarg, perquè la gent evidentment utilitza per sortir.
1: I els càmpings també estan força plens. Segons el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Gotanegre, calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides

0: davant del 25% dels nois i un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi a més alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez.
1: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3cat.info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
2: Que tot i que sí que les dones es pensa que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
1: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
2: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
1: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
3: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
1: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
2: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té a veure amb els estereotips i amb el biaix de sexe.
3: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares m'entendien.
1: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
4: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
1: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
5: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
6: Bueno, gent, així ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. De veritat, només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més estarem infinitament agraïts.
0: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, que van treure el seu primer àlbum, Un dia no sé com, fins a l'últim, Fruit del deliri, de l'any 2024. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres tres concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Petaro, Està guai, La gent que estimo, Elefants o Sort de tu, que ha posat punt final al concert.
7: Començo el dia nou, sobre les taulades, i quan balla la fosca amb la matinada, la teva pell brilla com una estrella rara, jo vull quedar...
0: O que es gràcies deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies 4 estadis després que les entrades per als dos primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. Al gener del 2023 havien aconseguit una altra fita quan van omplir en solitari el Palau Sant Jordi de Barcelona.
5: Esports.
0: Amb Alfons Guri, no?
8: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
9: I'm very happy that we score in the first minute.
10: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
9: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
8: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat dels cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador.
5: 3CAT Info.
8: Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge es juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
11: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
8: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa al Jazeres. A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge es juguen el Madrid Manresa, l'Obradoro Lleida, el Baskonia Joventut i el València Barça. A la Lliga Femenina també juguen aquest diumenge el Mallorca Cadí la Seu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, clara victòria del Barça al Palau, Barça 8, Xota 0. El Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepenyes. I a la Lliga Femenina d'handbol, Granollers 31, Lanzarote 30. A la Lliga Masculina, el Barça juga també aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 2:15 del migdia.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I aquest diumenge Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola i el Vigues i Riells. A la primera semifinal, l'equip local ha eliminat als penals el Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler. L'escoltem.
12: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
8: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim a Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
12: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem en tot i volem tornar a repetir un altre títol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de graella. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari, de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat el francès Paul Seixas, que ha guanyat la

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. En clau internacional, Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, porta tibanter entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. I també us hem explicat que milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassetats, només ha tingut treva sense atacs israelians un de cada 10 dies. A partir d'ara us parlarem del principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad, que ha patit un atac amb míssil per tercer cop aquesta setmana, segons fonts diplomàtiques i mèdiques citades per l'agència France Press. Hi ha desenes de ferits, alguns dels quals han estat greu. I anirem a Sitges, on Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També a primera, a la vez, un Atlètic de Madrid 2 i a segona, Ceuta 1, Sabadell 2.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols, en general prims, i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plugims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la general. Són declaracions a Ràdio 4.
3: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, té virtuts i també, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, és a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport.
4: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
5: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
5: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar

0: els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
1: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardet rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Donald Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riyadh, segons l'agència France Press, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els útils del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Les autoritats saudites no han fet cap balanç oficial de l'atac, però s'han vist obligades a suspendre temporalment l'activitat de l'aeroport. Diverses ambaixades occidentals de Riyadh han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquesta setmana. Es dona la circumstància que la capital saudita acull a partir de diumenge el Congrés Mundial de Petroli i a finals de mes hi tindrà lloc la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels 2 esdeveniments asseguren que mantenen les cites. L'abast i la freqüència d'aquests atacs per part dels hutis no té precedents des del 2014 i l'inici de la guerra del Iemen. L'Aràbia Saudita dona suport al govern oficial del Iemen i li dona suport militar davant dels rebels hutis. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen aliats de l'Iran.
2: 3Cat Info.
1: Krista Paek, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals en aplicació de la pena de mort als Estats Units, ha estat traslladada des de l'hospital a la presó, on ja ha passat 3 dècades. El tractament mèdic continuarà al centre penitenciari, segons han informat els seus advocats. Krista Paek, de 50 anys, condemnada per assassinat, és, que se sàpiga, l'única persona que ha sobreviscut a un intent d'execució per injecció letal. Els seus advocats demanen que li commutin la pena de mort per cadena perpètua. Després dels milers de detinguts aquest dissabte a Nova Delhi per la manifestació organitzada pel Partit de les Paneroles, aquest moviment juvenil de protesta ha convocat una nova mobilització per diumenge. El centre de la capital de l'Índia està pres per desenes de milers d'agents de la policia i paramilitars que han bloquejat amb èxit la protesta de dissabte. Entre els milers de detinguts hi ha el seu líder, Abhishek Dibke, que abans de la seva detenció dins de l'avió que el portava a Delhi ha gravat un vídeo per publicar en cas d'arrest.
3: Hello everyone.
4: Hola a tothom. Si esteu veient aquest vídeo és que l'Asho, el Sorab i a mi ens han detingut. A partir d'ara, la Jinka liderarà aquest moviment. Així que tots els que esteu mirant aquest vídeo, seguiu la Jinka Shinde. Ella encapçalarà el partit de les Paneroles després de l'Ashutosh, el Sorab i jo mateix. Gràcies.
3: Thank you.
1: Segons el diari The Hindu, la policia ha detingut més de 5.000 joves que intentaven arribar al lloc de la protesta. L'agència Reuters rebaixa la xifra a prop de 2.000. En tot cas, les detencions són massives, per això no atemoreix els manifestants.
5: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
1: El moviment de la Generació Z exigeix la dimissió del president de la Comissió Electoral per la revisió del cens electoral, que va eliminar 130 milions de votants. El Partit de les Paneroles considera que aquesta reforma beneficia el partit al govern del primer ministre Narendra Modi.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els vins que es produeixen a Catalunya podrien canviar en els propers anys a causa del canvi climàtic, segons un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé alerta que l'increment de les temperatures i la falta de pluja podria fer desaparèixer algunes de les varietats importades des del centre d'Europa. Des de Peralada ens en dona més detalls Aleix Freixas.
3: La recepta que ofereix l'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, és potenciar les varietats autòctones com ara la garnatxa o la carinyena, ja que són varietats que podrien suportar millor el nou clima. Tot i així, assegura que algunes zones serà inviable fer vi.
6: I estem arribant moltes vegades al límit. Els límits de les temperatures per sobre 35-40 graus que estem tenint contínuament en el camp són terribles, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
3: De moment, l'investigador emèrit avisa que l'increment de la temperatura ja afecta la maturació del raïm. Més enllà d'avançar la verema, això comporta canvis en el gust i, com a conseqüència, en el vi que se'n fa.
6: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm, els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor, i, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
3: Sabé ha compartit aquestes reflexions en una conferència al celler de Peralada dins d'una activitat organitzada pel projecte Science Needs You.
1: El Departament de Justícia treballa per crear unitats de reforç per a incidents d'alt risc a les presons. Primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, i si té resultats positius s'aplicarà després a tots els altres. Els equips es formaran amb personal voluntari que farà una formació de 225 hores durant 6 setmanes i un cop feta hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la creació d'aquests grups. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
7: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions cabdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
1: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat. Més coses. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CAT Info, l'advocat que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà i no es podrà fer al gener, com estava previst.
8: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
1: D'altra banda, aquest dissabte s'ha sabut que el PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. I ens quedem a Barcelona, perquè des d'aquest dissabte i fins dilluns el tram baix no funciona entre les parades de Francesc Macià a Barcelona i Montesa, a Esplugues de Llobregat, per les obres de renovació de les vies. El tall afecta les línies T1, T2 i T3, que mantindran el servei entre les respectives terminals. Per cobrir el tram afectat per les obres hi ha un servei d'autobusos. La represa del servei està prevista per dimarts a les 5 de la matinada. A més, les obres també afecten un tram de lateral de l'Avinguda Diagonal a l'altura de la zona universitària. Dimarts se'n reobrirà una part, però es mantindrà el tall a l'altura de l'Avinguda del Doctor Marañón. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris, juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estavill. Joan Piqué Vidal va morir dimecres, 7 d'octubre, a Castelldefels, al Baix Llobregat, i el funeral s'ha oficiat aquest dissabte. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. En una operació policial que es va tancar el 5 d'octubre, però que s'ha sabut aquest dissabte, s'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
9: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
10: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una miqueta garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí i migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia, per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a Ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí i migdia a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. Anem a Sitges, Marc Garriga.
11: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Kira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3CAT Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
12: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los, i això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
11: Peter Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic ben entrada la nit, abans que es projectés una còpia restaurada de Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro, un film que es va estrenar fa 34 anys. I això passava mentre pels carrers de Sitges es feia la tradicional Zombie Walk.
1: Més de 16.000 persones ja han visitat la fira de videojocs més important del sud d'Europa, que aquests dies se celebra a Barcelona. Fins diumenge, la Fira de Montjuïc acull el Saga Barcelona Game Fest en una edició que aquest any ocupa 14.000 metres quadrats. Diumenge es disputaran les finals de diverses competicions i jugarà el Barça i Esports i serà la darrera oportunitat per gaudir de tota l'oferta lúdica del Saló.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, és el punt de trobada fins dilluns dels amants del dolç amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Mestres torronaires donen així el tret de sortida a una campanya que es preveu bona. Alba Mor.
13: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briançó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
14: Presentem un torró de wasabi, un torró picant, i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
15: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
13: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementa amb tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.
1: El taller a Vall de Reus restaura els gegants de Segòvia, que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Després d'una investigació s'ha constatat que són originals del 1697 i no pas del 1920, com es creia fins ara. Anem a Reus, Ariadna Escoda.
16: El fet que material i estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponguessin al segle XX va impulsar una investigació que ha acabat determinant que l'origen de les peces era de finals del segle XVII. Els gegants de Segòvia estan documentats des de 1606, però no són les peces que han arribat avui dia. Les figures actuals són de 1697. Amada Peñalosa, coordinadora de la comparsa segoviana, apunta que aquesta situació obre un nou escenari cultural.
17: Estas piezas tienen un valor incalculable que pasan a ser un bien cultural y patrimonial nacional, el del Estado. O sea, ya esto pasa por encima de la ciudad de Segovia. Serían los más antiguos que hay en todo el estado y, por lo tanto, pasan a tener una protección, pasan a ser una obra de arte.
16: Dona la casualitat que uns mesos enrere el taller Vall ja va restaurar unes altres peces que es van considerar les més antigues, els gegants de l'Arbós. Tot i això, els restauradors matisen que aquells els van construir a partir de dues figures d'un retaule de la ciutat, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
1: L'Orfeó Català, el cor de noies de l'Orfeó i una representació del cor infantil han intervingut al concert de la New York Philharmonic dirigida per Gustavo Dudamel a París. Ho han fet en l'obra En la transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Ho ha explicat el director de l'Orfeó Català, Xavier Puig.
18: És una obra que John Adams, segurament el compositor americà més reconegut actualment, doncs la va concebre com un memorial per ajudar els familiars de les víctimes, que hi tenen un protagonisme perquè hi ha àudios de les seves veus que participen juntament amb la música en directe.
1: La gira, la primera de la Filarmònica de Nova York a Europa després de 10 anys, coincideix amb l'inici d'una nova etapa per a la formació després que Dudamel no assumís la direcció musical i artística al setembre. Els cors del Palau intervindran en 5 concerts, el següent dilluns a Barcelona.
2: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
19: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
20: I'm very happy that we score in the first minute.
0: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip. I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points
19: and also with the performance of the team. El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador. El jugador del Madrid, Tchouaméni, ha parlat pels mitjans del club.
20: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
19: L'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no ha volgut parlar en roda de premsa en acabar el partit. Jugat aquest dissabte a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València.
2: 3CAT Info.
19: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els ballesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic Ferran Costa.
21: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
19: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa als Jazires.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen al Madrid Manresa, Obradoiro Lleida, Baskonia Joventut i València Barça. A la Lliga Femenina també juguen el Mallorca Cadí la Seu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. Encara en Futbol Sala, el Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. Parlem d'handbol. El Granollers ha guanyat a la Lliga Femenina el Lanzarote per 31-30. A la Lliga Masculina, el Barça també juga aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:45 del migdia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I aquest diumenge, Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola contra l'equip local, el Vigues i Riells, que a la primera semifinal ha eliminat els penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler.
22: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat, però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
19: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim en Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
22: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem amb tot i volem tornar a repetir un altre títol.
19: La final aquest diumenge a la 1.
2: 3CAT Info.
19: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, Ogura i Gianni Antonio han completat el podi. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
23: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
19: Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a la via web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Supersports 600.
24: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant i
3: La veritat és que aconseguir el títol tres curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
19: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info. Trescat Info.

0: Són les 4.
1: Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, fort atibanteo entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar diesel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassedats, només ha tingut treva, sense atacs israelians, un de cada 10 dies. Almenys dos morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac d'aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita, que ha suspès les operacions. Els hutis del Iemen ja van atribuir-se dos atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se a Eivissa. Una organització criminal les reclutava des de Veneçuela amb promeses de feina falses. Un cop aquí, les explotaven sexualment i els feien pagar un suposat deute. L'operació policial ha acabat amb 4 detinguts. Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne.
0: Esports.
2: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. Ha disputat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2.
1: Pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols en general prims i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plugims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú i l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
3: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat de les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
4: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
1: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. De la seva banda, la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual des de les 7 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 del matí de dilluns. Aquest dissabte s'ha reunit a Barcelona a la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final, han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Primer cap de setmana, des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. Pedro Sánchez centra la precampanya en la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes, mentre que Alberto Núñez Feijóo promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Anem a Madrid, Alba Gil.
5: Reforçar els decrets d'habitatge i que les polítiques de vivenda no tinguin data de caducitat. És la promesa de Pedro Sánchez en l'arrencada d'una cursa electoral que es preveu crispada i polaritzada.
6: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el gobierno de España.
5: El president espanyol té previst aquest diumenge un nou acte a Ponferrada després d'haver engegat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, tradicional bastió socialista, al costat de María Jesús Montero. Allà ha carregat contra la dreta per voler enfrontar, ha dit, petits propietaris amb llogaters i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien, per poder capgirar els resultats que donen les enquestes. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo feia un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit. El líder del PP es reivindica com l'antítesi de Sánchez i promet un canvi rotund, però serè.
7: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
5: Feijóo no s'ha referit a l'habitatge, però sí que ho ha fet Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a posar en dubte el vot per correu.
8: ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
5: Una teoria sense proves que Vox també difon.
0: Rescat Info.
1: En clau internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
9: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
9: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
1: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar les negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Precisament, la Unió Europea ha carregat contra l'acord de Donald Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea aprovarà el paquet més gran de sancions contra Rússia des que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
10: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat.
11: No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
1: En una altra entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics, Mar Reguant, apunta que l'acord tindrà incidència puntual als Estats Units, però no tant a Europa.
12: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
1: En l'últim mes, el preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8%, principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà i també per les sancions al petroli rus per la guerra d'Ucraïna. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín. Marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza just el dia en què fa un any de l'alto el foc, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte almenys 6 palestins han mort en atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
13: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
14: 36.
13: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
14: 1.471.
13: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
14: 7.
13: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar, perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
14: 63%.
13: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
14: 1.300.000.
13: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
14: 170.000.
13: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
14: 1,5%.
13: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
14: 1.099.
13: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
1: Precisament el president palestí Mahmoud Abbas ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic i per fer-ho visible aquest dissabte s'ha fet una acció a Barcelona enmarcada del Dia Mundial de la Salut Mental en què l'artista plàstic Toni Ortiz ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Rahaf, una nena palestina d'11 anys.
15: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
1: La guerra fa 3 anys que dura i malgrat el feble alto el foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
16: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones

0: Unes han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
1: El temps.
2: Dani Ramírez.
3: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí, mig dia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia, per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a Ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüència. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
1: 3CAT Info.
2: Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i d'altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit amb gossos de recerca i l'ajuda de drons el torrent de Vall d'Oriolf i el riu Mugent fins a Montmeló, i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, cases i cotxes, com ara Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una setantena de voluntaris de protecció civil que hi treballaran durant 3 dies. Noemi Sanz, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
4: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidències que des de l'Ajuntament ens ha passat.
2: Les principals feines que fan són la retirada d'arbres i branques que han caigut, treure fang i ajudar en tasques de neteja. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronal de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
5: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
2: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
6: El setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80% aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
2: I els càmpings també estan força plens. Segons el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Gotanegre, calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides, davant del 25% dels nois. I un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi a més alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez.
7: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions

0: 3 que Timfo incorpora sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
1: Que tot i que sí que les dones es pensi que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs, fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
0: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
1: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
0: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
2: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
0: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
1: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té a veure amb els estereotips i amb el viatge de sexe.
2: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares m'entendien.
0: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
3: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
0: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
4: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
5: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. La veritat, només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts.
6: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, que van treure el seu primer àlbum, Un dia no sé com, fins a l'últim, Fruit del deliri, de l'any 2024. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres tres concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Petaro, Està guai, La gent que estimo, Elefants o Sort de tu, que ha posat punt final al concert.
7: Començo un dia nou, sobre les teulades, i quan balla la fosca amb la matinada, la teva pell brilla com una estrella rara.
6: Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies 4 estadis després que les entrades per als dos primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. Al gener del 2023 havien aconseguit una altra fita quan van omplir en solitari el Palau Sant Jordi de Barcelona.
4: Esports.
6: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
9: I'm very happy that we score in the first minute. Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip. I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points
8: and also with the performance of the team. El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat dels cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador.
4: 3Cat Info.
8: Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martí Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
10: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
8: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge juga l'Europa al Jazeres. A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen el Madrid Manresa, l'Obradoro Lleida, el Baskonia Joventut i el València Barça. A la Lliga Femenina també juguen aquest diumenge el Mallorca Cadilaseu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, clara victòria del Barça al Palau, Barça 8, Xota 0. El Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. I a la Lliga Femenina d'handbol, Granollers 31, Lanzarote 30. A la Lliga Masculina, el Barça juga també aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:15 del migdia.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I aquest diumenge Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola i el Vigues i Riells. A la primera semifinal, l'equip local ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler. L'escoltem.
11: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat, però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
8: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim el Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
12: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem amb tot i volem tornar a repetir un altre títol.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3Cat. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de graella. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els 2 Ferrari de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat el francès Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Són dos quarts de cinc.

0: Nacional Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, porta tibanté entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. I també us hem explicat que milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alt el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassetats, només ha tingut treva sense atacs israelians un de cada 10 dies. A partir d'ara us parlarem del principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad, que ha patit un atac amb míssil per tercer cop aquesta setmana, segons fonts diplomàtiques i mèdiques citades per l'agència France Press. Hi ha desenes de ferits, alguns dels quals han estat greu. I anirem a Sitges, on Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2 i a segona, Ceuta 1, Sabadell 2.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols, en general prims, i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la general. Són declaracions a Ràdio 4.
3: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport.
4: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
5: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
5: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantó entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardet rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord

0: L'acord de Donald Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els útils del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Les autoritats saudites no han fet cap balanç oficial de l'atac, però s'han vist obligades a suspendre temporalment l'activitat de l'aeroport. Diverses ambaixades occidentals a Riad han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquesta setmana. Es dona la circumstància que la capital saudita acull a partir de diumenge el Congrés Mundial de Petroli i a finals de mes hi tindrà lloc la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels 2 esdeveniments asseguren que mantenen les cites. L'abast i la freqüència d'aquests atacs per part dels hutis no té precedents des del 2014 i l'inici de la guerra del Iemen. L'Aràbia Saudita dona suport al govern oficial del Iemen i li dona suport militar davant dels rebels hutis. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen aliats de l'Iran.
1: 3Cat Info.
0: Krista Paek, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals en aplicació de la pena de mort als Estats Units, ha estat traslladada des de l'hospital a la presó, on ja ha passat 3 dècades. El tractament mèdic continuarà al centre penitenciari, segons han informat els seus advocats. Krista Paek, de 50 anys, condemnada per assassinat, és, que se sàpiga, l'única persona que ha sobreviscut a un intent d'execució per injecció letal. Els seus advocats demanen que li commutin la pena de mort per cadena perpètua. Després dels milers de detinguts aquest dissabte a Nova Delhi per la manifestació organitzada pel Partit de les Paneroles, aquest moviment juvenil de protesta ha convocat una nova mobilització per diumenge. El centre de la capital de l'Índia està pres per desenes de milers d'agents de la policia i paramilitars que han bloquejat amb èxit la protesta de dissabte. Entre els milers de detinguts hi ha el seu líder, Abhishek Dibke, que abans de la seva detenció dins de l'avió que el portava a Delhi ha gravat un vídeo per publicar en cas d'arrest.
2: Hello everyone.
3: Hola a tothom. Si esteu veient aquest vídeo és que l'Aixo, el Sorab i a mi ens han detingut. A partir d'ara, la Jinka liderarà aquest moviment. Així que tots els que esteu mirant aquest vídeo, seguiu la Jinka Shinde. Ella encapçalarà el partit de les Paneroles després de l'Aixo Tos, el Sorab i jo mateix. Gràcies.
2: Thank you.
0: Segons el diari The Hindu, la policia ha detingut més de 5.000 joves que intentaven arribar al lloc de la protesta. L'agència Reuters rebaixa la xifra a prop de 2.000. En tot cas, les detencions són massives, per això no atemoreix els manifestants.
4: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
0: El moviment de la Generació Z exigeix la dimissió del president de la Comissió Electoral per la revisió del cens electoral, que va eliminar 130 milions de votants. El Partit de les Paneroles considera que aquesta reforma beneficia el partit al govern del primer ministre Narendra Modi.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els vins que es produeixen a Catalunya podrien canviar en els propers anys a causa del canvi climàtic, segons un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé alerta que l'increment de les temperatures i la falta de pluja podria fer desaparèixer algunes de les varietats importades des del centre d'Europa. Des de Peralada ens en dona més detalls Aleix Freixas.
5: La recepta que ofereix l'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, és potenciar les varietats autòctones com ara la garnatxa o la carinyena, ja que són varietats que podrien suportar millor el nou clima. Tot i així, assegura que algunes zones serà inviable fer vi.
6: I estem arribant moltes vegades al límit. Els límits de les temperatures per sobre 35-40 graus que estem tenint
2: contínuament en el camp són terribles, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
5: De moment, l'investigador emèrit avisa que l'increment de la temperatura ja afecta la maturació del raïm. Més enllà d'avançar la verema, això comporta canvis en el gust i, com a conseqüència, en el vi que se'n fa.
2: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm, els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor, i, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
5: Sabé ha compartit aquestes reflexions en una conferència al celler de Peralada dins d'una activitat organitzada pel projecte Science Needs You.
0: El Departament de Justícia treballa per crear unitats de reforç per a incidents d'alt risc a les presons. Primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, i si té resultats positius s'aplicarà després a tots els altres. Els equips es formaran amb personal voluntari que farà una formació de 225 hores durant 6 setmanes i un cop feta hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la creació d'aquests grups. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
6: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions capdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
0: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat. Més coses. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CAT Info, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà i no es podrà fer al gener, com estava previst.
7: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
0: D'altra banda, aquest dissabte s'ha sabut que el PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. I ens quedem a Barcelona perquè des d'aquest dissabte i fins dilluns el tram baix no funciona entre les parades de Francesc Macià a Barcelona i Montesa, a Esplugues de Llobregat, per les obres de renovació de les vies. El tall afecta les línies T1, T2 i T3 que mantindran el servei entre les respectives terminals. Per cobrir el tram afectat per les obres hi ha un servei d'autobusos. La represa del servei està prevista per dimarts a les 5 de la matinada. A més, les obres també afecten un tram de lateral de l'Avinguda Diagonal a l'altura de la zona universitària. Dimarts se'n reobrirà una part, però es mantindrà el tall a l'altura de l'Avinguda del Doctor Marañón. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris, juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estevill. Joan Piqué Vidal va morir dimecres, 7 d'octubre, a Castelldefels, al Baix Llobregat, i el funeral s'ha oficiat aquest dissabte. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. En una operació policial que es va tancar el 5 d'octubre, però que s'ha sabut aquest dissabte, s'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
8: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí, mig dia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a Ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. Anem a Sitges, Marc Garriga.
10: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Kira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3Cat Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
11: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys, els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los. I això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
10: Peter Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic ben entrada la nit, abans que es projectés una còpia restaurada de Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro, un film que es va estrenar fa 34 anys. I això passava mentre pels carrers de Sitges es feia la tradicional Zombie Walk.
0: Més de 16.000 persones ja han visitat la fira de videojocs més important del sud d'Europa, que aquests dies se celebra a Barcelona. Fins diumenge, la Fira de Montjuïc acull el Saga Barcelona Game Fest en una edició que aquest any ocupa 14.000 metres quadrats. Diumenge es disputaran les finals de diverses competicions i jugarà el Barça i Esports i serà la darrera oportunitat per gaudir de tota l'oferta lúdica del Saló.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, és el punt de trobada fins dilluns dels amants del dolç amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Mestres torronaires donen així el tret de sortida a una campanya que es preveu bona. Alba Mor.
12: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briansó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
13: Presentem un torró de wasabi, un torró picant, i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
14: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
12: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementa amb tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.
0: El taller a Vall de Reus restaura els gegants de Segòvia, que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Després d'una investigació s'ha constatat que són originals del 1697 i no pas del 1920, com es creia fins ara. Anem a Reus, Ariadna Escoda.
15: El fet que material i estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponguessin al segle XX va impulsar una investigació que ha acabat determinant que l'origen de les peces era de finals del segle XVII. Els gegants de Segòvia estan documentats des de 1606, però no són les peces que han arribat avui dia. Les figures actuals són de 1697. Amada Peñalosa, coordinadora de la comparsa segoviana, apunta que aquesta situació obre un nou escenari cultural.
16: Estas piezas tienen un valor incalculable que pasan a ser un bien cultural y patrimonial nacional, el del Estado. O sea, ya esto pasa por encima de la ciudad de Segovia. Serían los más antiguos que hay en todo el estado y, por lo tanto, pasan a tener una protección, pasan a ser una obra de arte.
15: Dona la casualitat que uns mesos enrere el taller Vall ja va restaurar unes altres peces que es van considerar les més antigues, els gegants de l'Arbós. Tot i això, els restauradors matisen que aquells els van construir a partir de dues figures d'un retaule de la ciutat, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
0: L'Orfeó Català, el cor de noies de l'Orfeó i una representació del cor infantil han intervingut al concert de la New York Philharmonic dirigida per Gustavo Dudamel a París. Ho han fet en l'obra En la transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Ho ha explicat el director de l'Orfeó Català, Xavier Puig.
17: És una obra que John Adams, segurament el compositor americà més reconegut actualment, doncs la va concebre com un memorial per ajudar els familiars de les víctimes, que hi tenen un protagonisme perquè hi ha àudios de les seves veus que participen juntament amb la música en directe.
0: La gira, la primera de la Filarmònica de Nova York a Europa després de 10 anys, coincideix amb l'inici d'una nova etapa per a la formació després que Dudamel no assumís la direcció musical i artística al setembre. Els cors del Palau intervindran en 5 concerts, el següent dilluns a Barcelona.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
18: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
19: I'm very happy that we score in the first minute.
20: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
19: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
18: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador. El jugador del Madrid, Tchouaméni, ha parlat pels mitjans del club.
3: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
18: L'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no ha volgut parlar en roda de premsa en acabar el partit. Jugat aquest dissabte a primera, Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València.
1: 3CAT Info.
18: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els ballesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic Ferran Costa.
21: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
18: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa als Jazires.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen al Madrid Manresa, Obradoiro Lleida, Baskonia Joventut i València Barça. A la Lliga femenina també juguen el Mallorca Cadilaseu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. Encara en Futbol Sala, el Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. Parlem d'handbol. El Granollers ha guanyat a la Lliga Femenina el Lanzarote per 31-30. A la Lliga Masculina, el Barça també juga aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:45 del migdia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: I aquest diumenge, Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola contra l'equip local, el Vigues i Riells, que a la primera semifinal ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler.
22: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
18: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim a Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
22: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem amb tot i volem tornar a repetir un altre títol.
18: La final aquest diumenge a la 1.
1: 3CAT Info.
18: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, Ogura i Gianni Antonio han completat el podi. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
23: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
18: Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'àvia al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Supersports 600.
24: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant i la veritat és que aconseguir el títol 3 curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
18: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
1: 3cat.info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info. Trescat Info.

Són les 5. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i

0: posarà la decisió en mans de la militància. Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, fort tibanteo entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar diesel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassedats, només ha tingut treva, sense atacs israelians, un de cada 10 dies. Almenys dos morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac d'aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita, que ha suspès les operacions. Els hutis del Iemen ja van atribuir-se dos atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se a Eivissa. Una organització criminal les reclutava des de Veneçuela amb promeses de feina falses. Un cop aquí, les explotaven sexualment i els feien pagar un suposat deute. L'operació policial ha acabat amb 4 detinguts. Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne.
1: Esports. El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. Ha disputat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols en general prims i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú i l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat de les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
3: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. De la seva banda, la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual des de les 7 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 del matí de dilluns. Aquest dissabte s'ha reunit a Barcelona a la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, Madrid, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final, han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Primer cap de setmana, des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals

0: El PSOE i el PP ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. Pedro Sánchez centra la precampanya en la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes, mentre que Alberto Núñez Feijóo promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Anem a Madrid, Alba Gil.
1: Reforçar els decrets d'habitatge i que les polítiques de vivenda no tinguin data de caducitat. És la promesa de Pedro Sánchez en l'arrencada d'una cursa electoral que es preveu crispada i polaritzada.
2: Cada generación tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el gobierno de España.
1: El president espanyol té previst aquest diumenge un nou acte a Ponferrada després d'haver engegat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, tradicional bastió socialista, al costat de María Jesús Montero. Allà ha carregat contra la dreta per voler enfrontar, ha dit, petits propietaris amb llogaters i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien, per poder capgirar els resultats que donen les enquestes. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo feia un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit. El líder del PP es reivindica com l'antítesi de Sánchez i promet un canvi rotund, però serè.
3: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
1: Feijóo no s'ha referit a l'habitatge, però sí que ho ha fet Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a posar en dubte el vot per correu.
4: ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
1: Una teoría sense proves que Vox també difon.
0: Trescat Info. En clau internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
5: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
5: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar les negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Precisament, la Unió Europea ha carregat contra l'acord de Donald Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea aprovarà el paquet més gran de sancions contra Rússia des que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
6: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: En una altra entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics, Mar Reguant, apunta que l'acord tindrà incidència puntual als Estats Units, però no tant a Europa.
7: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local. Però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.

0: En l'últim mes, el preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8%, principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà i també per les sancions al petroli rus per la guerra d'Ucraïna. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín. Marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza just el dia en què fa un any de l'alto el foc, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte almenys 6 palestins han mort en atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
1: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
2: 36.
1: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
2: 1.471.
1: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
2: 7.
1: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
2: 63%.
1: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
2: 1.300.000.
1: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
2: 170.000.
1: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
2: 1,5%.
1: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
2: 1.099.
1: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
0: Precisament el president palestí Mahmoud Abbas ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic i per fer-ho visible aquest dissabte s'ha fet una acció a Barcelona enmarcada del Dia Mundial de la Salut Mental en què l'artista plàstic Toni Ortiz ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Rahaf, una nena palestina d'11 anys.
3: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
0: La guerra fa 3 anys que dura i malgrat el feble alto el foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
4: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de cerç, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí i migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí i migdia a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
5: 3CAT Info.
0: Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i d'altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit amb gossos de recerca i l'ajuda de drons el torrent de Vall d'Oriolf i el riu Mugent fins a Montmeló, i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, cases i cotxes, com ara Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una setantena de voluntaris de Protecció Civil que hi treballaran durant 3 dies. Noemi Sanz, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
7: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidències que des de l'Ajuntament ens ha passat.
0: Les principals feines que fan són la retirada d'arbres i branques que han caigut, treure fang i ajudar en tasques de neteja. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronal de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
8: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
0: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
9: El setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80% aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
0: I els càmpings també estan força plens. Segons el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Gotanegre, calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides, davant del 25% dels nois. I un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi a més alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez.
10: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3CAT Info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
11: Que tot i que sí que les dones es pensa que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs, fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
10: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
11: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que

0: siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
1: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
2: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
1: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
0: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té a veure amb els estereotips i amb el viatge de sexe.
2: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis padres m'entendien.
1: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
3: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
1: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
4: Trescat Info, ràdio d'informació 24 hores.
5: Bueno, gent, així ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys, de veritat. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més estarem infinitament agraïts.
6: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, que van treure el seu primer àlbum, Un dia no sé com, fins a l'últim, Fruit del deliri, de l'any 2024. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres tres concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Petaro, Està guai, La gent que estimo, Elefants o Sort de tu, que ha posat punt final al concert.
7: Començo el dia nou, sobre les taulades, i quan balla la fosca amb la matinada, la teva pell brilla com una estrella rara.
6: Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies 4 estadis després que les entrades per als dos primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. Al gener del 2023 havien aconseguit una altra fita quan van omplir en solitari el Palau Sant Jordi de Barcelona.
4: Esports.
6: Amb Alfons Gurina, no?
8: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
9: I'm very happy that we score in the first minute.
10: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
9: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
8: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat dels cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador. 3.

0: Cugat Info.
1: Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge es juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
2: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
1: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa al Jazeeras. A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge es juguen el Madrid Manresa, l'Obradoro Lleida, el Baskonia Joventut i el València Barça. A la Lliga Femenina també juguen aquest diumenge el Mallorca Cadí-la-Seu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, clara victòria del Barça al Palau, Barça 8, Xota 0. El Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. I a la Lliga Femenina d'handbol, Granollers 31, Lanzarote 30. A la Lliga Masculina, el Barça juga també aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 2:15 del migdia.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest diumenge Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola i el Vigues i Riells. A la primera semifinal, l'equip local ha eliminat als penals el Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler. L'escoltem.
3: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
1: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim a Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
3: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem en tot i volem tornar a repetir un altre títol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de graella. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari, de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat el francès Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 6:15.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. En clau internacional, Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, porta tibanter entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea.

0: L'aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad, que ha patit un atac amb míssil per tercer cop aquesta setmana, segons fonts diplomàtiques i mèdiques citades per l'agència France Press, hi ha desenes de ferits, alguns dels quals han estat greu. I anirem a Sitges, on Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2 i a segona, Ceuta 1, Sabadell 2.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols, en general prims, i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la General. Són declaracions a Ràdio 4.
3: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport.
4: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
5: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
5: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardet rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Donald Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Almenys dos morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els útils del Iemen ja van atribuir-se dos atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Les autoritats

0: saudites no han fet cap balanç oficial de l'atac, però s'han vist obligades a suspendre temporalment l'activitat de l'aeroport. Diverses ambaixades occidentals de Riad han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquesta setmana. Es dona la circumstància que la capital saudita acull a partir de diumenge el Congrés Mundial de Petroli i a finals de mes hi tindrà lloc la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels dos esdeveniments asseguren que mantenen les cites. L'abast i la freqüència d'aquests atacs per part dels hutis no té precedents des del 2014 i l'inici de la guerra del Iemen. L'Aràbia Saudita dona suport al govern oficial del Iemen i li dona suport militar davant dels rebels hutis. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen aliats de l'Iran.
1: 3Cat Info.
0: Krista Paek, la reclusa que va sobreviure a dues injeccions letals en aplicació de la pena de mort als Estats Units, ha estat traslladada des de l'hospital a la presó, on ja ha passat 3 dècades. El tractament mèdic continuarà al centre penitenciari, segons han informat els seus advocats. Krista Paek, de 50 anys, condemnada per assassinat, és, que se sàpiga, l'única persona que ha sobreviscut a un intent d'execució per injecció letal. Els seus advocats demanen que li commutin la pena de mort per cadena perpètua. Després dels milers de detinguts aquest dissabte a Nova Delhi per la manifestació organitzada pel Partit de les Paneroles, aquest moviment juvenil de protesta ha convocat una nova mobilització per diumenge. El centre de la capital de l'Índia està pres per desenes de milers d'agents de la policia i paramilitars que han bloquejat amb èxit la protesta de dissabte. Entre els milers de detinguts hi ha el seu líder, Abhishek Dibke, que abans de la seva detenció dins de l'avió que el portava a Delhi ha gravat un vídeo per publicar en cas d'arrest.
2: Hello everyone.
3: Hola a tothom. Si esteu veient aquest vídeo és que l'Asho, el Sorab i a mi ens han detingut. A partir d'ara, la Jinka liderarà aquest moviment. Així que tots els que esteu mirant aquest vídeo, seguiu la Jinka Shinde. Ell encapçalarà el partit de les Paneroles després de l'Asho Tos, el Sorab i jo mateix. Gràcies.
2: Thank you.
0: Segons el diari The Hindu, la policia ha detingut més de 5.000 joves que intentaven arribar al lloc de la protesta. L'agència Reuters rebaixa la xifra a prop de 2.000. En tot cas, les detencions són massives, per això no atemoreix els manifestants.
4: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
0: El moviment de la Generació Z exigeix la dimissió del president de la Comissió Electoral per la revisió del cens electoral, que va eliminar 130 milions de votants. El Partit de les Paneroles considera que aquesta reforma beneficia el partit al govern del primer ministre Narendra Modi.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els vins que es produeixen a Catalunya podrien canviar en els propers anys a causa del canvi climàtic, segons un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé alerta que l'increment de les temperatures i la falta de pluja podria fer desaparèixer algunes de les varietats importades des del centre d'Europa. Des de Peralada ens en dona més detalls Aleix Freixas.
5: La recepta que ofereix l'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, és potenciar les varietats autòctones com ara la garnatxa o la carinyena, ja que són varietats que podrien suportar millor el nou clima. Tot i així, assegura que algunes zones serà inviable fer vi.
6: I estem arribant moltes vegades al límit. Els límits de les temperatures per sobre 35-40 graus que estem tenint contínuament en el camp són terribles, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
5: De moment, l'investigador emèrit avisa que l'increment de la temperatura ja afecta la maturació del raïm. Més enllà d'avançar la verema, això comporta canvis en el gust i, com a conseqüència, en el vi que se'n fa.
6: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm, els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor. I, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
5: Sabé ha compartit aquestes reflexions en una conferència al celler de Peralada dins d'una activitat organitzada pel projecte Science Needs You.
0: El Departament de Justícia treballa per crear unitats de reforç per a incidents d'alt risc a les presons. Primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, i si té resultats positius s'aplicarà després a tots els altres. Els equips es formaran amb personal voluntari que farà una formació de 225 hores durant 6 setmanes i un cop feta hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la creació d'aquests grups. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
2: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions capdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
0: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat. Més coses. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CAT Info, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà i no es podrà fer al gener, com estava previst.
7: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
0: D'altra banda, aquest dissabte s'ha sabut que el PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. I ens quedem a Barcelona perquè des d'aquest dissabte i fins dilluns el tram baix no funciona entre les parades de Francesc Macià a Barcelona i Montesa, a Esplugues de Llobregat, per les obres de renovació de les vies. El tall afecta les línies T1, T2 i T3 que mantindran el servei entre les respectives terminals. Per cobrir el tram afectat per les obres hi ha un servei d'autobusos. La represa del servei està prevista per dimarts a les 5 de la matinada. A més, les obres també afecten un tram de lateral de l'Avinguda Diagonal a l'altura de la zona universitària. Dimarts se'n reobrirà una part, però es mantindrà el tall a l'altura de l'Avinguda del Doctor Marañón. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris, juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estevill. Joan Piqué Vidal va morir dimecres, 7 d'octubre, a Castelldefels, al Baix Llobregat, i el funeral s'ha oficiat aquest dissabte. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. En una operació policial que es va tancar el 5 d'octubre, però que s'ha sabut aquest dissabte, s'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
8: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica de tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50

0: 60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una miqueta garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí i migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí i migdia a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. Anem a Sitges, Marc Garriga.
3: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Kira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3Cat Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
4: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los, i això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
3: Peter Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic ben entrada la nit, abans que es projectés una còpia restaurada de Brain Dead, Tu Madre se ha comido mi perro, un film que es va estrenar fa 34 anys. I això passava mentre pels carrers de Sitges es feia la tradicional Zombie Walk.
2: Més de 16.000 persones ja han visitat la fira de videojocs més important del sud d'Europa, que aquests dies se celebra a Barcelona. Fins diumenge, la fira de Montjuïc acull el Saga Barcelona Game Fest en una edició que aquest any ocupa 14.000 metres quadrats. Diumenge es disputaran les finals de diverses competicions i jugarà el Barça i Esports i serà la darrera oportunitat per gaudir de tota l'oferta lúdica del Saló.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, és el punt de trobada fins dilluns dels amants del dolç amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Mestres torronaires donen així el tret de sortida a una campanya que es preveu bona. Alba Mor.
5: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briansó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
6: Presentem un torró de wasabi, un torró picant, i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
7: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
5: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementa implementen tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.
2: El taller a Vall de Reus restaura els gegants de Segòvia, que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Després d'una investigació, s'ha constatat que són originals del 1697 i no pas del 1920, com es creia fins ara. Anem a Reus, Ariadna Escoda.
8: El fet que material i estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponguessin al segle XX va impulsar una investigació que ha acabat determinant que l'origen de les peces era de finals del segle XVII. Els gegants de Segòvia estan documentats des de 1606, però no són les peces que han arribat avui dia. Les figures actuals són de 1697. Amada Peñalosa, coordinadora de la comparsa segoviana, apunta que aquesta situació obre un nou escenari cultural.
9: Estas piezas tienen un valor incalculable que pasan a ser un bien cultural y patrimonial nacional, el del Estado. O sea, ya esto pasa por encima de la ciudad de Segovia. Serían los más antiguos que hay en todo el estado y, por lo tanto, pasan a tener una protección, pasan a ser una obra de arte.
8: Dona la casualitat que uns mesos enrere el taller Vall ja va restaurar unes altres peces que es van considerar les més antigues, els gegants de l'Arbós. Tot i això, els restauradors matisen que aquells els van construir a partir de dues figures d'un retaule de la ciutat, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
2: L'Orfeó Català, el cor de noies de l'Orfeó i una representació del cor infantil han intervingut al concert de la New York Philharmonic dirigida per Gustavo Dudamel a París. Ho han fet en l'obra En la transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Ho ha explicat el director de l'Orfeó Català, Xavier Puig.
10: És una obra que John Adams, segurament el compositor americà més reconegut actualment, doncs la va concebre com un memorial per ajudar els familiars de les víctimes, que hi tenen un protagonisme perquè hi ha àudios de les seves veus que participen juntament amb la música en directe.
2: La gira, la primera de la Filarmònica de Nova York a Europa després de 10 anys, coincideix amb l'inici d'una nova etapa per a la formació després que Dudamel n'assumís la direcció musical i artística al setembre. Els cors del Palau intervindran en 5 concerts, el següent dilluns a Barcelona.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
11: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
12: I'm very happy that we score in the first minute.
13: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
12: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
11: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador. El jugador del Madrid, Tchouaméni, ha parlat pels mitjans del club.
14: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
11: L'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no ha volgut parlar en roda de premsa en acabar el partit. Jugat aquest dissabte a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València.
1: 3CAT Info.
11: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els ballesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic Ferran Costa.
15: Penso que sí, que la decisió que ell havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada. La

0: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa Algesires.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen al Madrid Manresa, Obradoiro Lleida, Baskonia Joventut i València Barça. A la Lliga Femenina també juguen el Mallorca Cadilaseu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. Encara en Futbol Sala, el Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. Parlem d'handbol. El Granollers ha guanyat a la Lliga Femenina el Lanzarote per 31-30. A la Lliga Masculina, el Barça també juga aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:45 del migdia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest diumenge, Vigues i Riells es jugarà a la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola contra l'equip local, el Vigues i Riells, que la primera semifinal ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler.
2: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat, però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
0: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim en Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
3: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem en tot i volem tornar a repetir un altre títol.
0: La final aquest diumenge a la 1.
1: 3CAT Info.
0: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, Ogura i Jean Antonio han completat el podi. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
4: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
0: Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'àvia al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Superesports 600.
5: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant i la veritat és que aconseguir el títol 3 curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
0: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info. Trescat Info.

Són les 6. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, forta tibanteo entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassedats, només ha tingut treva, sense atacs israelians, un

0: de cada 10 dies. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac d'aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita, que ha suspès les operacions. Els hutis del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se a Eivissa. Una organització criminal les reclutava des de Veneçuela amb promeses de feina falses. Un cop aquí, les explotaven sexualment i els feien pagar un suposat deute. L'operació policial ha acabat amb 4 detinguts. Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne.
1: Esports. El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8ª victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. Ha disputat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols en general prims i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú i l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat de les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
3: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, és a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. De la seva banda, la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual des de les 7 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 del matí de dilluns. Aquest dissabte s'ha reunit a Barcelona la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que les últimes generals del 2023 la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Primer cap de setmana, des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. Pedro Sánchez centra la precampanya en la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes, mentre que Alberto Núñez Feijóo promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Anem a Madrid, Alba Gil.
4: Reforçar els decrets d'habitatge i que les polítiques de vivenda no tinguin data de caducitat. És la promesa de Pedro Sánchez en l'arrencada d'una cursa electoral que es preveu crispada i polaritzada.
5: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también.

0: será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España.
1: El president espanyol té previst aquest diumenge un nou acte a Ponferrada després d'haver engegat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, tradicional bastió socialista, al costat de María Jesús Montero. Allà ha carregat contra la dreta per voler enfrontar, ha dit, petits propietaris amb llogaters i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien, per poder capgirar els resultats que donen les enquestes. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo feia un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit. El líder del PP es reivindica com l'antítesi de Sánchez i promet un canvi rotund, però serè.
2: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
1: Feijóo no s'ha referit a l'habitatge, però sí que ho ha fet Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a posar en dubte el vot per correu.
3: ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
1: Una teoria sense proves que Vox també difon.
4: Rescat Info.
5: En clau internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
6: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
5: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
6: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
5: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar les negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Precisament, la Unió Europea ha carregat contra l'acord de Donald Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea aprovarà el paquet més gran de sancions contra Rússia des que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
7: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
5: En una altra entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics, Marra Guant, apunta que l'acord tindrà incidència puntual als Estats Units, però no tant a Europa.
8: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
5: En l'últim mes el preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8% principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà i també per les sancions al petroli rus per la guerra d'Ucraïna. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín.
9: En Espanya, no jo!
5: Marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza just el dia en què fa un any de l'alto al foc, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte, almenys 6 palestins han mort en atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
9: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto al foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
10: 36.
9: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
10: 1.471.
9: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto al foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
10: 7.
9: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar, perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
10: 63%.
9: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
10: 1.300.000.
9: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
10: 170.000.
9: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
10: 1,5%.
9: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto al foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
10: 1.099.
9: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
5: Precisament el president palestí Mahmoud Abbas ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic i per fer-ho visible aquest dissabte s'ha fet una acció a Barcelona enmarcada del Dia Mundial de la Salut Mental en què l'artista plàstic Toni Ortiz ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Rahaf, una nena palestina d'11 anys.
11: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
5: La guerra fa 3 anys que dura i malgrat el feble alto al foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
12: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
4: El temps.
5: Dani Ramírez.
13: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem 2 dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí, migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia, per tant, de dia entre 22 i 20

0: 25, algun sector de 26-27, cap a ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
1: 3CAT Info.
2: Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i d'altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit amb gossos de recerca i l'ajuda de drons el torrent de Vall d'Oriolf i el riu Mugent fins a Montmeló i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, cases i cotxes com ara Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una setantena de voluntaris de protecció civil que hi treballaran durant 3 dies. Noemi Sanz, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
3: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidències que des de l'Ajuntament ens ha passat.
2: Les principals feines que fan són la retirada d'arbres i branques que han caigut, treure fang i ajudar en tasques de neteja. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronal de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
4: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
2: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
5: Setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70-80% aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
2: I els càmpings també estan força plens. Segons el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Gotanegre, calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois i un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi a més alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez.
6: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3CAT Info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
7: Que tot i que sí que les dones es pense que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
6: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
7: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
6: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
8: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, bueno, como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con, pues no, con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
6: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
7: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té a veure amb els estereotips i amb el viatge de sexe.
8: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares m'entendien.
6: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
9: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
6: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
1: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
10: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. La veritat, només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts.
2: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, que van treure el seu primer àlbum, Un dia no sé com, fins a l'últim, Fruit del deliri, de l'any 2024. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres tres concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Petaro, Està guai, La gent que estimo, Elefants o Sort de tu, que ha posat punt final al concert.
11: Començo un dia nou, sobre les taulades, i quan balla la fos com la matinada, la teva pell brillant com una estrella rara.
2: Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies 4 estadis després que les entrades per als dos primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. El gener del 2023 havien aconseguit una altra fita quan van omplir en solitari el Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
12: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
13: I'm very happy that we score in the first minute.
14: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
13: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
12: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat dels cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador.
1: 3CAT Info.
12: Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València. La segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part.

0: amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
1: Penso que sí, que la decisió que ell havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
0: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge juga l'Europa al Jazeres. A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen el Madrid Manresa, l'Obradoro Lleida, el Baskonia Joventut i el València Barça. A la Lliga Femenina també juguen aquest diumenge el Mallorca Cadí-la-Seu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, clara victòria del Barça al Palau, Barça 8, Xota 0. El Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. I a la Lliga Femenina d'handbol, Granollers 31, Lanzarote 30. A la Lliga Masculina, el Barça juga també aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:15 del migdia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest diumenge Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola i el Vigues i Riells. A la primera semifinal, l'equip local ha eliminat als penals el Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler. L'escoltem.
3: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment, i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
0: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim el Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
3: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem amb tot i volem tornar a repetir un altre títol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de graella. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari, de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat el francès Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. En clau internacional, Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, porta tibanter entre tots dos espadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. I també us hem explicat que milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassetats, només ha tingut treva sense atacs israelians un de cada 10 dies. A partir d'ara us parlarem del principal

L'aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad, que ha patit un atac amb míssil per tercer cop aquesta setmana. Segons fonts diplomàtiques i mèdiques citades per l'agència France Press, hi ha desenes de ferits, alguns dels quals

0: La vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També a primera, a la vez, un Atlètic de Madrid 2 i a segona, Ceuta 1, Sabadell 2.
1: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols, en general prims, i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar l'urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la General. Són declaracions a Ràdio 4.
3: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
1: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport.
4: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
5: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
5: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
1: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardet rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Donald Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riyadh, segons l'agència France Press, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els útils del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Les autoritats saudites no han fet cap balanç oficial de l'atac, però s'han vist obligades a suspendre temporalment l'activitat de l'aeroport. Diverses ambaixades occidentals de Riyadh han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquesta setmana. Es dona la circumstància que la capital saudita acull a partir de diumenge el Congrés Mundial de Petroli i a finals de mes hi tindrà lloc la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels 2 esdeveniments asseguren que mantenen les cites. L'abast i la freqüència d'aquests atacs per part dels hutis no té precedents des del 2014 i l'inici de la guerra del Iemen. L'Aràbia Saudita dona suport al govern oficial del Iemen i li dona suport militar davant

0: dels rebels hutis. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen aliats de l'Iran.
1: 3Cat Info.
0: Krista Paek, la reclusa que va sobreviure a dues injeccions letals en aplicació de la pena de mort als Estats Units, ha estat traslladada des de l'hospital a la presó, on ja ha passat 3 dècades. El tractament mèdic continuarà al centre penitenciari, segons han informat els seus advocats. Krista Paek, de 50 anys, condemnada per assassinat, és, que se sàpiga, l'única persona que ha sobreviscut a un intent d'execució per injecció letal. Els seus advocats demanen que li commutin la pena de mort per cadena perpètua. Després dels milers de detinguts aquest dissabte a Nova Delhi per la manifestació organitzada pel Partit de les Paneroles, aquest moviment juvenil de protesta ha convocat una nova mobilització per diumenge. El centre de la capital de l'Índia està pres per desenes de milers d'agents de la policia i paramilitars que han bloquejat amb èxit la protesta de dissabte. Entre els milers de detinguts hi ha el seu líder, Abhishek Dibke, que abans de la seva detenció dins de l'avió que el portava a Delhi ha gravat un vídeo per publicar en cas d'arrest.
2: Hello everyone.
3: Hola a tothom. Si esteu veient aquest vídeo és que l'Asho, el Sorab i a mi ens han detingut. A partir d'ara, la Jinka liderarà aquest moviment. Així que tots els que esteu mirant aquest vídeo, seguiu la Jinka Shinde. Ella encapçalarà el partit de les Paneroles després de l'Ashutosh, el Sorab i jo mateix. Gràcies.
2: Thank you.
0: Segons el diari The Hindu, la policia ha detingut més de 5.000 joves que intentaven arribar al lloc de la protesta. L'agència Reuters rebaixa la xifra a prop de 2.000. En tot cas, les detencions són massives, per això no atemoreix els manifestants.
4: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
0: El moviment de la Generació Z exigeix la dimissió del president de la Comissió Electoral per la revisió del cens electoral, que va eliminar 130 milions de votants. El Partit de les Paneroles considera que aquesta reforma beneficia el partit al govern del primer ministre Narendra Modi.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els vins que es produeixen a Catalunya podrien canviar en els propers anys a causa del canvi climàtic, segons un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé alerta que l'increment de les temperatures i la falta de pluja podria fer desaparèixer algunes de les varietats importades des del centre d'Europa. Des de Peralada ens en dona més detalls Aleix Freixas.
5: La recepta que ofereix l'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, és potenciar les varietats autòctones com ara la garnatxa o la carinyena, ja que són varietats que podrien suportar millor el nou clima. Tot i així, assegura que algunes zones serà inviable fer vi.
6: I estem arribant moltes vegades al límit. Els límits de les temperatures per sobre 35-40 graus que estem tenint contínuament en el camp són terribles, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
5: De moment, l'investigador emèrit avisa que l'increment de la temperatura ja afecta la maturació del raïm. Més enllà d'avançar la verema, això comporta canvis en el gust i, com a conseqüència, en el vi que se'n fa.
6: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm, els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor, i, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
5: Sabé ha compartit aquestes reflexions en una conferència al celler de Peralada dins d'una activitat organitzada pel projecte Science Needs You.
0: El Departament de Justícia treballa per crear unitats de reforç per a incidents d'alt risc a les presons. Primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, i si té resultats positius s'aplicarà després a tots els altres. Els equips es formaran amb personal voluntari que farà una formació de 225 hores durant 6 setmanes i un cop feta hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns, a més través de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la creació d'aquests grups. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
2: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un

0: pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions capdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
1: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat. Més coses. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CAT Info, l'advocat que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà i no es podrà fer al gener, com estava previst.
2: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
1: D'altra banda, aquest dissabte s'ha sabut que el PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. I ens quedem a Barcelona perquè des d'aquest dissabte i fins dilluns el tram baix no funciona entre les parades de Francesc Macià a Barcelona i Montesa, a Esplugues de Llobregat, per les obres de renovació de les vies. El tall afecta les línies T1, T2 i T3 que mantindran el servei entre les respectives terminals. Per cobrir el tram afectat per les obres hi ha un servei d'autobusos. La represa del servei està prevista per dimarts a les 5 de la matinada. A més, les obres també afecten un tram de lateral de l'Avinguda Diagonal a l'altura de la zona universitària. Dimarts se'n reobrirà una part, però es mantindrà el tall a l'altura de l'Avinguda del Doctor Marañón. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris, juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estevill. Joan Piqué Vidal va morir dimecres, 7 d'octubre, a Castelldefels, al Baix Llobregat, i el funeral s'ha oficiat aquest dissabte. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. En una operació policial que es va tancar el 5 d'octubre, però que s'ha sabut aquest dissabte, s'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
3: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
4: El temps.
1: Dani Ramírez.
5: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora, l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una miqueta garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí i migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüència. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí i migdia a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. Anem a Sitges, Marc Garriga.
6: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Kira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3Cat Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
7: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los. I això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
6: Peter Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic ben entrada la nit, abans que es projectés una còpia restaurada de Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro, un film que es va estrenar fa 34 anys. I això passava mentre pels carrers de Sitges es feia la tradicional Zombie Walk.
1: Més de 16.000 persones ja han visitat la fira de videojocs més important del sud d'Europa, que aquests dies se celebra a Barcelona. Fins diumenge, la Fira de Montjuïc acull el Saga Barcelona Game Fest en una edició que aquest any ocupa 14.000 metres quadrats. Diumenge es disputaran les finals de diverses competicions i jugarà el Barça i Esports i serà la darrera oportunitat per gaudir de tota l'oferta lúdica del Saló.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, és el punt de trobada fins dilluns dels amants del dolç amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Mestres torronaires donen així el tret de sortida a una campanya que es preveu bona. Alba Mor.
8: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briançó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
9: Presentem un torró de wasabi, un torró picant, i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
10: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
8: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementen tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.
1: El taller a Vall de Reus restaura els gegants de Segòvia, que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Després d'una investigació s'ha constatat que són originals del 1697 i no pas del 1920, com es creia fins ara. Anem a Reus, Ariadna Escoda.
11: El fet que material i estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponguessin al segle XX va impulsar una investigació que ha acabat determinant que l'origen de les peces era de finals del segle XVII. Els gegants de Segòvia estan documentats des de 1606, però no són les peces que han arribat avui dia. Les figures actuals són de 1697. Amada Peñalosa, coordinadora de la comparsa segoviana, apunta que aquesta situació obre un nou escenari cultural.
12: Estas

0: piezas tienen un valor incalculable, que pasan a ser un bien cultural y patrimonial nacional, el del Estado. O sea, ya esto pasa por encima de la ciudad de Segovia. Serían los más antiguos que hay en todo el Estado y, por lo tanto, pasan a tener una protección, pasan a ser una obra de arte.
1: Dona la casualitat que uns mesos enrere el taller Avall ja va restaurar unes altres peces que es van considerar les més antigues, els gegants de l'Arboç. Tot i això, els restauradors matisen que aquells els van construir a partir de dues figures d'un retaule de la ciutat, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
2: L'Orfeó Català, el cor de noies de l'Orfeó i una representació del cor infantil han intervingut al concert de la New York Philharmonic dirigida per Gustavo Dudamel a París. Ho han fet en l'obra En la transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Ho ha explicat el director de l'Orfeó Català, Xavier Puig.
3: És una obra que John Adams, segurament el compositor americà més reconegut actualment, doncs la va concebre com un memorial per ajudar els familiars de les víctimes, que hi tenen un protagonisme perquè hi ha àudios de les seves veus que participen juntament amb la música en directe.
2: La gira, la primera de la Filarmònica de Nova York a Europa després de 10 anys, coincideix amb l'inici d'una nova etapa per a la formació després que Dudamel n'assumís la direcció musical i artística al setembre. Els cors del Palau intervindran en 5 concerts, el següent dilluns a Barcelona.
4: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
5: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8ª victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
6: I'm very happy that we score in the first minute.
7: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
6: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
5: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador. El jugador del Madrid, Tchouaméni, ha parlat pels mitjans del club.
8: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
5: L'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no ha volgut parlar en roda de premsa en acabar el partit. Jugat aquest dissabte a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València.
4: 3CAT Info.
5: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els ballesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic Ferran Costa.
9: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
5: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa als Jazeres.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen al Madrid Manresa, Obradoiro Lleida, Baskonia Joventut i València Barça. A la Lliga Femenina també juguen el Mallorca Cadilaseu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. Encara en Futbol Sala, el Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. Parlem d'handbol. El Granollers ha guanyat a la Lliga Femenina el Lanzarote per 31-30. A la Lliga Masculina, el Barça també juga aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:45 del migdia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I aquest diumenge, Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. La disputaran el Cerdanyola contra l'equip local, el Vigues i Riells, que a la primera semifinal ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler.
10: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
5: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim a Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
10: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem amb tot i volem tornar a repetir un altre títol.
5: La final aquest diumenge a la 1.
4: 3CAT Info.
5: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Ogura i Gianni Antonio han completat el podi. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
11: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
5: Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'àvia al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Supersports 600.
12: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant i la veritat és que aconseguir el títol 3 curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
5: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.
13: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 11 d'octubre del 2026, si haguéssim de fer una definició més o menys improvisada de què és un bon grup de música, podríem dir que és aquell que té cançons que t'alegren el dia, que t'acompanyen quan t'enamores i quan estàs fotut, que agafen significat quan les comparteixes amb els amics, que serveixen per acompanyar un viatge llarg amb cotxe, que et dibuixen un somriure quan encens els primers acords a la cua del supermercat, que et fan aixecar els braços en una festa major o que tens de fons quan prepares el sofregit del diumenge. Oques Grasses compleix, en bona part, tots aquests principis. Nascuts a Roda de Ter el 2010, s'han acomiadat dels escenaris amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic. Si heu estat, segur que hi heu vist una barreja de generacions, de maneres de vestir, de maneres de parlar i de maneres de gaudir de la música, perquè després diguin, per cert, que només es poden omplir grans recintes en castellà o en anglès. És difícil acomiadar-se també. Que ho preguntin a Cristiano Ronaldo, que ha marxat per la porta del darrere de la selecció de Portugal amb més botox a la cara que no pas gols en partits decisius. Per refinar aquest paral·lelisme, de gust dubtós, hi ha poc artifici en el grup de Josep Montero. El que se sent és el que hi ha. El cantant i ànima del grup ni tan sols li cal fer entrevistes. Per què fer-ho si sense exposar-se ven més de 200.000 entrades en 4 concerts consecutius? La fórmula és senzilla, i precisament per això tan complicada. Lletres que parlen a l'adolescent que comença a tenir una vida pròpia, al jove que compra entrades anticipades pel Canet Rock, a qui s'acosta a la trentena i omple les caixes de la mudança amb una trompeta de fons, al noi tremolós que porta un anell a la butxaca per demanar casament mentre sona Sort de tu, i a qui comença a necessitar la gent que estimo per adormir un nadó, o a l'avi enrotllat que acaba admetent que li agrada estar guai.
1: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: I ara, que vivim en temps desalert i de portar el paraigua a tot arreu, tindrem present aquella estrofa d'Oques Grasses que diu «I un altre cop m'escapo, van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps». Oques Grasses ja és història, s'ha de ser molt bo perquè més de 200.000 persones et vinguin a veure per dir-te, en el fons, que trobaran a faltar.

0: Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
1: Més enllà del comiat, toques gràcies i altres titulars, i és que Esquerra confirma aquesta tarda si Gabriel Rufián serà el seu cap de llista al Congrés. Eva Compte, bon dia.
2: Bon dia. Avui a les 6 s'acaba el termini perquè s'hi presentin candidats. Esquerra diu que té l'acord encarrilat amb Rufián, però ell manté el silenci i els comuns continuen convidant-lo a liderar el Front Ampli. Mentrestant, ara a les 7 comença la votació telemàtica de la militància de la CUP per decidir si avala la decisió de la direcció de no presentar-se a les generals.
1: 12 morts i més de 300 ferits en un atac UTI contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita.
2: És el tercer atac i el més mortífer d'aquesta setmana en aquesta infraestructura de la monarquia saudita.
1: Donald Trump demana a Volodymyr Zelensky que plegui.
2: Sí, l'endemà de l'acord de la Casa Blanca amb Moscou pel dièsel, el president dels Estats Units diu que Ucraïna necessita un nou líder i demana a Zelensky que aturi els atacs a refineries russes.
3: Pilota de Gordon, és a la frontal. Atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: El Barça continua intractable i suma la vuitena victòria a la Lliga, Roger Nou.
4: Triomf per 3-0 contra el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Els blaugranes sumen 24 punts de 24 possibles i igualen el millor inici de Lliga de la història del club.
1: Victòria també del Madrid, això sí, per la mínima contra el Villarreal i amb polèmica per l'expulsió de Vinícius.
4: El Brasil a instàncies del VAR va veure la vermella directa per estirar els cabells al jugador del Villarreal, Nathan Saliba, just abans de marcar un gol que no va pujar al marcador. Al final, victòria mínima per 1-0 i Mourinho, que planta la premsa després del partit.
1: I podrem socapar al llarg d'aquest suplement. Enric Agut, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, avui s'espera un matí tranquil, un matí estable, amb cel més aviat serè de moment o alguns núvols prims, però a partir de les 11-12 arribaran més núvols procedents de l'Aragó i entre les hores i el vespre el cel pot quedar variable o ennuvolat, per exemple, a Ponent i també a l'Alt Pirineu. En principi no ha de ploure i la temperatura serà bastant semblant a la d'ahir o pujarà lleugerament en alguna població. S'esperen màximes, per exemple, a Lleida, Tarragona de 25 graus, Barcelona i Girona al voltant dels 23 i Viella amb 18 graus de màxima.
1: Avui el suplement. Avui el suplement. Tertúlia, Muriol, Marc, Núria Oriols, Marta Monforte i Carles Munguilot. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. I després... A Diego Luna el perseguirà per sempre més aquesta melodia. A banda de Narcos, ha protagonitzat pel·lícules de Star Wars després de donar-se a conèixer amb I tu mama también. Avui al suplement, una estrella de Hollywood que ara dirigeix una pel·lícula ambientada en part a Barcelona sobre una jove mexicana que representa moltes de les problemàtiques que ens envolten avui dia. I a les 11... A les 11, cartes a l'Empar. Empar Moliner respon les cartes dels oients. Just després, Marta Ferrer i Rosa Rodon amb recomanacions culturals. Avui a l'Eclipsi, les nits del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. L'hem entrevistat un munt de vegades, però mai en aquest context. I acabarem amb el Malalts de Ràdio i la Marina Laminos fent recerca dels millors tresors de l'arxiu de Catalunya Ràdio. Passen 7 minuts de les 7 del matí. Oques grasses ja és història.
6: Això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat. Fins a l'últim moment, que ha estat avui. Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor.
1: Amb aquestes paraules de Josep Montero i un dels seus grans èxits, La gent que estimo, corejat per 55.000 persones ahir a l'Estadi Olímpic, els d'Osona han posat punt final a una carrera històrica. Quatre concerts a l'Estadi Olímpic plens a vessar pràcticament des que es van posar a la venda les entrades. Més de 200.000 persones en total a través d'aquests 4 dies que han dit adeu al grup de Montero cantant tots els èxits des de la fans. A Serem ocells. Tot això malgrat els avisos de pluja, malgrat haver posposat un dels concerts, els fans no han fallat. Tampoc els convidats especials, ahir justament va assistir-hi el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Ho va fer al costat del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, però és que per aquests quatre concerts també hi han passat Pau Cubarsí, Pep Guardiola, Gerard Piqué, Aitana Bonmatí, també la cantant Aitana, i també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, entre molts d'altres.
1: Un concert que final, el d'ahir, que vam poder seguir a 3CAT, també a través d'ICAT, amb un programa especial conduït per l'Aina Austrell i el Frank Lluís Giró, que avui ha anat a dormir tard, però abans ens ha deixat aquesta contracrònica del que va donar de si aquest concert final d'Oques Grasses. Frank Lluís Giró, bon dia.
7: Bon dia, Roger, i bona nit a Oques Grasses per sempre més. El grup osonenc ja és història de la música catalana i, de fet, s'ha guanyat amb honor un bon lloc a l'Olimp de l'escena gràcies a una rastellera incomptable de hits immortals. La cirereta del pastís han estat aquests quatre olímpics portant més de 200.000 persones a Montjuïc per un comiat que ha tingut moments per tot, per riure, per plorar i, sobretot, per cantar a ple pulmó. Per la vostra curiositat, doncs el repertori d'aquest últim concert del dissabte ha estat calcat exactament igual que els altres tres anteriors. Van començar amb Corre pels camps, van acabar amb Sort de tu i van donar més pes als tres darrers discos que han estat els del gran salt a la popularitat. Oques se'n van, les seves cançons es queden i avui a Catalunya és oficialment dia de ressaca emocional.
1: Exactament. Gràcies, Frank Lluís Giró. A tot això, ara una ressaca llarga per tots els membres d'Oques Grasses que hauran de descansar i recuperar forces i veurem què depara el futur, especialment amb aquest projecte en solitari de Josep Montero, que tot apunta que d'aquí uns mesos també veurà el sol. Els partits afronten una jornada decisiva per enllestir les candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. Ara, a les 7, ha començat la votació telemàtica perquè la militància de la CUP avali o no la proposta de la direcció de no presentar-se a les generals. I un dels anuncis que s'espera avui és saber si Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra o si es deixarà seduir pel front ampli dels partits a l'esquerra del PSOE. De moment, el republicà manté el silenci.
2: Sí, aquesta tarda la direcció d'Esquerra ha de fer públic qui encapçalarà la seva llista per Barcelona al Congrés dels Diputats. Segons el reglament de la formació, el termini per presentar candidatures s'acaba avui a les 6 de la tarda. El partit dona per encarrilat l'acord amb Rufián, però els comuns segueixen convidant-lo a liderar la coalició d'esquerres. Gerardo Pirsarello és el portaveu dels comuns.
8: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
2: I pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància que, com deies, des d'ara a les 7 fins demà a les 7 del matí pot votar la proposta telemàticament. Demà es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés.
1: És el primer cap de setmana des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot. Pedro Sánchez es trasllada avui a Ponferrada després d'haver estat ahir al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on va fer bandera dels decrets per l'habitatge. Des de Madrid, Alberto Núñez Feijóo promet un canvi serè, però contundent. Alba Gil, bon dia.
9: Bon dia. Doblet de Pedro Sánchez en l'estrena de la precampanya. Aquest matí farà un míting a Lleó on traslladarà la lluita per l'habitatge, la principal base electoral d'un PSOE enfonsat en les enquestes. El president espanyol acusa la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters i assegura que reforçarà els decrets per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
10: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente.
9: Alberto Núñez Feijóo ha encetat la precampanya a Madrid, acompanyat dels barons territorials i de la plana major del PP. Ho ha fet amb la promesa de girar full a l'etapa Sánchez i d'expulsar un govern a qui ha tornat a titllar de màfia. Feijóo ofereix un canvi rotund però serè i es reivindica com l'antítesi del seu contrincant.
11: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
9: Vox també hi romp avui en precampanya amb un acte Estepona i la mirada posada a Ceuta, on celebraran el 12 d'octubre.
1: Dos minuts per arribar a un quart de vuit del matí, gràcies, Alba. Mentrestant, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, defensa la sentència sobre l'amnistia i adverteix que qüestionar el Constitucional debilita la democràcia.
2: En una entrevista al diari El País, el magistrat avala la decisió d'aplicar l'amnistia als delictes de malversació vinculats al procés independentista. Recordem que aquesta resolució corregeix la interpretació que havia fet el Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia als líders independentistes. Conde Pumpido assegura que el Constitucional també és l'òrgan que garanteix els drets fonamentals i que les seves resolucions, diu, s'han de respectar.
12: Lo que me preocupa es que se extraigan conclusiones políticas que cuestionen el tribunal por la existencia de unos votos que están establecidos en la Constitución. Y esas conclusiones políticas creo que son muy negativas, porque quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución, y quien está cuestionando la Constitución está cuestionando la democracia.
2: Per la seva banda, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, reitera, en aquest cas en una entrevista al periòdico, que ara estan en campanya electoral, no hi haurà una trobada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont.
1: Escalada significativa al conflicte del Iemen. Un atac hutí contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, ha provocat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina.
2: Es tracta del tercer cop que els rebels ataquen aquesta infraestructura de la monarquia saudita aquesta setmana, però el d'aquesta matinada ha estat l'atac més mortífer a l'Aràbia Saudita en més d'una dècada. Alguns testimonis expliquen que hi ha hagut una forta explosió que ha afectat el vestíbul de l'aeroport. Hi ha diversos ferits crítics també que han estat traslladats a centres mèdics de la capital. S'ha suspès el trànsit aeri. El sistema d'alertes no ha detectat els míssils, cosa que exposa, per tant, les vulnerabilitats de l'Aràbia Saudita en l'escalada del conflicte amb els hutis del Iemen, aliats de l'Iran. El president nord-americà Donald Trump ha condemnat l'atac contra l'aeroport, que ha dit que és injustificable, i ha assegurat que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic al Iemen. El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha condemnat també l'atac i demana que s'aturi l'agressió. A banda dels atacs recents a posicions de l'Aràbia Saudita, l'ofensiva s'ha intensificat també en diversos punts al sud del Iemen, després d'apoderar-se de tota la costa de l'estret de Bab el-Mandeb. Els hutis mantenen ara un setge contra la ciutat de Taiz, que és la tercera del país.
1: Mentrestant, nou xoc de Donald Trump amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. L'endemà d'arribar a un acord amb Vladimir Putin pel dièsel, el president dels Estats Units diu que Ucraïna necessita un nou líder i acusa Zelensky de no haver fet prou per aturar la guerra.
2: Trump també ha culpat Zelensky de l'alça de preus del gasoil i ha assegurat que més li val aturar els atacs contra instal·lacions petrolieres russes després que Ucraïna ataqués una refineria. Per tot això, diu que cal que plegui.
13: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
2: Kiev ha respost dient que Zelensky té el suport del poble ucraïnès i que les declaracions de Trump demostren que està fent una bona feina. L'enfrontament té lloc després del bombardeig mortífer rus contra un edifici residencial a Zaporíjia. El balanç de morts ha pujat les últimes hores a 20, entre els quals 3 infants.
1: A l'Índia, el moviment juvenil de les Paneroles apuja el toc contra el govern de Narendra Modi i convoca una nova mobilització massiva per avui.

0: El líder principal del moviment, detingut ahir just juntament amb altres membres destacats de l'oposició, ha estat alliberat fa pocs minuts. La protesta d'ahir a Nova Delhi va ser durament reprimida per un dispositiu de seguretat extraordinari i almenys 2.000 manifestants van ser detinguts. El moviment de les paneroles el formen sobretot joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública. En la protesta d'aquest cap de setmana exigeixen la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè consideren que beneficia el partit al govern.
1: Almenys 14 morts en dos tirotejos massius als Estats Units aquesta matinada.
0: El primer, l'estat de Pennsilvània, on un atacant ha matat 8 persones, entre els quals 2 infants, i després s'ha suïcidat. També n'hi ha hagut un altre en una zona rural, a l'estat de Geòrgia, on han mort 5 persones. En el que portem d'any, més de 300 persones han mort en tirotejos massius als Estats Units.
1: A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual.
0: Han detingut 4 persones i han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses drogues. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. Gonzalo López és el portaveu de la Guàrdia Civil.
2: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
1: I avui també ens fem ressò que els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona reclamen indemnitzacions a la Generalitat 3 mesos després de l'incident.
0: La Generalitat té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns, que exigeixen compensacions per danys materials, econòmics i morals per a les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats arran de l'esvoranc. L'advocada dels veïns, Carmen Pérez Pozo, assegura que una part important de la quantitat reclamada, que no ha volgut concretar, correspon a la pèrdua de valor dels immobles. També ha apuntat que el retorn a casa dels qui encara no han pogut tornar no es podrà fer el gener, com estava previst. Són declaracions d'aquesta emissora.
3: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
0: El PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que hagin pogut tenir rellevància penal.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Anem al cine. Peter Jackson ha rebut una llarguíssima ovació per part del públic a Sitges quan ha recollit el gran premi honorífic del Festival de Cine Fantàstic. El director de la trilogia del Senyor dels Anells s'ha involucrat en el certamen i ha donat el tret de sortida de la tradicional Zombie Walk. Des de Sitges, Marc Garriga.
4: Ara sí, sisplau, demano un fort aplaudiment per al gran Sir Peter Jackson.
5: El públic de Sitges ha dedicat a Peter Jackson diversos minuts d'aplaudiments dempeus a l'auditori principal, on ha rebut el gran premi honorífic, una estatueta en forma del clàssic King Kong de Sitges.
6: King Kong rules, and I'm so proud to be holding him right now. So thank you very, very much. Thank you.
5: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació de matinada. L'espanyola Diana Peñalver, que en declaracions a Catalunya Ràdio explicava que quan la van rodar junts fa 34 anys ja es veia que seria un cineasta important.
7: Sí, jo veia que tenia futuro, sí. Ja apuntava manera de... Hombre, no sé si decir de genio, ¿verdad? Pero sí de un director de cine que sabe lo que hace. Y como luego se ha demostrado, ¿no?
5: Jackson ha parlat de déjà vu, però sembla que li ha agradat perquè ha emplaçat el públic a repetir l'experiència d'aquí a 34 anys.
1: Més notícies. La Filarmònica de Nova York va començar ahir a la nit a París la seva gira europea dirigida per Gustavo Dudamel. Ho va fer de la mà de l'Orfeo Català, el cor de noies i cantaires del cor infantil que van interpretar en la Transmigració de les Ànimes de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units. Des de París, Isabel Galí.
8: Els aplaudiments del públic tarden a arribar quan acaba de sonar la Transmigració de les Ànimes, l'obra que l'Orfeó Català i l'Orquestra de Nova York han interpretat aquest dissabte a la nit a París, una emotiva composició del nord-americà John Adams encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. La profunditat i contenció del cor català i la delicadesa de Gustavo Dudamel al capdavant de l'Orquestra de Nova York es podrà escoltar durant la gira europea de la formació nord-americana. Pel president del Palau de la Música, Joaquim Uriach, un pas més en la projecció internacional de l'Orfeo.
9: Abans això suposa un gran pas per nosaltres, posar

0: valor l'excel·lència d'aquests cors nostres i un pas més en el que és el projecte internacional de l'Orfeó Català.
1: El tàndem Dudamel i Orfeó Català tornarà a interpretar l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la Filarmònica de Nova York no trepitjava el vell continent.
2: Gràcies, Isabel. Avui, per cert, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia.
3: Sí, la cantant mallorquina torna a actuar a la mítica Sala de París per rememorar el seu històric concert del 1975. El d'avui és a les 7 de la tarda i repassarà les cançons més emblemàtiques d'aquell concert de fa 50 anys, juntament amb alguns temes del seu darrer treball discogràfic, L'aigua no cansa, publicat aquest mateix 2026.
2: Avui s'acomiada un dels grups de referència al País Valencià, la Gossa Sorda. Ho fan un concert al seu poble, Pego, on hem viatjat per conèixer els seus orígens. Pepa Ferrer.
4: La Gossa Sorda va néixer a una caseta de camp enmig de tarongers a Pego. Josep Nadal és el cantant.
5: Perquè ací darrere n'hi havia una gossa que estava sorda, quan nosaltres veníem d'adolescents ací. Ací darrere mateix de la caseta vivia una gossa que estava sorda.
4: Era el projecte d'uns adolescents que no sabien fer música, però que amb ella volien fer activisme. Salva Bolufer és el bateria.
6: M'ho passàvem superguai assajant.
5: No teníem ni idea de tocar, no. Però teníem clar que volíem fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també teníem clar que cantarien en valencià.
4: Avui faran el seu últim concert sent un dels grups de referència del País Valencià, però trobar un lloc on fer-lo no va ser fàcil. Anabel Nadal és la mànager.
7: També recordo que quan els ho vaig comentar a ells, hi ha un lloc, només hi ha un lloc possible dins de Pego, i és tal, van tindre certa incredulitat perquè creien que seria molt complicat que alguns deixar el seu lloc de feina i demés.
4: I amb el recinte ja preparat, la Gossa Sorda posa punt i final avui en un concert amb més de 17.000 persones allà on tot va començar, a Pego.
8: L'informatiu del suplement.
9: El cinema fantàstic torna a Sitges.
10: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
9: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
10: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
9: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
11: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
12: Tarda de diumenge, tarda de ràdio esportiva al Tot Gira.
13: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme.
12: I el primer estic girat de la temporada. El Mundial d'Hoquei Patins amb Guillem Soler.
13: A les 5, Baskonia Penya a l'ACB.
12: A partir de les 6, seguirem l'Uni Girona Jairis i l'Europa al Jazires.
13: I a les 7, partidars de bàsquet.
12: Des del Palau Blaugrana, Barça-València. La repetició de l'última final ACB. Amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
13: També seguirem el Liverpool City a la Premier i obrirem el nostre bar culer per prendre el pols a la Lliga i activar el mode Champions abans del partit del Barça de dimarts a Istanbul.
12: Tot Gira, avui de 4 a 9, amb David Clopés.
8: Tenim passió per l'esport. L'informatiu del suplement.
2: El primer de Gordon.
14: Pilota de Gordon, és a la frontal. Atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol!
2: El segon de Gabriel Jesús.
14: Pilota que retalla a la frontal de l'àrea, Romero. Continua encara l'argentí, no la pot treure bé, se l'endú Gabriel Jesús, continua Gabriel Jesús, continua Jesús! Gol!
2: I el tercer de Koundé.
14: Prova de fer l'acció individual, Lamine penja la pilota. Koundé, gol!
2: Gol, gol! 8 de 8, 8 victòries en 8 partits. Els blaugranes mantenen aquest ple de victòries. 3-0 i contra el Getafe al Camp Nou. Roger Nou, bon dia.
15: Sí, igual han de fet el millor inici de la Lliga de la història del club blaugrana, el de la temporada 2013-2014 amb el Tata Martino a la banqueta. Com sentim, Gordon va obrir el marcador, després Gabriel Jesús i finalment Koundé, que es va reivindicar amb aquest 3-0 definitiu. Sentim el francès als micròfons d'Esport 3.
16: Bueno, me encuentro bien físicamente, también la cabeza está bien, estoy haciendo lo que me toca, trabajar duro para recuperar mi posición, recuperar mi nivel y ayudar al máximo al equipo. Estoy muy tranquilo en ese sentido, y bueno, no hay más.
15: El Barça suma 24 punts de 24 possibles amb 34 gols a favor, només 7 en contra. Després del partit, Hansi Flick, satisfet amb el rendiment de l'equip.
17: I'm very happy that we score in the first minute. Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip. I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points
15: and also with the performance of the team. El Madrid, per la seva banda, es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu, amb gol de Diamandé. Vinícius, al minut 73, va marcar un segon gol, però el VAR va detectar que abans havia estirat els cabells del jugador del Villarreal, Nathan Saliba.
18: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
19: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
15: Vinícius va ser expulsat i el gol, per tant, no va pujar al marcador. Per tant, 1-0 final contra el Villarreal. El jugador del Madrid, Tchouaméni, va parlar als mitjans del club.
20: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
15: Mentre que l'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no va voler parlar en roda de premsa després d'aquest enfrontament. Ahir, primera, també es van jugar l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2, mentre que el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club es va suspendre pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo va organitzar aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Avui es juguen 4 partits més a primera, el Celta a les 2, Real Sociedad Deportiva 4:15, Betis Osasuna 6:45 i Racing València a les 9 del vespre. Mentrestant, a segona victòria del Sabadell, al camp del Ceuta per 1-2, amb doblet de Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González al minut 53. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
21: Valoro positivament que l'equip, fent la primera part que ha fet i rebent el cop al minut que l'ha rebut, doncs hagi fet la digestió ràpidament i haguem, des de l'inici de la segona, començat a jugar aquest nou partit que comportava l'empat.
15: El Girona, l'altre equip català de la categoria, visitarà demà el camp del Tenerife. I deixem el futbol per dir que la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món del Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha derrotat l'Argentina per 3-1. Aquesta matinada també han aconseguit medalla les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francès. S'han planjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa. I en motociclisme, a partir de les 9, Marc Márquez sortirà des de la segona fila a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia, de MotoGP. El pilot de Cervera, que defensa el líder en solitari, ahir va guanyar contra pronòstic la cursa aspirant al circuit de Mandalika. Márquez, a la general, té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que sortirà 5è. La cursa, com sempre, es podrà seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. De moment, ja s'ha disputat la cursa de Moto3. El murcià Máximo Quílez s'ha proclamat matemàticament campió d'aquesta categoria després de guanyar el Gran Premi d'Indonèsia. Ara està en marxa la cursa de Moto2, que s'ha hagut de suspendre de moment momentàniament a bandera vermella perquè diversos pilots han anat per terra.
22: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
23: Molt bon dia, Roger.
24: 3, 2, 1. Seganya!
25: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Això és La Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol, amb el Joan Anton Català parlem de ciència, mirem cap al cel, a vegades cap a la Terra, parlem de química, parlem de física, parlem de quàntica. Com està, Joan Anton?
23: Molt bé, Roger.
2: Tu, a la torrada que et prepararàs d'aquí una estona, perquè avui vens amb la panxa buida, sí, què t'hi poses normalment? Melmelada?
23: No.
2: Pernil dolç? Nutella? Nocilla?
23: No. Mira, com que la xocolata no m'acaba d'agradar, m'hi poso pernil dolç.
2: No t'agrada la xocolata?
23: Bé, a veure, una mica.
2: No t'agrada el futbol? No t'agrada la xocolata? Hòstia, escolta'm, Joan Anton.
23: Soc molt, ja
2: ets una creu,
23: sé,
2: eh?
23: Hòstia, sí, sóc una llaga. Però, dit això... Però m'aguanten, eh? Dit això...
2: Cicle.
23: Dit això, bueno, què vol dir cicle? Podria no aguantar-me.
2: Hi ha gent per tot.
23: Ui, el que li acabes de dir la meva dona.
2: Però, un moment, lo de la xocolata, com de seriós és?
23: No, mira, de petit m'agradava sobretot la blanca. Sí.
2: Massa dolça. Massa sucre.
23: Massa dolça. Suposo que allò em va embafar. I després, clar, quan vaig començar a estudiar química, vaig veure que allò era horrible per la salut del que li posen. Amb tothom el respecte a la gent que em fabriqui, però és que és horrible, directament.
2: Sí, sí, home, sí.
23: I llavors, però la negra no m'acabava d'entusiasmar. I mira per on, com que la meva dona i les meves filles sí són de xocolata, m'han viciat una mica, de manera que he canviat i m'he normalitzat, diríem, des d'aquest punt de vista, i ara, de tant en tant, una mica de xoco sí que n'agafo.
2: Per tant, a la torrada hi poses...

0: diners per pagar aquesta demanda.
1: No, jo tampoc no la tindria, però ens faríem famosos, eh? Sí, ho petaria, eh? Sí. I l'altra, la zero, queda pràcticament sense residu. Mm. Això també a química és una cosa que es fa, no? I vaig dir, però per què ens hem de fotre tot això? Però com que jo no prenc cafè, que és l'altre gran no vici que tinc, però sí que tinc el de la cola, llavors tinc el vici de la Coca-Cola. Jo al matí necessito una Coca-Cola zero per funcionar.
0: Tot això, que ens agrada molt descobrir-ho en aquest espai, Joan Anton, era per preguntar-te si a tu la torrada també et passa com a mi. Jo me la faig a vegades amb melmelada.
1: Molt bé.
0: I sempre em cau pel costat de la melmelada.
1: Sempre, sempre.
0: A tu també et passa.
1: A mi també em passa.
0: Avui a la Terra Esplana ens fixem en aquests petits moments de la vida, de la casualitat, de la mala sort, fins i tot que més o menys tots hem experimentat en algun moment. Per què és evident que si et canvies de carril a la carretera l'altre anirà més ràpid? I per què la impressora sempre s'encalla quan tens pressa per imprimir? Ja ho sabeu, és la llei de Murphy. Però què és exactament aquesta llei de Murphy? Té base científica? I qui era Murphy envoltat de malastrugança? Quin origen té aquesta anomenada llei de Murphy?
1: Ah, aquest programa l'havíem de fer, Roger. És que aquest jo tenia claríssim que l'havíem de fer un dia o l'altre. Això comença un dia de l'any 1949 a la base militar d'Edwards, de la Força Aèria dels Estats Units. Allà hi feien proves una mica bèsties, com suposo que encara continuen fent ara, però més bèsties en aquell moment, per saber com responia un cos humà a l'acceleració. I de cop frenaven en una frenada brusca i la persona portava sensors i així és com estudiaven això. El giny que empraven era una mena de coet sobre rails i guies. No vulgui saber més detalls jo, perquè com devia ser, no? I aquell dia, dins el coet, hi anava un metge militar, el capità John Stapp, lligat amb un arnès. Edward Murphy, perquè clar, això es diu Murphy, però nosaltres ho pronunciem Murphy, i ho continuarem pronunciant Murphy perquè és el nom...
0: A mi ara no em faràs
1: canviar. No, a mi tampoc, és el nom que ens ha quedat. Però quan parli de la persona, per respecte a la persona, diríem Edward Murphy, era l'enginyer que havia dissenyat un sistema amb 16 sensors per mesurar la força de la frenada, i la cosa és que cada sensor es podia connectar de dues maneres, la bona i la incorrecta, és a dir, 180 graus girat. Mira per on un assistent de Murphy connecta els 16 sensors un per un a l'inrevés. Foten la prova i és un desastre tremendo, perquè no aconsegueixen cap dada i, a més, el metge va estar a punt de perdre el sentit, no? No tenien res, una prova caríssima, perillosa, llançada a la brossa. En aquell moment, l'enginyer Murphy diu que, emprenyat amb el seu ajudant, diu, literalment llegiré, si aquest home té dues maneres de fer una cosa i una d'elles porta al desastre, triarà aquesta. Uns dies després, en una hora de premsa, passat ja altres proves, els periodistes pregunten al metge com era possible que fessin proves tan perilloses i que mai no hagués mort ningú. I fixa't, el metge respon, perquè apliquem la llei de Murphy. Va explicar que, a causa d'aquell error, l'equip havia decidit treballar sota una premissa, pensar sempre en tot el que podia sortir malament abans de fer la prova i posar barreres perquè no poguessin passar aquestes cosetes. En altres paraules, dissenyar i preparar els equips i les proves pensant en tot el que podia anar malament i amb l'error humà. Per exemple, dissenyant equips que no es pugui muntar a l'inrevés, com una targeta de SIM d'un mòbil, saps? Que només la pots posar d'una manera determinada o de l'altra, no? Des d'aquell moment i durant la dècada dels anys 1950, el terme es va estendre, però es va com malinterpretar. Es va parir, com veus, com un avís pels enginyers, però quan es va estendre al públic en general, es va interpretar com el que avui tenim, no? Un presagi de mala sort, que si alguna cosa pot sortir malament, segur que sortirà malament.
0: Escolta'm, Joan Anton, la història de la torrada, que és la llei de Murphy per excel·lència, té explicació científica?
1: Total. A més, no només la té, que ara la veurem, sinó que va rebre...
0: Que pesa més, no?, un costat que l'altre.
1: Ah, això és el que tots pensem i no. Veuràs que aquesta no és la raó. I això va rebre un premi Ig Nobel. Què són els premis Ig Nobel? Només faig aquí perquè en veurem dos avui. Són com una broma, una mofa, dels premis Nobel, però que es donen a coses que tenen base científica, no? Mira, quan et cau una torrada, com sabem, la llei de Murphy dirà que sempre acabarà tocant el terra del costat on té la cosa interessant. O sigui, mantega, pernil, gall dindi o el que sigui. A diferència d'altres Murphy que veurem, que són un producte d'un biaix mental, d'una percepció nostra, en aquest cas, efectivament, hi ha una raó científica que explica el per què normalment succeeix això. I l'explicació té a veure amb la mida que tenim els humans. Tal qual ho sents, quan cau una torrada des d'una taula o fins i tot de les mans, que quan treballem en una torre les acostumem a tenir a la mateixa altura que una taula, la distància que hi ha entre la taula i les mans fins a terra és perfecta perquè la torrada només

0: pugui fer un tomb i no dos. Simplement no hi ha prou distància, prou espai perquè pugui fer el tomb sencer i tornar a quedar amb la mantega a dalt. I com que l'estem manipulant, normalment tindrà tendència a caure el primer tomb cap a baix. L'any 1995, el físic britànic Robert Matthews va publicar un article sobre aquesta qüestió i va desmuntar el que molta gent creiem, no? Que la raó és que pesa més la cara que du la mantega. Amb tot això, la Universitat de Harvard li va atorgar aquest premi IG Nobel, que són IG ve de Ig Nobel, que vol dir poc honorables, premis Nobel poc honorables, i són aquesta paròdia dels Nobels de debò. Mm.
1: Doncs escolta'm...
0: Ja saps.
1: Desmitificat.
0: La mida que tenim els humans o les taules.
1: Mm. Rento el cotxe i just després plou.
0: Val. Mira, aquest ens serveix molt bé, aquest Murphy. Per
1: em passa sempre.
0: Sempre, eh?
1: Sempre, no falla.
0: Ja, fixa-t'hi, doncs. Fenomen de biaix d'interpretació. Quan rentem el cotxe i després passen una setmana sense pluja, ho consideres, Roger, una situació normal i simplement no hi penses, ho oblides. Però només et fixes en aquell dia, aquell maleït dia en què has anat a rentar el cotxe, el surts del túnel al cap d'unes hores o d'un dia, torna a ploure. Quants cops, Roger, hauràs rentat el cotxe i no t'haurà plogut durant setmanes? En canvi, recordaràs això. Fixa-t'hi, per tant, que és un Murphy de biaix, que n'hi ha molts, d'aquests.
1: Per aquesta regla de 3, relacionat amb la meteorologia, sempre que plou és el dia que em deixo el paraigua.
0: Exacte, és el mateix, eh? A més, aquí juga un altre factor que s'anomena biaix d'optimisme. Ets un tio optimista.
1: No plourà, res.
0: Exacte.
1: Quatre gotes, no cal.
0: Exacte, és això. L'evolució ens ha fet majoritàriament optimistes, no tothom, eh? Segur que al cap ja tens algú que no, però en general som optimistes, si no, no seríem aquí, no? Això ens fa veure el món amb tendència optimista. El nostre cervell, de manera inconscient, calcula el cost de dur tot el dia el paraigües. Uau, que pesat anar en un paraigües amunt i avall, respecte a no portar-lo i assumir el petit risc que siguin quatre gotes i finalment plou. I de vegades això fa que ens equivoquem i en aquell moment, que no sempre ens passa, però quan ens passa, que diluvia, diu, ja està, la llei de Murphy, avui que no he agafat el paraigües, ha diluviat.
1: Un altre que passa sempre i que fa molta ràbia és que em canvio de cua perquè tinc la sensació que va més ràpid i després l'altre és la que avança. Això especialment amb el cotxe.
0: Oh, i tant. És un clàssic, és un clàssic, Roger. Estem fent cua a l'autopista o al súper, també ens passa, eh? I notem com sempre són les altres cues les que avancen més de pressa que la nostra. En aquest cas estem davant d'un Murphy, novament, de biaix de percepció. La cosa és que tendim a fixar-nos més en les coses dolentes que en les bones. I de seguida, per tant, ens fixem en l'altra cua que avança més de pressa. Quan en realitat ens podríem també fixar en la nostra cua i veuríem que la nostra cua també de vegades avança més de pressa, no? Però mai no ens fixem en els cops que som nosaltres els que avancem més de pressa, simplement perquè detectem evolució, l'evolució ens ha fet que detectem perills o situacions incòmodes i sempre estem mirant al voltant a veure si hi ha algun perill o situació incòmoda d'aquestes. Aquí hi ha un altre factor que hi juga, Roger, és molt interessant, que és també la responsabilitat de l'elecció, sobretot quan canvies la cua. Quan canvies, és com que inconscientment has assumit una responsabilitat, has canviat. I si la cosa no et surt bé, això encara et fot molt més i fa que encara et fixis més amb les altres cues que avancen més de pressa. Però diríem que a nivell estadístic, tot, excepte que passi alguna cosa realment de mala fortuna a la teva cua, totes les cues avancen més o menys igual.
1: I després, també, històries que dius, avui que tinc una entrevista de feina, tinc una desgràcia i se'm caga un colom al cap.
0: T'ha passat això, Roger?
1: No, perquè per sort no tinc gaires entrevistes de feina últimament.
0: A mi sí m'ha passat. No en entrevistes de feina, però en reunions molt importants. Que vas i paf. I dius, però a veure, com és que avui, quants cops se m'ha cagat un colom? Poques, algunes, però poques. I avui, justament, doncs, és un altre típic fenomen de biaix. Quants cops hem anat pel carrer i no se'ns ha cagat un colom? Moltíssimes, és la situació normal. Només que recordem aquelles circumstàncies, poques, però que ens han fet mal, no? Aquella que dius, ostres, justament avui, aquest dia sí que el recordes.
1: I mira, ara una altra història. Ara que tornen els auriculars amb fil, que tornen a estar de moda per molta gent, que els torna a reivindicar,
0: sí.
1: Perquè els altres potser es perden o... tu tens aquella idea de que sempre els cuides i els deixes ben endreçats perquè no s'enredin i no saps com? ja tornen a estar enredats.
0: Sí, passa amb cordills, passa amb cordons de sabates que estan dins d'un calaix, i això és un altre clàssic, i fixa-t'hi, un altre Higiene Nobel. Segur que ens ha passat moltíssims cops això amb cordills, com deia, o amb cordes de tot tipus. Torna a ser un cas de fenomen físic real, no de percepció. Sembla que l'univers...

0: està dissenyat perquè les cordes s'enredin. L'any 2007, dos científics nord-americans van fer proves en cordes de diferents llargades, les col·locaven dins una caixa, llavors sacsejaven la caixa durant una estoneta i veien a veure què ha passat, i van fer aquest experiment 3.400 cops. Bueno, escolta'm, són científics que es dediquen, anava a dir poca feina tenien, no, aquesta era la seva feina, sembla ser, no? I els resultats van ser molt interessants. Van observar que, atenció, quan una corda és més curta que 46, exactament, centímetres, és difícil que s'enredi sola. Però a partir d'aquella mida, la probabilitat puja en picat. Per una corda de 1,5 metres, ja hi ha un 50% de probabilitat que s'enredi. I ara tornem al tema dels auriculars. Veiem què passa. Per començar, tenen tres extrems i no dos, com una corda. Per tant, encara més probabilitat de que s'enredi. Després, a l'estar fets de plàstic, el coeficient de fricció del plàstic és tan alt en aquest material i vol dir que els cables tenen tendència a juntar-se si es toquen. I per si no en tenien prou, la llargada d'uns auriculars acostuma a ser una mica més d'un metre, que és justament una distància a partir de la qual l'estudi dels científics ens va dir que ja hi començava a haver una altra probabilitat de que s'enredin. El resultat de tot plegat, nusos, enredats i nusos. I aquests dos científics van guanyar també un premi IG Nobel per aquest estudi.
1: Clar, hi ha infinitat de casos, que sí, deuen estar relacionats amb totes aquestes evidències científiques que ens estàs explicant, però sensació a vegades que l'ordinador sempre es penja quan no has deixat la feina.
0: Clar, torna a ser un viatge de percepció i d'importància. A veure, anem a ser sincers, Roger. L'ordinador es penja sempre. Si porta Windows, encara més. Val? El que passa que no te n'adones... Bueno, sí que te n'adones.
1: Estàs fent amics, avui, entre la Coca-Cola i el Windows?
0: Escolta'm, les coses s'han de dir com són. I si hi ha demandes, és el que deia.
1: Ja te la menjaràs tu, aquesta.
0: No, la patarem,
1: jo,
0: Tu no em
1: faig responsable de les opinions d'aquest col·laborador.
0: Hòstia, contra Gates, imagina't, ho patarem. La qüestió és que quan se't penja fent una cosa molt important, aquell dia sí que ho recordaràs. Però molts cops se't penja d'una manera en què no t'està implicant una pèrdua molt grossa d'informació o una feina molt feixuga, i oblides, tens tendència a oblidar aquests moments. I després també tens tendència a oblidar els molts altres moments, afortunadament, que un ordinador no es penja quan estàs fent coses importants. Per tant, fixa't, torna a ser un viatge de percepció i d'importància de la cosa, de conseqüències. Com que estava fent una cosa molt important, allò sí que m'ha cruixit totalment i ho recordaré sempre.
1: Després hi ha aquell dia que tu tens la sensació de que tot surt malament i el que no podia sortir malament també surt malament. Sí. Que és millor dir, doncs, escolta, em tanco
0: torno
1: casa,
0: al llit, torno al llit
1: i ni tan sols aconsegueixes conciliar el son.
0: No, és la suma de Murphy's. Quan comencem el dia malament. Perquè, i això també té una certa explicació, no?, aquesta mala sort en cascada. I funciona així. Mira, el primer fet que et passa modifica tot el que vindrà després. Per exemple, se't cremen les torrades. Això ja et fot de mala llet i, a més, et poses nerviós. Perds la rutina, estàs allà pendent de les torrades, n'has de tornar a fer unes altres, perds la rutina que tenies automatitzada de cada matí. Perdràs el bus, no? Arribaràs tard a la feina. I, a més, quan arribis a la feina, trobaràs un pollastre d'aquells grossos. I per què trobaràs aquell pollastre? D'entrada, pollastres n'hi ha sempre. Però aquell dia tu et semblarà encara més gros perquè arribaràs en un estat d'ànim ja tocat, de mala llet, pensant que tot et surt malament, no estaràs prou concentrat. En altres circumstàncies, aquell problema l'haguessis ventilat en poc, aquell dia se't travessarà i et convertirà... Al final serà un dia que jo dic dies de merda, que existeixen, són inferns. Dies de merda.
1: Home, n'hi ha.
0: Oi, tant,
1: el que és important és que en tinguis 3-4 a l'any. Ja ho firmaríem.
0: Oi, tant. 3 o 4, ara mateix. Dies de merda.
1: Avui no serà un dia de merda,
0: no,
1: Joan Anton.
0: No, avui serà un dia estupendo.
1: Ha començat ja amb més bon peu. Gràcies, Joan Anton.
0: A tu.
1: Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa. Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
4: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
5: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma dona

0: dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes OcuFarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.
1: A Catalunya Ràdio... Postdates. La cultura és l'aixopluc de les virtuts, mancances, ferides i dèries d'un poble. La cultura és, per tant, nostra. I des dels llibres que editem a Jande, volem contribuir a ampliar aquesta idea del nosaltres, perquè sigui més representativa del món que habitem i de la realitat de totes les persones que escriuen i configuren l'imaginari català. Jande Editorial. Premi Nacional de Cultura 2026. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
3: Oques Grasses ja és història.
4: Els d'Osona han posat el punt final a 14 anys de carrera després d'una fita inèdita, omplir 4 estadis olímpics per un grup català i, a més, esquivant la pluja. Més de 200.000 persones han acomiadat el grup, que ara ja sí és oficialment història.
3: Avui també ens farem ressò d'un altre comiat, el de la Gossa Sorda, un dels grups de referència al País Valencià, que posa punt final a una llarguíssima carrera amb un concert al seu poble, Pego. Políticament, avui ha de ser un diumenge en què sortim de dubtes sobre si Gabriel Rufián serà o no serà el cap de llista d'Esquerra a les eleccions espanyoles.
4: El partit ho ha de confirmar com a molt tard aquesta tarda. Per ara, Esquerra assegura que té l'acord encarrilat, mentre Rufián continua en silenci i els comuns insisteixen una vegada i una altra en convidar-lo al Front Ampli. La militància de la CUP, per cert, vota avui. Ja està votant si avala la decisió de la direcció de no presentar-se el 29 de novembre.
3: 12 morts i més de 300 ferits en un atac UTI contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita.
4: És el tercer atac i el més mortífer d'aquesta setmana amb aquesta infraestructura de la monarquia saudita. Trump ja ha condemnat l'atac i fins i tot assegura que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic al Iemen.
3: Donald Trump demana a Volodymyr Zelensky que plegui.
4: L'endemà de l'acord de la Casa Blanca amb Moscou, pel dièsel, el president dels Estats Units diu que Ucraïna necessita un nou líder, una petició que arriba un dia abans que Europa es voti un paquet de sancions contra Rússia.
3: Alliberades 25 dones a Eivissa víctimes d'explotació sexual.
4: Són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. Hi ha 4 detinguts.
3: La Generalitat ja té damunt la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro del Putxet.
4: La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats.
3: Krista Pike, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals, ja torna a ser a la presó.
4: Després de recuperar la consciència a l'hospital, la gran incògnita ara és què passarà amb la reclusa condemnada a mort. Els seus advocats demanen la commutació per la cadena perpètua.
3: El Festival de Sitges aquesta nit s'ha fet la tradicional Zombie Walk.
4: Que ha tingut un padrí d'honor, Peter Jackson, el director de la saga del Senyor dels Anells, que hi ha volgut participar després de rebre el gran premi honorífic del festival.
3: I els esports...
5: Pilota de Gordon, és a la frontal, atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Gordon! Ha marcat Anthony Gordon, per fi!
3: El Barça continua imparable i va guanyar el Getafe per 3-0 al Camp Nou.
4: I el Real Madrid, per la seva banda, es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé.
3: I amb polèmica, perquè Vinícius va marcar un gol, però just després li van anul·lar i el van acabar expulsant perquè va tirar dels cabells a un rival. No s'ho va prendre bé, tampoc Mourinho, que hauria d'haver estat expulsat perquè va recórrer tot el camp i va fer invasió de camp per celebrar amb Vinícius el gol, que després seria anul·lat, i Mourinho va decidir que no convenia sortir a la roda de premsa a donar cap mena d'explicacions. Veurem l'abast també de quants partits es perden a partir d'ara, sobretot Vinícius, tenint en compte que aviat hi ha el clàssic. Marina Alaminos, a tot això, els diaris, portades, diari Ara, Sánchez, el prestidigetó.
6: Sí, de l'operació fallida amb Albert Rivera a gran icona de l'esquerra. Així ha evolucionat, diuen, el sanchisme. És la tesi d'avui de l'Ara que il·lustren amb un primeríssim primer pla en blanc i negre dels ulls i també del nas de Pedro Sánchez. I espai també a la portada per parlar dels preus que es disparen als Estats Units. Un mal de cap apunten per als consumidors i també per a Donald Trump. El periòdico també en blanc i negre, fotografia de Sánchez a la dreta de la portada i Feijó a l'esquerra, els dos líders que titulen obren la precampanya més polaritzada. I entrevisten també avui al periòdico el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que assegura que les acampades aixequen la bandera d'una causa justa, la del dret a l'habitatge. A La Vanguardia miren cap als Estats Units, titulars Zelensky acusat Trump d'agreujar la guerra donant oxigen a Putin, i a baix fotografia de dues noies joves assegudes de nit al mig d'un carrer en dues cadires, dues joves amb qui avui La Vanguardia il·lustra la crisi de l'habitatge i el llarg camí per emancipar-se. I al punt avui, les colònies necessiten aire.
3: Diumenge d'entrevistes polítiques al diari El País al president del Constitucional, Conde Pompidó.
6: Que assegura que qüestionar el Tribunal Constitucional és qüestionar la democràcia. A l'ABC entrevisten en aquest cas el candidat de Vox, Santiago Abascal, que estén la mà al PP, assegura que tenen una voluntat d'enteniment encara més gran amb els populars i que el més urgent, diu també, és recuperar Ceuta. A El Mundo, Sánchez força un milionari pla d'ajudes a la meitat dels votants del 29N i a La Razón, Feijó convoca els espanyols a la reconstrucció nacional.
3: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufa 82, espelma Joan Gaspar.
7: Es neix patint pel Barça i per altres coses també, però en aquest cas pel Barça, i jo dic que un es mora patint, o sigui que...
8: Passarà la història del Barça com el president que va patir en primera persona la marxa de Luis Figo al Real Madrid i que es va banyar al Tàmesi per celebrar la primera Champions de la història del club.
3: Avui també fa anys, 63, Jordi Villacampa.
9: Era una època molt bona, que vam poder lluitar contra els equips que eren més grans que nosaltres. I això, amb el temps, això ho recordarem, perquè ara es veuen moltes dificultats, sap?
8: Ja llegenda no, ja... de la penya als anys 80 i 90 va ser peça clau de l'equip que va conquerir la Copa d'Europa l'any 1994. La seva samarreta està retirada a l'Olímpic i ha presidit el club durant 18 anys.
3: 64 espelmes, John Cusack.
10: Oh, I love that about the toys, that point of view of the toys, too, is they understand that... Children are important in that.
8: Nominada dues vegades als Oscars com a millor actriu de repartiment, és coneguda per la seva aparició en pel·lícules com In and Out o Working Girl i per posar veu a la vaquera Jessie de Toy Story.
3: Vida social. Marta Ferrer, són els Catarres, continuen de gira, avui faran parada a Caldes de Montbui.
11: Ho faran per celebrar la Festa Major abans d'arrencar una gira de concerts en format trio per teatres de Catalunya. Això serà a partir del novembre. Avui, però, actuaran a les 11 de la nit a l'Embalat de Can Rius. L'entrada és gratuïta.
3: Avui tribut a Phil Collins de la mà del concert Candlelight.
11: Envoltats de la llum de les espelmes, aquests concerts instrumentals fan homenatge a alguns dels grans artistes de la història de la música. Avui, al Reial Cercle Artístic de Barcelona, un repàs de la trajectòria de l'artista britànic ex-líder de Genesis. Hi ha dues sessions, a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre, amb entrades per 48 i 44 euros.
3: Al Teatre Condal es pot veure Bons i Dolents.
11: Joel Joan i Agnès Busquets protagonitzen aquesta comèdia amb text de Joan i direcció de Nelson Valente sobre dues parelles que queden per sopar i una notícia ho trastoca tot. Un d'ells serà pare, però no de la seva parella. La funció és a les 6 de la tarda, amb entrades per entre 21 i 25 euros.
3: I el Lliure de Gràcia, tot fent la vella Helena.
11: Miquel Masfiol torna a la càrrega amb un espectacle sobre la força del treball col·lectiu i la companyia poc fiable de la nostàlgia. Explica la història d'un grup de joves teatraires que es proposa tornar a portar a escena la vella Helena, que els franctiradors del Lliure van estrenar l'any 79. La funció és a les 6 de la tarda i es poden comprar entrades per entre 10 i 32 euros.
3: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El retrat.
12: En Narcís era algú encantat de conèixer-se a si mateix. A les sobretaules sempre explicava amb delit el dia que va coincidir el mirall amb el seu reflex. Va ser el dia, precisament, en què també va descobrir les bondats de l'onanisme. L'excés d'autoestima li havia jugat alguna mala passada a l'hora d'obrir-se camí en el món laboral, però ara havia trobat el seu lloc. En Narcís tenia traça pel dibuix i s'havia fet retratista. Havia muntat una paradeta al carrer i s'oferia a qualsevol que passés per la vora. Les coses no li anaven pas malament. La clientela en sortia satisfeta. Però un dia va venir un grup d'amics

0: una mica passats de voltes, que van demanar fer-se retratar. Cada amic era del seu pare i de la seva mare. Reunien la virtut que cadascú era lleig a la seva manera. La qual cosa, en el fons, no deixava de ser una riquesa que en Narcís va saber apreciar. El cas és que en Narcís va agafar el llapis i els va plasmar junts sobre el paper. El resultat va ser fidedigne, amb l'excepció que tots van sortir amb el mateix nas. Un nas estilitzat, alineat amb el centre de la cara, amb la longitud i amplada perfectes, d'aquells que fan goig de veure. Un nas que, tot sigui dit, era clavat al del Narcís.
1: Música.

0: Blaini, està aquest, el bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Cada cap de setmana arribem a les 8 amb la cançó que ens proposa el nostre tècnic, el Blaini. Amb què arribarem avui a les 8, Blai?
1: Amb els escocesos Teenage Fan Club i aquest Day in the Sun. Amb més de 3 dècades de carrera, els de Glasgow acaben de publicar el seu 11è treball titulat Do Not Dare to Dream. Indie pop, harmonies setenteres i una mica d'optimisme per arrencar el diumenge amb els Teenage Fan Club i aquest Day in the Sun.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 11 d'octubre del 2026, si haguessin de fer una definició, més o menys improvisada, de què és un bon grup de música, podríem dir que és aquell que té cançons que t'alegren el dia, que t'acompanyen quan t'enamores i quan estàs fotut, que agafen significat quan les comparteixes amb els amics, que serveixen per acompanyar un viatge llarg amb cotxe, que et dibuixen un somriure quan encens els primers acords a la cua del supermercat, que et fan aixecar els braços en una festa major o que tens de fons quan prepares el sofregit del diumenge. O que es gràcies compleix en bona part tots aquests principis. Nascuts a Roda de Ter el 2010, s'han acomiadat dels escenaris amb 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic. Si hi heu estat, segur que hi heu vist una barreja de generacions, de maneres de vestir, de maneres de parlar català i de maneres de gaudir de la música. Perquè després diguin, per cert, que només es poden omplir grans recintes en castellà o en anglès. És difícil acomiadar-se tan bé. Que ho preguntin a Cristiano Ronaldo, que ha marxat per la porta del darrere de la selecció de Portugal amb més botox a la cara que no pas gols en partits decisius. Per refinar aquest paral·lelisme de gust dubtós, hi ha poc artifici en el grup de Josep Montero. El que se sent és el que hi ha, el cantant i ànima del grup, ni tan sols li cal fer entrevistes. Per què fer-ne si sense exposar-se ven 220.000 entrades en 4 concerts consecutius? La fórmula és senzilla i precisament per això tan complicada. Lletres que parlen a l'adolescent que comença a tenir una vida pròpia, al jove que compra entrades anticipades pel Canet Rock, a qui s'acosta a la trentena i omple les caixes de la mudança amb una trompeta de fons, al noi tremolós que porta un anell a la butxaca per demanar casament mentre sona el Sort de tu, o a qui comença a necessitar la gent que estimo per adormir un nadó, o també a l'avi enrotllat que acaba admetent que li agrada estar guai. Porto amb mi

Oques Grasses ja és història, s'ha de ser molt bo perquè més de 220.000 persones et vinguin a veure per dir-te, en el fons, que et trobaran a faltar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
1: Per la tardor no feu festa major. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia. Doncs bé, avui el temps aguantarà. Si hi ha festes majors, cap problema, perquè arribaran alguns núvols. Amb el pas de les hores seran núvols més aviat blancs i no allunyaran el bon temps. És a dir, que el temps es mantindrà tranquil i sí que notarem aquest augment gradual de la nuvolositat, sobretot a mig matí, migdia i durant la tarda, a força indrets, sobretot interior del Pirineu. Però bé, un dia tranquil i amb una temperatura que serà semblant a la d'ahir. Màximes avui situades al voltant dels 24-25 a Lleida, Tarragona, 23 a Barcelona, Girona o 18 a Vielha.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge.
3: Això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat. Fins a l'últim moment, que ha estat avui. Porto amb mi les coses que em vas dir.
1: Oques gràcies, ja és història, amb aquestes paraules del Josep Montero i un dels seus grans èxits, La gent que estimo, corejat per 55.000 persones ahir presents a l'Estadi Olímpic, els d'Osona han posat punt final a una carrera històrica. Setze anys d'història, quatre concerts a l'Estadi Olímpic plens a vessar, pràcticament, des que es van posar les entrades a la venda. Més de 200.000 persones en total que han dit adéu al grup liderat pel Josep Montero, cantant tots els èxits. Des de la fans...

Tampoc han fallat els convidats especials. Ahir justament hi va assistir el president de la Generalitat, Salvador Illa, al costat del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Però és que aquests quatre concerts també hi han passat estrelles de tota mena. Pau Cubarsí, Pep Guardiola, Gerard Piqué, Aitana Bonmatí, la cantant Aitana, també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, entre molts, molts d'altres. Ningú s'ha volgut perdre un concert final que vam poder seguir a 3CAT, també a través d'ICAT, amb un programa especial conduït per l'Aina Ostrell i el Frank Lluís Giró. Programa també que es va poder veure per TV3, interessant veure com van anar les audiències ahir al vespre. El Frank Lluís Giró, que avui ha anat a dormir molt tard, però que no s'ha volgut estalviar la contracrònica d'aquest concert pel suplement.

0: Exactament. Frank Lluís Giró, bon dia.
1: Bon dia, Roger, i bona nit a Oques Grasses per sempre més. El grup osonenc ja és història de la música catalana i, de fet, s'ha guanyat amb honor un bon lloc a l'Olimp de l'escena gràcies a una rastellera incomptable de hits immortals. La cirereta del pastís han estat aquests quatre olímpics portant més de 200.000 persones a Montjuïc per un comiat que ha tingut moments per tot. Per riure, per plorar i, sobretot, per cantar a ple pulmó. Per la vostra curiositat, doncs el repertori d'aquest últim concert del dissabte ha estat calcat exactament igual que els altres tres anteriors. Van començar amb Corre pels camps, van acabar amb Sort de tu i van donar més pes als tres darrers discos que han estat els del gran salt a la popularitat. Oques se'n van, les seves cançons es queden i avui a Catalunya és oficialment dia de ressaca emocional.
0: Efectivament, doncs Oques Gràcies, que s'han merescut un llarg silenci, un llarg descans també, i veurem després d'aquest silenci que vindrà ara què és el que passa amb Josep Montero, perquè tot apunta que prepara un projecte en solitari per d'aquí un temps i després d'un període d'hibernació. A tot això, avui navegar per les xarxes, si l'algoritme us té clissats, us oferirà tota mena de vídeos d'aquests dies de gent que ha anat al concert amb grans i petits emocionant-se. Vídeos virals com el d'en Blai, aquest nen de 10 anys que aquestes últimes hores s'ha fet viral a les xarxes per com plorava mentre cantava un dels grans èxits de la banda. Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València. D'un comiat a un altre de ben diferent, avui també ens fem ressò del comiat de la Gossa Sorda, un dels grups de referència del País Valencià que posa punt final a una llarguíssima carrera amb un concert al seu poble, a Pego. Des d'allà hi tenim la Pepa Ferrer.
2: La Gossa Sorda va néixer a una caseta de camp enmig de tarongers a Pego. Josep Nadal és el cantant.
3: Perquè ací darrere n'hi havia una gossa que estava sorda, quan nosaltres veníem d'adolescents ací. Ací darrere mateix de la caseta vivia una gossa que estava sorda.
2: Era el projecte d'uns adolescents que no sabien fer música, però que amb ella volien fer activisme. Salva Bolufer és el bateria.
4: M'ho passàvem superguai assajant.
3: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
2: Avui faran el seu últim concert sent un dels grups de referència del País Valencià, però trobar un lloc on fer-lo no va ser fàcil. Anabel Nadal és la mànager.
5: També recordo que quan els ho vaig comentar a ells, hi ha un lloc, només hi ha un lloc possible dins de Pego, i és tal, van tindre certa incredulitat perquè creien que seria molt complicat que algú es deixara el seu lloc de feina i demés.
2: I amb el recinte ja preparat, la Gossa Sorda posa punt i final avui en un concert amb més de 17.000 persones allà on tot va començar, a Pego.
0: Fantàstic. Gràcies, Pepa Ferrer, des del País Valencià. Després de les cròniques musicals, que són protagonistes, sens dubte, d'aquest diumenge, anem també a la crònica política. Perquè avui serà un diumenge intens políticament. Sortirem de dubtes sobre algunes de les candidatures catalanes a les eleccions generals. Tots els ulls posats continuen damunt de Gabriel Rufián, que discretament va desfollant la margarida del seu futur polític. Com a molt tard, aquesta tarda a les 6 és quan s'acaba el termini per presentar candidatures dins d'Esquerra. Esquerra haurà d'anunciar si Rufián repetirà com a cap de llista o si s'ha deixat seduir pel front ampli que han de conformar totes les sigles a l'esquerra del PSOE. Ara mateix Esquerra dona per encarrilat un acord amb Rufián, però els comuns redoblen la pressió i continuen per terra, mar i aire, convidant-lo a formar part d'aquesta coalició d'esquerres. De fet, Ada Colau ho ha fet aquests últims dies de totes les maneres possibles i aquestes últimes hores ho ha reiterat també el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
6: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Malgrat aquesta OPA, malgrat aquestes tirades de canya tan perseverants d'aquestes últimes hores, sembla que Esquerra té bastant encarrilat aquest acord amb Rufián. Per tant, aquest matrimoni Junqueras-Rufián que continuaria endavant, malgrat les desavinences d'aquests últims mesos. Avui, a les 9, tertúlia amb informació del que s'està coent. Segur interessant de sentir l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte i el Carles Monguilot a partir de les 9 al suplement.

0: el desenllaç al llarg d'aquest diumenge. Pel que fa a la CUP, la direcció ahir va decidir no presentar-se a les generals perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància que des de fa tot just una hora i fins demà a les 7 del matí pot votar la proposta per avalar o per no avalar la decisió de la direcció. Aquesta és la situació a Catalunya. A Madrid, la maquinària electoral ja ha donat el tret de sortida amb els primers grans mítings del PSOE i del PP. Pedro Sánchez es trasllada avui a Ponferrada després d'haver estat ahir al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on va fer bandera dels decrets per l'habitatge, un tema que Alberto Núñez Feijó no va ni mencionar en el seu míting. Feijó aposta per un canvi serè i contundent, conscient que és la seva última oportunitat per arribar a la Moncloa. Madrid, Alba Gil, bon dia.
1: Bon dia, doblet de Pedro Sánchez en l'estrena de la precampanya. Aquest matí farà un míting a Lleó on traslladarà la lluita per l'habitatge, la principal base electoral d'un PSOE enfonsat en les enquestes. El president espanyol acusa la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters i assegura que reforçarà els decrets per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
2: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente.
1: Alberto Núñez Feijóo ha encetat la precampanya a Madrid, acompanyat dels barons territorials i de la plana major del PP. Ho ha fet amb la promesa de girar full a l'etapa Sánchez i d'expulsar un govern a qui ha tornat a titllar de màfia. Feijóo ofereix un canvi rotund però serè i es reivindica com l'antítesi del seu contrincant.
3: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión. De presentar y cuadrar presupuestos. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
1: Vox també irromp avui en precampanya amb un acte a Estepona i la mirada posada a Ceuta, on celebraran el 12 d'octubre.
0: De ben segur que un dels altres dels temes de la campanya serà l'aplicació de la llei d'amnistia, avalada ara pel Tribunal Constitucional i sobre la qual han carregat tant el Partit Popular com Vox. Justament avui, el diari El País entrevista el president de l'Alt Tribunal, Cándido Conde Pumpido. El magistrat defensa la sentència sobre l'amnistia i adverteix que qüestionar el Constitucional debilita la democràcia perquè és l'òrgan que garanteix els drets fonamentals.
4: El que me preocupa es que se extraiga conclusiones políticas que cuestionen el Tribunal por la existencia de unos votos que están establecidos en la Constitución. Y esas conclusiones políticas creo que son muy negativas, porque quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución, y quien está cuestionando la Constitución está cuestionando la democracia.
0: Mentrestant, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, reitera avui al periòdico que ara, estant en precampanya electoral, no hi haurà una trobada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, com ja va avançar el president espanyol a principis de setmana. De la crònica internacional, avui pendents de l'escalada al conflicte del Iemen, un atac houthi contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, ha provocat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Hi ha hagut aquesta fortíssima explosió que ha afectat el vestíbul de l'aeroport. Hi ha diversos ferits crítics que han estat traslladats a centres mèdics de la capital i s'ha suspès el trànsit aeri. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. L'última mostra de condemna és la del propi govern del Iemen i també acabem de saber que tira endavant la conferència sobre l'energia que s'havia de fer al país i que ha d'acollir importants conferències sobre energia i inversió. Els organitzadors fan una crida a la calma i asseguren que el Congrés és segur. L'atac d'aquesta matinada és el tercer d'aquesta setmana, però és el més mortífer de l'Aràbia Saudita en més d'una dècada. El sistema d'alertes no ha detectat els míssils, cosa que exposa les vulnerabilitats de l'Aràbia Saudita en l'escalada del conflicte amb els houthis del Iemen, aliats de l'Iran. També ha condemnat l'atac el president dels Estats Units, Donald Trump, que ha dit que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic al Iemen. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, alerta d'una escalada regional i també ha condemnat l'atac al primer ministre del Canadà, Mark Carney, i al primer ministre del Pakistan. I parlant de Donald Trump, l'endemà que el president dels Estats Units anunciés un acord amb Vladimir Putin per subministrar dièsel als mercats mundials, el president nord-americà ataca ara el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, i el torna a menystenir.
5: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Ja l'heu sentit, Donald Trump demana a Zelensky que deixi pas a un nou líder a Ucraïna, l'acusa de no haver fet prou per aturar la guerra i de l'alça dels preus del gasoil. També li exigeix aturar els atacs contra instal·lacions petrolieres russes. Qui fa respost dient que Zelensky té el suport

0: del poble ucraïnès i que les declaracions de Trump demostren que està fent una bona feina. Tot plegat després del bombardeig mortífer rus contra un edifici residencial a Zaporíjia, on ha mort, en aquest cas, una vintena de persones. A tot això, mentrestant, la Unió Europea veu inaudit l'acord de Trump i de Putin per la venda de dièsel, bàsicament perquè proporcionarà més ingressos al Kremlin per finançar la guerra d'Ucraïna i perquè, segons els experts, no farà abaratir el preu del dièsel de manera significativa. Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
1: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: Just demà, la Unió Europea ha de votar el paquet més gran de sancions contra Moscou des que va començar la invasió d'Ucraïna. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual en una operació policial que es va tancar el dia 5 d'octubre, però que es va saber ahir, els agents van detenir 4 persones i van intervenir 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
2: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
0: Durant la investigació, la policia va comprovar que l'organització criminal actuava als mesos d'estiu a Eivissa i que després es traslladava a una altra part de la península. Els detinguts estan acusats d'explotació sexual, tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Generalitat ja té damunt la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet a principis del mes de juliol. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals que han patit les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3Cat Info, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa s'endarrerirà i no es podrà fer el gener com estava previst.
3: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada.
0: D'altra banda, aquest dissabte també hem sabut que el Partit Popular ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. El Departament de Justícia crearà unitats de reforç per incidents d'alt risc a les presons. Els equips estaran integrats per personal voluntari que farà una formació durant 6 setmanes i després hauran d'afrontar situacions d'alt risc com els trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
4: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas que demostra que les qüestions cabdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
0: A tot això, primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Si els resultats són positius, s'aplicarà després a tots els altres centres. Altres qüestions de la crònica internacional en format més breu. Als Estats Units, almenys 14 persones han mort en 2 tirotejos massius aquesta matinada. El primer a Pensilvània, on un atacant ha matat 8 persones, entre les quals 2 infants, i després s'ha suïcidat. També hi ha hagut un altre atac en una zona rural a l'estat de Geòrgia, on han mort 5 persones. En el que portem d'any, més de 300 persones han mort en tirotejos massius als Estats Units. Encara als Estats Units, Krista Pike, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals, ja torna a ser a la presó on ha viscut les últimes 3 dècades. L'han traslladat des de l'hospital i ara continuarà el tractament mèdic al centre penitenciari, segons els seus advocats, tot i que no se saben gaires més detalls del seu estat de salut. L'altra gran incògnita és què passarà amb aquesta reclusa condemnada a mort. En parlàvem, de fet, ahir aquí al suplement amb la Lídia Heredia.
5: Aquest ara és el gran debat, eh? Què passa amb Krista Pike? D'una banda, això que deies, els seus advocats, com a mínim

0: primera vegada que la van veure o que algun testimoni la va poder veure, va dir que sí, que s'estava recuperant. Ells han demanat que es commuti la pena de mort per una cadena perpètua.
1: La conversa amb Lídia Heredia la podeu recuperar a catradio.cat/el suplement. A l'Índia, el moviment juvenil de les Paneroles apuja el to contra el govern de Narendra Modi i convoca una mobilització, en aquest cas per avui, tot plegat després que la protesta d'ahir a Nova Delhi fos durament reprimida per un dispositiu de seguretat extraordinari amb almenys 2.000 manifestants detinguts. Entre ells, el líder de les protestes alliberat fa poca estona. Aquest moviment de les Paneroles el formen sobretot joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública. En la protesta d'aquest cap de setmana exigeixen la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè consideren que beneficia el partit al govern. I a tot això, acabem també al Panamà. L'endemà del terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar el país, els veïns de Tonosí continuen sense aigua ni llum. És el poble més proper a l'epicentre del terratrèmol, on encara hi ha rèpliques constants. Tot i la magnitud del sisme, segons les autoritats locals, no hi ha morts, però sí una trentena de ferits. Un quart i mig de 9 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Almenys 16 cavalls han donat positiu de febre del Nil Occidental. 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà. El virus circula principalment entre mosquits i ocells salvatges, per tant no es pot evitar que entri a Catalunya i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient un cop s'hi ha instal·lat. Si es detecta el virus, l'objectiu és minimitzar el risc de contagi als animals domèstics sensibles i a les persones. Cal deixar clar que es transmet principalment per la picada de mosquit infectat i que la malaltia en cap cas passa dels cavalls als humans. I parlant de salut, un projecte pilot amb drons de mida molt, molt petita permet fer neurorehabilitació en pacients amb ictus. Consisteix que el pacient faci moure l'aparell amb moviments que s'adapten a la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Des de l'Hospital Comarcal d'Olot, on estaven provant el dispositiu, la neuropsicòloga Marta Linares subratlla que la teràpia reforça l'autoconfiança, un factor clau en el procés rehabilitador.
2: Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc, i a més milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
1: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. El projecte pilot liderat per l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya està ara en fase final, però els seus impulsors creuen que es podrà fer extensible en altres patologies. A Sitges, nit d'estrelles, el Festival de Cine Fantàstic. Kevin Bacon ha estat una de les estrelles de Hollywood que aquestes últimes hores ha presentat pel·lícula al festival. La gran ovació, però, se l'ha endut Peter Jackson. El director de la saga del Senyor dels Anells ha rebut el gran premi honorífic del festival i ha aprofitat per donar el tret de sortida de la tradicional Zombie Walk. Des de Sitges, Marc Garriga.
3: Ara sí, sisplau, demano un fort aplaudiment per al gran Sir Peter Jackson.
4: El públic de Sitges ha dedicat a Peter Jackson diversos minuts d'aplaudiments dempeus a l'auditori principal, on ha rebut el gran premi honorífic, una estatueta en forma del clàssic King Kong de Sitges.
5: King Kong rules, and I'm so proud to be holding him right now. So thank you very, very much. Thank you.
4: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació de matinada. L'espanyola Diana Peñalver, que en declaracions a Catalunya Ràdio explicava que quan la van rodar junts fa 34 anys ja es veia que seria un cineasta important.
6: Sí, jo veia que tenia futuro, sí. Ja apuntava manera de... Hombre, no sé si decir de genio, ¿verdad? Pero sí de un director de cine que sabe lo que hace. Y como luego se ha demostrado, ¿no?
4: Jackson ha parlat de déjà vu, però sembla que li ha agradat perquè ha emplaçat el públic a repetir l'experiència d'aquí a 34 anys.
1: Gràcies, Marc, des de Sitges. A tot això, parlant de cinema i d'audiovisual, una altra melodia ben coneguda. A Diego Luna el perseguirà per sempre més aquesta melodia. A banda de Narcos, ha protagonitzat pel·lícules de Star Wars després de donar-se a conèixer amb I tu mama també. Avui al suplement xerrem amb aquesta estrella de Hollywood, amb Diego Luna, que ara dirigeix una pel·lícula ambientada en part a Barcelona sobre una jove migrant mexicana que representa moltes de les problemàtiques que ens envolten avui dia. Aquesta pel·lícula es titula Ceniza en la boca i ja la podeu trobar a la cartellera. Avui

0: Avui, a quarts d'11, Diego Luna, al suplement. L'Orfeó Català, el Cor de Noies i Cantaires del Cor Infantil han actuat a París amb la Filarmònica de Nova York, dirigits per Gustavo Dudamel. Ha estat el primer concert d'una gira europea que els durà per tot arreu i que han interpretat en la transmissió de, en la Transmigració de les Ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001. Des de París, Isabel Galí.
1: Els aplaudiments del públic tarden a arribar quan acaba de sonar la Transmigració de les Ànimes, l'obra que l'Orfeó Català i l'Orquestra de Nova York han interpretat aquest dissabte a la nit a París. Una emotiva composició del nord-americà John Adams, encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. La profunditat i contenció del Cor Català i la delicadesa de Gustavo Dudamel al capdavant de l'Orquestra de Nova York es podrà escoltar durant la gira europea de la formació nord-americana. Pel president del Palau de la Música, Joaquim Uriach, un pas més en la projecció internacional de l'Orfeó.
2: Abans, això suposa un gran pas per nosaltres, posar en valor l'excel·lència d'aquests cors nostres i un pas més en el que és el projecte internacional de l'Orfeó Català.
1: El tàndem Dudamel i Orfeó Català tornarà a interpretant l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la Filarmònica de Nova York no trepitjava el vell continent.
0: I encara a París...
3: Què volen aquesta gent que truquen de matinada?
0: 50 anys després, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París. La cantant, icona de la nova cançó i membre dels 16 jutges, trepitjarà aquesta nit l'escenari on va fer el seu memorable concert l'any 1975.
3: Tindran guàrdies civils.
0: Maria del Mar Bonet rememorarà totes les cançons que va tocar l'11 d'abril de fa més de 5 dècades i també presentarà algunes cançons del seu últim disc, L'aigua no cansa.
3: Perquè té sa pell de caixa canya.
0: Un concert que serà avui a les 7 del vespre. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, es perfila com el successor de Joan Josep Omella al capdavant de l'arxidiòcesi de Barcelona. El nomenament s'espera per finals del mes d'octubre, ara que Omella ja ha complert 80 anys i que en fa 5 que va presentar la seva renúncia al papa, tal i com estableix el dret canònic, Gemma Bonet.
4: El nom de fra Octavi Vilà és el que apunten totes les travesses. Va ser abat de Poblet i només fa 2 anys el van nomenar bisbe de Girona. La seva capacitat de diàleg fa que esdevingui una figura de consens, segons explica aquesta emissora Jordi Llisterri, periodista de Catalunya Religió.
5: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país i que, per tant, pot ser de pont amb les diverses sensibilitats.
4: Fra Octavi Vilà té 65 anys, una edat prou jove en els paràmetres de l'Església per esdevenir arquebisbe de Barcelona. A més, la seva trajectòria com a monjo primer i abat de Poblet després està molt marcada per un contacte molt estret amb els laics. Si s'acaba confirmant el nomenament d'Octavi Vilà com a nou bisbe de Barcelona, el seu ascens a l'escalafó eclesial hauria estat molt ràpid. Només fa 2 anys que va ser nomenat bisbe de Girona i 11 com a abat de Poblet.
0: Passa un minut de 8:45 del matí, de seguida els esports. Avui sucarem pa, ens hi recrearem. El Barça que ha tornat en forma, convincent victòria del Barça, que continua intractable, 3-0 contra el Getafe al Camp Nou. Però on sucarem pa és amb el Madrid, polèmica, de nou, expulsió de Vinícius, que portarà cua, a més, tenint en compte que d'aquí poc arriba aquest Barça-Madrid, el clàssic. Mourinho, que no va comparèixer, el Madrid que va guanyar, però patint i protestant, com sempre. Ara tornem.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
8: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
9: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.

0: com et dius?
1: Ferran Adrià.
0: Quina és la teva experiència com a cuiner?
2: Has estat a alguna escola?
0: Has tingut algun mestre? Això és una altra lliga.
2: Això són dos estrelles Michelin.
3: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
4: Estàs posant a tots

0: Junqueras o la doctrina Rufián?
1: Home, per exemple, si Francesc Marc Álvaro no hi és, doncs podrem interpretar que s'ha imposat la doctrina Rufián. Això per Barcelona. És veritat que per Girona s'ha presentat Teresa Jordà, que és potser un contrapès a Gabriel Rufián, i ningú ha tingut ganes de plantar batalla. Hi ha algunes persones de l'entorn de Gabriel Rufián que, per exemple, no han fet el pas per formar part de llistes, per exemple, a nivell d'Osona. Jo crec que anirà tot molt encarat, a veure primer la llista i després a veure quina estratègia se segueix a nivell de coalicions electorals. A partir d'aquí jo crec que sabrem exactament què s'ha volgut fer. Crec que és el primer gran repte, gros de veritat, ha passat el finançament que té Oriol Junqueras des de que va tornar a la presidència d'Esquerra Republicana el novembre del 2024, perquè Gabriel Rufián és un d'aquells emblemes, ho deies tu, Carles, i crec que tens tota la raó, una persona que no és catalanoparlant al 100% en temps del procés, que ve de Sumater, que de Sumater fa el salt a les llistes d'Esquerra, una persona cobejada en aquell moment per formar part de totes les llistes electorals que hi hagués, que va a Madrid, va amb Joan Tardà, primer té una mica de, no sé com dir-ho, de rivalitat, però al final acaben tenint una relació que és pràcticament paternofilial. Una persona que, si tu passeges per Espanya, és molt més coneguda que qualsevol dirigent independentista o pseudoindependentista que hi hagi avui en dia. Per tant, ha anat creixent a una velocitat que és una velocitat que Esquerra Republicana no podrà tenir mai, perquè Esquerra Republicana no es presentarà mai a Extremadura, i una persona d'esquerres d'Extremadura pot tenir simpatia per Gabriel Rufián, però no la tindrà mai per Esquerra Republicana de Catalunya, i això és un problema que l'haurà de gestionar Oriol Junqueras, perquè Oriol Junqueras i Gabriel Rufián són amics, o ho han estat molt d'amics, hi ha una proximitat personal, i tot això que hem vist aquests dies s'apropa molt a un trencament. El tuit que fa Gabriel Rufián dijous és un tuit que jo, si fos amic seu i me'l dediqués, t'acusa de filtrar, t'acusa de promoure plans B i companyia. Home, jo crec que en qualsevol altre partit, quan Gabriel Rufián diu em vull mirar els decrets d'habitatge del PSOE a contrallum, i m'és igual si estic contradient algú, ho diu minuts després que Oriol Junqueras digui votarem els decrets d'habitatge del PSOE. Això en qualsevol altre partit és una crisi com una catedral. Si surt Míriam Nogueras a dir a mi el que digui el senyor Carles Puigdemont sobre els decrets d'habitatge, doncs m'ho guardaré a la cartera i el trauré després, home, doncs crec que tots...
0: No t'ho imagines.
1: No t'ho imagines. I això és el que ha passat aquí.
0: Núria i Marta.
2: A veure, jo crec que si al final Podem s'integra a la llista d'Esquerra, que no seria una coalició, que jo crec que és important com diferenciar-ho, sinó que no es presentarien a Catalunya i algú aniria a la llista d'Esquerra, a canvi, Gabriel Rufián doncs, faria actes amb Irene Montero, per exemple, a Madrid, que es presentaria per separat de Frente Amplio, i llavors el qui té un problema, si surt això que, diguéssim, està negociant Gabriel Rufián amb Esquerra, és Sumar i Frente Amplio, perquè si Gabriel Rufián fa campanya amb Irene Montero a Madrid sent el cap de llista d'Esquerra, qui és el Frente Amplio? Voldran ser ells el Frente Amplio, no? L'esquerra del PSOE. Llavors, aquí veurem qui acaba guanyant la partida de negociació entre, doncs, Irene Montero i tota la gent de Sumar i què fa Ada Colau. Llavors, jo crec que Esquerra el que estaria aconseguint acceptant aquestes premisses de Gabriel Rufián és intentar eliminar la competència, diguéssim, a Catalunya. Perquè si aconsegueix que Podem no es presenti, veurem què fan els comuns, finalment, no? Llavors, ells com aconseguirien sent els únics de l'esquerra del PSC a Catalunya. Jo crec que per aquí va l'intent, no?, de negociació. Llavors, crec que a canvi, no?, si tot això és el que Esquerra acaba acceptant a Gabriel Rufián, doncs Gabriel Rufián també entenc que a nivell estratègic hauria també d'adaptar el seu discurs a reivindicacions que potser Esquerra, doncs aquesta legislatura ha posat sobre la taula i no ha acabat doncs, defensant el faristol o no posant tant èmfasi en això, com és, per exemple, el finançament, la condonació del FLAC, que no l'hem sentit tant a parlar d'això, sí que l'hem sentit a parlar molt d'habitatge i de totes les qüestions que tenen a veure amb l'esquerra. En tot cas, és un moment molt interessant i en què a Catalunya s'estan movent fitxes que afecten directament a la configuració de les forces polítiques a l'Estat. Vull dir que a Catalunya hi ha la clau, segurament, i com es presenta tota aquesta esquerra del PSOE. Així, Pedro Sánchez té el

0: una opció o no de poder reeditar la Moncloa, perquè sense l'esquerra del PSOE és evident que ja ho té difícil Pedro Sánchez, o molt difícil o impossible ara mateix, però sense una esquerra del PSOE articulada és pràcticament missió impossible.
1: Marta,
0: Sí,
1: per anar tancant, un moment, una pregunta.
0: Digues.
1: Si s'acaba certificant això que anem apuntant aquesta tarda, que Gabriel Rufián és el candidat d'Esquerra al Congrés i que, a més, Esquerra i Podem fan un pacte a Catalunya per presentar-se conjuntament a Catalunya, si això s'acaba certificant, en quina posició queda Ada Colau amb tota aquesta operació? Perquè Ada Colau fa un mes era una expolítica i de cop ha sortit de sota les pedres i per intentar també unificar tot aquest espai a l'esquerra del PSOE. Aleshores, en quina posició queda el fet que Rufián no sigui candidat de Front Ampli?
2: Clar, per a mi queda en una posició molt complicada, perquè ella no només ha defensat que Rufián ha d'unir-se al Front Ampli, també ha defensat que Podem ha de ser allà i que sense ells ella no és la candidata. Aleshores, o pot optar per apartar-se, si finalment hi ha una candidatura que no és Podem amb Front Ampli i va amb Esquerra a Catalunya i fora a soles, o dir, doncs jo ja m'he compromès i tira endavant. Però clar, el relat que ella havia, diguem, defensat fins ara se'l cau, perquè no és una candidatura conjunta, no és una candidatura de totes les esquerres. Una altra cosa és que ella puga fer força, que això jo crec que s'ha de veure, per integrar també els comuns dintre d'aquesta eventual candidatura d'Esquerra amb noms de Podem, o amb un nom que jo crec que no serà més d'un, perquè evidentment també tenen el pes que tenen a Catalunya. No és una gran formació que tinga molts rèdits, però queda en una posició jo crec que molt debilitada. I només ràpidament per contestar-li a l'Oriol, que parlava de la candidatura de Girona, també n'hi ha una altra candidata que s'enfrontarà a Teresa Jordà, que és la Edna Strems, que ha estat diputada aquesta legislatura, que sí que és més propera a Rufián. Jo crec que té més possibilitats Teresa Jordà de guanyar, perquè té més suport, jo crec, que de la militància, i ha fet més país i ha estat més present a Girona, però que l'Edna donarà la batalla també allà. I jo crec que el Francesc Marc Álvaro ja no serà a les llistes, que és la pregunta que llançava també l'Oriol, per també algunes coses que he vist d'ell, que jo crec que la seva etapa al Congrés ha estat bé, però que potser no ha estat tot el bona que ell haguera desitjat, no? Jo crec que no hi serà, però això a hores d'ara també em consta que no està decidit. I per a mi, jo llanço una altra pregunta, l'última: aniria Gabriel Rufián a debats estatals amb l'esquerra de Podem, per exemple, quan se formen aquests debats, o se subscriurà únicament a Catalunya? Perquè això també és molt interessant de veure, no?, què és el que passa ahir.
1: 3:45. Farem una pausa i obrirem també nous fronts en aquesta tertúlia amb el Carles Monguilol, l'Oriol Marc, la Marta Manforta i la Núria Orriols.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
5: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
4: Entrades ja a la venda.
6: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
7: Entra a fundacio.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
8: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
9: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
10: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
11: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
12: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
13: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
10: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
14: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum, bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
16: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
17: Ja hi tornem a ser.
18: 11a temporada del Tot Costa.
19: ¿Por qué? ¿Por qué?
17: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
18: Nova temporada amb els vells clàssics.
19: No sé si són muy simpáticos, no sé.
20: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
19: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Tres quarts deu del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte i el Carles Monguilot. Volem aprofitar també aquests minuts, Monguilot, que tenim aquí, perquè aquesta setmana s'ha celebrat el judici per l'assassinat masclista de Carla Fernández el juliol del 2023. El jurat ha declarat culpable per unanimitat l'exparella de la jove de Girona de tres delictes de què se l'acusava, a banda de l'assassinat, també d'agressió sexual i de robatori amb violència. També ha considerat que el jove estava obsessionat amb ella. Recordem que la nit del 26 de juliol del 2023, quan la Carla va arribar de treballar, el condemnat la va atacar al replà de casa seva. Tu, Monguilot, qui has estat advocat de la família d'aquesta jove assassinada, entenc que has tingut molt vincle amb la mare, especialment. Com ha anat aquest cas? Perquè crec que una de les proves claus va ser la reproducció d'un vídeo de la reconstrucció que va fer l'acusat on va admetre íntegrament els fets.
21: Sí. Jo sóc l'advocat de la Blanca, que és la mare d'aquesta noia. Filla única, era. Però aquí hi ha un pròleg que tinc que fer, el vaig dir públicament en el judici, perquè a vegades si fas una novel·la de ficció i expliques el que jo ara explicaré, diuen, ah, mira quines coses tan estranyes, que això no s'ho creu ningú. La senyora Blanca, la mare de la Carla, em ve veure un mes de juliol del 2023, una visita més al despatx, i quan jo entro, la veig i li dic, perdona, diu, però és que a mi me sona molt la teva cara. La Blanca, 20 anys enrere, va ser seleccionada per formar part d'un jurat popular. I va acabar sent escollida com a membre del jurat popular que jutjava a un ciutadà que havia matat a la seva parella amb estrangulació. Havia estrangulat a la seva parella, l'havia enterrada a mig de les guilleries. Llavors, va confessar, etc. L'advocat defensor vaig ser jo, d'aquest senyor, el que va ser condemnat per assassinat. Aquella dona va quedar impressionada de com va anar el judici, va ser la portaveu d'aquest jurat, i qui li havia de dir que 20 anys després la vida la posaria en la situació tràgica de veure que allò que ell havia jutjat una noia estrangulada per la seva parella, li tocaria amb ella viure en primera persona. Va passar de ser membre d'un jurat que va condemnar per assassinat amb un senyor que va cometre feminicidi quan encara no se'n parlava, perquè estic parlant de fa 20 anys. L'advocat defensor era jo i em va venir a veure, jo el vaig veure treballar a vostè. No li vàrem donar la raó, però jo vull que m'ajudi. Jo sóc la mare de la Carla, evidentment. Tots sabíem que feia 4 dies a Girona havien matat d'una manera espantosa a una noia jove, de 26 anys, que treballava, a més, en un dels hotels més cèntrics de la ciutat, allà al costat del Pont de Pedra, que tothom que ha vingut a Girona hi ha passat per davant. Aquesta és la història de la Blanca. A partir d'aquí, la Blanca tenia dues solucions davant una tragèdia com aquesta. La seva única filla assassinada d'aquesta manera, violada, a més, perquè hi va haver una agressió sexual i es veia, era obvi, en l'aixecament del cadàver. Tenia dues solucions. Tirar-se al tren o dir lluitaré perquè la memòria de la meva filla estigui present, perquè cada dia que la recordem segueixi viva, almenys d'una manera espiritual. I es va començar a moure, es va associar amb altres mares i pares víctimes de delictes com els seus.
1: De fet, el dia del judici, el primer dia de judici, es van reunir un munt de familiars, de mares especials,

0: efectivament,
1: de mares de víctimes assassinades en mans de la seva parella, homes.
0: Sempre. I que eren mares que venien, va saludar una senyora, van venir a saludar moltes, no? Jo vinc de Sant Sebastià, aquella noia que va ser assassinada per un psiquiatre, que també se'n va parlar molt. L'altra venia d'Andalusia. Bé, va aconseguir amb dos objectius. Un, que no passés més. La Blanca deia... Va ser una mena de madre coraje. Jo, són d'aquells assumptes que agafes, no ens enganyem. Jo sóc un professional. Segurament vaig agafar l'acusació perquè em va venir a buscar, i si abans hagués vingut a buscar la mare de l'assassí, segurament també hagués hagut d'acceptar-ho, no? Per tant, aquí no me vull posar jo en un plan romàntic. Però la realitat és que la vida em va portar la sort que aquella dona que jo havia tractat feia 20 anys doncs, d'una manera aleatòria, amb un jurat dels molts que he fet, va acabar sent víctima d'aquest drama que us explico. A partir d'aquí, bé, vàrem fer la nostra feina i hem aconseguit que el jurat, amb un veredicte molt contundent i molt treballat, vam tenir sort en la selecció del jurat, perquè jo crec que vam tenir 11 membres, 9 titulars i 2 suplents, molt responsables, molt implicats, molt atents. Hem aconseguit una sentència que penso que portarà la imposició per part de la magistrada d'una pena de presó permanent revisable, a part del delicte d'agressió sexual, que tindrà una altra pena independent, però vull dir que serà una pena
1: molt important. Recordem que és això de la presó permanent revisable, tenint en compte que l'acusació demana per l'acusat presó permanent revisable, això és el que demanàveu vosaltres, 10 anys més per l'agressió sexual i 3 per robatori violent. La defensa ha fet el possible per intentar evitar aquesta presó permanent revisable del seu client i ha negat que el crim fos premeditat i preparat i per això defensa que va ser un delicte d'homicidi imprudent. Home.
0: Bé, això són estratègies de defensa. Els advocats defensors a vegades tenim mala peça al taler i tenim que fer el que pensem que és el millor per la persona. I precisament per això, quan hi ha una sentència tan dura com aquesta, perquè tu em preguntes què és la presó permanent revisable, quasi sembla un títol que és un oxímoron, no? Si és permanent ja no s'hauria de revisar. Bé, és una pena que algú ha dit és la cadena perpètua en el Codi Penal espanyol. No és cadena perpètua, però sí que és una pena que imposa 25 anys segurs de condemna ferma de privació de llibertat.
1: Sense permisos?
0: Sense permisos, i a partir d'aquí es podrà revisar si en 25 anys s'ha fet un estudi, una valoració de possibilitat de reinserció, però bé, són molts anys. Jo tinc molt clar que si això finalment acaba sent la pena que imposa la magistrada del judici i es confirma perquè se suposa que la defensa recorrerà, se confirma pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i pel Tribunal Suprem, jo tinc molt clar que aquest senyor, si ha de complir pena de presó permanent revisable, jo ja no ho veuré quan surti. Per què? Perquè... I la mare, d'alguna manera, també em deia això. Em va dir, amb una actitud que l'honora, com estava molt contenta, perquè ho vaig dir jo també, la justícia. Mira, la justícia ha de ser reparadora, no? O sigui, el que és just és reparem el dany. Mira, jo he robat 100.000 euros, doncs la justícia em condena i, a més, torno els diners amb els seus interessos i els danys i perjudicis. Això amb delictes econòmics es pot intuir com a possible. Amb un delicte de mort violenta, feminicidi, és impossible la justícia reparadora, ni que li donguessin milions d'euros una mare a recuperar la seva filla. Llavors, amb què es va agafar la Blanca? Com he dit abans, o està en tratament, va venir també uns pèrits a explicar el dol que està passant, no ho superarà mai més. Doncs va fer la bandera de la lluita contra el feminicidi perquè no tornin a morir noies com ha mort la seva filla, i d'alguna manera aquest acte també li ha ajudat per al dol, no? A partir d'aquí, bé... s'ha de confiar en la justícia, i la justícia aquí no pot tornar la vida a la Carla, que seria el que seria just, com és evident, però sí que pot doncs, donar aquesta sensació de que ha sigut reparat almenys amb una sentència dura, 25 anys de presó seguits, si llavors hi ha bons pronòstics pels psicòlegs d'aquí 25 anys es pot anar atenuant la privació de llibertat.
1: Assassinat, agressió sexual i robatori amb violència. Robatori amb violència de què? Què es van portar?
0: Bé, perquè un cop la va tenir immobilitzada, terra lligada i morta, i després d'haver estat agredida sexualment en vida, es van portar 2 targetes de crèdit, el monedero que el va tirar. Per tant, tu pots cometre un robatori amb un cadàver. Si el mates tu, estaràs autor del robatori amb intimidació o violència. Si tu passes pel carrer i trobes un cadàver i li agafes la cartera, no, això serà un furt. Bé, era una mica l'anècdota. La presó permanent revisable se justifica perquè el Codi Penal diu que si tu comets un delicte d'agressió sexual i per evitar que et descobreixin o per assegurar la impunitat mates amb traïdoria...

0: és l'alevosia, llavors s'imposa pena de presó permanent revisable. Perquè hi podia haver hagut un debat que no hi va ser, que és què hagués passat si la mata i després l'agredeix sexualment. Això, per més que sorprengui a la gent, ha passat, i l'acte d'agressió sexual sobre un mort o una morta és innocu, pràcticament. Té una pena de multa, perquè és una profanació de cadàver, que no té una pena, tot i que moralment...
1: Com s'entén, això?
0: Bueno, perquè la llibertat sexual, que és el bé jurídic protegit amb una agressió sexual, ja no existeix quan estàs mort.
1: I el perfil de l'assassí ja condemnat?
0: Va ser un debat que es va dur en el judici per part de la defensa sobre el seu estat psíquic.
1: Perquè el mòbil era que l'havia deixat? O...
0: El mòbil, segons ens ha declarat provat el Tribunal Popular, ell havia estat parella, breu temps... Hi havia una cosa que, a més, va fer molta pena, i la mare, com ho va sentir en públic, encara n'hi va fer més. Aquest noi, ho dic això perquè es va dir en el judici públicament, no revelo cap secret, evidentment. Aquest noi, l'acusat, era un noi amb problemes, a col·legi estava marginat, era l'últim, sempre amagat en un racó, i la Carla, que era molt empàtica i molt bona nena, de petits, va anar i li va dir a la seva mare, mira, hi ha un nen pobre i m'he posat al seu costat, m'he canviat de la primera fila pupitre, m'he posat al seu costat. I la mare va dir, diu, ser bona nena, al cap d'anys li va portar la mort. Perquè el va conèixer a l'escola, varen ser amics, varen arribar a ser parella, després convivien també. I com va acabar? Doncs va acabar... A més, la mort que li va fer per estrangulació va ser terrible. Es va amagar, emmascarat en el replà de l'escala, quan ella, la seva mare, que ja no veia clar la seguretat de la Carla, l'acompanyava cada nit, perquè sortia de l'hotel on treballava a les 11 de la nit. La seva mare l'acompanyava fins a la porta de casa seva. La Carla vivia sola. Fixa't tu, una mare com se sent, no? Dius, bueno, ja estàs en l'edifici. Va dir en el judici, vaig estar a punt de pujar. Jo no sé si tinc que anar al lavabo o no. Bueno, al final diu, bueno, ja estàs a casa, adéu Carla, demà parlem. Puja tranquil·lament al tercer pis i de darrere de la porta que separava l'escala comunitària del replà, quan ella obre, la salta per l'esquena emmascarat, li fa això que es diu mataleón, que és una tècnica que deixa inconscient, l'estrangula, abans la lliga, la despulla de cintura per avall, li baixa els pantalons i l'agredeix sexualment. Bé, tot això, com us podeu imaginar, de viure-ho en persona, que és horrorós, no? Però com a mare d'una filla, és una tragèdia que no cal donar-hi i posar-hi gaires adjectius.
1: Terrible. La veritat és que quina manera d'acabar la tertúlia avui, Monguilot. Però bé, sabia que coneixies aquest tema, n'hem parlat a l'informatiu i també era important explicar-lo, perquè al capdavall és un feminicidi, n'hi ha a casa nostra, perpetrats per homes, i estava bé també, doncs, acabar de retratar-lo per la memòria també de la mare de la Carla. Gràcies, Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte, Núria Oriols, connectats avui als telèfons perquè us trucarà que és diumenge i a veure si tenim notícia també aquesta tarda pel futur de Gabriel Rufián. Gràcies.
2: Que vagi molt bé. Gràcies.
1: De pausa i tornem amb els de la setmana tràgica que tenen ganes de parlar de Vinícius, diuen. I també fem un recull informatiu amb algunes notícies d'aquest diumenge que encara no hem tingut temps d'explicar.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
7: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
6: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
7: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
6: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
7: Apialia, la força de vendre junts.
8: Renault. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres,
5: Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
12: Es feia dir el caçador de pervertits.
13: Jo els exposo.
12: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
14: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
12: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
15: No va enxampar un depredador, va matar una persona.
12: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: Torna al Catalunya Nit.
17: Tornem, però amb un horari nou.
16: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Catalunya Nit.
17: Un informatiu en profunditat.
16: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
18: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Amb horari nou.
17: De 9 del vespre a 11 de la nit.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Trescat Info.

0: Esquerra confirmarà aquesta tarda si Gabriel Rufián serà el seu cap de llista al Congrés. La direcció diu que té l'acord encarrilat amb Rufián, però ell manté el silenci i els comuns continuen convidant-lo a liderar el Front Ampli. Mentrestant, la militància de la CUP vota avui si avala la decisió de la direcció de no presentar-se a les generals. La policia ha desallotjat aquest matí el mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano, a Ceuta. Uns 300 efectius policials han participat en l'operació, que ha durat poc menys d'una hora. Aquest desallotjament es fa poques hores abans de la visita dels reis Felip i Letícia a la ciutat autònoma dimarts que ve. Al Nepal, una nova crescuda sobtada del riu ha arrasat diversos pobles al centre del país. L'aigua, que en alguns punts ha pujat més de 8 metres per sobre el nivell habitual, s'ha endut una quarantena de cases i també diversos ponts. Hi ha almenys 5 persones desaparegudes. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients amb ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació de mans i ulls i també els ajuda a la recuperació neurològica i l'autoconfiança. Aquesta iniciativa l'impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i també l'Hospital Comarcal d'Olot. L'Ajuntament de Maçanet de la Selva gestionarà directament el servei de recollida de residus abans que s'acabi el 2027. Això els permetrà estalviar diners, tot i que es mantindrà la mateixa taxa d'escombraries. Actualment, només una setantena de localitats fan aquest servei amb personal propi. Més de 220.000 persones han omplert l'Estadi Olímpic de Montjuïc en els 4 concerts de comiat d'Oques Grasses. La banda osonenca va posar ahir punt final a 16 anys de trajectòria musical. A Sitges, el protagonista de les últimes hores al Festival de Cinema Fantàstic és Peter Jackson, director de la trilogia El Senyor dels Anells. Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic del certamen enmig d'una llarguíssima ovació del públic.
1: Esports.
2: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, victòria per Bezzecchi, i Jorge Martín, que ha estat tercer, recupera el liderat del Mundial. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins amb 7 jugadores de 10 catalanes s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món al Paraguai. Ha guanyat l'Argentina per 3-1. Medalles també en patinatge artístic per les catalanes Cira Vella i Elna Francès. S'han penjat la plata i el bronze respectivament. I en futbol, victòria del Barça 3-0 contra el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Els blaugranes continuen imparables i sumen la 8a victòria en 8 partits. I triomf també del Madrid, això sí, per la mínima contra el Villarreal, i amb polèmica per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, a instàncies del VAR, va veure la vermella directa per estirar els cabells d'un jugador rival.
0: I el temps, matí de cel serè amb núvols prims i alts des del migdia.

0: migdia fins al vespre. En general, però, no es preveu pluja, la temperatura no canviarà o bé pujarà lleugerament.
1: Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia i bona hora. Passen 4 minuts de les 10 del matí. Us acompanya aquesta hora Maria Guixà. Comencem obrint plana política perquè els partits afronten avui una jornada decisiva per enllestir les candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. A les 7 del matí ha començat la votació telemàtica perquè la militància de la CUP avali o no la proposta de la direcció de no presentar-se als comicis generals. I un dels anuncis que s'espera també avui és saber si Gabriel Rufián repetirà o no com a cap de llista d'Esquerra o si es deixarà seduir pel front ampli dels partits a l'esquerra del PSOE. De moment, però, manté el silenci. Aquesta tarda, la direcció d'Esquerra ha de fer públic qui encapçalarà la llista per Barcelona al Congrés dels Diputats. Segons el reglament de la formació, el termini per presentar candidatures s'acaba avui a les 6 de la tarda. El partit dona per encarrilat l'acord amb Rufián, però els comuns segueixen convidant-lo a liderar la coalició d'esquerres. Sentim Gerardo Pisarello, portaveu de la formació.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: I pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància que fins demà a les 7 del matí pot votar la proposta. Demà es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Marxem ara fins a Ceuta perquè la policia ha desallotjat aquest matí l'assentament del Guano, on s'havien instal·lat uns 500 migrants. Cap a les 8 del matí s'ha posat en marxa l'operatiu policial amb uns 300 efectius i més d'una vintena de furgonetes a les instal·lacions de l'antiga fàbrica del Guano. L'operació ha durat una hora i ara hi treballen els equips de neteja. Aquest, de fet, era l'últim gran campament que encara quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. Les autoritats traslladen els migrants amb autobús o bé a la frontera del Tarajal, si volen tornar al Marroc, o bé cap al centre d'atenció d'estrangers per tal que siguin filiats. Algunes persones ja havien tornat al Marroc voluntàriament i d'altres han fugit cap a les muntanyes del voltant. Aquesta intervenció, recordem, es fa dos dies abans de la visita als Reis Felip i Letícia, prevista per aquest dimarts dia 13 a Ceuta i a Melilla. Aquest so que ens arriba del Nepal, on el país ha patit una nova inundació per la crescuda sobtada d'un riu que ha arrasat un poble i ha deixat almenys 5 persones desaparegudes. La riuada ha passat al districte de Gorkha, al centre del país, i l'aigua s'ha endut una quarantena de cases i també diversos ponts al municipi de Chuamanuri. Les autoritats havien avisat la població que es traslladés a punts segurs després de registrar crescudes sobtades del riu de fins a més de 8 metres per sobre el nivell habitual. El primer ministre del país, Valendra Sa, ha informat del rescat de 6 persones amb helicòpter i l'operatiu també per localitzar els desapareguts encara continua actiu. La riuada arriba poc després de les inundacions sobtades que hi va haver el mes d'agost, que van deixar més de 1.400 morts i més de 5.000 desapareguts. També, en clau internacional, escalada significativa al conflicte del Iemen. I és que un atac hutí contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, ha provocat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i també Palestina. Es tracta del tercer cop que els rebels ataquen aquesta infraestructura de la monarquia saudita aquesta setmana, però el d'aquesta matinada ha estat l'atac més mortífer a l'Aràbia Saudita en més d'una dècada. Alguns testimonis, de fet, expliquen que hi ha hagut una forta explosió que ha afectat el vestíbul de l'aeroport. Hi ha diversos ferits crítics que han estat traslladats a centres mèdics de la capital i s'ha suspès també el trànsit aeri. El sistema d'alertes no ha detectat els míssils, cosa que exposa les vulnerabilitats de l'Aràbia Saudita en l'escalada del conflicte amb els houthis del Iemen, aliats de l'Iran. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha condemnat l'atac contra

0: l'aeroport, que ha dit que és injustificable, i ha assegurat que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic al Iemen. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha condemnat l'atac i demana que s'aturi aquesta agressió. A banda dels atacs recents a posicions de l'Aràbia Saudita, l'ofensiva s'ha intensificat en diversos punts al sud del Iemen. Després d'apoderar-se de tota la costa de l'estret de Bab el-Mandeb, els hutis mantenen ara un setge contra la ciutat de Taiz, la tercera ciutat del país. També en òrbita internacional hem de parlar-vos de la Índia, perquè el moviment juvenil de les Paneroles no afluixa contra el govern de Narendra Modi i convoca una nova mobilització massiva per avui. El líder principal del moviment, detingut ahir juntament amb altres membres destacats de l'oposició, ha estat aquest matí. La protesta, deia Nova Delhi, va ser durament reprimida per un dispositiu de seguretat extraordinari i almenys 2.000 manifestants van ser detinguts. El moviment de les Paneroles el formen sobretot joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública. I també, tornant en aquest cas al continent europeu, nou xoc de Donald Trump amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tot just l'endemà d'arribar a un acord amb Putin pel dièsel, el president dels Estats Units diu que Ucraïna necessita un nou líder i acusa Zelensky de no fer prou per aturar la guerra. Trump també ha culpat Zelensky de l'alça dels preus del gasoil i ha assegurat que més li val aturar els atacs contra les instal·lacions petrolieres després que Ucraïna ataqués una refineria. Per tot això diu que cal que plegui.
1: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: A tot això, qui fa resposta dient que Zelensky té el suport del poble ucraïnès i que les declaracions de Trump demostren que està fent una bona feina. L'enfrontament té lloc després del bombardeig mortífer rus contra un edifici residencial de Zaporizhia. El balanç de morts ha pujat a les últimes hores a 20, entre els quals 3 infants. 3CAT Info. 3CAT Info. Passen 11 minuts a les 10 del matí, seguim a 3CAT Info explicant-vos que un projecte pilot amb drons de mida molt petita permet fer neurorehabilitació en pacients amb ictus. Els pacients fan moure la parella amb moviments que s'adapten a la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. És un projecte conjunt de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquesta és la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. Des de l'Hospital Comarcal d'Olot, on estan provant el dispositiu, la neuropsicòloga Marta Linares subratlla que la teràpia reforça l'autoconfiança, que és sobretot un factor essencial pel procés rehabilitador.
2: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: Aquest projecte estarà en la fase final i aviat començaran a analitzar totes les variables registrades per treure'n les conclusions. De moment, els impulsors del projecte són optimistes i creuen que la teràpia es podrà també fer servir en altres tipus de patologies. La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis del país estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei el que els permet és estalviar diners. És el cas, per exemple, de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen de manera directa aquesta recollida en personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. És una crònica des de Maçanet de la Selva, del Pau Bartolí.
3: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
4: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
3: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però cal estar preparat.
4: Jo crec que molts dels ajuntaments podrien assumir-ho, eh? Però sobretot has de tenir una cosa molt ordenada, que és l'equip jurídic, tècnic i la part d'intervenció ha d'estar capacitada per gestionar-ho, perquè si no és absolutament

0: absolutament impossible.
1: Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
2: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
3: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
2: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
3: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
2: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
4: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
2: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
4: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
4: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
5: Es feia dir el caçador de pervertits.
6: Allò els exposo!
5: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
7: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
5: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
8: No va enxampar un depredador, va matar una persona.
5: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: En punt, un quart d'onze del matí.
10: El temps.
9: Moment a 3Cat Info d'obrir plana de serveis, en aquest cas fent un cop d'ull a la previsió meteorològica a la crònica del temps, amb l'Enric Agut.
11: Matí tranquil, amb cel serè o alguns intervals de núvols que amb el pas de les hores s'anien fent més abundants. Ja a mig matí n'hi haurà més. Arriben bandes de núvols procedents de l'Aragó i del Cantàbric, però entren en un territori de temps estable i com a molt portaran el cel variable o ennuvolat, sobretot cap a Ponent i a l'Alt Pirineu. En general no es preveu cap pluja. La temperatura no canviarà o pujarà lleugerament, excepte comarques de Girona, on pot baixar respecte a ahir. Tarragona, Lleida poden arribar als 24-25 graus, Barcelona, Girona als 23 i Vilella als 18. Així doncs, per el dia d'avui s'espera que augmentin els núvols amb el pas de les hores, núvols blancs, i que no allunyaran el bon temps. I demà dilluns, dia festiu, la jornada podria començar doncs, a mitja nuvolada a comarques de Girona, de Barcelona, mantenint-se aquests núvols, i però sempre amb estones de sol, i cap a Ponent és on el cel estaria més clar.
12: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
13: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
12: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
9: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius. Passen un parell de minuts d'un quart d'onze del matí, obrim crònica cultural, parlant-vos d'Oques Grasses, que ja és història de la música d'aquest país.
14: Així ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat. Fins a l'últim moment, que ha estat avui.
15: Porto amb mi les coses que em vas dir.
9: D'aquesta manera, amb aquestes paraules, la banda osonenca va acomiadar ahir una trajectòria musical que va engegar l'any 2010 i que ha culminat reunint més de 220.000 persones en quatre concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Corre pels camps, va encetar el concert i el va tancar Sort de tu en un repertori calcat als altres tres concerts amb un pes específic, sobretot, pels temes dels darrers tres discos, en èxits com, per exemple, Serem ocells o elefants.

En aquest darrer concert d'ahir van assistir, entre d'altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, al costat del president del Parlament, Josep Rull, i durant les quatre cites a Montjuïc hi van passar, entre d'altres, Pau Cubarsí, Pep Guardiola, Gerard Piqué, Aitana Bonmatí, la cantant també Aitana, o també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, entre molts altres. Un concert final que es va poder seguir a través d'ICAT, amb un programa especial, també a través de TV3 i el canal de YouTube de 3CAT. La Filarmònica de Nova York va començar ahir a la nit a París la seva gira europea dirigida pel

0: El van assolar Gustavo Dudamel. Ho va fer de la mà de l'Orfeó Català, el Cor de Noies i també els cantaires del Cor Infantil, que van interpretar en La transmigració de les ànimes, una peça, una obra de John Adams, composta l'any 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units. La crònica des de París, de la Isabel Galí.
1: Els aplaudiments del públic tarden a arribar quan acaba de sonar La transmigració de les ànimes, l'obra que l'Orfeó Català i l'Orquestra de Nova York han interpretat aquest dissabte a la nit a París. Una emotiva composició del nord-americà John Adams, encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. La profunditat i contenció del Cor Català i la delicadesa de Gustavo Dudamel al capdavant de l'Orquestra de Nova York es podrà escoltar durant la gira europea de la formació nord-americana. Pel president del Palau de la Música, Joaquim Uriac, un pas més en la projecció internacional de l'Orfeó.
2: Abans això suposa un gran pas per nosaltres, posar en valor l'excel·lència d'aquests cors nostres i un pas més en el que és el projecte internacional de l'Orfeó Català.
1: El tàndem Dudamel i Orfeó Català tornarà a interpretant l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la Filarmònica de Nova York no trepitjava el vell continent.
0: I encara no ens movem de París, de la capital francesa, perquè avui Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia. La cantant mallorquina torna a actuar a la mítica sala parisenca per rememorar el seu històric concert del 1975. El concert d'avui, la cita d'aquesta tarda, que és a les 7, repassarà les cançons més emblemàtiques d'aquell concert d'ara fa 50 anys, juntament amb alguns temes del seu darrer treball discogràfic, L'aigua no cansa, un treball que ha publicat precisament aquest any 2021. I també de la cultura, situar-nos en aquest cas a Sitges, al Garraf, perquè Peter Jackson va rebre una llarguíssima ovació del públic quan va recollir el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic. El director de la trilogia del Senyor dels Anells va involucrar en el certamen donant tret de sortida a la tradicional Zombie Walk. Des de Sitges, la crònica del Marc Garriga.
3: Sisplau, demano un fort aplaudiment per al gran Sir Peter Jackson.
4: El públic de Sitges ha dedicat a Peter Jackson diversos minuts d'aplaudiments dempeus a l'auditori principal, on ha rebut el Gran Premi Honorífic, una estatueta en forma del clàssic King Kong de Sitges.
5: King Kong rules, and I'm so proud to be holding him right now. So thank you very, very much. Thank you.
4: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació de matinada. L'espanyola Diana Peñalver, que en declaracions a Catalunya Ràdio explicava que quan la van rodar junts fa 34 anys ja es veia que seria un cineasta important.
6: Sí, jo veia que tenia futuro, sí. Ja apuntava manera de... Hombre, no sé si decir de genio, ¿verdad? Pero sí de un director de cine que sabe lo que hace. Y como luego se ha demostrado, ¿no?
4: Jackson ha parlat de déjà vu, però sembla que li ha agradat perquè ha emplaçat el públic a repetir l'experiència d'aquí a 34 anys més. I que hi torni a ser la Diana, que també estava exultant.
6: Me apasiona la película y me asombra que después de 34 o 35 años que estuvimos aquí presentándola haya este recibimiento, ¿no? Y que esté aquí además Peter Jackson y que se le dé un premio por esta película, un premio honorífico después de todas las producciones que ha hecho tan grande con tantos Oscar y tantos BAFTAs y tantos premios, ¿no? Me halaga mucho, me siento muy orgullosa, la verdad.
4: Brain Dead es va titular als cinemes espanyols Tu madre se ha comido a mi perro, per petició d'ella, precisament. En català se la coneix com a Clínicament morta.
0: I abans de l'actualitat esportiva, també us explicarem que Tossa de Mar a la Selva acull aquest cap de setmana la 39a edició de l'Aplec de la Sardana. Avui és la jornada amb més activitat, amb una doble ballada de matí i de tarda al passeig mossèn Cinto Verdaguer, amb la participació de les cobles Reu Jove, la principal de Llobregat i Ciutat de Girona. Ho detalla Francesc Fonalledes, president de l'agrupació sardanista Tossenca, en declaracions a aquesta emissora.
7: Hi ha, doncs, sardanes eminentment de plaça. Com que fem l'homenatge a en Josep Coll, doncs també hi haurà sardanes de l'homenatjat. També fem el ja tradicional concurs de colles sardanistes i improvisades. També aquest any fem un homenatge a la colla sardanista Tossa Paradís Blau, que fa 40 anys.

0: La ballada del matí comença ara a 11:15 i la de la tarda ho farà a 4:00.
1: Esports.
0: Fins a 11:15, actualitat esportiva amb el Roger Nau. Què tal, bon dia?
2: Bon dia. Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP fa uns minuts al circuit de Mandalika. Victòria que ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada, per davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín, que ha acabat tercer i recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. A Moto3, el murcià Máximo Quílez s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa d'avui, mentre que la prova de Moto2 l'ha guanyada Izan Guevara ara per davant del líder Manu González. També en motor, a 2:00 PM, hora catalana, es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1. Ahir, la cursa sprint la va guanyar Max Verstappen per davant dels Ferraris de Hamilton i Leclerc, mentre que el líder Antonelli va ser quart.
1: 3CAT Info.
2: I en futbol, el Barça continua imparable. Victòria convincent per 3-0 contra el Getafe al Camp Nou. Gordon va obrir el marcador el primer minut del partit i es va estrenar com a golejador del Barça. Gabriel Jesús va fer el 2-0 al minut 30 de la primera part i ja a la segona, al 73, Koundé es va reivindicar amb el 3-0 definitiu. Paraules del defensa francès, Sport 3.
3: Bueno, me encuentro bien físicamente, también la cabeza está bien, estoy haciendo lo que me toca, trabajar duro para recuperar mi posición, recuperar mi nivel y ayudar al máximo al equipo. Estoy muy tranquilo en ese sentido. Y bueno, ya está. No hay más.
2: El Barça suma 8 triomfs en 8 partits, igual al millor inici de Lliga de la història del club, el de la temporada 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. 24 punts de 24 possibles que deixen satisfet Hansi Flick.
4: I'm very happy that we score in the first minute.
5: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
4: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
2: El Barça, que dimarts visita el camp del Galatasaray a la Champions, a la Lliga ja ha sumat 34 gols a favor i 7 en contra. També va guanyar el Real Madrid. Ho va fer per 1-0 contra el Villarreal al Bernabéu amb gol de Diomandé. El partit, però, va estar marcat per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, a la segona part, al minut 73, va marcar un gol, però el VAR va detectar que abans havia estirat els cabells del jugador del Villarreal, Nathan Sevilla.
6: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
7: Para mí, Villarreal, con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
2: El brasiler, amb aquesta explicació dels àrbitres, el VAR va ser expulsat i el gol no va pujar al marcador. A l'acte del partit, el col·legiat Isidro Díaz de Mera va deixar constància que Vinícius va continuar protestant, cridant i amb actitud agressiva, sent subjectat per alguns dels seus companys. Després del partit, el tècnic del Madrid, José Mourinho, no va voler comparèixer en sala de premsa, mentre que Tchouaméni, va parlar als mitjans del club blanc.
8: No entiendo lo que pasa con los árbitros. Con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
2: Ahir a primera també es va jugar l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo i l'Atlètic Club es va suspendre pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició de Vallecas va organitzar aquesta acció per protestar contra la gestió del president del Rayo, Martín Presa. Avui es disputen 4 partits més. Elx-Celta a 2:00, Real Sociedad Deportivo a 4:45, Betis-Osasuna a 6:45 i Racing-València a 9:00 PM. Mentrestant, a segona, victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2, amb doblet de Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González al minut 53. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: Valoro positivament que l'equip, fent la primera part que ha fet i rebent el cop al minut que l'ha rebut, doncs hagi fet la digestió ràpidament i haguem, des de l'inici de la segona, començat a jugar aquest nou partit que comportava l'empat.
2: El Girona, l'altre equip català de segona, visitarà demà el camp del Tenerife. I més coses, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins amb 7 de 10 jugadores catalanes s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món al Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha derrotat l'Argentina per 3-1. La portera Anna Ferrer i la davantera Victòria Porta satisfetes amb la medalla d'or.
10: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
11: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat.

0: hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer.
1: També medalles de les patinadores catalanes Cira Bella i Elna Francès. També al Paraguai s'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa. Les patinadores catalanes ho han valorat així.
2: La veritat és que plena felicitat, ja que no només ha sigut aquest campionat, sinó ha sigut tota la temporada que he disfrutat moltíssim de tots els balls, de tots els discos, de tots els campionats.
3: Estic molt contenta perquè després pues, de tota aquesta temporada, de tots els altibaixos, pues, arribar aquí i poder demostrar... Pues, tota la feina que hem fet, pues, la veritat que estic pues, molt orgullosa i molt contenta.
1: I en paral·lel, a Bigues i Reis, aquest migdia, a partir de la 1, es disputarà la final de la Lliga Catalana Femenina, també d'hoquei patins. La disputaran el Cerdanyola i l'equip local, el Bigues i Riells. A la primera semifinal, el Bigues i Riells va eliminar el Palau de Palau Solità i Plegamans als penals, mentre que la segona, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà, en aquest cas per 6-1.

0: En punt, 2:15 del matí, repassem a 3CAT Info alguns dels arguments més destacats d'aquest diumenge 11 d'octubre del 2026. Esquerra confirmarà aquesta tarda si Gabriel Rufián serà o no el seu cap de llista al Congrés. La direcció diu que té l'acord encarrilat amb Rufián, però ell manté el silenci i els comuns continuen convidant-lo a liderar el Front Ampli. Mentrestant, la militància de la CUP vota avui també s'hi avala la decisió de la direcció de no presentar-se als comicis i generals. La policia ha desallotjat aquest matí el mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano, a Ceuta. Uns 300 efectius policials han participat d'aquesta operació, que ha durat poc menys d'una hora. El desallotjament arriba poques hores abans de la visita dels reis Felip i Letici a la ciutat autònoma prevista per dimarts que ve. I al Nepal, una nova crescuda sobtada d'un riu ha arrasat diversos pobles al centre del país. L'aigua, que en alguns punts ha pujat fins a 8 metres per sobre el seu nivell habitual, s'ha endut una quarantena de cases i també diversos ponts. Hi ha almenys 5 persones desaparegudes. En esports, Roger Nau, què destaca?
1: Marc Márquez, que ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP aquest matí. La victòria ha estat per Bezzecchi. Jorge Martín ha acabat tercer i recupera el liderat del Mundial. Mentrestant, aquesta matinada passada, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Paraguai. Ha guanyat l'Argentina per 3-1. Medalles també en patinatge artístic per les catalanes Cira Vella i Elna Francès. S'han penjat la plata i el bronze.
0: Del temps, destacar que el matí serà serè o amb núvols prims i alts des del migdia ja fins al vespre. En general, però, no es preveu pluja. La temperatura no canviarà o bé pujarà de manera lleugera. I des d'ara fins a arribar a les 11 també us parlarem de l'únic màster universitari d'àmbit europeu dedicat al sector del cuir. És molt específic, és un màster que s'imparteix a Igualada, a la comarca de l'Anoia. Passen un parell de minuts, a 2:15 del matí, som a 3CAT Info. D'entrada, explicant-vos que avui és una jornada decisiva pels partits polítics perquè han d'enllestir les candidatures ja de cara a les eleccions general del 29 de novembre, i avui pot ser un dia important perquè des de primera hora del matí a les 7 ha començat ja, per exemple, la votació telemàtica perquè la militància de la CUP avali o no la proposta de la direcció de no presentar-se a les eleccions generals. I també un dels anuncis que s'espera avui és saber si Gabriel Rufián repetirà o no com a cap de llista d'Esquerra o si es deixarà seduir pel Front Ampli dels partits a l'esquerra del PSOE. De moment, manté el silenci. Aquesta tarda de la direcció d'Esquerra ha de fer públic qui encapçalarà la seva llista per Barcelona al Congrés dels Diputats. Segons el reglament de la formació, el termini per presentar candidatures s'acaba a les 6 d'aquesta tarda. El partit dona per encarrilat l'acord amb Rufián, però els comuns segueixen convidant-lo a liderar la coalició d'esquerres. Gerardo Pisarello és portaveu de la formació.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP

0: Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: I pel que fa a la CUP, la

0: però va quedar exclosa del Congrés. La policia ha desallotjat aquest matí l'assentament del Guano a Ceuta, on s'havien instal·lat uns 500 migrants. Cap a les 8 del matí ha posat en marxa aquest operatiu policial amb uns 300 efectius i més d'una vintena de furgonetes a les instal·lacions de l'antiga fàbrica del Guano. L'operació ha durat una hora i ara s'està treballant de cara a resoldre les qüestions higièniques. Aquest era l'últim gran campament que encara quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. Les autoritats traslladen els migrants amb autobusos o bé a la frontera del Tarajal si volen tornar al Marroc o bé al centre d'atenció d'estrangers, en aquest cas si volen ser filiats. Algunes persones ja havien tornat al Marroc de manera voluntària i altres han fugit cap a les muntanyes del voltant. Aquesta intervenció, recordem, arriba dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia, prevista per aquest dimarts dia 13, tant a Ceuta com a Melilla. I ara hem de desplaçar-nos, en aquest cas, fins al Nepal. Perquè aquest és el so d'una nova inundació que hi ha hagut arran de la crescuda sobtada d'un riu que ha arrasat un poble i ha deixat almenys 5 persones desaparegudes. La riuada ha passat al districte de Gorka, situat al centre del país. L'aigua s'ha endut una quarantena de cases i diversos ponts al municipi de Chumanuri. Les autoritats havien avisat la població que es traslladés a punts segurs, a zones altes, després de registrar crescudes sobtades del riu de fins a més de 8 metres per sobre el seu nivell habitual. El primer ministre del país, Valendra Sa, ha informat del rescat de 6 persones amb helicòpter i l'operatiu per localitzar els desapareguts continua en marxa. La riuada arriba poc després de les inundacions sobtades que va patir el país el mes d'agost i que van deixar més de 1.400 persones mortes i més de 5.000 més de desaparegudes. 3CAT Info. 3CAT Info. Més qüestions. El president del Tribunal Constitucional, Càndido Conde Pumpido, defensa la sentència sobre l'amnistia i adverteix que qüestionar el Constitucional debilita la democràcia. En una entrevista al diari El País, el magistrat avala la decisió d'aplicar l'amnistia als delictes de malversació vinculats al procés independentista. Recordem que aquesta resolució corregeix la interpretació que n'havia fet el Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. Conde Pumpido assegura que el Constitucional és l'òrgan que garanteix els drets fonamentals i que les seves resolucions s'han de respectar.
1: Lo que me preocupa es que se extraigan conclusiones políticas que cuestionen el tribunal por la existencia de unos votos que están establecidos en la Constitución. Y esas conclusiones políticas creo que son muy negativas, porque quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución, y quien está cuestionando la Constitución está cuestionando la democracia.
0: Mentrestant, el ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, reitera en aquest cas en una entrevista al periòdico que ara estan en precampanya electoral. Doncs en aquest moment no hi haurà una trobada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont.
2: No creo que en este momento tenga mayor relevancia. En plena precampaña electoral, evidentemente no es el momento para hacer ni esta reunión ni ninguna de estas entre diferentes líderes políticos.
0: Si abans us parlàvem del punt final d'oques grasses a casa nostra, també hem de parlar-vos en clau de Països Catalans que la Gossa Sorda, un dels grups de referència de la música en valencià, avui també posa punt final a la seva trajectòria artística i musical.

0: La gossa sorda, per tant, que també diu adéu a la seva carrera musical, ho farà en un concert que aplegarà entre 17.000 i 20.000 persones, en aquest cas, al seu poble, a Pego, a la Marina Alta. Des d'allà, la crònica és de la Pepa Ferrer.
1: Han passat 30 anys i ara ho diuen amb orgull. Salva Bolufer és el bateria.
2: És un honor que el digui nostre de Pego, de la gossa sorda.
3: Fidels al nostre poble.
1: Però en altres temps, anomenar-se gossa sorda no va ser tan fàcil. Josep Nadal és el cantant.
4: Un desastre, no? És una d'aquestes coses que dius, per una cosa que faig en la vida, pues, haver pogut posar-li... haver pensat un poc més.

0: i era el nom, no?
1: Que al principi costava de dir...
0: Jo recordo que ho diem com baixet.
1: Sí, baixet, jo recordo, sí. La gossa sorda, i què? La gossa sorda.
2: La gossa sorda va néixer a una caseta de camp enmig de tarongers a Pego.
0: Perquè ací darrere n'hi havia una gossa que estava sorda, quan nosaltres veníem d'adolescents ací. Ací darrere mateix de la caseta hi havia una gossa que estava sorda.
2: Era el projecte d'uns adolescents que no sabien fer música, però que amb ella volien fer activisme.
1: M'ho passàvem superguai assajant.
0: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
2: I es van convertir en un dels grups de referència al País Valencià. L'11 d'octubre faran el seu últim concert i serà a Pego. Però trobar un lloc on encabir més de 17.000 persones no va ser fàcil. Anabel Nadal és la mànager.
3: També recordo que quan els ho vaig comentar a ells, hi ha un lloc, només hi ha un lloc possible dins de Pego, i és tal... van tindre certa incredulitat perquè creien que seria molt complicat que algú es deixara el seu lloc de feina i demés.
2: I amb el recinte ja preparat, la gossa sorda posa punt i final avui en un concert amb més de 17.000 persones allà on tot va començar, a Pego.
4: També de l'òrbita cultural, destacar-vos que tota la trajectòria de l'artista visual Joan Pere Massana es podrà visitar per primer cop en una única exposició a Lleida. Es tracta d'una mostra que fa una retrospectiva de tota l'obra i les sèries anomenades llibres del creador. Lleida, Júlia Albacar.
5: Joan Pere Massana, nascut a Pons, a la Noguera, ha exposat en galeries d'arreu d'Europa i dels Estats Units i ara tota la seva obra estarà condensada per primer cop en una exposició sota el títol Joan Pere Massana, una mirada retrospectiva. Una oportunitat que, segons explica el mateix Massana, li ha permès revisitar les seves pròpies creacions des d'una nova mirada.
6: Exposar en una galeria uns quadres i penjar-los i despenjar-los i que no quedi res a darrere, te quedes una mica insatisfet. Llavors que aquest projecte de la galeria de fer un discurs museístic, això t'aporta, a mi m'aporta personalment una satisfacció brutal.
5: A la mostra es poden veure les seues sèries, conegudes com a llibres, i que des de diferents mirades i materials aborden un objecte quotidià diferent.
6: Les sèries surten una mica de com estàs tu personalment, no? Llavors, per exemple, el llibre dels jocs és una tornar a la infantesa i, per exemple, el llibre de l'aigua és una sèrie molt més meditativa, molt més blanca. El llibre dels arbres, per exemple, és una sèrie molt més densa, molt més barroca.
5: Tot plegat és un reconeixement a la figura i l'obra del creador lleidatà. Adrià Codines, comissari de l'exposició.
7: Jo no entenia que no se li hagués dedicat una exposició retrospectiva. Sempre les galeries, els museus on ella ha exposat, volen l'obra nova, no? L'última creació, i jo trobo molt interessant descobrir tota la seva obra a partir dels orígens.
5: La mostra es podrà visitar fins al dia 14 de novembre a l'Adrià Codinar, Galeria de Lleida.
4: I abans de l'àrea de servei, us volem explicar que aquest curs, l'oferta de màsters universitaris oficials a casa nostra, arriba als 700. D'aquests, n'hi ha una seixantena de singulars per la reduïda oferta de places i, sobretot, també per la temàtica que tracten. Un d'aquests és el màster en enginyeria del cuir que s'imparteix al campus d'Igualada, vinculat a la Universitat de Lleida, únic d'aquest sector a Europa. Aprofundim amb aquests estudis, amb un reportatge de la Maite Curto, amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
8: A Catalunya es poden estudiar màsters de tots els àmbits que són únics en la seva matèria, com els de filosofies de la cura, gestió d'àrees de muntanya o tecnologies del vehicle elèctric. També hi ha el màster universitari en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. És un ensenyament únic a Europa i a escala mundial, tan sols es fan estudis similars a Turquia, Mèxic i la Xina. En aquest nou curs s'hi han inscrit 13 estudiants d'arreu del món. És un màster molt pràctic que abasta tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
9: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
8: Molts dels estudiants són persones que ja treballen en el sector de la pell i que volen millorar professionalment. La majoria són graduats en química, però també n'hi ha amb estudis d'administració i direcció d'empreses. És el cas de Lluís García Pla, que valora molt la combinació de teoria i pràctica d'aquests estudis.
10: més enllà de conèixer tota la part teòrica de tot el procés i tota l'enginyeria que hi ha involucrada i la part química de la pell, pràcticament la meitat del que fèiem era pràctiques. O sigui, nosaltres agafàvem pells, les curtíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles, fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens

0: portaven a les fàbriques perquè poguessin veure tot el que havien fet a petita escala en procés industrial real.
1: García destaca la gran aportació de la formació rebuda en la seva feina.
0: I bueno, en el meu cas a mi em va servir molt per entendre el procés, poder formar i preparar bons arguments de venda i d'aplicació del producte i entendre molt bé més enllà d'un perfil merament comercial.
1: Els estudiants d'aquest màster tenen una inserció laboral del 100%. La coordinadora Anna Bacardit exposa l'ampli ventall de sortides professionals que té.
2: Gestionar les plantes de producció. Un altre perfil és comercial de productes químics per l'aplicació a la pell. I després també tenim una sortida que és anar a les empreses manufactureres, sobretot empreses de luxe, en les quals necessiten gent que conegui bé el producte que estan treballant, tipus Hermès, Louis Vuitton, Loewe.
1: El cuir és un material que està present en el sector de la moda, però també en el calçat, l'automoció, l'aeronàutica i el mobiliari.
3: Passa mig minut de 3:15 del matí. Parlem de la previsió meteorològica.
4: El temps.
3: Obrint aquesta àrea de servei, fent cop d'ull al temps, en aquest cas amb l'Enric Agut.
5: Matí tranquil, matí de temps estable, amb un augment gradual de la nuvolositat. Arriben núvols procedents del Cantàbric, de l'Aragó, de França, i portant un cel variable aquí a Catalunya, o força ennuvolat a últimes hores del matí, durant la tarda, comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. La resta d'intervals de núvols, no s'esperen pluges, i la temperatura no varia de gaire, o pujarà lleugerament, o baixarà una mica a comarques del nord-est. Lleida pot arribar als 25 graus, també Tarragona, Girona, Barcelona als 23 i Vilella als 18. Demà dilluns, dia variable, comarques de Barcelona, també estones de Girona, Catalunya Central, més serè cap a Ponent. La temperatura, similar o algun grau més alta.
6: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui
6: bon
7: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'accés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
8: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir...
8: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
3: Passen un parell de minuts de 3:15 del matí. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, es perfila com el successor de Joan Josep Omella al capdavant de l'arxidiòcesi de Barcelona. El nomenament s'espera per finals d'aquest mes d'octubre, ara que Omella ja ha complert 80 anys i que en fa 5 que va presentar la seva renúncia al papa, tal com estableix el dret canònic. Gemma Bonet.
11: El nom de fra Octavi Vilà és el que apunten totes les travesses. Va ser abat de Poblet i només fa 2 anys el van nomenar bisbe de Girona. La seva capacitat de diàleg fa que esdevingui una figura de consens, segons explica aquesta emissora Jordi Llisterri, periodista de Catalunya Religió.
12: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet, ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país, i que, per tant, pot fer de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
11: Fra Octavi Vilà té 65 anys, una edat prou jove en els paràmetres de l'Església per esdevenir arquebisbe de Barcelona. A més, la seva trajectòria com a monjo primer i abat de Poblet després està molt marcada per un contacte molt estret amb els laics.
12: Ell és el que en l'Església se'n diu una vocació tardana, és a dir, una persona que va ingressar al monestir de Poblet quan ja tenia més de 40 anys, per tant, sap com funciona el món, sap què passa, sap com viu la gent el seu dia a dia, no? I això també ajuda molt, doncs, a ser una persona que quan parla i s'adreça a la societat, doncs també sap a quin món està parlant.
11: Si s'acaba confirmant el nomenament d'Octavi Vilà com a nou bisbe de Barcelona, el seu ascens a l'escalafó eclesial hauria estat molt ràpid. Només fa 2 anys que va ser nomenat bisbe de Girona i 11 com a abat de Poblet.
3: I els carrers més turístics de Barcelona són plens de restaurants de cuina internacional que permeten fer un tast culinari de tot el planeta sense moure's pràcticament del centre de la ciutat. Avui, 3Cat Info visita 3 locals exòtics nous. L'Snob per esmorzar a Turquia, el Tropico per dinar als països tropicals i Madame Saigon per sopar al Vietnam. Òscar Callau.
4: Este se llama Menemen, es huevos revueltos con queso, pimientos verdes, tomate y cebolla.
13: Comencem el nostre recorregut pel turc Snob, a la Ribera, tocada a la Llotja de Mar.

0: un nom anglès i global per un restaurant d'una gran empresa de restauració d'Istanbul que té 70 establiments entre Turquia, l'Azerbaidjan i l'Uzbekistan, una a Amsterdam i el de Barcelona. La seva especialitat és un contundent esmorzar de forquilla tradicional amb simit, menemem o muhammara que serveixen de bon matí i fins al brunch. Aktuk Pirinci, Ako, director del restaurant.
1: Para nosotros, desayuno no tiene mucha oferta en Barcelona. Es muy limitado. Este bandeja con 13 diferentes cosas es muy típico de Turquía. 13 diferentes platos en tu mesa. 3 diferentes tipos de pan, 3 diferentes tipos de huevos, muchos platos, muchas selecciones.
2: Ay, si quieres me busca en un bar. Y si quieres me busca que aquí estoy.
3: Hemos traído coxinhas de un relleno de pollo y patata y queso crema. Nosotros las hemos hecho 6 en versión pequeñita. El plato es proviene de Brasil.
0: Ben a prop trobem els dos locals del Tròpico, un obert al 2014 al carrer Balmes i un nou de trinca al passeig Joan de Borbó, a la Barceloneta. Tenen una carta de street food enfocada al brunch amb plats i begudes artesanals de desenes de països de tot el món que comparteixen geografia tropical, per bé que dominen les receptes llatinoamericanes, sobretot de Colòmbia, Venezuela i el Brasil, com arepas, cachapas, tacos o bols d'açaí. Irene Barrera n'és la gerent.
3: Tenemos un plato de casi todo el trópico, entre Cáceres y Capricornio, de Brasil, de Colombia, también bebidas de la India. Tenemos platos de la zona del Magreb, que también pasa por ahí el trópico. Tenemos bebidas también de Senegal. Lo que queremos es que sea como un pequeño viaje que pueda hacer a través de los sabores. Un poco va de acuerdo con el sitio que estamos, que es Barcelona, es multicultural.
4: Se llama Thai o Vietnam. En el norte se llama Nems. Dentro de este rollito hay fideos de arroz, carne, zanahoria y un poco más verduras.
0: Al carrer Aragó, cantonada amb Balmes, hi trobem el Madame Saigon, un restaurant de cuina familiar de la meitat sud del Vietnam i de la seva ciutat més gran, oficialment coneguda com Ho Chi Minh. Va obrir aquest estiu després de l'èxit d'un restaurant homònim a Rotterdam. S'hi pot berenar una baguette hereva de la colonització francesa d'Indoxina o fer un àpat contundent a còpia de rotllets, banxeo o fideus bun. La Clara treballa en restaurant com a divulgadora de la cuina vietnamita.
4: Una cosa interesante sobre Vietnam. Normalmente en el norte le gusta la comida suave, no hay tanta sabor, pero en el sur le gusta la comida que es muy picante y muy salada. En Saigón le gusta la comida un poco dulce, un poco agrio y un poco salado, como un mezcla, un combi de todo.
0: Tres locals nous que coincideixen a presentar les seves respectives cuines nacionals en un format informal i urbà, que estan enfocats als turistes amb clar domini de la retolació i les cartes en anglès i preus assequibles, amb plats principals entre 12 i 20 euros. Una oferta gastronòmica exòtica que no para de créixer a la Barcelona turística i global del segle XXI.
5: I abans de l'actualitat esportiva, també parlar-vos que aquest migdia se celebra a la una un dels concerts de commemoració del 150è aniversari de naixement de Pau Casals.

0: La música de Beethoven i de Schumann sonarà a mans del trio Fortuny a la sala de música del Museu Pau Casals, al Vendrell, al Baix Penedès. El trio Fortuny es va formar l'any 2016 i l'integren tres músics de primer nivell del panorama musical del país: el violinista biguetà Joel Bardolet, el violoncel·lista Pau Codina i el pianista Marc Heredia. El trio Fortuny té una activitat molt intensa, tant a Catalunya com als escenaris dels cicles de cambra de referència europeus. El seu repertori és ampli, abraça des del romanticisme a obres de nova creació, més de col·laboracions en projectes interdisciplinaris. Aquest migdia interpreten obres emblemàtiques del repertori romàntic de Beethoven i de Schumann. Fins a les 11 amb el Roger Arnau. Bon dia.
1: Bon dia. Comencem amb motociclisme perquè aquest matí s'ha disputat el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Marc Márquez ha acabat 6è, mentre que la victòria ha estat per Marco Bezzecchi. Ha estat la 5ª de la temporada del pilot italià, al davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín, que ha pujat al podi, ha acabat 3er, i d'aquesta manera el pilot madrileny recupera el liderat del Mundial amb 2

0: punts d'avantatge respecte Marc Márquez. A Moto3, el murcià Máximo Quílez s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa d'avui. La prova de Moto2 l'ha guanyada Izan Guevara al davant del líder Manu González. Mentrestant, també en motor, a les dues del migdia, hora de casa nostra, es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1. Ahir a la cursa sprint la victòria va ser per Max Verstappen al capdavant de la cursa, per davant dels Ferraris de Hamilton i de Leclerc. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, va ser quart i, per tant, va sumar també alguns punts.
1: 3CAT Info.
0: I en futbol, el Barça continua imparable. Victòria convincent per 3-0 contra el Getafe al Camp Nou. Gordon va obrir el marcador al primer minut del partit i es va estrenar com a golejador del Barça. Gabriel Jesús va fer el 2-0 al 30 de la primera part i ja la segona, al 73, Koundé es va reivindicar amb el 3-0 definitiu. Paraules de Koundé als micròfons d'Esport 3.
2: Bueno, me encuentro bien físicamente, también la cabeza está bien. Estoy haciendo lo que me toca, trabajar duro para recuperar mi posición, recuperar mi nivel y ayudar al máximo al equipo. Estoy muy tranquilo en ese sentido. Y bueno, no hay más.
0: El Barça ara suma 8 triomfs en 8 partits, igual al millor inici de Lliga de la història del club blaugrana, el de la temporada 2013-2014 amb el Tata Martino a la banqueta. Són 24 punts de 24 possibles que deixen satisfet el tècnic Hansi Flick.
3: I'm very happy that we score in the first minute.
4: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
3: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
0: Va guanyar el Barça i també ho va fer el Real Madrid per 1-0 contra el Villarreal al Bernabéu amb gol de Diomandé. El partit, però, va estar marcat per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, al minut 73, va marcar un segon gol, però el VAR va detectar que abans havia estirat els cabells del jugador del Villarreal, Nathan Saliba.
5: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
6: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
0: Finalment, per tant, el brasiler Vinícius va ser expulsat i el gol no va pujar al marcador. A l'acte del partit, l'àrbitre Isidro Díaz de Mera va deixar constància que Vinícius va continuar protestant, cridant i amb una actitud agressiva, i que va ser subjectat per alguns dels seus companys. Després del partit, el tècnic del Madrid, José Mourinho, no va voler compareixer en roda de premsa, mentre que Tchouaméni va parlar als mitjans del club blanc.
7: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
0: Ahir a primera també es va jugar l'Alavés 1 Atlètic de Madrid 2, mentre que el partit entre el Rayo i l'Atlètic Club es va suspendre pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició de Vallecas va organitzar aquesta protesta contra la gestió del president del Rayo, Martín Presa. Avui es juguen 4 partits més a primera. Elche Celta a les 2, Real Societat Deportivo a 4:45, Betis Osasuna a 6:45 i Racing València a les 9. Mentrestant, a segona, ahir victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb doblet de Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar al minut 53. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
8: Valoro positivament que l'equip, fent la primera part que ha fet i rebent el cop al minut que l'ha rebut, doncs hagi fet la digestió ràpidament i haguem, des de l'inici de la segona, començat a jugar aquest nou partit que comportava l'empat.
0: El Girona, l'altre equip català de segona, visitarà demà el camp del Tenerife. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món al Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha derrotat l'Argentina per 3-1. La portera Ana Ferrer i la davantera Victòria Porta, satisfetes amb la medalla d'or.
9: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
10: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer.
0: També han aconseguit medalla les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francés. S'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa. I en paral·lel, aquest matí a Bigues i Riells, a partir de la una es disputarà la final de la Lliga Catalana Femenina, també d'hoquei patins. La disputaran el Cerdanyola i l'equip local, el Bigues i Riells. A la primera semifinal, el Bigues i Riells va eliminar el Palau als penals.

0: gols, i a la segona, el Cerdanyola va vèncer el Voltregà per 6-1. Mentrestant, a la Lliga ACB de bàsquet avui es disputen 4 partits amb presència catalana. Madrid-Manresa i Obradoiro-Lleida, tots dos, a les 12 del migdia. I Baskonia-Joventut a les 5 de la tarda i València-Barça a les 7. Ahir el Girona va caure a la pista del Breugan 115-92. A la Lliga Femenina es disputen 2 partits, Mallorca-Cadí la Seu a les 6 i Unigirona-Osona-Jaris a 7:15.
1: Trescat Info.

0: L'executiva del PSC oficialitza a aquesta hora que Jordi Hereu serà el cap de llista per Barcelona en les pròximes eleccions generals. Pel que fa a Esquerra, avui a la tarda confirmarà si Gabriel Rufián serà el seu cap de llista o no al Congrés. La direcció del partit diu que té l'acord ben encarrilat, però ell, de moment, manté silenci. La militància de la CUP vota avui si avala la decisió de la direcció de no presentar-se als comicis del 29 de novembre. La policia ha desallotjat avui al matí el mig miler de migrants que encara malvivien a l'antiga fàbrica de El Guano, a Ceuta. Uns 300 efectius policials han participat en aquesta operació, que s'ha allargat poc menys d'una hora. El desallotjament es fa poques hores abans de la visita dels reis Felip i Letícia a la ciutat autònoma dimarts vinent. Al Nepal, una nova crescuda sobtada del riu ha arrasat diversos pobles al centre del país. L'aigua, que en alguns punts ha pujat més de 8 metres per damunt del nivell habitual, s'han portat una quarantena de cases i també diversos ponts. Com a mínim hi ha 5 persones desaparegudes. L'Índia allibera el líder del moviment de les Paneroles, detingut en les protestes que es van fer ahir a Nova Delhi. Tot i el fort dispositiu de seguretat, els opositors han tornat a convocar manifestacions a la capital per denunciar la corrupció de l'executiu. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut algun ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació de mans i ulls i els ajuda en la recuperació neurològica i en l'autoconfiança. La iniciativa la impulsa en la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot. L'Ajuntament de Maçanet de la Selva gestionarà directament el servei de recollida de residus abans que s'acabi l'any vinent. Això els permetrà estalviar diners, tot i que es mantindrà la mateixa taxa d'escombraries. Actualment, només una setantena de localitats fan aquest servei amb personal propi. Més de 220.000 persones han omplert aquesta setmana l'Estadi Olímpic de Montjuïc en els 4 concerts de comiat d'Oques Gràcies. Els osonencs van posar punt final ahir amb un darrer concert a 16 anys de trajectòria musical. Els cors de l'Orfeó Català han ofert a París el primer de 5 concerts per a Europa de la mà del director veneçolà Gustavo Dudamel. Els cors del Palau intervenen en l'obra En la transmigració de les ànimes de John Adams, que és un homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001.
1: Esports.
0: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per a Bezeki i Jorge Martín, que han acabat tercer i recupera el liderat del Mundial. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat avui de matinada campiona del món al Paraguai, després d'haver guanyat l'Argentina 3-1. Medalles també en patinatge artístic per les catalanes Cira Vella i Elna Francés. S'han penjat la plata i el bronze, respectivament. Victòria del Barça 3-0 contra el Getafe al Camp Nou, amb gols de Gordon, Gabriel, Jesús i Koundé. Els blaugranes continuen imparables i sumen la 8a victòria en 8 partits. I també va guanyar el Madrid, per la mínima però, contra el Villarreal, i amb polèmica per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, a instàncies del VAR, va veure la vermella directa per estirar els cabells d'un jugador rival.

0: Matí de diumenge de sol serè, només amb alguns núvols prims i alts del migdia fins al vespre. En general, no es preveuen precipitacions. Avui les temperatures no canviaran massa respecte als valors que vam tenir ahir, o com a molt, pujaran una mica.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 11 del matí, us parla Jaume Brufau. A poc es van sabent tots els candidats a les pròximes eleccions del 29 de novembre. A aquesta hora es fa un Consell Nacional del PSC, on s'ha fet oficial que Jordi Hereu serà el cap de llista per Barcelona dels socialistes catalans. El ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona agafa el relleu a Meritxell Batet, que a les últimes generals del 2023 va aconseguir 19 diputats, tot i que poc després va dimitir i es va apartar de la primera línia política. Un dels anuncis que s'espera per avui és si Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra o si es deixarà seduir pel front ampli dels partits a l'esquerra del PSOE. De moment manté el silenci. Segons el reglament de la formació, el termini per presentar candidatures s'acaba avui a les 6 de la tarda. El partit dona per encarrilat l'acord amb Rufián, però els comuns continuen convidant-lo a liderar la coalició d'esquerres. S'hi pronunciava a les últimes hores Gerardo Pisarello, portaveu dels comuns.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància que des d'aquest matí a les 7, fins demà al matí, a les 7 del matí també, pot votar la proposta. Demà es faran públics els resultats de la votació. A les últimes generals, l'any 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Pedro Sánchez havia repetit una vegada i una altra que volia esgotar la legislatura, però finalment ha acabat escurçant 9 mesos el seu mandat. Al revés del Congrés, els decrets d'habitatge ha precipitat l'avançament electoral a aquest 29 de novembre, després de 3 anys de govern marcats per una aritmètica parlamentària complicada, la impossibilitat d'aprovar pressupostos i un degoteig d'investigacions judicials i condemnes al seu entorn i al del PSOE. És un informe que ha preparat la Txell Ballestí.
3: Pedro Sánchez no va guanyar les eleccions del 2023, però va aconseguir sumar per la mínima i contra tot pronòstic.
4: En nombre de España y en nombre del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el procés catalán.
3: El PSOE va aconseguir el suport de Junts a canvi de l'amnistia i la legislatura va començar a caminar amb protestes cada dia. De seguida, les sospites de corrupció van esclatar a l'entorn del president. Primer, l'exministre Ábalos, que acaba expulsat del partit.
5: Desde el gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción.
3: Després, el jutge Peinado comença a investigar la seva dona i en aquest moment Sánchez manté tot el país en suspens. Per primera vegada es planteja plegar i s'agafa 5 dies per pensar-s'ho.
6: He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte.
3: L'oposició el colla per la corrupció i la política exterior es converteix en el seu escut.
7: El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina.
3: I recupera un clam de fa 20 anys per marcar distàncies amb l'administració Trump.
8: La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras, no a la guerra.
3: Novament, l'atac de la corrupció es fa més gran i el juny del 2024 cau Santos Cerdán, el seu home fora el partit. Un informe de la Guàrdia Civil el situa al capdavant del Cascoldo, un cop dur que porta el president per segona vegada al racó de pensar.
9: Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
3: Sánchez resisteix també enmig de les crítiques de l'oposició pel cas Leire i les presumptes clavegueres del PSOE.
10: Cuando el fango se seque, se verá la verdad. Y la verdad es que este es un gobierno limpio.
3: Les converses amb Junts a Suïssa no avancen i Puigdemont decideix trencar relacions amb el PSOE. A Sánchez se li desintegra la majoria de la investidura, però tot i així

0: redobla l'aposta i activa un compromís d'Esquerra.
1: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
0: El novembre del 2025, la condemna al fiscal general de l'Estat per revelació de secrets deixa Pedro Sánchez una mica més tocat. Mesos més tard, el fantasma de la corrupció assenyala Zapatero, l'aliat del president espanyol que en les últimes eleccions al Congrés s'entrega en cos i ànima per mobilitzar el vot socialista.
2: Sigue contando con mi confianza, lógicamente, y el respeto a la presunción de inocencia.
0: I arriben noves estocades judicials. Al juny, la condemna d'inhabilitació del seu germà David per prevaricació. I al setembre, el jutge Peinado obre judici oral contra la seva dona, Begoña Gómez.
2: A Begoña Gómez no se le ha hecho justicia en todo este proceso. Y espero que haya justicia cuando empiece este juicio. Por supuesto que vamos a defender la inocencia de dos personas que son inocentes y que hoy están sentados en el banquillo por ser la esposa y el hermano del presidente del gobierno.
0: L'entrada massiva a Ceuta de finals del mes de juliol posa el govern contra les cordes i Sánchez converteix el seu discurs a l'ONU en un al·legat contra els governs reaccionaris.
3: La tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, pero mi país, España, no va a hacerlo.
0: L'última estocada de la legislatura és el revés del Congrés del decret d'habitatge per frenar desnonaments vulnerables, com el de la madrileña Mari Carmen, de 87 anys.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
0: La Crida no té efecte i tres dies després, Pedro Sánchez anuncia que avança eleccions.
3: Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
4: Trescat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
5: 3 minuts i mig i serà un quart de 12. La policia ha desallotjat avui al matí l'assentament del Guano, a Ceuta, on s'havien instal·lat uns 500 migrants. Cap a les 8 del matí s'ha posat en marxa l'operatiu policial amb uns 300 efectius i més d'una vintena de furgonetes a les instal·lacions de l'antiga fàbrica del Guano. Una operació que ha durat una hora i que encara fa que hi treballin ara els equips de neteja. Aquest era l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolini de Benítez. Les autoritats traslladen els migrants amb autobusos o bé cap a la frontera del Tarajal, si volen tornar al Marroc, o bé cap al centre d'atenció d'estrangers, per tal que siguin filiats. Algunes persones ja havien tornat al Marroc voluntàriament i d'altres han fugit cap a les muntanyes del voltant. Aquesta intervenció arriba tot just dos dies abans de la visita dimarts dels reis Felip i Letícia a la ciutat autònoma i també a Melilla, al Nepal. Nova inundació, ha crescut sobtadament un riu que ha arrasat un poble i com a mínim ha deixat 5 persones desaparegudes. La riuada ha passat al districte de Gorka, al centre del país, i l'aigua s'ha emportat fins a una quarantena de cases i diversos ponts al municipi de Chumanumri. Les autoritats havien avisat ja a la població que es traslladés cap als punts elevats segurs després de registrar crescudes sobtades del riu de fins a més de 8 metres per damunt del nivell habitual. El primer ministre del Nepal, Valendra Shah, ha informat del rescat de 6 persones amb helicòpter i l'operatiu per localitzar també els desapareguts, que continua actiu. Riuada que arriba poc després de les greus inundacions que van patir a l'agost i que van deixar més de 1.400 persones mortes i gairebé 5.000 de desaparegudes. A l'Índia, el moviment juvenil de les Paneroles, no afluixa, contra el govern de Narendra Modi, president, i ha convocat una nova mobilització massiva per avui mateix. El líder principal d'aquest moviment, Abhijit Dibke, i altres membres destacats de l'oposició, detinguts ahir, han estat alliberats avui al matí després de 24 hores sota custòdia policial. La protesta d'ahir a Nova Delhi va ser durament reprimida per un dispositiu de seguretat extraordinari i com a mínim 2.000 persones van ser detingudes. El moviment de les Paneroles el formen sobretot joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i amb la corrupció a l'administració pública. En la protesta d'aquest cap de setmana exigeixen la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè consideren que beneficia al partit actualment al govern. I al Iemen, escalada significativa del conflicte amb un atac hutí a les últimes hores contra l'aeroport de Riyadh, la capital de l'Aràbia Saudita. Com a mínim 12 morts, més de 300 persones ferides. Amb una forta explosió que ha afectat el vestíbul de l'aeroport. amb diverses persones ferides crítiques que han portat a centres mèdics de la capital i s'ha hagut de suspendre

0: entre el trànsit aeri. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudita, però també dels Estats Units, de Bangladesh, d'Egipte, del Sudan, de Jordània, de Síria i de Palestina. És el tercer cop que els rebels ataquen aquesta infraestructura de la monarquia saudita aquesta setmana, però l'atac d'aquesta matinada ha sigut el més mortífer a l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. El sistema d'alertes no ha detectat els míssils, cosa que exposa les vulnerabilitats de l'Aràbia Saudita a l'escalada d'aquest conflicte amb els Houthis, amb més atacs contra el territori saudita, i que adverteixen els passatgers que no facin servir els aeroports, excepte el de les ciutats santes de la Meca i de Medina, perquè hi poden tornar a llançar projectils.
1: 3CAT Info.
0: Un quart de 12.
1: El temps.
0: Enric Agut.
2: Matí tranquil, amb cel serè o alguns intervals de núvols que amb el pas de les hores s'aniran fent més abundants. Ja a mig matí n'hi haurà més. Arriben bandes de núvols procedents de l'Aragó i del Cantàbric, però entren en un territori de temps estable i com a molt portaran el cel variable o ennuvolat, sobretot cap a Ponent i a l'Alt Pirineu. En general no es preveu cap pluja. La temperatura no canviarà o pujarà lleugerament, excepte a comarques de Girona, on pot baixar respecte a ahir. Tarragona, Lleida poden arribar als 24-25 graus, Barcelona, Girona als 23 i Vielha als 18. Així doncs, per el dia d'avui s'espera que augmentin els núvols amb el pas de les hores, núvols blancs, i que no allunyaran el bon temps. I demà dilluns, dia festiu, la jornada podria començar doncs, a mitja nuvolada a comarques de Girona, de Barcelona, mantenint-se aquests núvols, i però sempre amb estones de sol, i cap a Ponent és on el cel estaria més clar.
3: Info. Arriba la temporada de BCN Clàssics.
4: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Sophie Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
3: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
4: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
3: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
8: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
9: Tot Catalunya està que crema.
10: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
8: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
11: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
8: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
1: 3CAT Info.
0: Salvament Marítim ha rescatat més de 300 persones que anaven en dues embarcacions a prop de les Illes Canàries. Una de les pasteres, amb 96 persones a bord, l'han portat fins a Lanzarote i l'altra, amb més de 200 persones, a Gran Canària. A l'embarcació de Lanzarote hi anaven 8 menors, cap d'ells acompanyat, i 3 dels migrants els han hagut de portar a l'hospital. Pel que fa a la pastera rescatada a Gran Canària, el desembarcament ha començat a primera hora del matí i els equips de la Creu Roja encara hi treballen. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 1.300 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, a Barcelona, i de vendre'l poc després en una deixalleria de la zona. Els agents de paisà els van enxampar infraganti en aquest establiment, on estaven a punt de cobrar més de 1.240 euros per aquest material sostret. Són 130 quilos que van quedar intervinguts. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia un ordre vigent de recerca i també per fets similars acumulava antecedents. L'actuació policial s'emmarca en el Pla Via, una estratègia per reforçar la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure. Aquests furts provoquen greus afectacions en la mobilitat dels trens. Un projecte pilot amb drons de mida molt petita permet fer neurorehabilitació en pacients amb ictus. Els pacients fan moure l'aparell amb moviments que s'adapten a la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. És un projecte conjunt de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens amplia la Gemma Bonet.
6: En l'àmbit de la salut, els drons s'han fet servir fins ara amb finalitats sobretot logístiques, però és la primera vegada que s'utilitzen en l'àmbit assistencial. Els primers resultats, tot i que encara estan en fase experimental, són molt prometedors, tal com explica Pau Gallinat, tècnic de la Fundació TIC Salut i Social.
12: Estem finançant en aquesta fase pilot, una primera versió d'aquesta plataforma, però els resultats preliminars són molt favorables. Sobretot el que estem notant és que els usuaris estan molt motivats per fer les sessions, tenen ganes de fer-les, s'ho passen bé durant la teràpia.
6: Les sessions de rehabilitació sovint són molt tedioses i repetitives per als pacients. En canvi, amb aquests petits drons, els pacients tenen una motivació extra per fer els exercicis que se'ls demanen. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
13: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar tres vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
6: Des de l'Hospital Comarcal d'Olot, on ja estan provant el dispositiu, la neuropsicòloga Marta Linares subratlla que la teràpia reforça l'autoconfiança, un factor essencial per al procés rehabilitador.
14: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
6: Un altre dels avantatges és que té un triple benefici.
14: La teràpia en drons et permet, en una sola acció, intentar rehabilitar la part física, cognitiva i emocional. Que fins ara, les teràpies més convencionals no són multidisciplinars. El pacient ha de fragmentar en diferents especialistes la intervenció.
6: El projecte està ara en la fase final i aviat començaran a analitzar totes les variables registrades per treure'n conclusions. De moment, els impulsors són optimistes i creuen que la teràpia es pot fer servir en altres patologies.
14: Perquè ens sembla que això té molt de potencial en altres poblacions, com per exemple la neuropediatria, pacients amb TDAH, fins i tot amb pacients de salut mental que tenen problemes de control o d'inhibició de la conducta. Volem ja exportar aquesta idea, veure si li troben un valor i poder-la fer créixer en altres poblacions.
6: I no només per arribar a més pacients, sinó també a més centres hospitalaris.
13: Un objectiu és que quan això s'hagi comprovat, doncs posar tot el que s'hagi de posar perquè sigui un instrument útil a d'altres hospitals, naturalment. Això se converteix en el que se'n diu un dispositiu mèdic i que la gent ho pugui utilitzar en altres hospitals.
6: La teràpia amb drons facilita també els tractaments personalitzats, més eficients i més adaptats a les necessitats individuals de cada pacient.
1: 3CAT Info.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament d'aquest servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
15: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
16: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
15: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però cal estar preparat.
16: Jo crec que molts dels ajuntaments podrien assumir-ho, eh? Però sobretot has de tenir una cosa molt ordenada, que és l'equip jurídic, tècnic i la part d'intervenció ha d'estar capacitada per gestionar-ho, perquè si no és absolutament impossible.
15: Actualment només una setantena de pobles i ciutats petites

0: visites gestionen directament la recollida amb personal propi.
1: 5 minuts i mig i seran 11:45.
2: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. Comencem amb una notícia d'última hora que ens arriba de Grècia, perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit fa uns minuts, com diem, després de guanyar per 23-6 el Nancy de França a la fase prèvia disputada a Grècia. D'aquesta manera, aquesta temporada, la Champions femenina de waterpolo comptarà amb la participació de 5 equips catalans. El Catalunya, el Sabadell i el Terrassa, que ja es van classificar ahir també a la fase prèvia, i també el Sant Andreu i el Mataró, que es van classificar directament per haver participat l'any passat a la final a 4 de la competició. D'altra banda, també en waterpolo, però a l'Eurocup masculina, també s'han classificat per ser en aquesta competició el Terrassa i el Barcelona.
2: 3CAT Info.
3: I aquest matí s'ha disputat la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP al circuit de Mandalika. Marc Márquez ha acabat en sisena posició. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la seva cinquena de la temporada, al davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín, que ha acabat tercer. Recupera d'aquesta manera el pilot madrileny el liderat del Mundial amb 2 punts ara d'avantatge respecte a Márquez, els mateixos que hi havien abans de la celebració d'aquest Gran Premi aquest cap de setmana. A Moto3, per altra banda, el murcià Máximo Quílez s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa d'avui. La prova de Moto2 l'ha guanyada Izan Guevara al davant del líder Manu González. I mentrestant, en futbol, el Barça continua imparable, victòria i convincent per 3-0 contra el Getafe al Camp Nou. Gordon va obrir el marcador al primer minut del partit i es va estrenar com a golejador del Barça. Gabriel Jesús va fer el 2-0 a la primera part i ja a la segona, al minut 73, Koundé es va reivindicar amb el 3-0 definitiu. Paraules del defensa francès, Sport 3.
4: Bueno, me encuentro bien físicamente, también la cabeza está bien. Estoy haciendo lo que me toca, trabajar duro para recuperar mi posición, recuperar mi nivel y ayudar al máximo al equipo. Estoy muy tranquilo en ese sentido. Y bueno, ya está, no hay más.
3: El Barça ara suma 8 triomfs en 8 partits i iguala d'aquesta manera el millor inici a la Lliga de la història del club, el de la temporada 2013-2014 amb el Tata Martino a la banqueta. Els blaugranes, ara que dimarts visiten el camp del Galatasaray a la Champions, a la Lliga ja sumen 34 gols a favor i 7 en contra. Ahir també va guanyar el Real Madrid. Ho va fer per 1-0 contra el Villarreal amb gol de Diomandé. El partit, però, va estar marcat per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, al minut 73, va marcar un segon gol, però el VAR va detectar que abans havia estirat els cabells del jugador del Villarreal, Nathan Saliba.
5: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale? Para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
6: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
3: El brasiler va ser expulsat i el gol, per tant, no va pujar al marcador. A l'acte del partit, l'àrbitre, Isidro Díaz de Mera, va deixar constància que Vinícius va continuar protestant, cridant i amb una actitud agressiva, i que va ser subjectat per alguns dels seus companys. Tot plegat, Vinícius, que pot rebre una sanció a falta només de 2 partits de 15 dies pel clàssic del Camp Nou de la Lliga contra el Barça. Després d'aquest partit, el tècnic del Madrid, Josep Mourinho, no va voler comparèixer en sala de premsa. Tchouaméni, va parlar als mitjans del Club Blanc.
7: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
3: Ahir a primera també es va jugar l'Alavés 1 Atlètic de Madrid 2, mentre que el Rayo Atlètic Club es va suspendre per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició de Vallecas va organitzar aquesta protesta contra la gestió del president del Rayo, Martín Presa. Avui a primera es disputen 4 partits més, l'Elx Celta a les 2, el Real Societat Deportiva a 4:15, el Betis Osasuna a 6:45 i el Racing València a les 9. Mentrestant, a segona, victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2, amb doblet de Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González al minut 53. El Girona, l'altre equip català de la categoria, visitarà demà al vespre el camp del Tenerife. I mentrestant, també dir que la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, ha proclamat aquesta matinada campiona del món al Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha derrotat l'Argentina per 3-1. La portera Ana Ferrer i la davantera Victòria Porta, satisfetes amb la victòria.
8: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet.

0: i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
1: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer.
2: També han aconseguit medalla les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francès. Han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa. En paral·lel, a Villegas i Riells, aquest migdia es disputa la final de la Lliga Catalana Femenina.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:15. Aquesta hora ressaltem que Jordi Hereu serà el candidat del PSC a les pròximes eleccions generals, prenent el relleu a Meritxell Batet, que a les passades eleccions del 2023 va aconseguir 19 diputats, tot i que poc després va dimitir i es va apartar de la primera línia política. Esquerra confirmarà avui a la tarda si Gabriel Rufián serà el seu cap de llista al Congrés. La direcció diu que té les negociacions ben encarrilades, però de moment ell manté silenci. La policia ha desallotjat avui al matí el mig miler de migrants que encara malvivien a l'antiga fàbrica del Guano, a Ceuta. Uns 300 efectius policials han participat en l'operació, que ha durat poc més d'una hora. I al Nepal, una nova crescuda sobtada del riu ha arrasat diversos pobles al centre del país. L'aigua ha arribat a pujar en alguns punts més de 8 metres per damunt del nivell habitual. I s'han portat una quarantena de cases i diversos ponts. Com a mínim hi ha 5 persones desaparegudes. I de seguida, una nova entrega de l'Espai L'Hemicicle amb el resum de la setmana al Parlament, on ja s'ha respirat l'ambient preelectoral amb aquest 29N a l'horitzó. Marta Corbalana, a més, conversa uns minuts amb el president del grup parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Ferran Pedret. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques en esport, Roger?
2: Ho hem avançat fa uns minuts. El Club Natació Catalunya, que s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història, ha guanyat aquest matí per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia de la competició disputada a Grècia. Per altra banda, també aquest matí s'ha disputat la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Marc Márquez ha acabat sisè i Jorge Martín recupera el liderat amb 2 punts més que el pilot de Cervera.
1: Matí de cel sereu amb núvols prims i núvols alts de cara al migdia. No es preveu pluja, temperatura que no canviarà o pujarà lleugerament.

0: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3cat Info. Amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
1: El Parlament ha entrat de ple en la batalla electoral del 29 de novembre. Després que Pedro Sánchez anunciés dilluns que avançava les eleccions generals, tots els partits s'han instal·lat en mode preelectoral i la sessió plenària d'aquesta setmana s'ha convertit en un tastet del que serà la campanya del 29N. Avui entrevistarem el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. Benvinguts a l'Hemicicle. Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que les lleis clau de la legislatura, com el nou model de finançament autonòmic, cauen en sac foradat perquè les seves tramitacions acaben de cop. Haurà de ser el nou govern espanyol, sorgit de les eleccions del 29 de novembre, qui decideixi si les reactiva o no. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha posat en dubte la continuïtat de la legislatura catalana després de tots els compromisos que han quedat en paper mullat per la convocatòria electoral. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicat als de Puigdemont que triïn de quina banda volen estar, si amb el Partit Popular i Vox o amb les forces progressistes.
2: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No.
3: De cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
1: Amb l'habitatge com un dels eixos centrals de la precampanya,

0: en paz, déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre.
1: Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que cerrar las fronteras. Hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional.
2: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
3: Des del flanc de les esquerres, el portaveu dels comuns David Cid, la republicana Esther Capella i la diputada de la CUP, Laura Vega, han demanat al president Illa que no arrossegui els peus i faci tot el que estigui al seu abast perquè l'accés a l'habitatge sigui un dret.
4: Per què el seu govern és incapaç de fer complir la llei del dret a l'habitatge?
5: No podem esperar que Madrid reguli o modifiqui la llei d'arrendaments urbans. Tenim mitjans propis, tenim l'eina bàsica per poder-ho fer, que és el Codi Civil de Catalunya.
6: Convoqui el govern i els grups que es vulguin arromangar una reunió i un sol punt a l'ordre del dia. Fer efectiu el mandat del Parlament i tenir les eines per fer l'habitatge un dret.
3: Illa ha recollit el guant de la CUP i s'ha compromès a reclamar que Catalunya tingui plenes competències per legislar sobre habitatge.
7: Els diputats Carles Puigdemont i Casamajor i Lluís Puiggordi, del grup parlamentari de Junts, han delegat el seu vot en la diputada Mònica Sales de la Cruz.
3: El d'aquesta setmana podria ser un dels últims plens en què Carles Puigdemont i Lluís Puig han de tornar a delegar el seu vot com a diputats perquè no poden ocupar físicament el seu escó. Després de 9 anys d'exili, el Tribunal Constitucional ha donat llum verda perquè s'apliqui l'amnistia a tots els líders de l'1 d'octubre. El president del Parlament, Josep Rull, s'ha compromès a rebre els dos diputats de Junts amb tots els honors quan tornin a Catalunya.
8: Esperem donar la benvinguda amb tots els honors de què siguem capaços als diputats d'aquest Parlament, el conseller Lluís Puig i el president Carles Puigdemont, que encara no han pogut exercir els seus drets polítics en plenitud. El rebrem amb tots els honors i tota la dignitat com ho hem fet amb d'altres exiliats.
3: L'entorn de Puigdemont s'inclina perquè vingui a Catalunya després de les eleccions generals del 29 de novembre per salvaguardar la institucionalitat del retorn. En canvi, Lluís Puig, igual que l'exconseller Toni Comín, preveuen posar fi a l'exili abans.
9: Té la paraula.
10: Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Com pot afectar la legislatura catalana l'avançament electoral anunciat aquesta setmana per Pedro Sánchez?
10: Hi ha un primer efecte evident, que és que els temes que estaven en debat a les Corts Generals i que tenien una vessant legislativa, doncs decauen amb el finiment de la legislatura. De totes maneres, nosaltres com confiem en que torni a haver-hi en la legislatura següent un govern progressista i mantenim la mateixa intenció d'impulsar temes que són en interès dels catalans i les catalanes, doncs esperem poder-ho reprendre i culminar-ho.
3: Vostè diu que confia que Pedro Sánchez d'alguna manera pugui resistir a la Moncloa després del 29 de novembre, però el cert és que moltes enquestes preveuen una victòria del Partit Popular que podria governar amb el suport de Vox. Si fos així, tots aquests acords que teníem pendents de complir a Madrid decaurien. Tot això podria incidir en el funcionament de la legislatura catalana?
10: Si arribés a aquest cas, veuríem què ha de fer el govern de la Generalitat de Catalunya, què han de fer les forces polítiques catalanes que d'una manera o una altra han estat impulsant aquests acords, no? Per exemple, sobre el model de finançament. Però és que tinc l'obligació de negar la major. Jo crec que Catalunya sap molt bé què s'hi juga, precisament, en aquestes eleccions, que les classes populars i treballadores saben molt bé també què s'hi juguen i que ha quedat molt palès en el Congrés quines forces polítiques bloquegen les lleis i polítiques en favor de les majories socials. Per tant, ara li correspon a la ciutadania de Catalunya decidir quines polítiques es faran des del Congrés.
3: Vostè, el veig optimista, creu que el govern progressista es podrà reeditar després del 29 de novembre. Quins són aquests elements que percep que el fan ser optimista?
10: El primer motiu d'optimisme és que considero gairebé un deure cívic derrotar la onada reaccionària. I en segon terme, penso que en som més les persones que volem que hi hagi polítiques de progrés al Congrés i en general a tot arreu, i que és veritat que hem viscut uns darrers anys en què la dreta i l'extrema dreta està molt mobilitzada, està molt a l'ofensiva, molt desvergonyida, si se'm permet dir-ho així també, no? No tenen

0: pudor en mostrar-se cruels amb els febles i en mostrar-se també febles amb els poderosos, i que doncs, la gent progressista ha estat potser més desmobilitzada, amb alguna recança, amb algun retret respecte al que feien els seus espais de referència, no? Però penso que a l'hora de la veritat hi ha una possibilitat de que la gent es mobilitzi, i estic començant a detectar al meu entorn i també en entorns que tenen tendència a votar altres formacions polítiques, vostè n'esmentava una, no? Una creixent mobilització, unes creixents ganes de donar la batalla, i això és el primer. Ningú guanya una confrontació com aquesta amb moral de derrota, i nosaltres, sens dubte, no estem derrotats, per molt que ho intentin els mitjans de la dreta.
1: Ja sé que vostè no es vol posar a l'escenari d'una eventual victòria del PP i Vox a les eleccions generals, però en cas que això acabés passant, que la dreta i l'extrema dreta governessin a la Moncloa, vostè seria partidari d'un govern de concentració a Catalunya per frenar l'extrema dreta?
0: És que vostè ho ha dit, jo és que em nego a posar-me en aquesta situació. Em nego a posar-m'hi. I crec que en el context en el que estem, repeteixo que Catalunya sap molt bé que s'hi juga. Catalunya sap molt bé que s'hi juga. Estem veient dia sí dia també tant el Partit Popular com a Vox dient quin tipus de polítiques farien si arribessin al govern. De fet, ho estem veient també en alguns llocs on ja governen conjuntament. Polítiques que van en contra del català, polítiques que van contra la memòria democràtica, polítiques que van contra els drets i la igualtat entre homes i dones, polítiques que van contra el col·lectiu LGTBI, polítiques que van contra les persones que estan en sindicats, que van contra els treballadors i treballadores, contra les majories socials. Ho estan dient aquests dies. Figaredo està exposant un programa de privatització de les pensions, un programa de regals fiscals als més rics, cosa que després vol dir retallades en l'estat del benestar, i estan dient, i això ho estan dient en la fase en què en principi encara ens volen caure bé i que els votem, no? Doncs imagini's si arriben a tocar govern.
1: Junts per Catalunya ha deixat clar aquesta setmana, abans que comenci la campanya, que no investirà ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo després del 29 de novembre. Per tant, si no hi ha un gir de guiols, de Puigdemont quedarien fora de l'equació de la governabilitat. No sé com ho valora.
0: Miri, jo, la veritat és que em costa d'entendre quina és l'orientació estratègica de Junts en general, i en particular en les últimes setmanes m'està costant molt d'entendre quina lectura fan de com està la societat catalana i espanyola en el seu conjunt. Hem sentit Turull dir que no investirà en Pedro Sánchez, i això és que són faves comptades. O sigui, o serà president Pedro Sánchez al capdavant d'una coalició de forces progressistes i de les diferents nacionalitats històriques d'Espanya, o serà Feijóo amb Abascal. Aleshores, clar, Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el, no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijóo i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya, i per tant el que Turull els està dient, i és estrany, però és que votin socialista.
1: Aquesta setmana el Tribunal Constitucional ha donat llum verda a l'amnistia, i això apropa el retorn dels exiliats a Catalunya i també l'aixecament de les inhabilitacions als líders de l'1 d'octubre. L'amnistia és el punt i final?
0: No, l'amnistia és el que permet que tornem a una situació en què tothom pot veure restablerts els seus drets, i que permet tornar al debat polític de fons al terreny de la política, que és on no hauria d'haver sortit mai.
1: Els partits independentistes diuen que l'amnistia no ha resolt el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol, i que la següent pantalla ha de tornar a ser el dret a decidir. No sé quina ha de ser la següent pantalla per al PSC.
0: Nosaltres hi ha una sèrie de debats que els hem tingut i que no tenim cap problema en seguir tenint, que els hem tingut durant la darrera dècada i mitja, pràcticament. I pensem que el futur de Catalunya va per un altre camí, va pel camí d'un horitzó federal per Espanya i d'un horitzó federal per Europa.
1: Carles Puigdemont ha de ser rebut pel president Illa Palau quan torni a Catalunya?
0: Doncs miri, no ho sé, el que estic segur és que es trobaran i que parlaran, i que, en fi, que precisament a la funció d'aquesta llei d'amnistia és poder tornar a tenir els debats polítics en seu política, que és el que dèiem, i per tant això seria perfectament esperable.
1: L'habitatge serà sens dubte un dels eixos principals d'aquesta campanya del 29 de novembre. Vostè comparteix els motius de la vaga general que han convocat els sindicats per a l'11 de novembre?
0: Miri, sí, el que no vull és que sembli que ara abracem i ens intentem, diguem,

0: d'alguna manera emparada la pancarta. Crec que cal respectar molt l'espai que correspon a la mobilització social, a les organitzacions que la impulsen, siguin les organitzacions pel dret a l'habitatge o siguin els sindicats de classe, però em sembla que clarament hi ha un malestar social profund relacionat amb les dificultats per accedir a un habitatge, per mantenir-s'hi, i amb les dificultats per arribar a final de mes. L'economia va bé, en el sentit de que creix, de que hi ha més afiliats a la Seguretat Social que mai, menys aturats que mai, però la gent té cada vegada més la sensació d'haver de pedalar cada vegada més fort, més ràpid, per mantenir-se al mateix lloc.
1: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano ara si pot contestar amb respostes al màxim de breus possible. Amb quin diputat o diputada del Parlament se n'aniria a dinar i compartiria una sobretaula distesa?
0: Doncs mirem l'Andrés García Berrio, sense anar més lluny.
1: Què s'enduria a una illa deserta?
0: Els mitjans per sortir-ne.
1: Té pis de lloguer o de propietat?
0: Tinc pis de propietat des de fa relativament poc, fa uns anys. Abans he estat de lloguer i de peregrinació, com tants altres barcelonins.
1: Si hagués de triar un adjectiu que el definís bé a vostè, quin triaria?
0: Una mica tossut. Sí, una mica tossut, sí.
1: Quin llibre està llegint ara mateix?
0: Doncs ara mateix estic llegint Els contes de Terramar, d'Úrsula K. Le Guin. M'estàs resultant una mica feixuc perquè estic més acostumat a la seva vessant de ciència-ficció que a la de fantasia, però està bé.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any?
0: Forçosament he de dir que espero que es revalidi una majoria progressista al Congrés.
1: Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns al programa a l'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
0: Fins aviat.
2: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle. Trescat Info. El temps.
3: La previsió és de l'Enric Agut.
4: Matí tranquil, matí de temps estable, amb un augment gradual de la nuvolositat. Arriben núvols procedents del Cantàbric, de l'Aragó, de França, i portaran un cel variable aquí a Catalunya, o força ennuvolat a últimes hores del matí, durant la tarda, a comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. La resta d'intervals de núvols, no s'esperen pluges, i la temperatura no varia de gaire, o pujarà lleugerament, o baixarà una mica a comarques del nord-est. Lleida pot arribar als 25 graus, també Tarragona, Girona, Barcelona als 23 i Villa als 18. Demà dilluns, dia variable, comarques de Barcelona, també estones de Girona, Catalunya Central, més serè cap a Ponent. La temperatura, similar o algun grau més alta.
2: Every fraction of a degree will cost lives. A 3Cat Info. But we can still bring warming back below. Insostenibles.
5: A primera hora s'ha enviat un alert per risc d'inundacions.
2: Insostenibles.
6: És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament. Que...
2: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3Cat Info.
7: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
2: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
8: Els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
2: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3Cat Info, amb Montse Poblet.
9: Així ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat. Fins a l'últim moment. Que ha set avui.
10: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
3: Amb aquestes paraules, oques gràcies s'acomiada bé ahir de la seva trajectòria musical que començava l'any 2010 i que ha culminat aquesta setmana reunint més de 220.000 persones en 4 concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, a Montjuïc. Corre pels camps va encetar el concert i el va tancar, sort de tu, en un repertori calcat als altres 3 concerts d'aquesta setmana, amb un pes específic per d'altres 3 discos, els seus últims, amb èxits com Serem ocells o també aquest altre.
10: Tinc un cel i un infern a dins, milers de nits que es fan matins.
3: Elefants.
10: Elefants.
3: Moltíssima gent ahir, entre d'altres també el

0: president de la Generalitat, Salvador Illa, al costat del president del Parlament, Josep Rull, i durant les quatre nits, Pau Cubarsí, Pep Guardiola, Aitana Bonmatí, Gerard Piqué, Aitana i també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, entre moltes altres persones. A més de moltíssimes famílies, moltíssim jovent i moltíssima canalla. Aquest últim concert d'Oques Gràcies ahir el vau poder seguir, si vau voler, a través d'ICAT en aquesta casa, amb un programa especial que va començar a les 8, a TV3, també en directe, i també en directe al canal de YouTube de 3CAT. I Peter Jackson rebia una llarguíssima ovació ahir al vespre per part del públic de Sitges al recollir el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic que s'hi està desenvolupant. El director de la trilogia, el Senyor dels Anells, es va involucrar al certamen donant el tret de sortida de la tradicional Zombie Walk. Ho seguíem també a Sitges amb en Marc Garriga.
1: Ara sí, sisplau, demano un fort aplaudiment per al gran Sir Peter Jackson.
2: El públic de Sitges ha dedicat a Peter Jackson diversos minuts d'aplaudiments dempeus a l'auditori principal, on ha rebut el gran premi honorífic, una estatueta en forma del clàssic King Kong de Sitges.
3: King Kong rules, and I'm so proud to be holding him right now. So thank you very, very much. Thank you.
2: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació de matinada. L'espanyola Diana Peñalbert, que en declaracions a Catalunya Ràdio explicava que quan la van rodar junts fa 34 anys ja es veia que seria un cineasta important.
4: Sí, jo veia que tenia futuro, sí. Ja apuntava manera de... Hombre, no sé si decir de genio, ¿verdad? Pero sí de un director de cine que sabe lo que hace. Y como luego se ha demostrado, ¿no?
2: Jackson ha parlat de déjà vu, però sembla que li ha agradat perquè ha emplaçat el públic a repetir l'experiència d'aquí a 34 anys més. I que hi torni a ser la Diana, que també estava exultant.
4: Me apasiona la película y me asombra que después de 34 o 35 años que estuvimos aquí presentándola haya este recibimiento, ¿no? Y que esté aquí además Peter Jackson y que se le dé un premio por esta película, un premio honorífico después de todas las producciones que ha hecho tan grande con tantos Oscars y tantos BAFTAs y tantos premios, ¿no? Me halaga mucho, me siento muy orgullosa, la verdad.
2: Brain Dead es va titular als cinemes espanyols Tu madre se ha comido a mi perro, per petició d'ella, precisament. En català se la coneix com a Clínicament morta.
0: La Filarmònica de Nova York va començar ahir a la nit a París la seva gira europea dirigida per Gustavo Dudamel i ho va fer de la mà de l'Orfeó Català, el Cor de Noies i cantaires del Cor Infantil. Van interpretar en la Transmigració de les Ànimes de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units. Ho vam seguir a París amb la Isabel Galí, la nostra corresponsal.
5: Els aplaudiments del públic tarden a arribar quan acaba de sonar la Transmigració de les Ànimes, l'obra que l'Orfeó Català i l'Orquestra de Nova York han interpretat aquest dissabte a la nit a París. Una emotiva composició del nord-americà John Adams, encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. La profunditat i contenció del Cor Català i la delicadesa de Gustavo Dudamel al capdavant de l'Orquestra de Nova York es podrà escoltar durant la gira europea de la formació nord-americana. Pel president del Palau de la Música, Joaquim Uriac, un pas més en la projecció internacional de l'Orfeó.
6: Abans això suposa un gran pas per nosaltres, posar en valor l'excel·lència d'aquests cors nostres i un pas més en el que és el projecte internacional de l'Orfeó Català.
5: El tàndem Dudamel i Orfeó Català tornarà a interpretant l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la Filarmònica de Nova York no trepitjava el vell continent.
7: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran les 12.
7: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
8: Bon dia. Marc Márquez ha acabat a 6è la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, disputat aquest matí al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, ha estat la seva cinquena de la temporada, al davant també de Raúl Fernández i de Jorge Martín, que ha acabat tercer i d'aquesta manera recupera el liderat al Mundial amb dos punts més.

0: més d'avantatge respecte a Marc Márquez. El pilot de Cervera marxa tot i així content d'Indonèsia. Són declaracions a DAZN.
1: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
0: A Moto3, el murcià Máximo Quíliz s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa d'avui. La prova de Moto2 l'ha guanyada Isan Guevara al davant del líder Manu González. També motor. A partir de les 2 del migdia, hora catalana, es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1. Ahir a la cursa sprint la victòria va ser per Max Verstappen al davant dels Ferraris de Hamilton i Leclerc. Antonelli, el líder del Mundial, va ser quart.
2: 3CAT Info.
0: I en waterpolo, Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar aquest matí per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia de la Champions disputada a Grècia. D'aquesta manera, aquesta temporada, la Champions femenina de waterpolo comptarà amb la participació de 5 equips catalans. El Catalunya, el Sabadell i el Terrassa, que es van classificar ahir també a la fase prèvia, i també el Sant Andreu i el Mataró, que estan classificats directament per haver participat l'any passat a la final a 4 d'aquesta competició. D'altra banda, també en waterpolo, però l'Eurocup masculina també s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I en futbol, el Barça continua imparable després de guanyar victòria convincent per 3-0 contra el Getafe al Camp Nou. Gordon va obrir el marcador al primer minut del partit i va estrenar-se com a golejador del Barça. Gabriel Jesús va fer el 2-0 a la primera part i ja a la segona, al 73, Koundé es va reivindicar amb el 3-0 definitiu. El Barça suma 8 triomfs en 8 partits i iguala el millor inici de la Lliga a la història del club, el de la temporada 2013-2014 amb el Tata Martino a la banqueta. Són, per tant, 24 punts de 24 possibles que deixen satisfet Hansi Flick.
3: I'm very happy that we score in the first minute.
4: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
3: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
0: Els blaugranes que dimarts visiten el camp del Galatasaray a la Champions, a la Lliga ja sumen 34 gols a favor, 7 en contra. També va guanyar el Real Madrid, ho va fer per 1-0 contra el Villarreal, el Bernabéu, amb gol de Diomandé. El partit, però, va estar marcat per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, al minut 73, va marcar el segon gol, però el VAR va detectar que el brasiler abans havia estirat els cabells al jugador del Villarreal, Nathan Saliba.
5: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
6: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
0: El brasiler, per tant, va ser expulsat i el gol no va pujar al marcador. A l'acte del partit, l'àrbitre, Isidro Díaz de Mera, va deixar constància que Vinícius va continuar protestant, cridant i amb una actitud agressiva i que va haver de ser subjectat per alguns dels seus companys. Després del partit, el tècnic del Madrid, Josep Mourinho, no va voler comparèixer en roda de premsa, mentre que el jugador, Tchouaméni, va parlar als mitjans del Club Blanc.
7: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
0: A primera, avui es disputen 4 partits més, l'Elche Celta a les 2, el Real Sociedad Deportiva a 4:15, el Betis Osasuna a 6:45 i el Racing València a les 9 del vespre. Mentrestant, a segona, victòria del Sabadell, al camp del Ceuta 1-2, amb doblet de Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar al minut 53. El Girona, l'altre equip català de segona, jugarà demà al camp del Tenerife. I en paral·lel, a la Lliga ACB de bàsquet, a punt de començar 2 partits amb presència catalana. El Madrid-Manresa i l'Obradoiro Lleida, tots dos comencen d'aquí molt poc segons, de fet, a les 12 del migdia. Aquesta tarda, Baskonia-Joventut i València-Barça. Ahir el Girona va caure a la pista del Breogán per 115-92. I acabem dient que la selecció femenina d'hoquei i patins, amb 7 jugadores catalanes, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha derrotat l'Argentina 3-1. També han sumat medalles les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francès. S'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa. Les patinadores catalanes, per tant, aconsegueixen 2 medalles per la delegació.
2: 3CAT Info.

0: L'executiva del PSC ha oficialitzat aquest matí que Jordi Hereu serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions del 29N. Pel que fa a Esquerra, aquesta tarda confirmarà si Gabriel Rufián serà el seu cap de llista al Congrés. La direcció diu que té l'acord encarrilat amb Rufián, però ell manté el silenci. I la militància de la CUP vota avui si avala la decisió de la direcció de no presentar-se a les generals. Un atac dels hutis del Iemen contra l'aeroport de la capital de l'Aràbia Saudita provoca almenys 12 morts i més de 300 ferits. És l'atac més mortífer contra la monarquia del Golf en més d'una dècada i suposa una escalada significativa a la guerra amb els rebels del Iemen, que han amenaçat amb més bombardejos. La policia ha desallotjat aquest matí el mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano a Ceuta. Uns 300 efectius policials han participat en l'operació, que ha durat poc menys d'una hora. El desallotjament es fa poques hores abans de la visita dels reis Felip i Letizia a la ciutat autònoma, dimarts que ve. I al Nepal, una nova crescuda sobtada del riu ha arrasat diversos pobles al centre del país. L'aigua, que en alguns punts ha pujat més de 8 metres per sobre del nivell habitual, s'ha endut una quarantena de cases i diversos ponts i almenys 5 desapareguts. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients amb ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació de mans i ulls i els ajuda en la recuperació neurològica i en l'autoconfiança. La iniciativa la impulsa la Fundació TIC, Salut i Social, de la Universitat Politècnica de Catalunya i també l'Hospital Comarcal d'Olot. Més de 220.000 persones han omplert l'Estadi Olímpic de Montjuïc en els 4 concerts de comiat d'Oques Grasses, la banda osonenca va posar ahir punt i final a 16 anys de trajectòria musical. I els cors de l'Orfeo Català oferen a París el primer dels 5 concerts per a Europa de la mà del director veneçolà Gustavo Dudamel. Els cors del Palau intervenen en l'obra En la transmigració de les ànimes de John Adams, que és un dels homenatges a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001.
1: Esports.
2: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial. En futbol, victòria del Barça 3-0 contra el Getafe al Camp Nou, amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Els blaugranes continuen imparables i sumen la vuitena victòria en 8 partits. Triomf també ahir del Madrid, això sí, per la mínima contra el Villarreal i amb polèmica per l'expulsió de Vinícius. El brasiler va veure la vermella directa per estirar els cabells d'un jugador rival. I en waterpolo, el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar 23-26 el Nancy francès a la fase prèvia de la competició.
0: I avui dia de temps estable amb un augment progressiu de la nuvolositat. A ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran és on arribaran més núvols. En general, no es preveu pluja i la temperatura serà semblant. Ahir, molts valors màxims es mouren entre els 20 i els 26 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passant gairebé 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. A poc es van sabent tots els candidats a les pròximes eleccions del 29 de novembre. Aquesta hora, aquest matí, de fet, s'està fent un Consell Nacional del PSC, on s'ha fet oficial que Jordi Hereu serà el cap de llista per Barcelona dels socialistes catalans. El ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona agafa el relleu a Meritxell Batet, que a les últimes generals del 2023 va aconseguir 19 diputats, tot i que poc després va dimitir i es va apartar de la primera línia política. Un dels anuncis que s'espera per avui és si Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra o si es deixarà seduir pel front ampli dels partits a l'esquerra del PSOE. De moment, manté el silenci aquest matí. Segons el reglament de la formació, recordem, el termini per presentar candidatura s'acaba avui a les 6 de la tarda. Per tant, ja s'hauria de fer oficial el resultat, el veredicte d'aquestes negociacions. El partit dona per encarrilat l'acord amb Rufián, però els comuns continuen convidant-lo a liderar la coalició d'esquerres. Gerardo Pisarello és portaveu dels comuns.
3: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: I pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància que des d'aquest matí a les 7 i fins demà a les 7 del matí pot votar a la proposta. Demà es faran públics els resultats de la votació. Recordem que les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. En internacional, l'escalada significativa al conflicte del Iemen. Un atac houthi contra l'aeroport de Riyadh, la capital de l'Aràbia Saudita, ha provocat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Hi ha hagut una forta explosió que ha afectat el vestíbul de l'aeroport. Hi ha diversos ferits crítics que han estat traslladats a centres mèdics de la capital i s'ha suspès el trànsit aeri. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudit, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, també Síria i Palestina. Es tracta del tercer cop que els rebels ataquen aquesta infraestructura de la monarquia saudita aquesta setmana, però el d'aquesta matinada ha estat l'atac més mortífer a l'Aràbia Saudita en més d'una dècada. El sistema d'alertes no ha detectat míssils, cosa que exposa les vulnerabilitats de l'Aràbia Saudita en l'escalada del conflicte amb els houthis del Iemen, aliats de l'Iran. Els rebels han amenaçat amb més atacs contra territori saudita i adverteixen els passatgers que no utilitzin aeroports de l'Aràbia Saudita, excepte els de les ciutats santes de la Meca i Medina, perquè hi poden tornar a llançar projectils. Diversos governs i organismes, com la Comissió Europea, el Canadà, el Pakistan i el Regne Unit, han condemnat l'atac i rebutgen les hostilitats contra infraestructures civils. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, alerta d'una escalada regional i el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el Pentàgon valora intervenir en aquest conflicte bèl·lic. I almenys 109 persones, entre les quals 15 nens, han mort en un naufragi davant la costa de Djibouti després que el vaixell en què viatjaven ha volcat. L'embarcació anava des d'aquest país, de la Banya d'Àfrica, fins al Iemen, amb 350 persones a bord. L'Organització Mundial per a les Migracions, que ha informat d'aquesta tragèdia, tem que el nombre de víctimes pugui ser encara més alt, ja que a hores d'ara es busquen 116 desapareguts. Parlem ara també de la guerra a Ucraïna. Aquest país condiciona aturar els atacs a refineries russes el fet que Moscou deixi d'atacar infraestructures energètiques ucraïneses. El president Volodymyr Zelensky ho ha dit en resposta a la petició de Donald Trump que l'endemà d'acordar la importació de dièsel rus amb Putin ha exigit a Kiev que no ataqui les refineries. De fet, el president dels Estats Units ha carregat durament contra el líder ucraïnès per la duresa i tenacitat amb què està responent a l'ofensiva russa. Trump ha assegurat que Zelensky no està fent prou per posar fi al conflicte bèl·lic i ha demanat que plegui.
4: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Zelensky ha insistit que està preparat per parlar de la fi de les hostilitats amb Rússia, però avisa que qualsevol mesura ha de ser recíproca i explica que continuarà en coordinació amb els seus socis europeus per augmentar els sistemes de defensa ucraïnesos. Mentrestant, Rússia avança a poc a poc al front de guerra. Aquest matí ha comunicat que a les últimes hores s'ha apoderat de 4 poblacions de Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La policia ha desallotjat aquest matí l'assentament del Guano a Ceuta, on s'havien instal·lat uns 500 migrants. Cap a les 8 del matí s'ha posat en marxa l'operatiu policial amb uns 300 efectius i més d'una vintena de furgonetes a les instal·lacions de l'antiga fàbrica del Guano. L'operació ha durat una hora. Ara hi treballen els equips de neteja. Aquest era l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges de El Trampolín i de Benítez. Les autoritats traslladen els migrants amb autobusos o bé a la frontera del Tarajal, si volen tornar al Marroc, o bé al centre d'atenció d'estrangers, per tal que siguin filiats. Algunes persones ja havien tornat al Marroc voluntàriament i altres han fugit cap a les muntanyes del voltant. Aquesta intervenció es fa 2 dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia, aquest dimarts, dia 13, a Ceuta i a Melilla. I ara ens situem al Nepal. En aquest país, una nova inundació per la crescuda sobtada d'un riu ha arrasat un poble i ha deixat almenys 5 desapareguts. La riuada ha passat al districte de Gorkha, al centre del país. L'aigua s'ha endut una quarantena de cases i diversos ponts al municipi de Chumanurri. Les autoritats havien avisat la població que es traslladés a punts segurs després de registrar crescudes sobtades del riu de fins a més de 8 metres per sobre del nivell habitual. El primer ministre del Nepal, Valendra Sah, ha informat del rescat de 6 persones amb helicòpter i l'operatiu per localitzar els desastres.

0: desapareguts continua encara actiu. La riuada arriba poc després de les inundacions sobtades que hi va haver el mes d'agost, que van deixar més de 1.400 morts i més de 5.000 desapareguts. 5 minuts i arribarem a un quart d'una. Tornem cap a casa nostra, us ho dèiem en titulars. Un projecte pilot amb drons de mida molt petita permet fer neurorehabilitació en pacients amb ictus. Els pacients fan moure l'aparell amb moviments que s'adapten a la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. És un projecte conjunt de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i també la Universitat Politècnica de Catalunya. Ens ho explica la Gemma Bonet.
1: En l'àmbit de la salut, els drons s'han fet servir fins ara amb finalitats sobretot logístiques, però és la primera vegada que s'utilitzen en l'àmbit assistencial. Els primers resultats, tot i que encara estan en fase experimental, són molt prometedors, tal com explica Pau Gallinat, tècnic de la Fundació TIC Salut i Social.
2: Estem finançant aquesta fase pilot, una primera versió d'aquesta plataforma, però els resultats preliminars són molt favorables. Sobretot el que estem notant és que els usuaris estan molt motivats per fer les sessions, tenen ganes de fer-les, s'ho passen bé durant la teràpia.
1: Les sessions de rehabilitació sovint són molt tedioses i repetitives per als pacients. En canvi, amb aquests petits drons, els pacients tenen una motivació extra per fer els exercicis que se'ls demanen. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
3: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
1: Des de l'Hospital Comarcal d'Olot, on ja estan provant el dispositiu, la neuropsicòloga Marta Linares subratlla que la teràpia reforça l'autoconfiança, un factor essencial per al procés rehabilitador.
4: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
1: Un altre dels avantatges és que té un triple benefici.
4: La teràpia en drons et permet, en una sola acció, intentar rehabilitar la part física, cognitiva i emocional. Que fins ara les teràpies més convencionals no són multidisciplinars. El pacient ha de fragmentar en diferents especialistes la intervenció.
1: El projecte està ara en la fase final i aviat començaran a analitzar totes les variables registrades per treure'n conclusions. De moment, els impulsors són optimistes i creuen que la teràpia es pot fer servir en altres patologies.
4: Perquè ens sembla que això té molt de potencial en altres poblacions, com per exemple la neuropediatria, pacients amb TDAH, fins i tot amb pacients de salut mental que tenen problemes de control o d'inhibició de la conducta. Volem ja exportar aquesta idea, veure si li troben un valor i poder-la fer créixer en altres poblacions.
1: I no només per arribar a més pacients, sinó també a més centres hospitalaris.
3: Un objectiu és que quan això s'hagi comprovat, doncs posar tot el que s'hagi de posar perquè sigui un instrument útil a d'altres hospitals, naturalment. Això se converteixi en el que se'n diu un dispositiu mèdic i que la gent pugui utilitzar en altres hospitals.
1: La teràpia amb drons facilita també els tractaments personalitzats, més eficients i més adaptats a les necessitats individuals de cada pacient.
0: Un minut i arribarem a un quart d'una. I estàvem pendents d'aquestes negociacions entre Esquerra Republicana i Gabriel Rufián, en aquestes negociacions per mirar si Rufián encapçalava aquesta candidatura a les eleccions al Congrés. Doncs bé, tenim novetats al voltant d'aquesta qüestió. Ja s'ha fet oficial, Gabriel Rufián encapçalarà la llista d'Esquerra al Congrés a aquestes eleccions generals. El portaveu d'Esquerra Republicana serà el número 1 de la candidatura d'Esquerra de cara a aquestes eleccions. La decisió es formalitzarà avui mateix en una reunió de l'executiva nacional del partit. Al llarg dels propers dies es concretaran els detalls de tota la candidatura. Es farà amb la celebració de diferents congressos regionals i el 20 d'octubre és quan està prevista la celebració dels diferents òrgans interns del partit que aprovaran les candidatures candidatures tant al Senat com al Congrés. Doncs bé, d'entrada es desvella aquesta incògnita de la que estaven pendents al llarg de tot el

0: cap de setmana i que us ampliarem ara a partir de 2:15. I ara el temps.
1: El temps.
0: Enric Agut.
2: Matí tranquil, amb cel serè o alguns intervals de núvols que amb el pas de les hores s'anien fent més abundants. Ja a mig matí n'hi haurà més. Arriben bandes de núvols procedents de l'Aragó i del Cantàbric, però entren en un territori de temps estable i com a molt portaran el cel variable o ennuvolat, sobretot cap a Ponent i a l'Alt Pirineu. En general no es preveu cap pluja. La temperatura no canviarà o pujarà lleugerament, excepte comarques de Girona on pot baixar respecte a ahir. Tarragona, Lleida poden arribar als 24-25 graus, Barcelona, Girona als 23 i Vilella als 18. Així doncs, per el dia d'avui s'espera que augmentin els núvols amb el pas de les hores, núvols blancs, i que no allunyaran el bon temps. I demà dilluns, dia festiu, la jornada podria començar doncs, a mitja nuvolada a comarques de Girona, de Barcelona, mantenint-se aquests núvols, i però sempre amb estones de sol, i cap a Ponent és on el cel estaria més clar.
3: Info. Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
6: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
7: Entendre és obrir els ulls.
8: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
6: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: 3CAT Info.
0: Passant un parell de minuts d'un quart d'una, Iocas Grassa, jazz i història de la música d'aquest país.
10: Això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat.
0: Amb aquestes paraules, la banda osonenca va acomiadar ahir una trajectòria musical que va engegar el 2010 i que ha culminat reunint més de 220.000 persones en 4 concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Corre pels camps, va encetar el concert, el va tancar Sort de tu en un repertori calcat als altres 3 concerts, amb un pes específic per als 3 darrers discos amb èxits, com Serem ocells o aquest Elefants. Sí, no.

0: En aquest darrer concert hi van assistir, entre d'altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, al costat també del president del Parlament, Josep Rull, i durant les quatre cites hi van passar Pau Cubarsí, Pep Guardiola, Gerard Piqué, Aitana Bonmatí, també la cantant Aitana, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, entre molts altres. Un concert final que es va poder seguir a través d'ICAT amb un programa especial a TV3 i també al canal YouTube de 3CAT. I la Filarmònica de Nova York va començar ahir a la nit a París la seva gira europea, dirigida per Gustavo Dudamel. Ho va fer de la mà de l'Orfeo Català, el cor de noies i cantaires del cor infantil, que van interpretar en La transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units. Anem cap a París, Isabel Galí.
1: Els aplaudiments del públic tarden a arribar quan acaba de sonar La transmigració de les ànimes, l'obra que l'Orfeo Català i l'Orquestra de Nova York han interpretat aquest dissabte a la nit a París. Una emotiva composició del nord-americà John Adams, encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. La profunditat i contenció del cor català i la delicadesa de Gustavo Dudamel al capdavant de l'Orquestra de Nova York es podrà escoltar durant la gira europea de la formació nord-americana. Pel president del Palau de la Música, Joaquim Uriach, un pas més en la projecció internacional de l'Orfeo.
2: Abans, això suposa un gran pas per nosaltres, posar en valor l'excel·lència d'aquests cors nostres i un pas més en el que és el projecte internacional de l'Orfeo Català.
1: El tàndem Dudamel i Orfeo Català tornarà a interpretant l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la Filarmònica de Nova York no trepitjava el vell continent.
0: Avui, per cert, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia. La cantant mallorquina torna a actuar a la mítica Sala de París per rememorar el seu històric concert del 1975. El concert d'avui és a les 7 de la tarda. Repassarà les cançons més emblemàtiques d'aquell concert de fa 50 anys, juntament amb alguns temes del seu darrer treball discogràfic, L'aigua no cansa, publicat aquest any. I ara cinema. Peter Jackson va rebre una llarguíssima ovació del públic de Sitges ahir quan va recollir el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic. El director de la trilogia del Senyor dels Anells es va involucrar en el certamen donant el tret de sortida de la tradicional Zombie Walk. Anem cap a Sitges, doncs. Marc Garriga.
3: Ara sí, sisplau. Demano un fort aplaudiment per al gran Sir Peter Jackson.
4: El públic de Sitges ha dedicat a Peter Jackson diversos minuts d'aplaudiments dempeus a l'auditori principal, on ha rebut el Gran Premi Honorífic, una estatueta en forma del clàssic King Kong de Sitges.
5: King Kong rules, and I'm so proud to be holding him right now. So thank you very, very much. Thank you.
4: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació de matinada. L'espanyola Diana Peñalbert, que en declaracions a Catalunya Ràdio explicava que quan la van rodar junts fa 34 anys ja es veia que seria un cineasta important.
6: Sí, jo veia que tenia futuro, sí. Ja apuntava manera de... Hombre, no sé si decir de genio, ¿verdad? Pero sí de un director de cine que sabe lo que hace. Y como luego se ha demostrado, ¿no?
4: Jackson ha parlat de déjà vu, però sembla que li ha agradat perquè ha emplaçat el públic a repetir l'experiència d'aquí a 34 anys més. I que hi torni a ser la Diana, que també estava exultant.
6: Me apasiona la película y me asombra que después de 34 o 35 años que estuvimos aquí presentándola haya este recibimiento, ¿no? Y que esté aquí además Peter Jackson y que se le dé un premio por esta película, un premio honorífico después de todas las producciones que ha hecho tan grande, con tantos Oscar y tantos BAFTAs y tantos premios, ¿no? Me halaga mucho, me siento muy orgullosa, la verdad.
4: Brain Dead es va titular als cinemes espanyols Tu madre se ha comido a mi perro, per petició d'ella, precisament. En català se la coneix com a Clínicament morta.
0: I Tossa de Mar a la Selva acollia aquest cap de setmana la 39a edició de l'Aplec de la Sardana. Avui és la jornada amb més activitat, amb una doble ballada de matí i tard al passeig mossèn Cinto Verdaguer, amb la participació de les cobles Reu Jove, la principal del Llobregat, i Ciutat de Girona. Ho detalla Francesc Fonalledes, és president de l'agrupació sardanista Tossenca. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Hi ha, doncs, sardanes eminentment de plaça. Com que fem l'homenatge a en Josep Coll, doncs també hi haurà sardanes de l'homenatjat. També fem el ja tradicional concurs de colles sardanistes i improvisades. També aquest any fem un homenatge a la colla sardanista Tossa Paradís Blau, que fa 40 anys.
0: La ballada del matí és a dos quarts... Ha sigut, de fet, a dos quarts d'11 i la de la tarda comença a les 4. Esports. Roger Arnau, molt bon dia.
8: Bon dia. Comencem amb dos partits en directe a la Lliga CB de bàsquet. En joc des de les 12, el Reial Madrid 34, Manresa 20, al final del primer quart. Mentrestant, també s'està disputant l'Obradoiro 22, Lleida 21, a l'inici del segon quart. Aquesta tarda a les 5, Baskonia Joventut, i a les 7, València-Barça, i el Girona va caure a la pista del Breogán 115-92. Mentrestant, també en bàsquet a la Lliga Femenina aquesta tarda juguen els dos partits en presència catalana, Mallorca-Cadí-la-Seu, i a les 6, i l'Unigirona Jairis a dos quarts de 7. També en clau poliesportiva, d'aquí uns minuts, a dos quarts d'una, el Barça d'handbol visita la pista de l'Aranda, mentre que la Lliga Femenina i victòria del Granollers 31-30 contra el Lanzarote. I pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Santa Coloma juga a la una a la pista del Valdepeñas. Ahir el Barça va vèncer el Xota per 8-0.
9: 3CAT Info.
8: I deixem breument la informació poliesportiva per parlar de futbol, perquè el Barça continua imparable. Victòria convincent, 3-0 contra el Getafe i el Camp Nou. Gordon va obrir el marcador al primer minut del partit i va estrenar-se com a golejador del Barça. Gabriel Jesús va fer el 2-0 al 30 de la primera part, i ja la segona, al 73, Koundé es va reivindicar fent el 3-0 de

0: definitiu. Declaracions del francès al canal Sport 3.
1: Bueno, me encuentro bien físicamente, también la cabeza está bien, estoy haciendo lo que me toca, trabajar duro para recuperar mi posición, recuperar mi nivel y ayudar al máximo al equipo. Estoy muy tranquilo en ese sentido y bueno, no hay más.
0: El Barça suma 8 triomfs en 8 partits, igual al millor inici de la Lliga a la història del club blaugrana, en concret el de la temporada 2013-2014 amb el Tata Martino a la banqueta. Ahir també va guanyar el Real Madrid. Ho va fer per 1-0 contra el Villarreal al Bernabéu amb gol de Diomandé. El partit, però, va estar marcat per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, al minut 73, va marcar un segon gol, però el VAR va detectar que just abans havia estirat els cabells del jugador del Villarreal, Nathan Saliba.
2: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
3: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
0: Aquesta va de ser la decisió de l'àrbitre, que a l'acte del partit va deixar constància que Vinícius va continuar protestant, cridant i amb una actitud agressiva, i que fins i tot va haver de ser subjectat per alguns dels seus companys. Després del partit, el tècnic del Madrid, José Mourinho, no va voler comparèixer en roda de premsa i Tchouaméni va parlar als mitjans del club blanc.
4: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
0: A primera avui es juguen 4 partits més, l'Elge Celta a les 2, el Real Sociedad Deportivo a 4:15, el Betis Osasuna a 6:45 i el Racing València a 9:00 del vespre. Mentrestant, a segona, victòria del Sabadell ahir al camp del Ceuta per 1-2, amb doblet de Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar al minut 53. El Girona, l'altre equip català de la categoria, visitarà demà el camp del Tenerife. I encara en futbol, a la Primera Federació, empatadors del Nàstic al camp del Torremolinos, i l'Europa aquesta tarda a 6:45 rep l'Algesires a Can Dragó. El Sant Andreu jugarà demà al camp de l'Hèrcules d'Alacant. I en motor, Marc Márquez ha acabat 6è la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP que s'ha disputat aquest matí al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la 5ª de la temporada, i al davant ha quedat de Raúl Rodríguez i de Jorge Martín, que ha acabat tercer. D'aquesta manera, el pilot madrileny recupera el liderat del Mundial amb 2 punts més d'avantatge respecte a Marc Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Són declaracions després de la seva 6ª posició.
5: El fin de semana redondo. Estoy súper contento de no haber perdido, no ceder ningún punto respecto a Martín este fin de semana y solo 3, ¿no? Con Bezzecchi. Así que me lo dices el jueves y hubiera saltado de alegría. Así que tenemos que estar contentos.
0: També amb motor, a les 2 del migdia, hora catalana, es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1. Ahir a la cursa sprint la va guanyar Max Verstappen al davant dels Ferraris de Hamilton i de Leclerc. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, va acabar en 4ª posició. I més coses amb waterpolo. El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar aquest matí per 23-6 al Nancy francès a la prèvia de la competició disputada a Grècia. D'aquesta manera, aquesta temporada, la Champions femenina de waterpolo hi haurà la participació de 5 equips catalans. El Catalunya, que s'ha classificat aquest matí, el Sabadell i el Terrassa, que ho van fer ahir, també a la fase prèvia, i també el Sant Andreu i el Mataró, que estan classificats directament per haver participat l'any passat a la final a 4 de la competició. I en hoquei patins, la selecció espanyola femenina, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món al Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha derrotat l'Argentina per 3-1. La portera Ana Ferrer i la davantera Victòria Prats satisfetes després de guanyar la medalla d'or.
6: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
7: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, que hem sortit a fer.
0: També han aconseguit medalla les patinadores, també catalana, Cira Vella i Elna Francès. S'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or, en aquesta ocasió, ha estat per la patinadora portuguesa Madalena Costa. Per tant, Cira Vella i Elna Francès, que sumen 2 medalles a Paraguai.

0: Són dos quarts d'una.
1: 3Cat Info.
0: I fa uns minuts s'ha sabut que Gabriel Rufián encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana al Congrés a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. La decisió es formalitzarà avui en una reunió de l'executiva nacional. També aquest matí l'executiva del PSC ha oficialitzat que Jordi Hereu serà el cap de llista per Barcelona a aquests comicis. De seguida us ho ampliem. De l'àmbit internacional, els hutis del Iemen han atacat l'aeroport de la capital de l'Aràbia Saudita. Han fet com a mínim 12 morts i més de 300 ferits. És l'atac més mortífer contra la monarquia del Golf en més d'una dècada i suposa una escalada significativa en la guerra amb els rebels del Iemen, que han amenaçat amb més bombardejos. També pendents avui de Ceuta, la policia ha desallotjat aquest matí el mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano. Les autoritats traslladen els migrants o bé a la frontera del Tarajal, si volen tornar al Marroc, o bé al centre d'atenció d'estrangers, per tal que siguin filiats. Des d'ara fins la una, també us explicarem que els Mossos han detingut dues persones acusades per robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, a Barcelona, i de vendre'l poc després en una deixalleria de la zona. També anirem fins a Maçanet de la Selva, allà l'Ajuntament gestionarà directament el servei de recollida de residus abans que s'acabi el 2027, i això els permetrà estalviar diners, tot i que es mantindrà la mateixa taxa d'escombraries. Actualment, només una setantena de localitats fan aquest servei amb personal propi. També l'espai Mapamundi parlarem del panorama incert que encara Suècia després d'unes eleccions guanyades per la mínima pel bloc de centre-esquerra. Quan faltin 6 minuts per arribar a la una, vindran els esports amb el Roger Arnau. Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què ens explicaràs?
2: Doncs que estan en joc dos partits de la Lliga ACB de bàsquet, ara mateix el Reial Madrid 41, Manresa 23 i també l'Obradoiro 33, Lleida 29. Mentrestant, aquest matí, Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que ha estat tercer, recupera el liderat del Mundial. Per cert, també, el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar per primera vegada la Champions femenina de waterpolo.
0: Repassem també el temps. Avui estable, amb un augment progressiu de la nuvolositat. A ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran és on arribaran més núvols en general, però no es preveu pluja i la temperatura avui serà semblant a la d'ahir. Molts valors màxims es mouran entre els 20 i els 26 graus. Passen gairebé 3 minuts de dos quarts d'una. Gabriel Rufián encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana al Congrés el pròxim 29 de novembre. La decisió es formalitzarà avui, després de molts dies d'incertesa, sobre si seguiria encapçalant la representació dels republicans a Madrid o bé s'afegiria al Front Ampli d'Esquerres. A hores d'ara, fonts d'Esquerra asseguren que segueixen parlant per aconseguir una col·laboració amb altres forces d'Esquerra sobiranistes i estatals com ara Podem de cara als comicis de novembre. La decisió de la candidatura de Rufián es formalitzarà avui mateix, en una reunió de l'executiva nacional. S'aniran tancant els detalls de la candidatura els pròxims dies i el 20 d'octubre és quan el partit aprovarà definitivament les llistes al Congrés i al Senat. Qui també ha estat proclamat oficialment candidat a les eleccions del 29N avui és Jordi Hereu en un Consell Nacional Extraordinari que es fa aquest matí. El primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha fet la seva bandera dels decrets d'habitatge que ahir ja va posar sobre la taula Pedro Sánchez i també ha criticat Junts per Catalunya.
3: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: I per la seva banda, Jordi Hereu ha demanat més força a Madrid per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez i avisa que la dreta actual és diferent.
4: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim...
0: Afegir també que la CUP, la direcció, ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, donen l'última paraula a la militància que des d'aquest matí a les 7 i fins demà a les 7 del matí pot votar la proposta. Demà es faran públics els resultats d'aquesta votació.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Escalada significativa al conflicte del Iemen, un atac

Houthi contra l'aeroport de Riyadh, la capital de l'Aràbia Saudita, ha provocat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Ara ho sentíem, hi ha hagut una forta explosió que ha afectat el vestíbul de l'aeroport.

0: conflicte amb els hutis del Iemen, aliats, recordem, de l'Iran. Els rebels han amenaçat amb més atacs contra territori saudita, adverteixen els passatgers que no utilitzin els aeroports, excepte els de les ciutats santes de la Meca i Medina, perquè hi poden tornar a llançar projectils. Diversos governs i organismes, com la Comissió Europea, el Canadà, el Pakistan, també el Regne Unit, han condemnat l'atac, rebutgen les hostilitats contra infraestructures civils. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, alerta d'una escalada regional, i el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el Pentàgon valora intervenir en aquest conflicte bèl·lic. I a aquesta hora també us estem destacant el que ha passat a primera hora d'aquest matí a Ceuta. La policia ha desallotjat l'assentament del Guano, on s'havien instal·lat uns 500 migrants. Cap a les 8 del matí s'ha posat en marxa l'operatiu policial amb uns 300 efectius i més d'una vintena de furgonetes a les instal·lacions d'aquesta antiga fàbrica del Guano. L'operació ha durat una hora. Ara hi treballen els equips de neteja i recordem que aquest era l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. Les autoritats traslladen els migrants amb autobusos o bé a la frontera del Tarajal, si volen tornar cap al Marroc, o bé al centre d'atenció d'estrangers per tal que siguin filiats. Algunes persones ja havien tornat al Marroc voluntàriament i d'altres han fugit cap a les muntanyes del voltant. És una intervenció que es fa a dos dies de la visita dels Reis Felip i Letícia aquest dimarts, dia 13, a Ceuta i Melilla. També notícia de les darreres hores. Salvament Marítim ha rescatat més de 300 persones que anaven en dues embarcacions a prop de les Illes Canàries. Una de les pasteres, amb 96 persones a bord, l'han portat fins a Lanzarote i l'altra, amb més de 200 persones, fins a Gran Canària. A l'embarcació de Lanzarote hi anaven 8 menors, cap d'ells acompanyats. Tres dels migrants els han hagut de portar fins a l'hospital per diverses patologies. I pel que fa a la pastera rescatada a Gran Canària, el desembarcament ha començat a primera hora d'aquest matí i els equips de la Creu Roja encara hi estan treballant. Situem-nos ara a l'Índia. El moviment juvenil de les Paneroles no afluixa contra el govern de Narendra Modi i convoca una nova mobilització massiva per avui. El líder principal d'aquest moviment, Abhijit Dibke, i altres membres destacats de l'oposició detinguts ahir han estat alliberats aquest matí després de 24 hores sota custòdia policial. La protesta d'ahir a Nova Delhi va ser durament reprimida per un dispositiu de seguretat extraordinari i almenys 2.000 manifestants van ser detinguts. El moviment de les Paneroles, el formen sobretot joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i amb la corrupció a l'administració pública. En la protesta d'aquest cap de setmana exigeixen la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè consideren que beneficia el partit del govern.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 minuts i arribarem a 3 quarts d'una. Tornem cap a casa nostra. La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament d'aquest servei es pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Ens ho explica des de Maçanet de la Selva, en Pau Bartrolí.
2: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
3: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
2: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però cal estar preparat.
3: Jo crec que molts dels ajuntaments podrien assumir-ho, però sobretot has de tenir una cosa molt ordenada, que és l'equip jurídic, tècnic i la part d'intervenció ha d'estar capacitada per gestionar-ho, perquè si no és absolutament impossible.
2: Actualment només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: Gràcies, Pau. Més notícies. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera a Barcelona i de vendre'l, poc després, en una deixalleria de la zona. Els agents de Paisals van enxampar infraganti en aquest establiment, on estaven a punt de cobrar més de 1.240 euros pel material sostret que va quedar intervingut. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que

0: Tenia una ordre vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altra acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el Pla Via, una estratègia per reforçar la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure. Aquests furts provoquen greus afectacions a la mobilitat dels trens. Canviant de qüestió, aquest curs, l'oferta de màsters universitaris oficials a Catalunya arriba a 700 i d'aquests n'hi ha una seixantena de singulars per la reduïda oferta de places i per la temàtica que tracten. Un d'aquests és el màster en enginyeria del cuir que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida, únic d'aquest sector a Europa. Aprofundim en aquests estudis amb aquest reportatge de la Maite Curto amb el muntatge musical de Miquel Guiu.
1: A Catalunya es poden estudiar màsters de tots els àmbits que són únics en la seva matèria, com els de filosofies de la cura, gestió d'àrees de muntanya o tecnologies del vehicle elèctric. També hi ha el màster universitari en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. És un ensenyament únic a Europa i a escala mundial, tan sols es fan estudis similars a Turquia, Mèxic i la Xina. En aquest nou curs s'hi han inscrit 13 estudiants d'arreu del món. És un màster molt pràctic que abasta tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
2: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
1: Molts dels estudiants són persones que ja treballen en el sector de la pell i que volen millorar professionalment. La majoria són graduats en química, però també n'hi ha amb estudis d'administració i direcció d'empreses. És el cas de Lluís García Pla, que valora molt la combinació de teoria i pràctica d'aquests estudis.
3: Més enllà de conèixer tota la part teòrica de tot el procés i tota l'enginyeria que hi ha involucrada i la part química de la pell, pràcticament la meitat del que fèiem era pràctiques. O sigui, nosaltres agafàvem pells, les curtíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles, fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguessin veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
1: García destaca la gran aportació de la formació rebuda en la seva feina.
3: I bueno, en el meu cas a mi em va servir molt per entendre el procés, poder formar i preparar bons arguments de venda i d'aplicació del producte i entendre molt bé més enllà d'un perfil merament comercial.
1: Els estudiants d'aquest màster tenen una inserció laboral del 100%. La coordinadora Anna Bacardit exposa l'ampli ventall de sortides professionals que té.
2: Gestionar les plantes de producció. Un altre perfil és comercial de productes químics per l'aplicació a la pell. I després també tenim una sortida que és anar a les empreses manufactureres, sobretot empreses de luxe, en les quals necessiten gent que conegui bé el producte que estan treballant, tipus Hermès, Louis Vuitton, Loewe.
1: El cuir és un material que està present en el sector de la moda, però també en el calçat, l'automoció, l'aeronàutica i el mobiliari.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, es perfila com el successor de Joan Josep Omell al capdavant de l'arxidiòcesi de Barcelona. El nomenament s'espera per a finals d'aquest mes d'octubre, ara que Omella ja ha complert 80 anys i que en fa 5 que va presentar la seva renúncia al papa, tal com estableix el dret canònic. El nom de fra Octavi Vilà és el que apunten totes les travesses. Va ser abat de Poblet i només fa 2 anys el van nomenar bisbe de Girona. La seva capacitat de diàleg fa que esdevingui una figura de consens. Ho explica aquesta emissora Jordi Llisterri, que és periodista de Catalunya Religió.
5: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país i que, per tant, pot ser de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: Fra Octavi Vilà té 65 anys, una edat prou jove en els paràmetres de l'Església per esdevenir arcabisbe de Barcelona. Si s'acaba confirmant el nomenament d'Octavi Vilà com a nou bisbe de Barcelona, el seu ascens a l'escalafó eclesial hauria estat molt ràpid. Només fa 2 anys que va ser nomenat bisbe de Girona i 11 com a abat de Poblet. I encara una darrera qüestió abans de la previsió del temps, explicar-vos que 2 motoristes han mort a les últimes hores a Catalunya en 2 accidents de trànsit a les comarques gironines, on va passar ahir a la tarda a la C-65 a Girona, quan una moto i un cotxe van xocar per causes que encara s'investiguen. El conductor de la motocicleta, un home de 50 anys, va ir de salt, va morir a l'acte, mentre que els 4 ocupants del vehicle van quedar il·lesos. L'altre accident ha passat aquest matí a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquest cas, el xoc de 2 motocicletes ha provocat la mort d'un dels conductors. Amb aquestes 2 víctimes mortals, ja són 98 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.
6: El temps.
0: I ara la previsió meteorològica que ens porta l'Enric Agut.
7: Matí tranquil, matí de temps estable, amb un augment gradual de la nuvolositat. Arriben núvols procedents del Cantàbric, de l'Aragó, de França, i portant un cel variable aquí a Catalunya, o força ennuvolat a últimes hores del matí, durant la tarda, comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. La resta d'intervals de núvols, no s'esperen pluges, i la temperatura no varia de gaire, o pujarà lleugerament, o baixarà una mica a comarques del nord-est. Lleida pot arribar als 25 graus, també Tarragona, Girona, Barcelona als 23 i Vila als 18. Demà dilluns, dia variable, comarques de Barcelona, també estones de Girona, Catalunya Central, més serè cap a Ponent. La temperatura, similar o algun grau més alta.
6: Fresca Info.
8: Bon dia, són les 2. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
9: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
8: Denuncien l'accés de burocràcia...
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
10: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
8: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
10: I de la resta del món.
8: Pendents de la cimera internacional...
10: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
10: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: Passant gairebé 3 minuts de 3 quarts d'1.
6: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
13: Suècia, el declivi del model nòrdic.
14: Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm and Land Airport. But we have landed 5 minutes ahead of schedule.
15: Välkomna till Stockholm.
16: Benvinguts a Estocolm, la idíl·lica capital sueca, on les eleccions del 13 de setembre han obert un panorama incert després de 4 anys de govern conservador liderat per Ulf Kristersson i amb el suport parlamentari de l'extrema dreta, el Partit Demòcrates de Suècia. Històrica socialdemocràcia que lidera Magdalena Andersson ha guanyat les eleccions, suma amb la resta de partits de centre-esquerra i l'extrema dreta ha baixat 3 punts, tot i que manté el suport de gairebé el 18% dels votants. Al centre d'Estocolm conversem amb l'Alessandro, suec de naixement, de pare espanyol i mare italiana.
17: La societat sueca ha funcionat, però és gràcies al socialisme, no al derechismo. La base de la societat sueca se formó gràcies al socialisme. Así que hay que, antes de hablar de Suecia o mirar a Suecia, hay que mirar la historia.
16: Així se senten molts veïns de la capital, tot i que els demòcrates de Suècia també hi tenen seguidors com el Gunnar.
18: Hem d'anar en aquesta direcció, tancar les fronteres i tornar a la vella Suècia, sense tots aquests migrants que no formen part de la comunitat.
16: Suècia és un país que va acollir milers de refugiats als anys 70 i 80, com Miguel Godoy, psiquiatre forense, que va arribar al país nòrdic fugint de la dictadura de Pinochet.
19: Tuve el primer tiempo viviendo en un campamento de refugiados, que se llama, al sur de Estocolmo, y allí estuve hasta que llegó mi compañera y pudimos hacer nuestra vida de forma independiente.
16: ¿Dirías entonces que Suecia te salvó la vida en cierta manera?
19: Muy bien, por supuesto.
16: El model es va mantenir durant dècades fins al 2015, quan van entrar a Suècia uns 160.000 sirians. A partir de llavors, les polítiques migratòries s'han anat fent més restrictives, amb governs de diferents colors, però els últims 4 anys han estat durs. El govern conservador ha deportat joves de 18 anys criats a Suècia a països d'origen que no havien visitat mai. S'han eliminat els permisos de residència permanent o s'han aprovat lleis polèmiques, com ara la de bona conducta, que planteja fins i tot la deportació en cas de no pagar un deute, per exemple. Al barri de Skärholmen, amb una població d'origen estranger del 70%, ens trobem amb una experta en migració.
20: Ahir de Simani, assessora legal de l'ONG Civil Rights Defenders.
21: Crec que l'extrema dreta té un objectiu clar, que és crear una societat ètnicament homogènia. Significa això que Suècia es convertirà en un estat que deporta

0: porta? Crec que la majoria de la gent d'aquest país no vol veure els seus veïns, infermeres o els seus companys d'escola deportats.
1: Però és això patrimoni exclusiu de l'extrema dreta?
2: Anne Hathering Jungar, politòloga i experta en extrema dreta de la Universitat de Södertörn a Estocolm.
1: Les polítiques de demòcrates de Suècia s'han convertit en la nova normalitat a Suècia. Per tant, un canvi de govern no significarà polítiques migratòries més progressistes a Suècia ni enlloc. Potser hi haurà canvis en temes menors, però els principals aspectes d'aquestes polítiques continuaran igual.
3: Un procés, ens recorda la politòloga, que ja han fet altres països veïns com Dinamarca. De fet, el nombre d'entrades de migrants i les peticions d'asil a Suècia estan en el nivell més baix des dels anys 80 i només els últims 4 anys han caigut un 60%. Una altra carpeta oberta és la del reconegut estat del benestar suec. Als anys 90, Suècia va començar a privatitzar la sanitat i l'educació públiques. Recentment, el think tank Arena ID ha documentat la segregació escolar que provoca la irrupció d'escoles privades finançades al 100% per l'estat, acompanyada d'una caiguda de nivell que s'evidencia a les proves PISA. Aquestes escoles, propietat fins i tot de fons d'inversió amb seu a Luxemburg, generen un volum de negoci que atrau les bandes criminals.
4: Jo crec que hem estat molt ingenus.
2: Lisa Pelling, politòloga i directora del think tank d'Estocolm Arena ID.
4: El hecho de que el Estado pone a la disposición de empresas millones y millones de coronas ha creado un business muy profitable incluso para bandas criminales.
3: En els últims anys, Suècia ha estat famosa pels tirotejos a centres comercials o enmig del carrer. La lluita contra el crim organitzat va portar l'actual govern, fins i tot, a intentar rebaixar l'edat penal fins als 13 anys. Els últims temps s'han reduït els tirotejos, però el problema de seguretat persisteix i costarà anys erradicar-lo.
2: Anders Lindberg, cap editorial polític del diari Aftonbladet.
5: La cara dolenta és que hem tingut al mateix temps un augment de les explosions amb bomba, i això passa perquè els mercats estan canviant. En lloc de tenir baralles pel mercat de drogues i armes, s'ha obert el mercat de la protecció, una mica com als Estats Units dels anys 30, on s'imposava l'extorsió a canvi de protecció en el temps del Capone. Estem parlant de màfia consolidada.
6: És un reportatge de Cèlia Cernades amb el muntatge de Josep Lluís Santiso. Podeu trobar aquest reportatge més ampliat al web de 3Cat Info, al podcast Mapa Mundi.
7: Esports. Roger Arnau, molt bon dia.
8: Bon dia. Comencem amb diversos marcadors en directe a la Lliga CB de bàsquet. Estan en joc des de les 12 el Real Madrid 62, Manresa 38 i també l'Obradoiro 49, Lleida 43. Aquesta tarda a les 5, Baskonia Joventut, i a les 7, València-Barça, i el Girona va caure a la pista del Breogán 115-92. Mentrestant, també en bàsquet a la Lliga Femenina, aquesta tarda juguen dos partits, el Mallorca-Cadí-la-Seu a les 6 i l'Uni Girona-Jairis a 6:45. D'altra banda, ara mateix també està en joc a la Lliga Sobal d'handbol, l'Aranda 11-17, i a la Lliga Femenina victòria ahir del Granollers 31-30 contra el Lanzarote. Pel que fa finalment a la Lliga de Futbol Sala, el CatGas Energia Santa Coloma, a partir de la 1, visita la pista del Valdepeñas.
7: 3Cat Info.
8: I d'aquí uns minuts, també a la 1 del migdia, ha de començar la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. La disputaran el Cerdanyola i l'equip local, el Vigues i Riells. Anem fins allà, anem fins a Vigues i Riells, anem fins al Vallès Oriental. Xevi Soler, bon dia.
9: Hola, bon dia. Sí, si som puntuals, falten 6 minuts perquè comenci aquesta final. Una final amb prou expectació, i és que el Vigues i Riells jugarà com a local i buscarà donar la relativa sorpresa. Sembla que el Cerdanyola, per potencial i per jugadores, té millor plantilla que l'equip local i és lleugerament favorit. Recordem que els grans favorits d'aquesta competició d'entrada, el Vilassana no hi ha pogut participar per tenir pràcticament totes les jugadores disputant els Roller Games, i el Palau va ser ahir eliminat pel Vigues i Riells precisament als penals. Falten 5 minuts, ara les jugadores han deixat l'escalfament en aquesta pista de Can Vedell, són a vestidors. A partir de la 1 començarà aquesta final, el Cerdanyola buscant el segon títol, el primer de Lliga Catalana pel Vigues i Riells.
8: Moltes gràcies, Xevi. Per tant, ara ho deies, en Hoquei Patins, la selecció espanyola femenina, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món de mundial, el Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha superat l'Argentina per 3-1. La portera, Anna Ferrer, i la davantera, Victòria Porta, satisfetes amb aquesta medalla d'or.
10: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de

0: tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
1: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer.
2: El Paraguai aquesta matinada també han aconseguit medalla dues patinadores catalanes, Cira Vella i Elna Francès. S'han planjat en concret la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa. Les patinadores catalanes ho valoraven així.
3: La veritat és que plena felicitat, ja que no només ha sigut aquest campionat, sinó ha sigut tota la temporada que he disfrutat moltíssim de tots els balls, de tots els discos, de tots els campionats.
4: Estic molt contenta perquè després pues, de tota aquesta temporada, de tots els altibaixos, pues, arribar aquí i poder demostrar pues, tota la feina que hem fet, pues, la veritat que estic pues, molt orgullosa i molt contenta.
2: I més coses en futbol. El Barça continua imparable. Victòria convincent per 3-0 ahir contra el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Els blaugrana ara sumen 8 triomfs en 8 partits i igualen el millor inici de Lliga de la història del club, en concret el de la temporada 2013-2014 amb el Tata Martino a la banqueta. Hansi Flick, satisfet.
5: I'm very happy that we score in the first minute.
6: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
5: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
2: El Barça, que dimarts visita el camp del Galatasaray a la segona jornada de la Champions, a la Lliga ja suma 34 gols a favor i 7 en contra. Ahir a la Lliga també va guanyar el Real Madrid, ho va fer per 1-0 contra el Villarreal al Bernabéu amb gol de Diomandé. El partit, però, va estar marcat per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, al minut 73, va marcar un gol, però el VAR va detectar que just abans havia estirat els cabells del jugador del Villarreal, Nathan Saliba. Sentim l'àudio del VAR.
7: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
8: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
2: A l'acte del partit, l'àrbitre Isidro Díaz de Mera va deixar constància que Vinícius va continuar protestant un cop expulsat, cridant i amb una actitud agressiva, i que va haver de ser subjectat per diversos d'alguns dels seus companys. Després del partit, el tècnic del Madrid, Josep Mourinho, no va voler comparèixer en roda de premsa i Tchouaméni va parlar als mitjans del Real Madrid.
9: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
2: La jornada primera avui continua amb 4 partits, l'Elche Celta a les 2, el Real Societat Deportiva a 4:15, el Betis Osasuna a 6:45 i el Racing València a 9:00. Mentrestant, a segona, victòria ahir del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb doblet de Baena. El Girona, l'altre equip català de la categoria, visitarà demà el camp del Tenerife. Encara en futbol, també dic en primera federació, empat a 2 del Nàstic al camp del Torrebolinós, i l'Europa aquesta tarda a 6:45 rep l'Algeciras a Can Dragó. El Sant Andreu jugarà demà, ho farà al camp de l'Hèrcules d'Alacant. I en motociclisme, Marc Márquez ha acabat 6è la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. S'ha disputat aquest matí al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la 5ª de la temporada de l'italià, al davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín, que ha acabat 3er i recupera d'aquesta manera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Marc Márquez. Tot i així, el pilot de Cervera marxa d'Indonèsia més que satisfet.
10: He sabido sufrir, he sabido ser la primera Ducati y he sabido pues, bueno, moverme en un fin de semana con en aguas revueltas, salvar los muebles.
2: Acabem amb waterpolo per dir que el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar aquest matí 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia de la competició disputada a Grècia. D'aquesta manera, la Champions femenina, l'any que ve, aquesta temporada, perdó, tindrà 5 representants catalans.
11: Trescat Info.

0: Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés després de dies de negociacions entre Rufián i els republicans. La decisió es formalitzarà avui mateix en una reunió extraordinària de l'executiva del partit. El PSC també ha formalitzat Jordi Hereu com a candidat al 29N. La policia ha desallotjat avui al matí al mig miler de migrants que encara malvivien a l'antiga fàbrica del Guano, a Ceuta. Uns 300 efectius policials han participat en aquesta operació. Un atac dels Houthis al Iemen contra l'aeroport de la capital de l'Aràbia Saudita provoca com a mínim 12 morts i més de 300 persones ferides. És l'atac més mortífer contra la monarquia del Golf en més d'una dècada i suposa una escalada significativa a la guerra amb els rebels del Iemen, que han amenaçat amb més bombardejos. L'Índia allibera el líder del moviment de les Paneroles, detingut en les protestes d'ahir a Nova Delhi. Tot i el fort dispositiu de seguretat, els opositors han tornat a convocar manifestacions a la capital per a denunciar la corrupció del govern. Al Nepal, una nova crescuda sobtada del riu ha arrasat diversos pobles al centre del país. L'aigua, en què alguns punts ha pujat més de 8 metres per damunt del nivell habitual, s'han portat una quarantena de cases i diversos ponts. Hi ha com a mínim 5 persones desaparegudes. Més de 220.000 persones han omplert l'estadi olímpic de Montjuïc en els 4 concerts aquesta setmana per acomiadar Oques Grasses. Els osonencs van posar punt final ahir a 16 anys de trajectòria musical. El protagonista a les últimes hores al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges ha sigut Peter Jackson, director de la trilogia El Senyor dels Anells. Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic del certamen enmig d'una llarguíssima ovació del públic.
1: Esports.
2: En joc des de les 12, dos partits de la Lliga CB de bàsquet en temps de descans. Real Madrid 62, Manresa 38 i Obradoiro 49, Lleida 43. En motociclisme, Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial. També aquest matí el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Aquest matí el conjunt català ha derrotat 23-6 al Nancy francès. I en futbol, victòria ahir del Barça 3-0 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes continuen imparables i sumen la 8a victòria en 8 partits. Triomf també del Madrid, això sí, per la mínima contra el Villarreal i amb polèmica per l'expulsió de Vinícius.
0: Migdia amb salseré o amb alguns núvols primicials que ens acompanyaran fins al vespre, però que en general no portaran pluja. Les temperatures no canvien massa o com a molt pugen una mica respecte a les que vam tenir ahir.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de la 1 del migdia. Us parla Jaume Brufau. Gabriel Rufián encapçalarà finalment la llista d'Esquerra Republicana al Congrés el pròxim 29 de novembre, eleccions generals. La decisió es formalitzarà avui, després de molts dies d'incertesa, sobre si continuaria o no encapçalant la representació dels republicans a Madrid o s'afegiria al front ampli d'esquerres. Una de les qüestions que encara està damunt la taula és la col·laboració amb d'altres forces sobiranistes i d'esquerra com Podem, i si Gabriel Rufián participarà en algun acte de campanya a la resta de l'Estat. Fons d'Esquerra asseguren que es continua parlant i que no hi ha res tancat. La decisió de la candidatura de Rufián es formalitzarà avui en una reunió de l'executiva nacional, s'aniran tancant els detalls de la candidatura els pròxims dies i el 20 d'octubre el partit aprovarà definitivament les llistes al Congrés i al Senat. Qui també ha estat proclamat oficialment candidat a les eleccions del 29N avui és Jordi Hereu, assegut en un Consell Nacional Extraordinari que s'ha fet avui al matí. El primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha fet seva la bandera dels decrets d'habitatge que ahir ja va posar damunt la taula Pedro Sánchez i també ha criticat Junts per Catalunya.
3: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Jordi Hereu ha demanat més força a Madrid per continuar amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez i ha avisat que la dreta actual és diferent.
4: No només es tracta de guanyar, Es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar.

0: I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim...
1: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància que des d'avui al matí a les 7 fins demà a les 7 del matí pot votar la proposta. Demà es faran públics els resultats de la votació. A les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Pedro Sánchez havia repetit una vegada i una altra que volia esgotar la legislatura, però ha acabat escurçant 9 mesos el seu mandat. Al revés, al Congrés, els decrets d'habitatge ha precipitat l'avançament electoral del 29N, després de 3 anys de govern marcats per una aritmètica parlamentària complicada, la impossibilitat d'aprovar pressupostos i un degoteig d'investigacions judicials i condemnes al seu entorn i també al del PSOE. Ho repassem en aquesta informació que ens ha preparat la Txell Vallespí.
2: Pedro Sánchez no va guanyar les eleccions del 2023, però va aconseguir sumar per la mínima i contra tot pronòstic.
3: En nombre de España y en nombre del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el procés catalán.
2: El PSOE va aconseguir el suport de Junts a canvi de l'amnistia i la legislatura va començar a caminar amb protestes cada dia. De seguida, les sospites de corrupció van esclatar a l'entorn del president. Primer, l'exministre Ábalos, que acaba expulsat del partit.
4: Des del gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción.
2: Després, el jutge Peinado comença a investigar la seva dona i en aquest moment Sánchez manté tot el país en suspens. Per primera vegada es planteja plegar i s'agafa 5 dies per pensar-s'ho.
5: He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte.
2: L'oposició el colla per la corrupció i la política exterior es converteix en el seu escut.
6: El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina.
2: I recupera un clam de fa 20 anys per marcar distàncies amb l'administració Trump.
7: La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras, no a la guerra.
2: Novament, l'atacada a la corrupció es fa més gran i el juny del 2024 cau Santos Cerdán, el seu home fora al partit. Un informe de la Guàrdia Civil el situa al capdavant del Cascoldo, un cop dur que porta el president per segona vegada al racó de pensar.
8: Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
2: Sánchez resisteix també enmig de les crítiques de l'oposició pel cas Leire i les presumptes clavegueres del PSOE.
9: Cuando el fango se seque, se verá la verdad. Y la verdad es que este es un gobierno limpio.
2: Les converses amb Junts a Suïssa no avancen i Puigdemont decideix trencar relacions amb el PSOE. A Sánchez se li desintegra la majoria de la investidura, però tot i així redobla l'aposta i activa un compromís d'Esquerra.
10: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
2: El novembre del 2025, la condemna al fiscal general de l'Estat per revelació de secrets deixa Pedro Sánchez una mica més tocat. Mesos més tard, el fantasma de la corrupció assenyala Zapatero, l'aliat del president espanyol que en les últimes eleccions al Congrés s'entrega en cos i ànima per mobilitzar el vot socialista.
11: Sigue contando con mi confianza, lógicamente, y el respeto a la presunción de inocencia.
2: I arriben noves estocades judicials. Al juny, la condemna d'inhabilitació del seu germà David per prevaricació. I al setembre, el jutge Peinado obre judici oral contra la seva dona, Begoña Gómez.
12: A Begoña Gómez no se le ha hecho justicia en todo este proceso. Y espero que haya justicia cuando empiece este juicio. Por supuesto que vamos a defender la inocencia de 2 personas que son inocentes y que hoy están sentados en el banquillo por ser la esposa y el hermano del presidente del gobierno.
2: L'entrada massiva a Ceuta de finals del mes de juliol posa el govern contra les cordes i Sánchez converteix el seu discurs a l'ONU en un al·legat contra els governs reaccionaris.
13: La tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, pero mi país, España, no va a hacerlo.
2: L'última estocada de la legislatura és al revés del Congrés del decret d'habitatge per frenar

0: desnonaments vulnerables, com el de la madrilenya Mari Carmen, de 87 anys.
1: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
0: La Crida no té efecte i tres dies després, Pedro Sánchez anuncia que avança eleccions.
2: Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
3: Tres minuts i mig i serà un quart de dues.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La policia ha desallotjat avui al matí l'assentament d'El Guano, a Ceuta, on s'havien instal·lat uns 500 migrants. Cap a les 8 del matí s'ha posat en marxa un operatiu policial amb uns 300 efectius i amb més d'una vintena de furgonetes a les instal·lacions de l'antiga fàbrica d'El Guano. Una operació que ha durat una hora i que ha fet que també treballin els equips de neteja. Era l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. Les autoritats han portat els migrants amb autobusos o cap a la frontera del Tarajal, per si volen tornar al Marroc, o bé cap al centre d'atenció estrangers per tal que siguin filiats. Algunes persones ja havien tornat al Marroc voluntàriament i d'altres han fugit cap a les muntanyes del voltant. Aquesta intervenció s'ha fet tot just dos dies abans de la visita dimarts als reis Felip i Letícia a Ceuta i Melilla. Escalada significativa al conflicte del Iemen amb un atac Houthi contra l'aeroport de Riyad, la capital de l'Aràbia Saudita. Hi ha hagut com a mínim 12 persones mortes i més de 300 de ferides, amb una forta explosió que ha afectat el vestíbul de les instal·lacions i amb diverses persones ferides crítiques que han portat a centres mèdics de la capital amb el trànsit aeri suspès. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudita, però també dels Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. És la tercera vegada que els rebels ataquen aquesta infraestructura de la monarquia saudita aquesta setmana, però el d'aquesta matinada ha sigut l'atac més mortífer a l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. El sistema d'alertes no ha detectat els míssils, cosa que ha exposat les vulnerabilitats de l'Aràbia Saudita a l'escalada del conflicte amb els Houthis del Iemen, aliats de l'Iran. Els rebels han amenaçat amb més atacs contra territori saudita i han advertit als passatgers que no facin servir aeroports de l'Aràbia Saudita, excepte els de les ciutats santes de la Meca i Medina, perquè hi poden tornar a llançar projectils. I com a mínim 109 persones mortes, entre les quals 15 infants, en un naufragi davant de la costa de Djibouti, després que el vaixell en què viatjaven ha bolcat. L'embarcació anava des d'aquest país a la banya d'Àfrica fins al Iemen, amb 350 persones a bord. L'Organització Mundial per les Migracions ha informat de la tragèdia i tem que el nombre de víctimes encara pugui ser més alt, perquè en aquests moments es busquen 116 desapareguts. Ucraïna condiciona parar els atacs a refineries russes el fet que Moscou deixi d'atacar infraestructures energètiques ucraïneses. El president Volodymyr Zelensky ho ha dit en resposta a la petició de Donald Trump l'endemà d'acordar la importació de dièsel rus amb Putin i ha exigit a Kiev que no ataqui les refineries. El president nord-americà ha carregat durament contra el líder ucraïnès per la duresa i per la tenacitat amb què està responent l'ofensiva russa. Trump assegura que Zelensky no està fent prou per posar fi a la guerra i li ha demanat que plegui.
5: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
3: Volodymyr Zelensky, que ha insistit que està preparat per parlar de la fi de les hostilitats amb Rússia, però que alhora ha avisat que qualsevol mesura ha de ser recíproca. Ha explicat també que continua en coordinació amb els seus socis europeus per augmentar els sistemes de defensa ucraïnesos. Rússia avança a poc al front de guerra. Avui al matí ha comunicat que les últimes hores s'ha apoderat de 4 poblacions de Kharkiv al nord-est d'Ucraïna.
4: 3CAT Info.
3: És un quart de dues. De seguida farem atenció a la previsió del temps, però abans hem d'apuntar malauradament que dos motoristes han mort les últimes hores a Catalunya en dos accidents de trànsit que hi ha hagut a les comarques gironines. L'un va passar ahir la tarda al pas de la C-65 per Girona, quan una moto i un cotxe van xocar per causes que s'estan investigant. El conductor de la moto, un home de 50 anys, i Ibedi de Sal, va morir a l'acte, mentre que els quatre ocupants del vehicle van quedar il·lesos. L'altre accident passava aquest matí a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquest cas, el xoc

0: de dues motocicletes ha provocat la mort d'un dels conductors i amb aquestes dues víctimes mortals ja són 98 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. Encara en aquest àmbit de la informació, aquest matí quatre persones han quedat ferides en un accident entre dos turismes a la P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental. Dos dels ferits els han portat en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i els altres dos a l'Hospital de Mollet han estat menys greu. Els bombers han rescatat dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles sinistrats.
1: El temps.
0: Enric Agut.
2: Matí tranquil, van arribant intervals de núvols, núvols alts i mitjans, que a partir d'últimes hores del matí, també durant la tarda, poden ser una mica més densos. De fet, ja n'hi ha força a comarques de Tarragona, però en general poden arribar també cap a Ponent i també a l'Alt Pirineu. No s'esperen precipitacions. En general, és una situació tranquil·la, tot i l'arribada d'aquests núvols, que entren procedents de França, de Cantàbri, de l'Aragó, i entren per Catalunya. Van i venen. Pel que fa a la temperatura, avui no s'esperen grans canvis. Novament, avui tindrem moltes xifres entre els 22 i els 25 graus, 26 puntualment. Lleida, Tarragona, poden arribar als 25, o també els 23 a Barcelona i a Girona. Via ja es quedarà amb una màxima de 18. Tramuntana moderada situada cap a l'àrea del Cap de Creus. I demà, dilluns, s'espera que la setmana comenci amb intervals de núvols a comarques de Barcelona, Catalunya Central, també zones de Girona, més clar, cap a Ponent. I la temperatura diurna pot pujar a algun grau més, també la nocturna.
1: Fresca Info.
3: Estimo... Què hi es faci tan gran i jo tornar a ser una nena? Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
4: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
5: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
6: Tot Catalunya està que crema.
7: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
5: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
8: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
5: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
1: 3CAT Info.
0: Al Nepal. Hi ha hagut una nova inundació per la crescuda sobtada d'un riu que ha arrasat tot un poble i que ha deixat com a mínim 5 persones desaparegudes. Ha passat al districte de Gorkha, que és el centre del país, amb l'aigua que s'han portat fins a una quarantena de cases i diversos ponts del municipi de Chumanumri. Les autoritats havien avisat la població que es traslladés als punts segurs més elevats després d'haver registrat crescudes sobtades del riu de fins a 8 metres per sobre del nivell habitual. El primer ministre del Nepal, Valendra Shah, ha informat del rescat de 6 persones amb helicòpter i l'operatiu per localitzar les persones desaparegudes continua actiu. Salvament Marítim ha rescatat més de 300 persones que anaven en dues embarcacions a prop de les Illes Canàries. Una de les pasteres, amb 96 persones d'alt, l'han portat fins a Lanzarote i l'altra amb més de 200 a Gran Canària. A l'embarcació de Lanzarote hi anaven 8 menors, cap d'ells acompanyat. 3 dels migrants els han pogut portar a l'hospital per diverses patologies. Pel que fa a la pastera rescatada a Gran Canària, el desembarcament ha començat a primera hora del matí i els equips de la Creu Roja hi han treballat durant molta estona.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: Això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat. Fins a l'últim moment, que ha estat avui. Porto amb mi les coses que em vas dir.
0: Poques gràcies es va acomiadar ahir finalment amb l'últim concert de la seva trajectòria musical que va arrencar el 2010 i que ha culminat aquesta setmana reunint més de 200.000 persones en aquestes quatre actuacions multitudinàries a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Corre pels camps va encetar tots els concerts i els tancava Sort de tu, en un repertori calcat als altres tres concerts i amb un pes específic pels tres últims discos, amb èxits que van sonar i de valem. Un concert que ha reunit un públic intergeneracional, moltes famílies, molt jovent, molta canalla i també diverses personalitats aquests dies. Ahir, per exemple, hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, al costat del Parlament, Josep Rull, però aquests dies hi han passat, entre altres, Gerard Piqué, Aitana Bonmatí, Pep Guardiola, la cantant Aitana, el ministre de Cultura Ernest Urtasun o Pau Cubarsit. Concert final que ahir es va poder seguir en directe a través d'ICAT en aquesta casa amb un programa especial que va començar a les 8 de la tarda i també a TV3 i al canal YouTube de 3CAT. I un altre comiat. La gossa sorda, un dels grups de referència de la música en valencià, posa avui el punt final a la seva trajectòria. Ho farà amb un concert que plegarà entre 17 i 20.000 persones al seu poble, a Pego, a la Marina Alta, on hi tenim a una de les periodistes de 3CAT Info, la Pepa Ferrer.
10: Han passat 30 anys i ara ho diuen amb orgull. Salva Bolofer és el bateria.
11: És un honor que el dia nostre de Pego, de la gossa sorda.
12: Fidels al nostre poble.
10: Però en altres temps, anomenar-se gossa sorda no va ser tan fàcil. Josep Nadal és el cantant.
13: Un desastre, no? És una d'aquestes coses que dius, per una cosa que faig en la vida, doncs haver pogut posar-li, haver pensat un poc millor el nom, no?
11: I al principi costava de dir...
13: Jo recordo que ho diem com baixet.
11: Sí, baixet, jo recordo, sí, la gossa sorda. I què? La gossa sorda.
10: La gossa sorda va néixer a una caseta de camp enmig de tarongers a Pego.
13: Perquè ací darrere n'hi havia una gossa que estava sorda, quan nosaltres veníem d'adolescents ací. Ací darrere mateix de la caseta vivia una gossa que estava sorda.
10: Era el projecte d'uns adolescents que no sabien fer música, però que amb ella volien fer activisme.
11: M'ho passàvem superguai assajant.
13: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
10: I es van convertir en un dels grups de referència al País Valencià. L'11 d'octubre faran el seu últim concert i serà a Pego. Però trobar un lloc on encabir més de 17.000 persones no va ser fàcil. Anabel Nadal és la mànager.
14: Me recordo que quan els ho vaig comentar a ells, hi ha un lloc, només hi ha un lloc possible dins de Pego, i és tal... van tindre certa incredulitat perquè creien que seria molt complicat que alguns deixara el seu lloc de feina i demés.
10: I amb el recinte ja preparat, la gossa sorda posa punt i final avui en un concert amb més de 17.000 persones allà on tot va començar, a Pego.

0: 6 minuts i seran 2:45.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Comencem amb esport en directe, en joc des de la 1 a la final de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. La disputen el Cerdanyola i l'equip local, el Bigues i Riells. Anem fins allà. Xavi Soler, bon dia.
3: Bon dia. El marcador s'ha mogut perquè s'ha avançat l'equip local, el Bigues i Riells. Gol molt maco d'estreangles, per cert, en una opció de contraatac que fa que el Bigues estigui guanyant per un gol a 0. De fet, el domini ha estat del Cerdanyola en bona part d'aquesta primera meitat, però les ocasions més clares han sigut de l'equip local, el gol d'Esther Anglès i també un mà a mà amb la portera d'Aina Serra, que al final ha aturat bé la portera del Cerdanyola, Estela Rubio. Ara hi ha temps mort aquí a la pista, el Cerdanyola, que busca tornar-se a situar en el partit, tenir ocasions més clares i traduir el domini posicional en ocasions de gol. 11 minuts 40 pel descans del partit. De moment, el Bigues i Riells, que està guanyant 1-0, seria el seu primer títol de Lliga Catalana. Encara queda molt per això. Bigues i Riells 1, Cerdanyola 0.
2: Moltes gràcies, Xevi. I al marge de la final de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins, ara mateix hi ha diversos marcadors en directe. A la Lliga CB de bàsquet, en joc des de les 12, el Real Madrid 84, Manresa 56. Per altra banda, també l'Obradoiro 61, Lleida 54. Aquesta tarda, el Baskonia Joventut es jugarà a les 5, mentre que el València-Barça es jugarà a les 7. Ahir el Girona va caure a la pista del Breogán 115-92. També en bàsquet, a la Lliga F, aquesta tarda es jugarà el Mallorca-Cadí la Seu a les 6 i l'Uni Girona-Jairis a 7:15. Per altra banda, també està en joc a la Lliga Sobal d'handbol. Des de 1:15, l'Aranda 18, Barça 24. Ahir, a la Lliga Femenina, victòria del Granollers 31-30 contra el Lanzarote. I finalment, direm que en futbol sala està en joc també des de la 1 el partit entre el Valdepeñas i el Catgas Energia Santa Coloma. L'equip colomenc guanya 0-1 a la primera part del partit.
1: 3CAT Info.
2: I més coses, parlem a continuació també per dir que en futbol el Barça continua imparable, victòria convincent 3-0 ahir contra el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Precisament, el defensa francès parlava després del partit als micròfons d'Esport 3.
4: Bueno, me encuentro bien físicamente, también la cabeza está bien, estoy haciendo lo que me toca, trabajar duro para recuperar mi posición, recuperar mi nivel y ayudar al máximo al equipo. Estoy muy tranquilo en ese sentido y bueno, no hay más.
2: Els blaugrana sumen 8 triomfs en 8 partits, igualen el millor inici de Lliga de la història del club, el de la temporada 2013-2014 amb el Tata Martino a la banqueta. El Barça dimarts visitarà el camp del Galatasaray a la Champions. Tornant a la Lliga, ahir va guanyar també el Madrid, ho va fer per 1-0 contra el Villarreal amb gol de Diomandé. El partit, però, va estar marcat per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, al minut 73, va marcar un gol, però el VAR va detectar que just abans el jugador del Madrid havia estirat els cabells del jugador del Villarreal, Nathan Saliba. Escoltem l'àudio del VAR.
5: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
6: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
2: A l'acte del partit, l'àrbitre, Isidro Díaz de Mera, va deixar constància que Vinícius, abans d'abandonar el terreny de joc després de l'expulsió, va continuar protestant, cridant i amb una actitud agressiva, i que va haver de ser subjectat també per alguns dels seus companys. Després del partit, el tècnic del Madrid, Josep Mourinho, no va voler comparèixer en roda de premsa i Tchouaméni va parlar als mitjans del Club Blanc.
7: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
2: A primera, avui es disputen 4 partits més. L'Elx Celta a les 2, el Real Sociedad Deportivo a 4:15, el Betis Osasuna a 6:45 i el Racing València a les 9 del vespre. Mentrestant, a segona, victòria del Sabadell ahir al camp del Ceuta, 1-2, amb doblet de Ferran Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar al minut 53. El Girona, l'altre equip català de segona, visitarà demà el camp del Tenerife. I en motor, Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP disputada aquest matí al circuit de Mandalika. Victòria per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada de l'italià. Ha guanyat al davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín, que ha acabat tercer i amb aquesta posició, amb aquest podi, recupera el liderat del Mundial, ara amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera, tot i així, marxa d'Indonèsia satisfet.
8: He sabido sufrir, he sabido ser la primera Ducati y he sabido pues bueno, moverme en un fin de semana con en aguas revueltas salvar los muebles.
2: També en motor, d'aquí una estona a les 2 hores catalanes es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1. Ahir a la cursa sprint la victòria va ser per Max Verstappen de Red Bull al davant dels Ferraris de Hamilton i de Leclerc. El líder del Mundial, Antonelli, amb Mercedes, va acabar en quarta posició. I acabem explicant que la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món del Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha superat l'Argentina per 3-1. Al Paraguai, aquesta matinada també han aconseguit medalles les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francés. En concret, s'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:15 i a aquesta hora destaquem que Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés després de dies de negociacions entre ell i el seu partit.

0: de cara al 29 de novembre a eleccions generals. La decisió es formalitza avui en una reunió extraordinària de l'executiva de la formació. El PSC també formalitza Jordi Hereu com a candidat del PSC al 29N. A Ceuta, la policia desallotja avui al matí el mig miler d'emigrants que encara malvivien a l'antiga fàbrica d'El Guano. Les autoritats traslladen aquestes persones o cap a la frontera del Tarajal, si volen tornar al Marroc, o al centre d'atenció estrangers perquè els siguin filiats. Els hutis del Iemen ataquen l'aeroport de la capital de l'Aràbia Saudita i fan com a mínim 12 persones mortes i més de 300 de ferides. Ha sigut l'atac més mortífer contra la monarquia del Golf amb més de 10 anys. Des d'ara fins a les dues us explicarem que un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients amb ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació de mans i ulls i els ajuda tant en la recuperació neurològica com en l'autoconfiança. I els cors de l'Orfeó Català han ofert a París el primer de 5 concerts per a Europa de la mà del director veneçolà Gustavo Dudamel. Els cors del Palau intervenen a l'obra en la transmigració de les ànimes de John Adams, que és un homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units. Ja n'esports a aquesta hora, Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia. En joc des de les 12, dos partits de la Lliga CB de bàsquet. Ja al tercer quart, el Real Madrid 90, Manresa 61 i també l'Obradoiro 69, Lleida 60. En paral·lel, aquest matí també s'ha disputat la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP i Marc Márquez ha acabat sisè. La victòria ha estat per l'italià Bezzecchi i Jorge Martín, el madrileny, ha acabat tercer i amb aquesta victòria recupera el liderat del Mundial.
0: Migdia en temps estable, amb un augment progressiu de la nuvolositat, a ponent al Pirineu i a l'Aran és on arriben més núvols, però en general no preveiem pluja. Temperatures semblants a les d'ahir avui amb molts valors entre els 20 i els 26 graus. Gabriel Rufián encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana al Congrés el pròxim 29 de novembre. La decisió es formalitzarà avui, després de molts dies d'incertesa sobre si seguiria o no encapçalant la representació dels republicans a Madrid o s'afegiria al front ampli d'esquerres. Una de les qüestions que encara està, però, damunt la taula és la col·laboració amb d'altres forces sobiranistes i d'esquerra com Podem i si Gabriel Rufián participarà en algun acte de campanya a la resta de l'Estat. Fonts d'esquerra asseguren que es continua parlant i que no hi ha res tancat. La decisió de la candidatura de Rufián es formalitzarà avui en una reunió de l'executiva nacional. S'aniran tancant els detalls de la candidatura els pròxims dies i el 20 d'octubre el partit aprovarà definitivament les llistes al Congrés i al Senat. Qui també ha estat proclamat oficialment candidat a les eleccions del 29N és Jordi Hereu, en un Consell Nacional Extraordinari que es fa aquest matí. El primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha fet seva la bandera dels decrets d'habitatge que ahir ja va posar damunt la taula Pedro Sánchez i ha criticat Junts per Catalunya.
2: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Jordi Hereu ha demanat més força a Madrid per continuar amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez i ha avisat que la dreta actual és diferent.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
0: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància, que des d'aquest matí a les 7 fins demà al matí a les 7 pot votar la proposta. Demà faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. La policia ha desallotjat avui al matí l'assentament d'El Guano a Ceuta, on s'havien instal·lat uns 500 migrants. Cap a les 8 del matí s'ha posat en marxa l'operatiu policial amb uns 300 efectius i amb

Més d'una vintena de furgonetes a les instal·lacions de l'antiga fàbrica del Guano, una operació que ha durat poc més d'una hora i que també hi han participat equips de neteja. Aquest era l'últim gran campament que encara quedava a la ciutat autònoma després del

0: conflicte del Iemen, amb un atac Houthi contra l'aeroport de Riyadh, a la capital de l'Aràbia Saudita, que ha provocat com a mínim 12 morts i ha fet més de 300 persones ferides. Hi ha hagut una forta explosió que ha afectat el vestíbul de les instal·lacions i que ha fet diversos ferits crítics que han portat a diversos centres mèdics de la capital. El trànsit aeri s'ha suspès. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. Hi ha hagut diverses valoracions que han rebutjat les hostilitats contra infraestructures civils. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha alertat d'una escalada regional i el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que el Pentàgon valora intervenir també en aquest conflicte bèl·lic.
1: 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig de dues, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, defensa la sentència sobre l'amnistia i adverteix que qüestionar el Constitucional debilita la democràcia. En una entrevista a El País, el magistrat avala la decisió d'aplicar l'amnistia als delictes de malversació vinculats al procés independentista. Recordem que aquesta resolució corregeix la interpretació que havia fet el Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia als líders independentistes. Conde Pumpido assegura que el Tribunal Constitucional és l'òrgan que garanteix els drets fonamentals i que les seves resolucions s'han de respectar.
2: El que me preocupa es que se extraigan conclusiones políticas que cuestionen el tribunal por la existencia de unos votos que están establecidos en la Constitución. Y esas conclusiones políticas creo que son muy negativas, porque quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución, y quien está cuestionando la Constitución está cuestionando la democracia.
0: Mentrestant, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat al periòdico que ara estan en precampanya electoral i que no hi haurà una trobada amb Pedro Sánchez i Carles Puigdemont.
3: No creo que en este momento tenga mayor relevancia. En plena precampaña electoral, evidentemente no es el momento para hacer ni esta reunión ni ninguna de estas entre diferentes líderes políticos.
0: El Papa Lleó XIV anuncia que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó en els pròxims dies. El pontífex ho ha dit després de l'Àngelus Dominical des de la finestra del Palau Apostòlic.
4: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
5: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
4: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Lleó XIV acaba de fer 71 anys. A la seva agenda més pròxima té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que és el país on va viure molts anys com a missioner i bisbe. S'haurà de veure si aquesta operació afecta d'alguna manera el seu viatge a Sud-amèrica. Un projecte de pilot amb drons de mida molt petita permet fer neurorehabilitació en pacients amb ictus. Aquestes persones fan moure els aparells amb moviments que s'adapten a la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. És un projecte conjunt de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens amplia en aquest reportatge la Gemma Bonet.
6: En l'àmbit de la salut, els drons s'han fet servir fins ara amb finalitats sobretot logístiques, però és la primera vegada que s'utilitzen en l'àmbit assistencial. Els primers resultats, tot i que encara estan en fase experimental, són molt prometedors, tal com explica Pau Gallinat, tècnic de la Fundació TIC Salut i Social.
7: Estem finançant aquesta fase pilot, una primera versió d'aquesta plataforma, però els resultats preliminars són molt favorables. Sobretot el que estem notant és que els usuaris estan molt motivats per fer les sessions, tenen ganes de fer-les, s'ho passen bé durant la teràpia.
6: Les sessions de rehabilitació sovint són molt tedioses i repetitives per als pacients. En canvi, amb aquests petits drons, els pacients tenen una motivació extra per fer els exercicis que se'ls demanen. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
8: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar tres vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
6: Des de l'Hospital Comarcal d'Olot, on ja estan provant el dispositiu, la neuropsicòloga Marta Linares subratlla que la teràpia reforça l'autoconfiança, un factor essencial per al procés rehabilitador.
9: s'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una

0: tecnologia agressiva o de risc, i a més milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
1: Un altre dels avantatges és que té un triple benefici.
0: La teràpia amb drons et permet, en una sola acció, intentar rehabilitar la part física, cognitiva i emocional. Que fins ara les teràpies més convencionals no són multidisciplinars. El pacient ha de fragmentar en diferents especialistes la intervenció.
1: El projecte està ara en la fase final i aviat començaran a analitzar totes les variables registrades per treure'n conclusions. De moment, els impulsors són optimistes i creuen que la teràpia es pot fer servir en altres patologies.
0: Perquè ens sembla que això té molt de potencial en altres poblacions, com per exemple la neuropediatria, pacients amb TDAH, fins i tot amb pacients de salut mental que tenen problemes de control o d'inhibició de la conducta. Volem ja exportar aquesta idea, veure si li troben un valor i poder-la fer créixer en altres poblacions.
1: I no només per arribar a més pacients, sinó també a més centres hospitalaris.
2: Un objectiu és que quan això s'hagi comprovat, doncs posar tot el que s'hagi de posar perquè sigui un instrument útil a d'altres hospitals, naturalment. Això se converteix en el que se'n diu un dispositiu mèdic i que la gent ho pugui utilitzar en altres hospitals.
1: La teràpia amb drons facilita també els tractaments personalitzats, més eficients i més adaptats a les necessitats individuals de cada pacient.
3: 3CAT Info.
4: A punt d'arribar a 2:15.
3: El temps.
4: Enric Agut.
5: Matí ben tranquil, tot i que van arribar alguns intervals de núvols que deixen el cel guixat, pintat de color blanc o també entremig de color blau. Bé, un matí tranquil, a l'espera de que vagin arribant més capes de núvols alts i mitjans allà d'aquest migdia, durant la tarda, que poden ser més compactes, més nombrosos a comarques de Tarragona, de Ponent i també del Pirineu. No és una situació de temps insegur, no s'esperen pas precipitacions i la temperatura semblant a la d'ahir o puja lleugerament. On pot baixar una mica és a comarques de Girona. Lleida, Tarragona arribaran als 25 graus, Barcelona als 23 o 24 i Girona als 23 i Viella als 18. Tramuntana situada moderada cap a l'àrea del Cap de Creus. I demà la setmana començarà amb núvols trencats cap a comarques de Barcelona, Catalunya Central, també alguns intervals a comarques de Girona, en canvi més clar cap a Ponent al llarg del dia. I la temperatura pot pujar algun grau. Aquesta línia ascendent es mantindrà també dimarts i dimecres, amb temperatures al centre del dia, altes per l'època de l'any.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
4: Peter Jackson va rebre ahir una llarguíssima ovació del públic de Sitges quan va recollir el Gran Premi Honorífic al Festival de Cinema Fantàstic que s'hi està celebrant. El director de la trilogia del Senyor dels Anells es va involucrar en el certamen donant el tret de sortida de l'edat tradicional Zombie Walk. Ho vam seguir a Sitges amb en Marc Garriga.
6: Ara sí, sisplau, demano un fort aplaudiment per al gran Peter Jackson.
7: El públic de Sitges ha dedicat a Peter Jackson diversos minuts d'aplaudiments dempeus a l'auditori principal, on ha rebut el Gran Premi Honorífic, una estatueta en forma del clàssic King Kong de Sitges.
8: King Kong rules, and I'm so proud to be holding him right now. So thank you very, very much. Thank you.
7: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació de matinada. L'espanyola Diana Peñalbert, que en declaracions a Catalunya Ràdio explicava que quan la van rodar junts fa 34 anys ja es veia que seria un cineasta important.
9: Sí, jo veia que tenia futuro, sí. Ja apuntava manera de... Hombre, no sé si decir de genio, ¿verdad? Pero sí de un director de cine que sabe lo que hace. I com luego se ha demostrado, ¿no?
7: Jackson ha parlat de déjà vu, però sembla que li ha agradat perquè ha emplaçat el públic a repetir l'experiència d'aquí a 34 anys més. I que hi torni a ser la Diana, que també estava exultant.
9: Me apasiona la película y me asombra que después de 34 4 o 35 años que estuvimos aquí presentándola, haya este recibimiento, ¿no? Y que esté aquí además Peter Jackson y que se le dé un premio por esta película, un premio honorífico después de todas las producciones que ha hecho tan grande, con tantos Oscar y tantos BAFTAs y tantos premios, ¿no? Me halaga mucho, me siento muy orgullosa, la verdad.
7: Brain Dead es va titular als cinemes espanyols Tu madre se ha comido a mi perro, per petició d'ella, precisament. En català se la coneix com a Clínicament morta.
4: La Filarmònica de Nova York va començar ahir a la nit a París la seva gira europea dirigida per Gustavo Dudamel. Ho va fer de la mà de l'Orfeó Català, el cor de noies i cantaires del cor infantil, que van interpretar en la transmigració de les ànimes de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units. París, Isabel Galí.
10: Els aplaudiments del públic tarden a arribar quan acaba de sonar la transmigració de les ànimes, l'obra que l'Orfeó Català i l'Orquestra de Nova York han interpretat aquest dissabte a la nit a París. Una emotiva composició del nord-americà John Adams, encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. La profunditat i contenció del cor català i la delicadesa de Gustavo Dudamel al capdavant de l'Orquestra de Nova York es podrà escoltar durant la gira europea de la formació nord-americana. Pel president del Palau de la Música, Joaquim Uriach, un pas més en la projecció internacional de l'Orfeó.
11: Abans això suposa un gran pas per nosaltres, posar en valor l'excel·lència d'aquests cors nostres i un pas més en el que és el projecte internacional de l'Orfeó Català.
10: El tàndem Dudamel i Orfeó Català tornarà a interpretant l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la Filarmònica de Nova York no trepitjava el vell continent.
3: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
12: El Centre Històric de Vic compta des d'aquest estiu amb un espai museïtzat que recrea diferents comerços dels anys 60, des d'un quiosc a un colmado. Es tracta d'una iniciativa privada que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues. La idea s'inspira en les botigues de Salàs, al Pallars Jussà, però concentrat en un sol edifici amb diferents racons temàtics. És un reportatge de Nàtia Dell amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
13: Bon dia a tothom, sóc la Bel Cuixeres i ens trobem al casc antic de Vic, a la casa de Badal, que és del segle XVIII. Ara, si m'acompanyeu, us ensenyo el meu projecte.
14: Endavant.
13: Som-hi, doncs. En primer lloc, podem veure el primer espai, que és un quiosc dels anys 60. Ja estem veient la Heidi, en Marco, aquells revòlvers o pistoles de petard. Les típiques càmeres de fotografia de joguina. Aquí trobem els tebeos, hi trobem en Mortadelo, en Pulgarcito, nines de retallar.
14: Això és nostàlgia pura, no?
13: Sí, sí, sí, tant.
14: Següent pas?
13: Sí, ara entrarem a la fusteria de joguines, on hi trobem el banc de fuster amb les seves eines.
14: I aquí veig un futbolí.
13: Sí, molt senzillet, però era dels primers futbolins amb jugadors del Barça a Madrid.
14: Algunes d'aquestes joguines eren teves, realment?
13: La veritat és que no. Les he anat recopilant.
14: Home, veig unes baldufes.
13: Aquí a la comarca d'Osona, sobretot a la Vall del Gès, eren típiques les torneries i feien moltes joguines de fusta i de més.
14: Molt bé. Llegeixo aquí un cartell que diu el joc no mor mai, canvia de mans.
13: Un lema molt important per mi, no llançar res. Mira, aquí tinc una peça que m'encanta, és aquest dòmino. Veus que l'han apedestat i han ficat una tapa d'una capsa de bombons.
14: Mig 600, un safareig i un racó de costura. Funciona aquesta màquina de cosir? És una Singer, eh?
13: Sí, aquesta màquina era de la meva mare, per exemple, veus?
15: Me gusta cuando la me gusta su sabor.
13: Aquí al costat tenim una petita farmàcia, també. Veus aquests pots de farmàcia?
14: Va, és ceràmic, això?
13: Sí. El meu pare havia treballat tota la vida a la farmàcia Genís de Quibí, des dels 9 anys fins que es va jubilar, i els he volgut conservar. A banda del meu pare, els meus avis tenien una fruiteria aquí al carrer de la Riera. Però vaja, no he estat mai de dependenta. És més que res perquè m'ha agradat el col·leccionisme. L'antropologia per mi em dona molta curiositat. Llavors aquest museu ve a ser això, una manera de poder explicar com vivia i es relacionava la gent als anys 60 i que en tan pocs anys ha canviat tant aquesta forma de viure. És el colacao.

0: Ara aquí entrarem a la drogueria. Aquí podem trobar el sabó típic del lagarto. Sents l'olor?
1: Sí. Home, i el paper d'elefant.
0: Però que no es deia l'elefant, es deia Patentado. La marca era Patentado. Oh, no, horrorós era. Jo dic, pues això va ser un miracle. Heu de pensar que abans d'això hi havia paper de diari i l'havies de retallar a trossets i penjar-lo amb un filferro al costat del lavabo. Palla, fulles, herba i pedres. La finalitat de venir a visitar el museu és que entenguin com es vivia abans, amb quines mancances i com la gent se les ingeniava per tirar endavant i com valorava les poques coses que tenia.
1: Mira, aquí tenim
0: el Floyd. Aquest Floyd ha fet emocionar més d'un. L'oloren i recorden a l'avi, al pare...
2: Aún existen caballeros. Yo, Floyd, para hombres de verdad.
0: I la llet, eh? Qui no recorda anar a buscar la llet? O a la vaqueria o a la casa de pagès més propera. Ui, tothom se'n recorda de l'aigua del Carme. Era miraculosa i servia per tot.
3: Acabem el recorregut.
0: Esteu convidats tots a venir al Vic d'ahir. A la gent de més de 40 anys els produirà moltes sensacions, molts somriures i molts records. I els de menys de 40 anys segur que veureu com vivien els nostres pares i els nostres avis. Veniu, doncs, a fer el vostre viatge al passat.
3: Són visites concertades. Tota la informació a la pàgina web vicdai.cat.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
6: Tot Catalunya està que crema.
7: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
5: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
8: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
5: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
4: 3CAT Info.
9: Poc més de 6 minuts i seran les dues.
4: Esports.
9: Roger Nau, bon dia.
10: Bon dia, comencem amb esport en directe. En joc des de la una, la final de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins entre el Cerdanyola i l'equip local, el Vigues i Riells. Anem fins al pavelló de Can Badell. Xavi Soler, bon dia, com van les coses? Xavi?
11: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix en temps de descans en aquest pavelló de Vigues i Riells, amb un marcador i amb una final del tot oberta. Està guanyant l'equip local per 2-1, Vigues i Riells 2, Cerdanyola 1. El Vigues i Riells, que s'havia situat amb un 2-0, que semblava que la final seria clarament local, però Gemma Soler, que ha marcat el gol que li posa emoció en aquest partit, a més, a l'últim minut d'aquesta primera meitat, el Vigues ha fallat un penal per intentar situar de nou 2 de marge. Ara surten les jugadores per començar la segona meitat del partit, encara tot per decidir qui la final de la Lliga Catalana. Vigues i Riells 2, Cerdanyola 1.
10: Moltes gràcies, Xavi. Des de Vigues i Riells, al marge d'aquesta final de la Lliga Catalana d'hoquei patins, hi ha diversos marcadors en directe. A la Lliga CB de bàsquet ja ha acabat el Reial Madrid 120, Manresa 83. D'altra banda, a punt d'acabar també recta final de l'Obradoiro 82, Lleida 81. Més emoció en aquest partit. Aquesta tarda, a les 5, Baskonia Joventut, i a les 7, València-Barça. I el Girona va caure a la pista del Breugan 115-92. Per altra banda, a la Lliga Sobal d'handbol també està en joc des de 1:15 l'Aranda 31, Barça 38, mentre que finalment la Lliga de Futbol Sala, el Valdepeñas 1, Catgas Santa Energia Santa Coloma 1, ara mateix a la segona part. I mentrestant, en futbol, el Barça continua imparable. Victòria convincent ahir per 3-0 contra el Getafe al Camp Nou, amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Els blaugranes sumen 8 triomfs en 8 partits, igualant el millor inici de Lliga de la història del club, en concret el de la temporada 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. Després del partit, el tècnic blaugrana Hansi Flick, satisfet amb els seus jugadors.
12: I'm very happy that we score in the first minute.
13: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.

0: 3 points and also with the performance of the team.
1: El Barça, que dimarts visita el camp del Galatasaray a la segona jornada de la Champions a la Lliga, ja ha sumat 34 gols a favor i 7 en contra. Ahir també va guanyar el Real Madrid. Ho va fer per 1-0 contra el Villarreal amb gol de Diomandé. El partit, però, va estar marcat per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, al minut 73, va marcar un gol, però el VAR va detectar que just abans havia estirat els cabells del jugador del Villarreal, Nathan Sibila. Així ho va viure el VAR i la seva comunicació amb l'àrbitre del partit.
2: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
3: Para mí Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
1: A l'acte del partit, l'àrbitre, Isidro Díaz de Mera, va deixar constància que Vinícius, abans d'abandonar expulsat al terreny de joc, va continuar protestant, cridant i amb una actitud agressiva. De fet, va remarcar que havia hagut d'estar subjectat per alguns dels seus companys. Després del partit, el tècnic del Madrid, José Mourinho, no va voler comparèixer en roda de premsa. Sí que va parlar a Tchouaméni, però ho va fer als mitjans del Club Blanc.
4: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
1: Mentrestant, a primera avui es disputen 4 partits més. L'Elx Celta, d'aquí uns minuts, a partir de les 2. El Real Sociedad Deportivo, a 4:15. El Betis Osasuna, 6:45. I el Racing València, a les 9 del vespre. I a segona divisió, victòria ahir del Sabadell al camp del Ceuta, 1-2, amb doblet de Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar. Sentim el tècnic arlequinat, Ferran Costa.
5: Valoro positivament que l'equip, fent la primera part que ha fet i rebent el cop al minut que l'ha rebut, doncs hagi fet la digestió ràpidament i haguem, des de l'inici de la segona, començat a jugar aquest nou partit que comportava l'empat.
1: El Girona, l'altre equip català de la categoria, visitarà demà al vespre el camp del Tenerife. I més coses, Marc Márquez ha acabat 6è la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. S'ha disputat aquest matí al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la seva 5ª de la temporada, i ho ha fet davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín. El pilot madrileny ha acabat 3er i recupera d'aquesta manera el liderat del Mundial. Ara té 2 punts d'avantatge respecte a Marc Márquez. Tot i així, el pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet.
6: He sabido sufrir, he sabido ser la primera Ducati y he sabido moverme en un fin de semana en aguas revueltas, salvar los muebles.
1: I també en motor, d'aquí uns minuts, també a les 2, hora catalana, es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1. Ahir a la cursa sprint la victòria va ser per Max Verstappen, de Red Bull, al davant dels Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder, Antonelli, de Mercedes, va acabar en 4ª posició. I també hem de dir que la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, aquesta matinada s'ha proclamat campiona del món. Ho ha fet el Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha superat l'Argentina per 3-1. La portera Anna Ferrer i la davantera Victòria Porta satisfetes amb aquesta medalla d'or.
7: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
8: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer.
1: També victòria i medalla de les patinadores Cira Vella i Elna Francès.
9: Catalunya Ràdio.
10: Gabriel Rufián resol la incògnita, repeteix com a candidat d'Esquerra a les eleccions generals i planta el Front Ampli. Bon dia, són les 2.
9: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
10: Després de dies d'especulacions i de propostes perquè liderés el Front Ampli d'Esquerres, impulsat per Sumar, avui hem sortit de dubtes. Esquerra ha confirmat que el seu cap de llista al Congrés serà Gabriel Rufián. Ara caldrà veure quines de les seves exigències accepta Junqueras. De moment, encara ho estan negociant. Rufián és, doncs, el nom propi del cap de setmana, però també el PSC ha formalitzat avui el nom del seu candidat a les generals, és Jordi Hereu. I la militància de la CUP vota avui si avala o no la decisió de la direcció de no presentar-se a les eleccions. Tot això ho detallarem de seguida. I a Ceuta, la policia ha desallotjat l'últim gran campament de migrants. Hi vivien 500 persones, una operació que es fa hores abans de la visita dels reis Felip i Letícia a la ciutat autònoma dimarts que ve. Del món, estem pendents del conflicte al Iemen, que ha escalat amb l'atac dels Houthis a l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha fet 12 morts i 300 ferits, i de la guerra a Ucraïna. Kiev condiciona

0: aturar els atacs a refineries russes, el fet que Moscou deixi també de bombardejar les seves infraestructures energètiques. Això, hores després que Donald Trump hagi exigit a Volodymyr Zelensky que aturi els atacs a infraestructures energètiques, a infraestructures vinculades amb el petroli rus, i també li ha demanat que plegui. I avui, al Catalunya Migdia, també us parlarem d'un projecte pilot amb drons que facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació de mans i ulls i els ajuda també en la recuperació neurològica i l'autoconfiança.
1: Té molt d'impacte aquest tipus de teràpia perquè hi té impregnat aquest component vivencial, no? De jo sóc el que experimento.
0: És la neuropsicòloga Marta Linares, de l'Hospital d'Olot. La sentirem. I repassarem l'emotiu comiat aquesta nit passada d'Oques Grasses.
2: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys.
0: Van posar punt final a 16 anys de trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero. I a partir de 2:15, els esports, que destacarem avui, Sergi Camps, bon dia.
3: Doncs, bon dia, Eva. Doncs sucarem pa una mica amb l'expulsió de Vinícius ahir al Bernabéu, malgrat la victòria del Madrid per 1-0 contra el Villarreal. La notícia és l'expulsió del brasiler i també la no roda de premsa de José Mourinho posterior al partit. Sucarem pa amb aquest escenari. També repassarem la victòria del Barça per 3-0 contra el Getafe. D'altra banda, Marc Márquez continua a 2 punts de Martín al capdavant de la classificació de MotoGP. Avui ha acabat 6è a la cursa llarga i també parlarem de bàsquet, 2 marcadors, un ja finalitzat, Madrid 120, Manresa 83, déu-n'hi-do la Toba, i a punt d'acabar l'Obradoiro 87, Lleida 84. Durarem al final d'aquí a pocs minuts.
0: Ara, trànsit i temps, en primer lloc, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Alguna incidència destacada? Bon dia.
4: Bon dia, Eva. Hem de destacar que hi ha 2 motoristes que han mort a les últimes hores en 2 accidents de trànsit a les comarques gironines. Un, ahir a la tarda, a la C-65 a Girona, quan una moto i un cotxe van xocar per causes que s'investiguen. El conductor era un home de 50 anys i veí de Salt. Va morir a l'acte. L'altre accident ha passat aquest matí a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquest cas, el xoc de 2 motocicletes ha provocat la mort d'un dels conductors. La C-60 encara, a hores d'ara, continua tallada a causa d'aquest accident. D'altra banda, retencions a la Ronda de Dalt entre Vall d'Hebron i Pedralbes en sentit Llobregat per un accident. Només hi ha un carril obert i 4 quilòmetres de cua. Això és tot des de l'equip viari.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: La previsió per les pròximes hores ens apropa l'Enric Agut. Enric, bon dia.
6: Hola, bon dia, Eva. Doncs bé, una tarda de temps tranquil, tot i els núvols que van arribant en algunes comarques, no es preveu pluja. La temperatura està situada entre els 20 i els 25 graus, algun valor podria arribar als 26, i la setmana entrant començarà tranquil·la, demà amb sol, sobretot a l'interior, amb alguna boirina matinal, però hi haurà intervals de núvols a la resta del país, sobretot a comarques de Barcelona, i la temperatura dimarts, sobretot, i dimecres encara pot pujar més, i algunes màximes podrien tocar la xifra dels 27 graus.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Són les 2:05, comencem. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre. Després de dies i dies d'incertesa per si encapçalava el Front Ampli o si es quedava Esquerra, avui el partit, els republicans, han anunciat que Rufián tornaria a ser el seu cap de llista, tot i que les negociacions continuen. Se centren ara en una possible col·laboració amb el Front Ampli i també amb Podem, Montse Garcia.
8: El partit ho ha fet públic en un comunicat. Gabriel Rufián tornarà a ser el cap de llista d'Esquerra a les Generals. La decisió es formalitzarà avui en una reunió de la direcció del partit. Finalment, després de negociar tota la setmana, Rufián es presentarà amb els republicans, tot i que encara està sobre la taula la col·laboració amb altres forces sobiranistes i d'esquerra com Podem, i si Rufián participarà en algun acte de campanya a la resta de l'Estat. Fonts dels comuns lamenten que Gabriel Rufián no s'hagi sumat al Front Ampli d'Esquerres, tot i que respecten la seva decisió.
0: És el nom d'aquest diumenge 11 d'octubre, Gabriel Rufián, i qui també ha proclamat oficialment el seu candidat a les eleccions del 29N és el PSC. Ja se sabia que seria el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu.
8: Sí, el Consell Nacional Extraordinari del Partit l'ha proposat de forma oficial i divendres.

0: Divendres ja es proclamarà definitivament. El primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha acompanyat Hereu i en el seu discurs ha fet seva la bandera del dret a l'habitatge digne que ahir ja va posar sobre la taula Pedro Sánchez. També ha carregat contra Junts.
1: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
2: Per la seva banda, la CUP està votant, la militància està votant la decisió de la direcció de no presentar-se a les eleccions del 29 de novembre. Demà en sabrem els resultats. I sobre aquesta notícia que destacàvem en començar l'informatiu, Més Madrid ja ha celebrat la incorporació de Rufián com a cap de llista d'Esquerra i confia arribar a un acord a Catalunya. La formació proposa que Emilio Delgado sigui el número 1 per Madrid, seguit de Mònica García, i aspira que Podem també s'assumi al front ampli d'esquerres. Qui no s'ha referit però als moviments a l'esquerra del PSOE ha estat Pedro Sánchez, que sí que ha demanat avui una majoria àmplia i progressista el 29 de novembre per continuar desplegant l'agenda d'avenços socials. En el seu segon míting de precampanya, el president espanyol ha tornat a posar l'habitatge al centre i ha reclamat al Suprem que permeti el vot dels ciutadans nacionalitzats a través de la llei de nets. Anem a Madrid. Alba Gil, bon dia.
3: Molt bon dia, Eva. Missatge directe de Pedro Sánchez al Tribunal Suprem. Li demana que garanteixi el dret a vot dels 400.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
4: Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
3: El líder del PSOE ho ha demanat des de Ponferrada, on ha protagonitzat el seu segon míting de precampanya que va arrencar ahir a Andalusia. Sánchez ha recordat que moltes d'aquestes persones ja han votat en altres comicis i ha qüestionat que impedir-los votar ara sigui constitucional.
4: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?
3: Això quan el Suprem estudia in extremis el recurs presentat per l'extrema dreta de Vox i per Justitia Europa perquè s'impedeixi votar aquelles persones que han estat nacionalitzades a través de la llei de memòria democràtica que no puguin justificar que els seus antecessors van patir l'exili. Per la seva banda, el Partit Popular ha acusat Pedro Sánchez de mentir i ha insistit a demanar sacrifici als espanyols. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
5: Los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante.
3: Aquesta tarda també irromprà Vox en campanya amb un acte a Estepona.
2: Gràcies, Alba. I mentrestant, a Ceuta, la policia ha desallotjat aquest matí l'assentament del Guano, on malvivien prop de 500 migrants, un centenar dels quals menors d'edat. Era l'últim dels grans campaments que quedava a la ciutat després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. L'operació, per cert, s'ha fet dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia prevista per a dimarts. Marta Sánchez.
6: Sí, visitaran la ciutat autònoma demà passat, en la que serà la primera visita de la monarquia a Ceuta en els últims 20 anys. En l'operació d'avui han participat més de 350 agents de la policia nacional, a més d'efectius de la Guàrdia Civil, policia local i exèrcit. Ara hi treballen els equips de neteja, que retiren tendes, estructures improvisades i també residus que s'hi havien anat acumulant. Mentrestant, les autoritats traslladen els migrants amb autobusos o bé a la frontera del Tarajal, si volen tornar al Marroc, o bé cap al centre de detenció d'estrangers. Algunes persones ja havien tornat al Marroc voluntàriament, altres havien fugit cap a les muntanyes del voltant.
2: I mentrestant, a les Canàries, Salvament Marítim ha rescatat en les últimes hores més de 300 persones que viatjaven en dues embarcacions.
6: Una amb 96 persones a bord ha estat traslladada a Lanzarote, l'altra amb més de 200 persones ha arribat a Gran Canària. La primera embarcació hi viatjaven 8 menors no acompanyats. A més, 3 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital per diverses patologies.
2: Ara són les 2:10, obrim plana internacional a l'Aràbia Saudita. L'atac dels Houthis del Iemen a l'aeroport de Riyadh amenaça d'obrir una nova fase en el conflicte bèl·lic i de desestabilitzar la fràgil situació a la regió. Un bombardeig dels rebels a l'aeroport de la capital ha deixat almenys 12 morts i més de 300 ferits, Joan Aleix Mata.
7: Sí, també hi ha diversos ferits crítics que han estat traslladats en centres mèdics de la capital. El bombardeig ha obligat a suspendre tot el trànsit aeri, almenys fins aquest vespre. És l'atac més mortífer contra la monarquia saudita en més d'una dècada i arriba en plena escalada entre Riad i els hutis del Iemen aliats de l'Iran. De fet, és la tercera vegada aquesta setmana que els rebels llancen míssils contra l'aeroport de la capital saudita. Aquesta matinada també llançat una onada de drons a l'est del país que l'exèrcit saudita ha pogut repel·lir i han amenaçat amb nous atacs. Davant d'aquest escenari, el Regne Unit i els Estats Units ja han informat que valoren intervenir en el conflicte bèl·lic. I aquests atacs contra objectius a l'Aràbia Saudita coincideixen amb una nova ofensiva llampec dels hutis al sud-oest del país, on els rebels han aconseguit encerclar la ciutat de Taiz, la tercera més gran, que encara controla el govern reconegut per les potències occidentals.
2: I malgrat que la situació humanitària al Iemen es complica, hi continuen arribant centenars de migrants procedents de països de la banya d'Àfrica. Una embarcació que feia aquesta perillosa ruta migratòria ha naufragat i han mort almenys 109 persones.
7: Entre el centenar de víctimes, almenys 15 eren nens. La barcassa viatjava amb 350 persones a bord i havia sortit de Djibouti. L'Organització Mundial per les Migracions, que ha informat de la tragèdia, tem que el nombre de víctimes pugui ser encara més alt, perquè a hores d'ara encara es busquen 116 desapareguts.
2: I Ucraïna condiciona aturar els atacs a refineries russes, com li ha exigit Donald Trump, el fet que Moscou deixi de colpejar les infraestructures energètiques ucraïneses. L'espiral de tensió entre Trump i Zelensky continua en augment, Miquel Àngel Violant.
8: Sí, no s'atura. El president dels Estats Units va carregar durament contra el president ucraïnès, a qui va demanar, ni més ni menys, que plegui, que amb ell al càrrec no hi pot haver Ucraïna. Pau. Un nou episodi d'humiliació pública no és el primer, el més pur estil Trump.
9: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
8: El rerefons del malestar de Zelensky és la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura criticada també pels socis europeus i que reforça les finances russes en plena escalada d'atacs contra objectius civils ucraïnesos. Zelensky ha insistit que està preparat per parlar de la fi de les hostilitats amb Rússia, però demana reciprocitat.
2: I mentrestant a Rússia, els comunistes s'estan atrevint a desafiar Vladimir Putin. En els últims dies han fet manifestacions arreu del país per protestar contra la manipulació electoral i la repressió. Fins i tot a Moscou van detenir una seixantena de militants que cridaven fora el tsar. Alguns dirigents històrics del partit creuen que el Kremlin està destrossant el país i reivindiquen recuperar l'esperit de la Unió Soviètica. Un d'ells és Pavel Grudinin, director d'una antiga granja estatal, ara convertida en un dels pocs pobles que encara segueix el model socialista. Anem a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
10: Bon dia. Pavel Grudinin és el director de la cooperativa Sabkhoz Lenin, una explotació agrícola que dona feina a més de 300 treballadors i on viuen més de 4.500 persones. Ell treu pit que els seus veïns no han de pagar els serveis bàsics i que poden aconseguir un pis sense hipoteca. En declaracions a Catalunya Ràdio, defensa que el poble és un oasi enmig d'una Rússia capitalista.
11: Tenim la impressió que ha tornat al tsarisme. Hauria de generar beneficis per a tothom, sobretot per als que treballen, però només se'ls queden aquells que viuen a Moscou i s'han apropiat d'aquestes empreses. Però nosaltres tenim un sistema diferent.
10: Grudinin va voler exportar aquest model a tot Rússia enfrontant-se a Putin a les presidencials del 2018. Ara està inhabilitat per tenir una fortuna a l'estranger, tot i que ell ho nega, i avisa que el Kremlin, amb la seva mà de ferro, està convertint el país en una olla a pressió.
11: Tinc la impressió que han tapat tots els forats. Han dit, aquests cap a l'estranger, aquests altres a la presó, i el poble es queda allà, escalfant-se a poc, i quan tot això exploti, recordaré les paraules de Pushkin. No hi ha res més absurd i implacable que una revolta russa. Això seria una catàstrofe.
10: Els comunistes denuncien que estan patint un nivell de repressió sense precedents i això fa que, malgrat que formen part del sistema polític de Putin, ara estiguin començant a aixecar la veu.
2: I a Cisjordània, l'inici de la campanya de la collita de l'oliva és una de les dates més assenyalades en aquesta zona. Amb l'economia ofegada, molts palestins depenen en bona part del que puguin treure de les seves olives. Per alguns, però, la collita ni tan sols començarà perquè Israel els ha arrencat els arbres. Anem a Rabà i tenim el nostre corresponsal, en Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
12: Bon dia. L'equivalent a 25 camps de futbol totalment inservible. Aquest és el panorama a què ha de fer front el Youssef després de veure com l'exèrcit israelià arrencava totes les oliveres del seu terreny familiar, que queda situat entre un punt d'avançada dels colons i una carretera.
13: El meu pare va treballar aquesta terra fins que va morir. Si revisqués i veiés aquest panorama, tornaria a morir. No ho podria suportar.
12: Israel alega motius de seguretat. Assegura que joves palestins utilitzaven aquestes oliveres d'amagatall des d'on llançar pedres als cotxes dels colons. La solució? Arrencar totes les que queden al marge de la carretera i una mica més enllà. Al Kamal li ha passat el mateix.
14: Els bulldozers israelians van aparèixer sense avís previ i ho van destrossar tot. Diuen que per raons de seguretat, però l'explicació no convenç ningú. Les oliveres estan sent arrencades per dues raons: per malmetre l'economia local i per allunyar els palestins de les seves terres.
12: El terreny continua sent seu, però no rebrà cap compensació per les 250 oliveres arrencades que, calcula, li haurien proporcionat uns 20.000 euros en la collita de l'oliva.
15: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
16: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
17: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
18: Tot Catalunya està que crema.
19: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
17: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
20: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
17: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
21: Ai, que ràpid passen les coses bones.
22: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
21: O els 10 dies Nissan.
22: Com?
21: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Ara passen gairebé 4 minuts d'un quart de 3. Parlem ara d'una altra qüestió, ho destacàvem a les dues. Arriba a la fase final un projecte pilot amb drons que facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació de mans i ulls i els ajuden la recuperació neurològica i l'autoconfiança. La iniciativa l'ha impulsat la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i també l'Hospital Comarcal d'Olot, Gemma Bonet.
24: Va començar fa més d'un any i ara encara en les últimes setmanes del projecte. Amb totes les dades recopilades a principis d'any, els responsables tenen previst presentar-ne els resultats. La neuropsicòloga de l'Hospital d'Olot, Marta Linares, que tracta directament amb els pacients, n'està molt satisfeta.
25: Si aquest aprenentatge té un input emocional, es fixa d'una manera més ràpida i més sostinguda en el temps. Aleshores, té molt d'impacte aquest tipus de teràpia perquè hi té impregnat aquest component vivencial, no? De jo sóc el que experimento.
24: El professor de la UPC, Miguel Valero, que desenvolupa els drons, assegura que els pacients tenen una motivació extra per fer els exercicis que se'ls demanen.
26: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
24: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. Aquesta teràpia també facilita els tractaments personalitzats, més adaptats a les necessitats individuals de cada pacient. I fa una setmana parlàvem dels aiguats torrencials que van assotar Catalunya. Doncs bé, aquelles pluges torrencials van generar problemes a bona part de la ciutadania. Però hi ha un col·lectiu especialment vulnerable, les persones sense llar. Les entitats que els atenen demanen refugis permanents i no només habilitar recursos d'emergència quan hi ha fenòmens meteorològics extrems, Laia Framis.
0: Adverteixen que cada vegada hi ha més onades de fred, de calor, ventades o aiguats i per això demanen solucions estructurals. Sara Girón, responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, explica, per exemple, que a Barcelona ciutat, durant les tempestes, es van habilitar dos espais municipals per atendre persones que viuen al carrer, però que moltes no hi van poder arribar.
25: Ja el fet de carregar les seves pertinences amb tot el quilometratge que ha de fer una persona per garantir les seves necessitats bàsiques ja és una gran dificultat. Quan això li posem aquest pes d'aquesta

0: Està molt xinga, amb tot mullat, hi ha persones que no s'han pogut desplaçar.
1: Per això demana posar més equipaments a cada barri.
2: Ioques Grasses se'n van per la Porta Gran i ahir van dir l'últim adéu al tot el seu públic. Van omplir per quarta nit consecutiva l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El grup d'Osona ha fet història reunint més de 200.000 persones que els han acompanyat en el seu darrer comiat. I al concert d'ahir hi va anar la Maite Cortó. Maite, bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Hòstia, tu, sembla que no pugui ser, però està passant, eh? 14 anys després i aquí estem. Aquí estem nosaltres, però sobretot aquí esteu vosaltres. És impressionant, la veritat. Moltes gràcies per venir.
2: Amb aquestes paraules, el líder d'Oques Grasses, Josep Montero, començava el que va ser l'últim concert de la formació osonenca. Durant dues hores van repassar la seva trajectòria musical, que ha marcat diverses generacions, davant d'un públic en què hi havia famílies senceres i que va corejar totes les cançons. Montero també va voler recordar els inicis del grup, quan només els anaven a escoltar una desena de persones. En l'últim adéu no hi van faltar temes com que s'han convertit en himnes per molts, com Serem ocells, Petaro, Torno a ser jo o Elefants, i es van acomiadar del seu públic amb els emotius La gent que estimo i Sort de tu.

0: El comiat definitiu d'Oques Grasses va acabar amb molta emoció i abraçades dels 7 integrants del grup.
1: I avui també n'hi ha uns altres que pleguen, la gossa sorda. La formació valenciana s'acomiada definitivament dels escenaris amb un últim concert a Pego, al municipi de la Marina Alta, on va néixer el grup. La cita d'avui tanca la gira de retorn a Tornallom, 10 anys després de la seva retirada dels escenaris. El concert començarà a 2:15 de la nit i tancarà d'aquesta manera una etapa que va començar l'any 97. I ara cinema. Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, va rebre ahir la nit el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El públic el va acollir amb una llarguíssima ovació de diversos minuts i aquest matí s'han aplegat per veure una versió restaurada del seu King Kong. A Sitges hi tenim en Marc Garriga.
2: A canvi de l'estima que el públic de Sitges ha transmès a Peter Jackson, ell va donar ahir el tret de sortida de la Zombie Walk i va declarar públicament, amb l'estatueta que simbolitza el King Kong clàssic de Sitges, que aquest és el seu festival preferit de sempre.
3: My favorite film festival of all time is the Sitges Film Festival.
2: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació ja de matinada, l'espanyola Diana Peñalver, que en declaracions a Catalunya Ràdio explicava que quan la van rodar junts fa 34 anys ja es veia que Peter Jackson seria un cineasta important. I ens ha regalat un dels moments que més recorda del rodatge.
4: Tengo como flashes, ¿no? De, por ejemplo, en el comedor del plató donde rodábamos, estaba una mesa, todos los zombies comiendo, ¿no? Y entonces los pobres que no sabían ni por dónde comer para no malograr el maquillaje que tenían puesto, ¿no? Estaban muy bien hechos los efectos especiales, claro.
2: Doncs precisament l'autor d'aquests efectes, Rick Baker, també està avui per aquí acompanyant-los. I Jackson, que diu que vol repetir l'experiència d'aquí a 34 anys més.
1: I els cors del Palau de la Música Catalana han escrit un nou capítol a la història compartida amb el director Gustavo Dudamel i han ofert a París el primer dels 5 concerts que faran per Europa de la mà del director veneçolà. Els cors del Palau han participat en una obra per homenatjar les víctimes de l'11S. París, Isabel Galí, bon dia.
5: Bon dia. La transmigració de les ànimes és una peça punyent del compositor nord-americà John Adams. Els cantaires de l'Orfeó reciten el comiat dels que anaven a morir a les Torres Bessones i les enyorances dels seus familiars. Fa 25 anys d'aquell atemptat i Gustavo Dudamel, que des d'aquest setembre dirigeix l'orquestra de la ciutat dels Gratacels, la porta en 5 concerts de la seva gira europea de la veu de l'Orfeó català. L'Orfeó s'ha convertit en el cor aliat de Dudamel quan les obres li reclamen una col·laboració que pel president del Palau de la Música, Joaquim Murià, situa el cor en la primera línia.
6: Cada vegada ens surten més projectes perquè la gent és conscient del nivell de qualitat, d'excel·lència que té aquests cors, que són amateurs, vull dir, són voluntaris, molts per venir aquí han demanat festa, i tots els directors d'orquestra, totes les orquestres valoren molt aquest nivell que tenim.
5: La sala Pierre Boulez de la Filharmonie de París ha quedat emmudida a l'acabar, com un llarg minut de silenci. Aplaudiments posteriors per Xavier Puig, Montserrat Meneses i Glòria com a directors de l'Orfeó, el Cor de Noies i el Cor Infantil.
1: I cita Castellera al Vendrell, al Baix Penedès. Avui, diada de Santa Teresa amb els nens del Vendrell, la colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. Liles i Malves tenen aspiracions de gamma extra al Vendrell. David Prats, bon dia.
7: Bon dia. 4 castells de gamma extra que s'han vist fins ara al Vendrell. Tant la Jove de Tarragona com els Minyons de Terrassa han descarregat el 2 de 9 i el 5 de 9. Els nens del Vendrell ja han completat les 3 rondes de castells, completant el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8, reeditant la mateixa actuació que van oferir la setmana passada al concurs de castells de Tarragona. Ara serà el torn de la Jove de Tarragona amb el 3 de 9.
1: Gràcies, David. Bon dia.
7: Bon dia.
8: La proposta.
1: 2 minuts i mig arribarem al punt de 2:15, 2 minuts que, com sempre, dediquem a la proposta. Avui ens la porta la mateixa Maite Curto. Maite, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: I avui deies que ens recomanes anar al cinema per veure art.
9: Així és, perquè us parlo del cicle Dimecres Culturals, que es fa cada setmana als Cinemes Verdi de Barcelona en 2 sessions, al matí i a la tarda. S'inclouen projeccions de documentals de gran qualitat visual amb explicacions d'experts que ens mostren de manera molt didàctica la vida, l'obra i les aportacions a la història de l'art dels genis com Velázquez, Gauguin o Bernini. Un exemple és el documental Tiziano, El imperio del color.
10: Al menos dos siglos de pintura europea son impensables sin el ejemplo de Tiziano.
11: Un pintor que alumbra un camino nuevo.
12: Una explosión de luz. Es uno de los artistas más grandes de todos los tiempos.
1: I també s'hi poden veure, Maite, en deies, documentals que ens descobreixen relacions curioses entre grans personatges històrics i l'art.
9: Sí, són molt interessants i sorprenents, com és el cas de Napoleón en El nombre de l'arte. Ens mostra l'obsessió de Napoleó per l'art fins al punt que va promoure excavacions i expoliacions d'obres que van permetre descobrir la Pedra Rosetta i fundar el primer museu públic del món, el Louvre de París.
13: El arte fue su pasión. Lo financió y lo saqueó de los países que conquistó.
14: Estas obras de arte se incluyen en los tratados de paz que Napoleón y sus emisarios firman con los soberanos derrotados.
1: I en aquest cicle també s'hi projecten documentals que recorren els grans museus del món i els ensenyen des de moltes perspectives diferents.
9: Sí, destaco el que porta per títol My National Gallery, una de les millors galeries d'art del món que està situada a Londres, vista des dels ulls dels seus treballadors, visitants habituals i personatges famosos que parlen d'una obra en concret del museu que els impacta de manera personal. És una autèntica meravella.
1: Ens has dit quin dia de la setmana fan aquestes projeccions? Els dimecres, als cinemes Verdi de Barcelona.
9: Matí i tarda.
1: Gràcies, Maite. Bon dia.
9: Gràcies. Adéu-siau.

0: Són 2:45, ara els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda. Sergi Camps, perdona, disculpa'm, Sergi, bona tarda.
1: Tots som companys, és igual, l'un o l'altre, ho farem igual de bé. Com deia l'escriptor argentí Jorge Luis Borges, no parlis si no és que pots millorar el silenci. Ahir Mourinho va optar pel silenci, un silenci que la versió oficial diu que és per no guanyar-se una sanció. Ara bé, a ningú se li escapa que el portuguès juga mal relat i prefereix que es parli del seu mutisme i que es deixi de banda l'anàlisi del joc galdós del seu equip. Ara sucarem pa en l'expulsió de Vinícius i també farem la ressaca de la victòria del Barça contra el Getafe. El dia que Marc Márquez continua a 2 punts de Martín al capdavant de la classificació de MotoGP. Avui ha acabat 6è a la cursa llarga. Ara la repassarem. I el dia que la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb el 70% de jugadores catalanes, ha guanyat el Mundial d'Assumpción contra l'Argentina. Ara també en parlem. Abans, però, esport en directe, en futbol a la primera divisió, en joc, l'Elx Celta. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
2: Em pensava que em diries ara, Eva Compte, bona tarda.
1: Però si vol actualitzar l'Eva Compte. Eva Compte, com va el partit de primera divisió?
0: 0-0.
1: Molt bé. Fantàstic.
2: Entre l'Elx i el Celta.
1: Molt bé. A la Lliga CB de bàsquet, derrota del Manresa contundent a la pista del Madrid. Terrés Macià, què tal? Bona tarda.
3: Com estem, Sergi? Doncs mira, tan contundent com que han encaixat 120 punts, que és la tercera màxima anotació de la història del Madrid aquest segle, 120-83, i el Lleida també ha perdut, en aquest cas, quan quedaven 4 segons, 91-89 a la pista de l'Obradoiro.
1: En marxa el tram final ja de la final de la Lliga Catalana d'Hockey Patins entre el Vigues i Riells i el Cerdanyola. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, m'equivoco poc si dic que el Vigues i Riells serà el campió de la Lliga Catalana. Falten 4:29, està guanyant de 4 gols. Vigues i Riells 6, Cerdanyola 2.
1: A la Sobal d'handbol ja finalitzat el partit del Barça, victòria a domicili. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, sí, de 7 gols, Villaderana 33, Barça 40 dels blaugranes, que han guanyat tots els partits de la Lliga fins ara.
1: Amb waterpolo, Ripo, duel català per saber doncs qui és primer i qui és segon a la fase prèvia de la Champions femenina.
5: Serà primer el Sabadell, que ha guanyat per 17-10 al Terrassa Can Llong.
1: I el Catalunya s'ha classificat i ha fet història.
5: Sí, ha superat el Nancy per 23-6 i per primera vegada jugarà la Champions femenina de waterpolo.
1: Bones notícies pel Catalunya de waterpolo, males notícies, Ripo, per el Santa Coloma de futbol sala.
5: Sí, que ha perdut per 2-1 a la pista del Valdepeñas i encara no ha guanyat en aquest inici de Lliga.
1: I a la primera jornada de la Lliga femenina de rugbi, derrota contundent Ripo del Sant Cugat.
5: Al camp del Getxo per 52-5.
1: I acabem amb motor, Oriol Rodríguez en dansa des de fa mitja hora amb el comptada al Gran Premi de la Fórmula 1 de Singapur.
6: Pels carrers d'aquesta ciutat, amb Verstappen a la primera posició a la volta 18 per davant de Leclerc de Hamilton, amb el líder de Mundial Antonelli ara mateix a la quarta posició.
1: Aquest és el programa de l'esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció, la Conchi Vecino al muntatge musical i l'Eva Compte, que pot venir i intervenir quan vulgui. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
7: Els esports al Catalunya migdia amb Sergi Camps.

0: Doncs vinga, va, parlem del Barça, perquè el conjunt blaugrana reprèn la Lliga tal com la va deixar abans de l'aturada de les eleccions. Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Ahir la victòria del Barça va ser clara i contundent.
1: Sí, el Barça guanyant i golejant, i això que ahir va anar a mig gas, 3-0 i ple de victòries, 8-8, i això vol dir que l'equip iguala el millor inici de Lliga de la història del club, el que va aconseguir la temporada 13-14 amb el Tata Martino a la banqueta. Ahir gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Gabriel Jesús va fer de Rafinha, va ser el tercer gol del brasiler aquesta temporada, el segon a la Lliga, l'altre el va fer a la Lliga de Campions. Lamine Yamal va jugar el partit sencer, tot i la càrrega de minuts que portava amb la selecció espanyola. Van ser titulars també Rodri, Dani Olmo i a lateral dret Jules Koundé, que no va jugar els últims 3 partits i que ahir va tenir els 90 minuts per ell i va fer el tercer i últim gol. Són 24 punts de 24 possibles, 34 gols a favor, només 7 en contra, i Hansi Flick satisfet amb el rendiment de l'equip, sobretot després de l'aturada.
2: I'm very happy that we score in the first minute.
1: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
2: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
0: Impecable l'Arbusà clavant el doblatge en directe del tall de Hansi Flick.
1: Multitasking.
0: Sí, sí, no? I escolta, tots els papers de l'auca.
1: Sí, i ara torna la Champions, també tots els papers pel Barça, perquè abandona la Lliga, ara torna la Champions. Dimarts al Galatasaray a Turquia, és el segon partit de la fase Lliga. L'equip ha fet avui sessió de recuperació, viatjarà demà cap a Istanbul. Per cert, tots bé, estan tots bé, cap molèstia, cap jugador tocat després de l'aturada del partit d'ahir, i ara ve un mes carregat. Dimarts, com dèiem, Galatasaray, dissabte que ve al camp del Betis, dimarts 20 la Champions al camp del PSG i el Clàssic dissabte 25 al Camp Nou.
0: Ens aprovem a la setmana gran, Arbu, i per cert, ahir Hansi Flick va dir per primera vegada de manera oberta que Lamine Yamal, home, no direm que juga quan vol i no el canvia si no vol el jugador de Rocafonda, però una mica va venir a dir això, Hansi Flick?
1: Ell ho vol jugar tot, ell no vol que el canviï ni per això ahir no el canvia. Mira que venia de ser el jugador de la selecció espanyola amb més minuts en aquesta aturada, tot i així ahir als 90 minuts, tot el partit Lamine Yamal, i queda força clar pel que diu Hansi Flick, que si Lamine no vol que el canviï, doncs home, és difícil que marxi del terreny de joc.
0: Tu vols que el canviï, Roger, o què?
1: Jo sempre vull els millors al camp.
0: Molt bé, doncs llavors, al carrer, que diria aquell. Adéu. Gràcies al Roger Arbusà. I al Barça, doncs, deixa la Lliga tal i com la va deixar abans de l'aturada de les eleccions, perquè el Madrid ahir va guanyar victòria del conjunt blanc, això sí, per la mínima, contra el Villarreal i amb la polèmica expulsió de Vinícius. Roger Arnau, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. El partit del Madrid no va ser ni molt menys brillant. De fet, el gol dels blancs el va fer Diomandé al minut 62, tot i que la jugada

0: Perfecto, ya lo he
1: visto. Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
0: Perfecto, Alex Puli, para mí voy a arreglar con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
1: Recibido,
2: gracias.
3: Vinícius no va entomar gens bé aquesta decisió de l'àrbitre i del VAR i es va encarar al col·legiat, que així ho va fer constar l'acte. En concret, Díaz de Mera va deixar constància que Vinícius, abans d'abandonar el terreny de joc, va continuar protestant, cridant i amb actitud agressiva i que fins i tot, atenció, va haver de ser subjectat per alguns dels seus companys. Veurem quina sanció rep Vinícius a les portes del clàssic contra el Barça del Camp Nou d'aquí dues jornades. Sí, com sigui, el brasiler del Madrid, després del partit, va enviar dos missatges a través d'Instagram. Primer, va escriure textualment: l'alegria continua, perdó al meu equip i a l'afició, tot i que després va repiular una publicació d'un compte d'aficionats que recuperava diverses jugades polèmiques i deia textualment també: el que sempre rep targeta groga i vermella és Vinícius, quina vergonya. Així doncs, el brasiler molest, però no va ser l'únic, perquè al final del partit Mourinho va plantar els periodistes, no va comparèixer en roda de premsa, sí que va parlar Tchouaméni. Ho va fer als mitjans, això sí, del Club Blanc.
4: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
3: Tot i la polèmica, victòria del Madrid, que es manté a 6 punts del Barça, és tercer, a l'espera del que faci el Betis contra l'Osasuna aquesta tarda.
5: El proper partit del Madrid contra la Roma a la Champions, i jo hi estava al Bernabéu. Et puc assegurar, Roger, que la sensació d'incredulitat a la sala de premsa va ser total. Els periodistes ja estàvem instal·lats a les butaques de la sala de premsa del Bernabéu, esperant Mourinho després de la intervenció d'Íñigo Pérez. No sortia, tampoc cap jugador a la zona mixta, cosa que és més habitual a Can Madrid. I bé, comença la brama, Mourinho no sortirà ni el segon entrenador, Mourinho va calent, no vol que el sancionin, vol estar a la banqueta contra el Barça i contra el Sevilla, i per tant Mourinho, doncs, que va deixar plantats els periodistes i tothom amb un pam de nas, doncs, va anar cap a casa gairebé a la mitjanit. Doncs el Madrid, que té un problema gros amb l'estil de joc, amb els resultats encara no, encara que podrien ser, doncs, millors, i Mourinho, que ahir va optar per el silenci, per el mutisme, i no donar la cara després de la victòria del seu equip contra el Villarreal. Gràcies, Roger.
3: Fins ara.
5: El Barça que va guanyar, el Madrid que va guanyar, sensacions diferents, i avui Oriol Rodríguez passen més coses a l'Univers Futbol.
6: I ara mateix ens fixem en el partit que tenim en joc a la primera divisió entre l'Elx i el Celta de Vigo. De moment, al minut 37 de la primera part, ha tingut més ocasions l'Elx, però continua el partit amb empat a 0. A partir d'un quart de 5 de la tarda ens fixarem en què pot fer el Deportivo de la Corunya amb aquestes baixes que ja té de fa unes setmanes. Aubameyang i Casado són dues baixes importants. Juga a camp de la Reial Societat. A quarts de 7 hi ha un Betis Osasuna a la primera divisió, i a partir de les 9 també duel de necessitats entre el Racing Club de Santander i el València. Tot això a la primera divisió. A la segona divisió ens fixem en el que fa el Castelló. Sabem que és un dels equips que millor ha estat de forma, estava com a mínim a les primeres jornades, perquè va empatar la setmana passada a casa contra el Ceuta a 1, i ara està perdent al camp de l'Andorra al minut 40 de la primera part. Andorra 1, Castelló 0. De retruc, això s'ho miren evidentment el Girona, que demà jugarà al camp del Tenerife, i el Sabadell, que recordem que hi va guanyar per 1-2 al camp del Ceuta. També un quart de 5 al Maria Leganés, a 2-7 Mallorca Les Palmes i Cádiz Sporting. Tot això pel que fa a la primera i a la segona divisió. Avui a la primera rep estarem pendents del partit que juga l'Europa, a Can Dragó, em sembla que hi vas a tu mateix.
5: Sí, senyor.
6: Aquesta tarda, doncs, a Europa, el Jaziras, ahir l'Estic va empatar el seu partit, i el Sant Andreu jugarà demà al camp de l'Hèrcules de l'Alacant, un dels històrics dels estadis que hi ha a l'estat espanyol. I també acabarem amb un apunt del Prat, que el Prat aquesta tarda ha de certificar el pas a una ronda de Copa on s'hi veurà les cares amb l'Atlètic Club de Bilbao. Ho diem, si veurà en futur, perquè té 4 gols d'avantatge al partit d'anada contra el Sant Rafael d'Eivissa, 5-1, i per tant, bé, no ens imaginem que aquesta tarda sabem els del Tot Gira que el Prat no passi ronda.
5: I serà l'Alfons Gorina, un partit Oriol que s'havia de jugar la setmana passada, però pels aiguats no va poder ser, el Sant Rafael no va poder viatjar cap a Catalunya, per tant, aplaçat, s'ha ajornat el partit fins aquesta setmana.
6: Sí, sí. I en plan internacional, destaquem que la Premier, el City, avui busca la sisena victòria seguida per continuar sent líder davant de Liverpool d'Andoni Iraola, que només ha guanyat dos partits en aquest començament de Lliga. El City jugarà el seu primer partit d'ençà que el 29 de setembre la Premier League va declarar culpable als Citizens de 115 irregularitats financeres. La sanció podria anar des d'una multa econòmica fins a l'expulsió

0: de la competició domèstica i la retirada també dels títols aconseguits a les últimes temporades. A més, ahir la televisió anglesa Bloomberg va fer públic que el City va intentar negociar un acord amb la Premier per rebaixar la sentència. A Itàlia, la Roma, segon classificat, empatat a 0 contra el Como de Cesc Fàbregas aquest migdia, la Sissa Suolo Milan, i a partir de les 3 quarts de 9, Cagliari Juventus de Turí. A les 8 a Grècia, per exemple, tenim un clàssic entre l'Olympiakos i el Panathinaikos, i Manol Alguacil afrontarà el seu primer gran repte al capdavall del conjunt de Grècia. I a Austràlia hi ha hagut una gesta a l'estil David contra Goliat, perquè el South Melbourne, n'has estat pendent tota la matinada,
1: sí.
0: Equip amateur de la segona divisió australiana, va guanyar ahir els penals la final de la Copa Australiana contra el Melbourne Victory, un club que és professional. Això aquí acostuma a passar poc. I pel que fa a l'atura de seleccions, la selecció espanyola femenina va guanyar ahir per 0-2 als Estats Units en el primer dels amistosos que han de jugar al continent nord-americà. La blaugrana Patrick Harrow va marcar el primer gol amb un xut des de fora de l'àrea, el segon el va fer Eva Navarro, i és curiós perquè la madridista Atenea del Castillo va molar el seu company de masculí Vinícius.
1: Ho va fer abans, però?
0: Sí, va molar Vinícius, en aquest cas Atenea del Castillo, que va estirar els cabells a una rival i també va ser expulsada. Això a mi no em passaria un terreny de joc, no em podrien estirar els cabells de cap de les maneres. I també dic que les catalanes Laia Codina, Ona Valla i Alexia Putellas van ser titulars, i també la blaugrana Clara Serra Jordi va sortir a la segona part.
1: Doncs va, 2 minuts per arribar a 3:15, tanquem la carpeta del futbol i tornem cap a l'hoquei patins. Tenim campió de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins, eh?
2: Sí, tenim campió i, a més, per alegria local, perquè el Bigas i Riells ha guanyat aquesta final per 7-3, una victòria de l'equip local. I espera't, abans que no hi hagi l'entrega de medalles, Marta, abans que no hi hagi l'entrega de medalles amb la capitana, la Marta Borràs, ara aplaudeixen la MVP, que és la portera, d'entrada, ostres, gairebé és un somni guanyar a casa d'aquesta manera, no? El guió és perfecte.
3: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
2: Superant a Palau i Cerdanyola, a priori, dos equips molt durs, demostrant que Bigas aquest any també està per fer coses.
3: Sí, bueno, la gràcia ara és que ara comença el bo, diguem. És no baixar el ritme, seguir demostrant, seguir ensenyant tot el que estem treballant, i sí, evidentment, felicitar el Cerdanyola també, perquè és que és un equipàs. Vull dir, al final el resultat és una mica enganyós. Jo crec que bueno, ha sigut un partit molt igualat també.
2: Ara comença el que deies tu, el bo, amb equips que són superpotències com Vilassana, com Fraga, com Gijón. On estarà el Bigas?
3: Bueno, doncs intentarem estar el més amunt possible, com l'any passat, seguint la línia una miqueta, a veure si podem lluitar contra els de més amunt.
2: Felicitats i a recollir el premi.
3: Moltes gràcies.
2: Doncs la Marta Borràs aquí, l'enganxo abans d'anar a recollir aquest premi com a campiones després d'aquesta final 7-3 contra el Cerdanyola.
1: Cantem, Xevi, l'aixecada de títol en directe. Ens demanen espàs? O serà imminent?
2: Serà tan imminent com que ja surten les jugadores del Cerdanyola amb aquesta entrega de la segona posició, subcampionat. Ja sentiu la megafonia. No s'entén res de la megafonia, això, aquestes coses passen a vegades. Encapçalada per Marta Borràs, amb la Gala Soler, amb l'Ester Angles, amb la Gabriela Martín, que ha estat la MVP, aquesta portera. Les jugadores que recullen la medalla com a campiones d'aquesta Lliga Catalana. És el primer títol del Bigas i Riells en el nou format de Lliga Catalana. Ja sentim els càntics de la gent de Bigas, que han omplert aquest pavelló. És petit, és veritat.
1: Quants espectadors, Xevi, més o menys?
2: Et diria 200.
1: Va, està bé.
2: 200, sí, sí. Uns 200 espectadors. També ha vingut bastanta gent del Cerdanyola a veure aquest partit. L'entrega de medalles està feta i, si vols, gairebé ja podem donar per fet aquesta entrega de títol, perquè és un pur formalisme que li donguin a Marta Borràs, la capitana, el títol, i l'aixequi com a campió d'aquesta Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins del 2026-27.
1: Doncs el Bigas i Riells, que guanyen la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. Gràcies, Xevi. Si no hi ha res més, tanquem la comunicació amb aquesta Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. I, però, abans d'anar a la publicitat, continuem parlant d'hoquei, perquè la selecció espanyola femenina, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat, Ripo, aquesta matinada campiona del món al Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha superat l'Argentina, potser el gran rival de la competició, per 3-1.
4: I mira, sentim dues de les 7 jugadores catalanes Planes, la portera Anna Ferrer i la davantera Victòria Porta, satisfetes amb la medalla d'or.
5: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
6: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer.
4: Més medalles, en aquest cas de les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francés, s'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. Les patinadores catalanes ho han valorat així.
7: La veritat és que plena felicitat, ja que no només ha sigut aquest campionat, sinó ha sigut tota la temporada que he disfrutat moltíssim de tots els balls, de tots els discos, de tots els campionats.
8: Estic molt contenta perquè després pues, de tota aquesta temporada, de tots els altibaixos, pues, arribar aquí i poder demostrar pues, tota la feina que hem fet, pues, la veritat que estic pues, molt orgullosa i molt contenta.
4: L'or no ha estat per una catalana, ha estat per la portuguesa Madalena Costa.
1: Doncs gràcies, Ripo. 3 minutes per sobre de 3:15 de la tarda. Ara farem una pausa per la publicitat, però abans, Oriol, actualitzem els escenaris d'esport en directe que tenim a aquesta hora. Arriba el descans al partit de primera i també al partit de segona.
0: Sí, continua aquest el 0 Celta de Vigo 0, un partit que s'acaba d'acabar ara mateix, mai millor dit, la primera part. I també arriba el descans al partit entre l'Andorra i el Castelló. Andorra 1, Castelló 0.
1: I el Gran Premi de la Fórmula 1 de Singapur, Oriol, veig que llum i color al circuit. De moment domina la cursa Verstappen.
0: És negra nit, no hi plou. Verstappen sortida des de la pole position, continua la primera posició amb 17 segons pràcticament d'avantatge sobre Norris i 20 sobre Piastri, el líder del Mundial. Kimi Antonelli el trobem ara mateix a la 6a posició.
1: Verstappen, si no m'erro, Oriol, va guanyar el darrer Gran Premi de la temporada. Era la seva primera victòria de la temporada, em sembla. Pot haver-hi un efecte remuntada de Verstappen?
0: Ho té molt complicat, perquè és a més de 100 punts d'Antonelli. Va començar malament Red Bull. Sí que és veritat que ha sumat les dues últimes pole positions, les dues primeres de la temporada, i que avui està ara mateix a la primera posició de manera còmoda en aquest Gran Premi de Singapur. Queda encara un tram de la temporada, però veurem si pot fer com la temporada passada, que va anar retallant, però al final no hi va poder accedir al nou campionat del món.
1: 10 minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa i rematem el programa parlant de motos. Marc Márquez està on estava, a 2 punts del líder del Mundial de MotoGP, i també rematem el programa parlant de bàsquet.
9: Solidaris, Catalunya Ràdio, amb Mercè Folch.
10: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
11: Solidaris.
9: Amb Mercè Folch.
11: Dissabte a les 10 de la nit.
12: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
13: Però tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
14: A què es dedica exactament una directora de càsting?
15: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
16: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
17: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
16: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
17: Buscarem la solució.
16: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
19: I la diferència entre Martín i Marc Márquez és de 2 punts a la classificació del Mundial, tal com va arribar. Marc Márquez no ha perdut res a Indonèsia. I, a més, ha guanyat l'esprint i, a més, creua la línia de meta. Marco Bezzecchi, que no guanyava des del Gran Premi de Mugello, des del 31 de maig.
1: Així ho explicava el Damià Aguilar a la via web de Catalunya Ràdio, a l'Univers MotoGP. Marc Márquez ha acabat 6è, la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, al circuit de Mandalika, que ha guanyat Marco Bezzecchi. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
1: Jorge Martín recupera el liderat, però el tro de Cervera en surt molt content.
20: Lògic, perquè Márquez va arribar a -2 de Martín i en surt a -2. Ha estat líder 24 hores per la victòria sprint i durant la cursa llarga d'avui en diverses ocasions han anat intercanviant-se el liderat. Però el tercer de Martín i el 6è de Márquez fan que quedin en paus.
21: He sabido sufrir, he sabido ser la primera Ducati i he sabido pues, bueno, moverme
18: en un fin de semana con en aguas revueltas salvar los moles.
20: Queden 5 grans premis, 185 punts en joc, dels quals Austràlia i València són Pro Márquez, els altres 3, Malàisia, Qatar i Portugal, mig-mig. Però podem dir que queden enrere els pitjors escenaris.
18: El fin de semana redondo.
21: Estoy

0: Súper contento de no haber perdido, no ceder ningún punto respecto a Martín este fin de semana y solo tres, ¿no? con Berchecki, así que me lo dices el jueves y hubiera saltado de alegría, así que tenemos que estar contentos.
1: Victòria per Marco Berchecki sobre Raúl Fernández, que ha pilotat amb dos dits de la mà dreta trencats, i Jorge Martín tercer, sisè Marc Márquez, setè Àlex Márquez, un puntet per Rins, cap per Viñales, baixa d'Aleix Espargaró. A Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa d'avui. A la prova de Moto2, la victòria per Izan Guevara al davant del líder Manu González. La diferència entre González i Guevara és de 5 punts i mig.
2: Sí, sí. I escolta, precisament el Gran Premi de Qatar, Damià, que penja d'un fil per la situació Pèrsic, que està empitjorant.
1: El que passa és que la Fórmula 1 ha confirmat Qatar i Abu Dhabi, potser temeràriament. A Catalunya Ràdio hem pogut saber que fa 3 setmanes que les persones que fan el llibre de ruta del Dakar, Aràbia Saudita, són al Marroc. I és que a la capital saudita, Riad, el mes que ve hi ha Mundial de Bici Trial. Un dels campions catalans, l'Eloi Palau, ha dit a Catalunya Ràdio que no pensa anar-hi.
3: Molt decebuts amb la UCI perquè no ha decidit fer cap plan B. I clar, amb l'escalada que hi ha hagut de conflicte en aquestes últimes setmanes, òbviament vaig decidir no córrer al Mundial. Després de prendre aquesta decisió, el Ministeri d'Assumptes Exteriors ens va enviar un comunicat que deia que prohibia a la Federació Espanyola que enviés esportistes cap a Riad.
2: Molt bé, doncs gràcies, Dami Aguilar. Deixem el motor i agafem la pilota de bàsquet. Perquè res Macià, la Lliga CB de bàsquet, avui 4 partits en presència catalana. Abans hem explicat, doncs, 2 derrotes. A veure com va aquesta tarda.
4: Sí, les derrotes, recordem-les. El Manresa ha perdut a la pista del Madrid 120-83. El Madrid, doncs, que continua a la part alta líder. A destacar que el Manresa ha encaixat 34 punts l'últim quart, però també el primer, és a dir, en dos quarts ha encaixat 68 punts, que ha marxat al descans rebent-ne 64. I, per tant, doncs, davant d'això és molt difícil guanyar la pista del Madrid. Per cert, de Pedro Martínez, l'exentrenador del Manresa, Timmy Allen, doncs, ha sigut dels pocs que s'ha salvat, però avui tampoc ha estat el seu millor partit amb 12 punts. I el Lleida, tot i que ha remuntat el tram final de partit, tampoc li ha servit per guanyar. Obradoiro, de Galícia, 91, Lleida, 89. Quedaven 4 segons i una falta personal inoportuna ha portat l'Obradoiro al punt de personal, ha notat aquests 2 tirs lliures que li donava la victòria. I és veritat que Darius McGee, el base, l'elèctric base del Lleida, ha tingut el tir per portar el partit a la pròrroga o per guanyar-lo, però la pilota no ha entrat. Quedaven 4 segons. Doncs bé, l'equip de Jart encuentra que suma una nova derrota, una victòria, 2 derrotes fins ara. És la segona derrota seguida per tots dos, tant Manresa com Lleida, que de moment, doncs, aquesta temporada només han guanyat un partit oficial, encara que el Manresa va ser a l'Eurocup, no la CB. El Manresa encara a la CB no ha guanyat res. I, a més, és l'equip que més punts rep de la competició. I com deies, ahir també va perdre el Girona, també encaixant molts punts. Avui juguen el Joventut i el Barça. D'aquí a 2 hores, la penya juga a la pista del Baskonia. La penya també busca la primera victòria de la temporada de la Lliga CB, encara que en aquest cas té trampa perquè hi té un partit que es va ajornar, que juga dimecres, és aquell partit que es va ajornar per l'alerta de pluja. Doncs,
2: contra l'Andorra, em sembla.
4: Contra l'Andorra, sí, sí, a casa. Per tant, veurem, doncs, aquest dimecres a les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona si la penya és capaç de guanyar. Però abans ha de guanyar avui. Ha de guanyar la pista d'un equip, teòricament, d'Eurolliga, que és veritat que no està en el seu millor moment. Sentirem ara a Emir Suleimanovic, que és un jugador que torna a l'equip, que la penya el troba a faltar perquè no és una estrella, però és dels que defensa i dels que agafa rebots, i, evidentment, això a l'hora d'encaixar punts, doncs sí que es deixa sentir. I aquest factor, la defensa i el rebot, és un factor que la penya aspira a millorar.
5: Siempre es más fácil empezar la temporada cuando ganas, pero la cosa es que no nos tenemos que poner contentos con eso que hemos hecho ya, porque esto acaba de empezar. Tenemos que tener ese objetivo, que queremos ser mejores cada día, llegar bien a final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande.
4: Bé, hem de dir que el Baskonia ve de jugar fa poques hores un partit d'Eurolliga i que, doncs, tampoc li va anar massa bé. Va perdre a casa amb el Besiktas, 84-92, no sent el Besiktas un dels equips forts d'aquesta competició. Aquest partit, com dèiem, a les 5, l'anirem actualitzant al Tot Gira. I a les 7 estarem amb la Carme Llobera.
2: Partidàs!
4: Sí, home, sí, el Barça-València, el Palau Blaugrana, és un duel d'Eurolliga. Hem de dir que el València a l'Eurolliga està imbatut, és un dels líders, per tant, compte, perquè aquest equip és un dels dels equips a batre aquesta temporada, tot i que ha marxat el Pedro Martínez. Doncs,

0: El València està on fire i a davant hi té un Barça que veurem si té a Umoja Gibson, probablement no. Va tenir molèsties físiques al primer quart de l'altre dia del partit d'Euroliga i segurament el Barça amb doble partit intersetmanal aquesta setmana no el farà jugar, de manera que el Barça que ha de jugar dimarts i divendres al Palau Blaugrana avui aspira a la victòria davant del València. Aquest que sentirem és Alexander Sekulić.
1: Hem d'agafar aquest partit com una lliçó, hem d'aprendre dels errors, no tenim temps per fer-ho, però hem de trobar la manera d'aprendre, d'anar error per error. Si hem de trobar una sola cosa per millorar de cara al pròxim partit, ho farem. No és fàcil, però ho hem de fer.
0: Nikola Mirotić, que tornarà amb el València, i ho havia fet amb el Milà, i la veritat és que l'Eurolliga ara fa doncs, un any, la gent el va rebre molt bé, és un jugador malgrat tot, i quan va sortir, doncs, estimat, i avui amb el València, tres quarts del mateix. És veritat que ja van jugar Barça i València, però va ser a Badalona, a la Supercopa. Aquest partit, doncs, és a les 7, com dèiem ahir, el Manresa ha encaixat avui 120 punts, doncs ahir el Girona va encaixar 115-92 a la pista del Breogán.
2: El Macià, que li deia l'ésser a Mirotić, esperem que avui l'ésser sigui més humà que no sobrehumà i guanyi el Barça. I Macià, la Lliga Femenina, els dos equips catalans, ja ho diré, afronten reptes exigents.
0: Sí, els dos. El Cadí la Seu especialment perquè juga amb el Mallorca, amb el Palma. És un equip que ve de guanyar justament l'Uni a Fontejau, aspira a ocupar la part alta perquè realment té una inversió molt important darrere. El Palma acaba de pujar, però té doncs, un grup d'empresaris que hi aposten, i especialment una empresa de turisme que hi aposta molt fort i s'està notant. Té un molt bon equip. El Cadí ha guanyat un partit i doncs busca la segona victòria després de guanyar 80-70 al Leganés. I l'altre equip català que ho té difícil, però en aquest cas per motius propis, és l'Uni Girona, rep el Jairis a Fontejau a 6:45. Ha de sumar aquesta vegada sí perquè ha perdut tots els partits al moment que ha jugat, els dos de Lliga, la ronda d'Eurolliga de classificació i el duel de la Lliga Catalana. No ha guanyat res. Roberto Iñiguez confia en capgirar la situació, tot i els rumors que l'acusen de forçar una possible sortida. Escoltem aquest incert de veu.
3: He escuchado, he leído... Me quiero marchar, de que quiero que me echen, que estoy provocando que me echen. Nada más lejos de la realidad. Vamos a sacarlo adelante, pero quien suelta esos bulos, quien consume esa mierda, quien trafica con esa mierda, el que vive en la mierda es su mierda.
2: Caram, tu, Déu-n'hi-do.
0: És...
2: poeta.
0: No ho sé. Lamentable, perquè ja no és el primer cop que sentim a Roberto Iñiguez estripar el decorat d'aquesta manera tan bèstia. Per cert, baixes de Laura Quevedo i Axel Mercerón al Girona.
2: Gràcies, Macià. Gràcies també a Oriol Rodríguez. Nosaltres fem una petita pausa i a les 4 tot gira amb el David Clopés.
4: Trescat Info.

Gabriel Rufián tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés després de dies de negociacions. El partit ho ha fet públic avui en un comunicat i avui a la tarda ho formalitza en reunió extraordinària de l'executiva. Des del PSC proposen ja de manera oficial Jordi Hereu com a candidat a les eleccions generals. La policia ha desallotjat mig miler d'emigrants que continuaven malvivint a l'antiga fàbrica del Guano a Ceuta. Era l'últim gran assentament que encara quedava a la ciutat i el desallotjament ha arribat dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia dimarts a la ciutat autònoma. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma que només aturarà els atacs contra les refineries russes, com li reclama el seu homòleg nord-americà Donald Trump, si Moscou fa el mateix amb les infraestructures energètiques ucraïneses. Es manté l'espiral de tensió entre tots dos després que Trump demanés al president d'Ucraïna que plegui. Els hutis del Iemen amenacen amb més atacs contra l'Aràbia Saudita i adverteixen als passatgers que no volin a la monarquia saudita. Després de l'atac contra l'aeroport de Riad, el Pentàgon valora implicar-se en el conflicte i atacar objectius dels hutis. La gossa sorda s'acomiada definitivament avui dels escenaris amb un últim concert a Pego, al municipi de

0: a la Marina Alta, al País Valencià, on va néixer el grup. Cita d'avui que tanca la gira de retorn de A Tornallom, 10 anys després de la seva retirada dels escenaris.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet han perdut el Manresa i el Lleida. El Lleida, quan quedaven 4 segons, el Manresa encaixant 120 punts. Aquesta tarda, Barça-València. També jugarà el Joventut a la pista del Baskonia. Marc Márquez ha acabat 6è la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. I el Bigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. S'ha imposat per 6-2 al Cerdanyola a la final.
0: Migdia de diumenge de temps estable, tot i els núvols prims, sense precipitacions. Les temperatures es mantindran també estables, amb molts valors màxims que es mouen avui entre els 20 i els 26 graus. La setmana vinent començarà tranquil·la, amb sol a l'interior, intervals de núvols a la resta i amb temperatures de dia per damunt de les normals.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 3 minuts i mig de les 3 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre. Després de dies d'incertesa per si encapçalava o no el Front Ampli o per si es quedava a Esquerra, el partit ha anunciat avui al matí que tornarà a ser el seu cap de llista, tot i que les negociacions, diu, continuen. La decisió es formalitzarà avui en una reunió de la direcció del partit i el dia 20 s'aprovaran definitivament les llistes al Congrés i al Senat. Tot i amb això, encara està damunt la taula la col·laboració amb d'altres forces sobiranistes i d'esquerra com Podem i si Rufián participarà en algun acte de campanya a la resta de l'Estat. Fons dels comuns lamenten que Gabriel Rufián no s'hagi sumat al Front Ampli d'Esquerres, tot i que diuen que respecten la seva decisió. Ada Colau ha publicat a les xarxes una proposta perquè se sumin al Front Ampli tant Podem com Esquerra. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha refermat de manera oficial que el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha fet avui en un Consell Nacional Extraordinari i divendres es farà la proclamació definitiva. Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Salvador Illa, ha carregat contra Junts per Catalunya.
3: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Jordi Hereu ha demanat una mobilització a les urnes el pròxim 29N per seguir les polítiques progressistes de Pedro Sánchez i avisa que la dreta actual és diferent.
4: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
0: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a aquests comicis perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància que estan votant des d'aquest matí a les 7 fins demà al matí a les 7 per validar la proposta. A les últimes generals, l'any 2023, la CUP va quedar fora del Congrés. Més Madrid ja ha celebrat la incorporació de Rufián com a cap de llista d'Esquerra i confia arribar a un acord a Catalunya. La formació proposa que Emilio Delgado sigui el número 1 per Madrid, seguit de Mònica García, i aspira que Podem també se sumi al Front Ampli. Qui no s'ha referit als moviments a l'esquerra del PSOE ha sigut Pedro Sánchez, que sí que ha demanat una majoria àmplia i progressista el dia 29 de novembre per continuar desplegant l'agenda d'avenços socials. En el seu segon míting de precampanya, el president espanyol ha tornat a posar l'habitatge al centre i ha reclamat al Suprem que permeti el vot dels ciutadans nacionalitzats a través de la llei de nets. Madrid, Alba Gil.
5: Missatge directe de Pedro Sánchez al Tribunal Suprem li demana que garanteixi el dret a vot dels 400.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
6: Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza.
5: El líder del PSOE ho ha demanat des de Ponferrada, on ha protagonitzat el seu segon míting de precampanya que va arrencar ahir a Andalusia. Sánchez ha recordat que moltes d'aquestes persones ja han votat en altres comicis i ha qüestionat que impedir-los votar ara sigui constitucional.
6: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?
5: Això quan el Suprem estudia in extremis el recurs presentat per l'extrema dreta de Vox i Justícia Europa perquè s'impedeixi votar a les persones nacionalitzades a través de la llei de memòria democràtica que no puguin justificar que els seus antecessors van patir l'exili. Per la seva banda, el Partit Popular ha acusat Pedro Sánchez de mentir i ha insistit a demanar sacrifici als espanyols. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
7: Los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante. Que valoramos el esfuerzo y que el esfuerzo y el sacrificio va a merecer la pena.
5: Vox irromprà en precampanya aquesta tarda amb un acte a Estepona.
0: I el Partit Popular demana a Salvador Illa que desallotgi l'acampada per l'habitatge que hi ha instal·lada a la plaça de Catalunya a Barcelona. En un comunicat al president del partit a l'Ajuntament, Daniel Cirera, acusa el govern de tenir una actitud permissiva i diu que és inacceptable que es permeti una acampada que les ordenances municipals prohibeixen. La demanda arriba a les hores prèvies al 12 d'octubre. Els últims anys, la plaça de Catalunya ha estat escenari de la mobilització constitucionalista del Dia de la Hispanitat. En aquest sentit, Cirera diu que és inadmissible que els barcelonins que vulguin celebrar demà la Festa Nacional d'Espanya no ho puguin fer i reclama l'alcalde Jaume Collboni que exigeixi a la Generalitat una actuació immediata dels Mossos i de la Guàrdia Urbana per garantir la celebració d'aquest acte del 12 d'octubre. La policia ha desallotjat avui al matí l'assentament d'El Guano a Ceuta, on hi malvivien encara gairebé 500 migrants, un centenar dels quals menors. Era l'últim dels grans campaments que quedava encara a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolini de Benítez. L'operació s'ha fet dos dies abans de la visita dimarts dels reis Felipe i Letícia. Visitaran la ciutat autònoma demà passat, a la que serà la primera visita de la monarquia a Ceuta en els últims 20 anys. A l'operació hi han participat avui al matí més de 350 agents de la Policia Nacional, a més d'efectius de la Guàrdia Civil, de la policia local i també de l'exèrcit. Encara hi treballen els equips de neteja que retiren les tendes, les estructures improvisades i la gran quantitat de residus. Les autoritats han portat totes aquestes persones que eren en aquest punt amb autobusos o bé cap a la frontera del Tarajal, si volen tornar al Marroc, o bé cap al centre d'atenció d'estrangers per tal de poder-los filiar. A les Canàries, Salvament Marítim ha rescatat a les últimes hores més de 300 persones que viatjaven en dues embarcacions. Una en portava 96, l'han portat cap a Lanzarote. L'altra, més de 200 persones, han arribat a Gran Canària. En la primera embarcació hi anaven, a més, 8 menors no acompanyats. I, a més, 3 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital per diverses patologies. 5 minuts i serà un quart de 4 de la tarda. Ucraïna condiciona parar els atacs contra refineries russes, tal com li exigeix Donald Trump, el fet que Moscou deixi de colpejar les infraestructures energètiques ucraïneses. L'espiral de tensió entre Trump i Zelensky no s'atura i el president nord-americà ha carregat en les últimes hores durament contra el seu homòleg ucraïnès, a qui demana que plegui. Diu que amb ell al càrrec no hi pot haver pau a Ucraïna.
8: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: El refons del malestar de Zelensky és la iniciativa de Washington d'importar dies del rus, una mesura que també han criticat els socis europeus i que reforça les finances russes en plena escalada d'atacs contra objectius civils ucraïnesos. Rússia, a més, avança cap al front de guerra i avui al matí ha comunicat que a les últimes hores s'ha apoderat de 4 poblacions de Kharkiv al nord-est d'Ucraïna. A Rússia els comunistes s'estan atrevint a desafiar Vladimir Putin i els últims dies hi ha hagut manifestacions arreu del país per protestar contra la manipulació electoral i la repressió. Fins i tot Moscou va detenir una 60 de militants que cridaven fora al tsar. Alguns dirigents històrics del partit creuen que el Kremlin està destrossant el país i reivindiquen recuperar l'esperit de la Unió Soviètica. Un d'ells és Pavel Grudinin, director d'una antiga granja estatal, ara convertida en un dels pocs pobles que encara segueix el model socialista. Moscou, Cristina Solies.
9: Pavel Grudinin és el director de la cooperativa Sabkhoz Lenin, una explotació agrícola que dona feina a més de 300 treballadors i on viuen més de 4.500 persones. Ell treu pit que els seus veïns no han de pagar els serveis bàsics i que poden aconseguir un pis sense hipoteca. En declaracions a Catalunya Ràdio, defensa que el poble és un oasi enmig d'una Rússia capitalista.
10: Tenim la impressió que ha tornat al tsarisme. Hauria de generar beneficis per a tothom, sobretot per als que treballen, però només se'ls queden aquells que viuen a Moscou i s'han apropiat d'aquestes empreses. Però nosaltres tenim un sistema diferent.
9: Grudinin va voler exportar aquest model a tot Rússia enfrontant-se a Putin a les presidencials del 2018. Ara està inhabilitat per tenir una fortuna a l'estranger, tot i que ell ho nega, i avisa que el Kremlin, amb la seva mà de ferro, està convertint el país en una olla a pressió.
10: Tinc la impressió que han tapat tots els forats. Han dit, aquests cap a l'estranger, aquests altres a la presó. I el poble es queda allà, escalfant-se a poc. I quan tot això exploti, recordaré les paraules de Pushkin. No hi ha res més absurd i implacable que una revolta russa. Això seria una catàstrofe.
9: Els comunistes denuncien que estan patint un nivell de repressió sense precedents i això fa que, malgrat que formen part del sistema polític de Putin, ara estiguin començant a aixecar la veu.
0: A l'Aràbia Saudita, l'atac dels Houthis del Iemen a l'aeroport de Riad ha amenaçat d'obrir una nova fase en el conflicte bèl·lic i de desestabilitzar la fràgil situació a la regió. Un bombardeig dels rebels a l'aeroport de la capital que ha deixat com a mínim 12 morts i més de 300 persones ferides, algunes crítiques, que han portat a diversos hospitals. S'ha suspès tot el trànsit aeri. Un bombardeig a aquesta infraestructura que ha sigut l'atac més mortífer a la monarquia saudita en més de 10 anys i que ha arribat en plena escalada entre Riad i els Houthis del Iemen, aliats de l'Iran. És la tercera vegada aquesta setmana que els rebels llancen míssils contra l'aeroport de la capital saudita. I el començament de la campanya de la collita d'oliva és una de les dates més assenyalades a Cisjordània. Amb l'economia completament ofegada per la guerra, molts palestins depenen en bona part del que puguin treure de les seves olives. Per alguns, la collita, però, ni tan sols començarà perquè Israel els ha arrencat els arbres. Anem fins a Rava, Jordi Brescó.
11: L'equivalent a 25 camps de futbol totalment inservible. Aquest és el panorama a què ha de fer front el Youssef després de veure com l'exèrcit israelià arrencava totes les oliveres del seu terreny familiar, que queda situat entre un punt d'avançada dels colons i una carretera.
12: El meu pare va treballar aquesta terra fins que va morir. Si revisqués i veiés aquest panorama, tornaria a morir. No ho podria suportar.
11: Israel alega motius de seguretat. Assegura que joves palestins utilitzaven aquestes oliveres d'amagatall des d'on llançar pedres als cotxes dels colons. La solució? Arrencar totes les que queden al marge de la carretera i una mica més enllà. Al Kamal li ha passat el mateix.
10: Els bulldozers israelians van aparèixer sense avís previ i ho van destrossar tot. Diuen que per raons de seguretat, però l'explicació no convenç ningú. Les oliveres estan sent arrencades per dues raons: per malmetre l'economia local i per allunyar els palestins de les seves terres.
11: El terreny continua sent seu, però no rebrà cap compensació per les 250 oliveres arrencades que, calcula, li haurien proporcionat uns 20.000 euros en la collita de l'oliva.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de quatre. Trànsit a aquesta hora. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Jaume. La veritat és que se circula aquesta hora amb molta tranquil·litat per la xarxa viària. Hem d'assenyalar, però, que dos motoristes han mort les últimes hores en dos accidents de trànsit a les comarques gironines. Un va passar ahir a la tarda a la C-65 a Girona, quan una moto i un cotxe van xocar per causes que s'investiguen. El conductor, un home de 50 anys i veí de Salt, va morir a l'acte. L'altre accident ha passat aquest matí a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquest cas, el xoc de dues motocicletes ha provocat la mort d'un dels conductors. Ja són 98 les persones que han mort aquest any a les carreteres i autopistes del país. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Carmina, gràcies. Bona tarda.
13: Fins ara.
1: El temps.
0: Previsió amb Enric Agut.
14: Tarda de temps estable, tot i alguns núvols que van arribant, núvols prims, mitjans, no es preveu pluja. La temperatura avui, doncs, amb valors de voltant dels 22, 23, 24, 25 graus a moltes poblacions, les més altes tocant 25, algun 26 pot caure fins a primera hora de la tarda. I la setmana entrant comença tranquil·la, amb sol sobretot a l'interior, amb alguna boira matinal, però amb intervals de núvols que poden afectar comarques principalment de Barcelona, també les de Girona, a la tarda també en punts del Pirineu, i amb una temperatura que demà pot pujar lleugerament. Sembla que encara pujarà més dimarts i dimecres, pot pujar algun grau més de temperatura, i en alguna població es podria arribar als 26 o 27 graus. I atenció, perquè a partir de divendres i el proper cap de setmana el temps podria canviar amb l'arribada d'alguns ruixats, algunes tempestes, però encara hi ha molts dies per endavant i també molta incertesa.
1: Tresca Info. Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
15: Es feia dir el caçador de pervertits.
16: Jo els exposo!
15: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
17: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
15: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
18: No va enxampar un depredador, va matar una persona.
15: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Info.
0: Els aiguats torrencials de la setmana passada van generar problemes a bona part de la ciutadania, però hi ha un col·lectiu especialment vulnerable en aquestes situacions, les persones sense llar. Qui dorm al carrer, per més que sonin els alerts, sovint no té on resguardar-se de la pluja o on sentir-se segur, i a més, se'ls mulla la roba, se'ls mullen totes les pertinences, i si fa fred i humitat, costa molt que es tornin a assecar. Les entitats que els atenen adverteixen que cada vegada hi ha més onades de fred, onades de calor, ventades o aiguats com els que van patir, i per això demanen refugis permanents i no només habilitar recursos d'emergència quan hi ha aquests fenòmens meteorològics extrems, que a més cada vegada seran més freqüents. Sara Girón, responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, ens ha explicat, per exemple, que a Barcelona Ciutat en les tempestes es van habilitar dos espais municipals per atendre persones que viuen al carrer, però que molts no hi van poder arribar.
19: Ja el fet de carregar les seves pertinences amb tot el quilometratge que ha de fer una persona per garantir les seves necessitats bàsiques ja és una gran dificultat. Quan això li posem aquest pes d'aquesta motxilla amb tot mullat, hi ha persones que no s'han pogut desplaçar.
0: A Granollers, és una de les ciutats on més va ploure de tot Catalunya, l'Ajuntament va habilitar dimarts un pavelló, però Xavier Quincoses, de la Fundació El Xiprer, adverteix que moltes persones que dormien al ras ja ho van perdre absolutament tot.
20: Si dormien sota el pont i tenien doncs, una motxilla amb roba o tenien coses, doncs ho havien perdut pràcticament tot. Van quedar amb el que portaven a sobre i poc més. Tota la roba xopa, molts sense sabates.
0: I és per això que fa aquesta crida.
20: Estem demanant bambes, sobretot, o de la talla 41 a la talla 44-45, perquè una de les dificultats més grans quan està tot xop són els peus. El fred cala en el cos i aquestes sabates fan que quan els hi donem als usuaris canvi una mica la seva situació, no? Bueno, almenys la dignitat de la persona que es pugui anar amb roba seca.
0: Aquestes sabates que es vulguin donar les recullen al local de la Fundació El Xiprer, a Granollers mateix. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera a Barcelona. Els agents de Paisà els han enxampat infraganti en la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys, que tenia un ordre vigent de recerca i de detenció per un robatori amb força, i l'altre acumula també antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla Via de Reforç de la Vigilància als punts de la xarxa ferroviària, on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels combois.
21: Hosti, tu, sembla que no pugui ser, però està passant, eh? 14 anys després i aquí estem.
2: Aquí estem nosaltres, però sobretot aquí esteu vosaltres. És impressionant, la veritat. Moltes gràcies per venir.

Poques gràcies se'n van per la Porta Gran i ahir van dir l'últim adeu als seus seguidors fidels que van omplir per quarta nit consecutiva l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Els osonencs han fet història reunint més de 200.000 persones que els han acompanyat en el seu darrer comiat. Amb el líder d'Oques Gràcies, Josep Montero, que sentia mare, que començava el que va ser l'últim concert de la formació amb dues hores en què van repassar bona part de la seva trajectòria musical, que ha marcat diverses generacions davant d'un públic en què hi havia famílies senceres i que va corejar totes les cançons. El líder d'Oques Gràcies també va voler recordar els començaments del grup, quan només els anaven a escoltar, va dir, una desena de persones. A l'últim adeu no hi van faltar temes que s'han convertit en autèntics himnes per moltes persones, com Serem ocells, Petaro, Torno a ser jo o Elefants. I es van acomiadar... Comen...

0: amb la gent que estimo i Sora de tu.
1: El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada pel dia que ens va portar molt la nostra mare.
0: 4 dies de concerts, moltes emocions, un públic intergeneracional, amb un comiat definitiu d'Oques Grasses que es va acabar amb molta emoció, tant a dalt com a baix de l'escenari, i amb moltes abraçades tant a baix també com dalt de l'escenari. Un comiat ahir i un comiat avui. La gossa sorda. La formació valenciana s'acomiada definitivament dels escenaris amb un últim concert a Pego, al municipi de la Marina Alta, on va néixer el grup. La cita d'avui tancarà la gira de retorn a Tornallom, 10 anys després de la seva retirada dels escenaris. L'organització preveu reunir entre 17.000 i 20.000 persones en una altra nit històrica per la música als Països Catalans. El concert començarà a 2:15 de la nit i tancarà així una etapa que va començar el 1997 i que ja va tenir un primer comiat l'any 2000.

0: Poc més de 5 minuts i seran 3:45 de la tarda.
1: Esports.
0: Ernest Macià, bona tarda.
2: Què tal, Jaume? Bona tarda. Doncs hem estat pendents d'Esport en directe i, de fet, encara a aquesta hora s'està desenvolupant un partit de Lliga de Primera Divisió, el que està jugant l'Elx a casa. Davant del Celta de Vigo, som a 20 minuts perquè s'arribi al final d'aquest partit. De moment, el Martínez Valero d'Elx, Elx 0, Celta de Vigo 0. Estarem també pendents aquesta tarda de més partits a primera, però abans hem de fer referència a Esport Català, que s'ha jugat fa poca estona. El Manresa i el Lleida han perdut els seus partits a bàsquet de la Lliga ACB. El Manresa a la pista del Madrid per 120-83 ha encaixat una de les pallisses més grans i el Madrid ha fet la seva tercera màxima anotació en la història, només superada per, de fet, un partit sense pròrroga i un altre en pròrroga. El Manresa ha encaixat 120 punts i el Lleida ha perdut quan quedaven 4 segons pel final a la pista de l'Obradoiro a Santiago de Compostela, 91-89. Els dos equips, de moment, encadenen derrotes seguides. El Manresa encara no ha guanyat cap partit a la Lliga ACB, però sí un a l'Eurocup en competició europea. El Lleida, de moment, va guanyar el primer partit de la Lliga a la pista del València i ha perdut els dos següents. Aquesta tarda, a les 5, estarem pendents d'aquí a menys de 2 hores del Baskonia Joventut. El Joventut juga a la pista dels bascos que venen de perdre fa 2 dies a casa contra el Besiktas. I 2 hores més tard, el Barça jugarà contra el València al Palau Blaugrana. Ahir, el Girona va caure a la pista del Breogán per 115-92. Mentrestant, també en bàsquet a la Lliga Femenina, aquesta tarda es juguen els partits a les 6 i a 6:45 del Mallorca al Palma, Cadí la Seu, i l'Uni Girona Jairis, aquest últim, com dèiem, a 6:45. D'altra banda, la Lliga Sobal d'handbol, el Barça ha guanyat a la pista de l'Aranda 33-40. Ahir, a la Lliga Femenina, el Granollers va guanyar contra el Lanzarote per 31-30. I finalment, a la Lliga de Futbol Sala, s'ha jugat també el Valdepeñas Catgas, 1-2 pels catalans. Ahir el Barça va derrotar el Xota per 8-0. Insistim, ara mateix a primera divisió, a falta de 18 minuts pel final del partit, Elx 0, Celta 0. El Barça segueix imparable i va guanyar de manera molt convincent el Getafe al Camp Nou per 3-0, gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. El Barça suma 8 triomfs en 8 partits, és la millor marca, el millor inici de la història.

0: líder del club, superant, empatant, de fet, el de la temporada 13-14 amb el Tata Martino a la banqueta. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que es mostrava molt satisfet.
1: I'm very happy that we score in the first minute.
2: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
1: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
0: El Barça, que dimarts visita el camp del Galatasaray a la Lliga de Campions, a la Lluma, a la Lliga suma ja 34 punts a favor i 7 en contra, 34 gols a favor i 7 en contra. És un dels millors inicis, com dèiem, del Barça en la història del futbol, en la seva pròpia història, com dèiem, fa 13 anys que no aconseguia una fita similar. El Madrid també va guanyar 1-0, en aquest cas, però contra el Villarreal, de manera molt diferent. El gol el va marcar Diomandé, però el partit va estar marcat per l'expulsió. Primer, de Vinícius, per estirar els cabells un jugador al minut 73. El propi jugador va fer un segon gol, però el VAR va detectar que just abans havia estirat els cabells a Nathan Saliba i, per tant, aquesta expulsió reflexada també en l'acte arbitral podria fer que es perdés els 2 propers partits. Escoltem l'àudio del VAR.
3: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
4: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
0: A l'acte del partit, Isidro Díaz, l'àrbitre, va deixar constància que Vinícius va continuar protestant, cridant i amb una actitud agressiva i que va haver de ser subjectat per alguns dels seus companys. Després del partit, José Mourinho, el tècnic del Madrid, no va voler comparèixer en roda de premsa i Tchouaméni va parlar als mitjans del Club Blanc.
5: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
0: A primera divisió aquesta tarda, Real Societat Deportiva d'aquí una hora i mitja. També a les 7 es juga el Betis o Osasuna. El Betis serà el proper rival del Barça a la Lliga. I el Racing València, partit que juga a les 9. Insistim ara mateix, estem a 20 minuts pel final de l'Elx 0, Celta de Vigo 0.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a segona victòria del Sabadell a camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baén. Els ballesans van jugar amb un jugador menys tota la segona part per expulsió d'Edgar González. Escoltem Ferran Costa, el tècnic.
7: Valoro positivament que l'equip, fent la primera part que ha fet i rebent el cop al minut que l'ha rebut, doncs hagi fet la digestió ràpidament i haguem, des de l'inici de la segona, començat a jugar aquest nou partit que comportava l'empat.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45 i a aquesta hora estem destacant que la maquinària electoral ja està en marxa amb la vista fixada el 29 de novembre a eleccions generals. Gabriel Rufián tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés després de dies de negociacions i el Partit Públic ho ha fet avui en un comunicat i avui a la tarda ho formalitzaran també. Des del PSC, Jordi Dereu, candidat al 29N. La policia ha desallotjat avui al matí mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano a Ceuta. Era l'últim gran assentament que quedava a la ciutat. I el desallotjament arriba dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia a la ciutat autònoma. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre diverses qüestions, farem atenció al municipi de Maçanet de la Selva, que s'afegirà a la 70ª de poblacions catalanes que gestionen directament el servei de recollida de residus. Ho farà abans que s'acabi l'any vinent i, segons l'Ajuntament, els permetrà estalviar diners, tot i que es mantindrà la mateixa taxa d'escombraries. I avui s'ha estrenat l'espectacle Alícia, el concert de les Meravelles, el festival de temporada alta de Girona, una proposta familiar que fa servir la música com a fil conductor per acompanyar Alícia en el fantàstic món creat per Lewis Carroll. Ernest Macià, bona tarda.
2: Hola, Jaume.
1: Què ens està

0: Suen els esports, Ernest.
1: Doncs que aquesta tarda juga un partit de la Lliga CB, Barça-València, en un migdia en què ni el Lleida ni el Manresa poden somriure.
0: Perquè han perdut.
1: Han perdut el Lleida de 2 punts al Manresa de força més.
0: Tarda de diumenge de temps estable. Alguns núvols prims. No es preveu pluja. Les temperatures es mantindran estables. Molts valors màxims entre els 20 i els 26 graus. La setmana vinent començarà tranquil·la, amb sol a l'interior, intervals de núvols a la resta i temperatures de dia que seran una miqueta més altes del normal per l'època de l'any en què estem. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions generals del 29 de novembre, després de dies d'incerteses i si encapçalava un nou front ampli o si es quedava a Esquerra. Avui el partit ha anunciat que tornarà a ser el seu cap de llista per bé que les negociacions continuen. La decisió s'ha formalitzat avui en una reunió de la direcció del partit i el 20 d'octubre s'aprovaran definitivament les llistes al Congrés i al Senat. Encara està damunt la taula, però, la col·laboració amb d'altres forces sobiranistes i d'Esquerra, com ara Podem, i si Rufián participarà en algun acte de campanya a la resta de l'Estat. Fons dels comuns lamenten que Gabriel Rufián no s'hagi sumat al front ampli d'esquerres, tot i que respecten la seva decisió. Ada Colau ha publicat a les xarxes una proposta perquè se sumin al front ampli tant Podem com Esquerra. El PSC, de la seva banda, ha refermat de manera oficial que el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha fet en un Consell Nacional extraordinari i divendres es farà la proclamació definitiva. Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Salvador Illa, ha carregat contra Junts per Catalunya.
2: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: I Jordi Hereu ha demanat una mobilització a les urnes el pròxim 29N per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez. I ha avisat...
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
0: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però ha donat l'última paraula a la militància, que està votant des d'avui al matí a les 7 fins demà al matí a les 7 per validar la proposta. A les últimes eleccions generals, l'any 2023, la CUP va quedar fora del Congrés. Més Madrid ja ha celebrat la incorporació de Gabriel Rufián com a cap de llista d'Esquerra, confia poder arribar a un acord a Catalunya. Qui no s'ha referit a aquests moviments a l'esquerra del PSOE ha sigut Pedro Sánchez, que sí que ha demanat una majoria àmplia i progressista el 29 de novembre per continuar desplegant l'agenda d'avenços socials. En el seu segon míting de precampanya, el president espanyol ha tornat a posar l'habitatge al centre del debat i ha reclamat al Tribunal Suprem que permeti el vot dels ciutadans nacionalitzats a través de la llei de nets. Madrid, Alba Gil.
4: Missatge directe de Pedro Sánchez al Tribunal Suprem li demana que garanteixi el dret a vot dels 400.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
5: Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
4: El líder del PSOE ho ha demanat des de Ponferrada, on ha protagonitzat el seu segon míting de precampanya que va arrencar ahir a Andalusia. Sánchez ha recordat que moltes d'aquestes persones ja han votat en altres comicis i ha qüestionat que impedir-los votar ara sigui constitucional.
5: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?
4: Això quan el Suprem estudia in extremis el recurs presentat per l'extrema dreta de Vox i Justitia Europa perquè s'impedeixi votar a les persones nacionalitzades a través de la llei de memòria democràtica que no puguin justificar que els seus antecessors van patir l'exili. Per la seva banda, el Partit Popular ha acusat Pedro Sánchez de mentir i ha insistit a demanar sacrifici als espanyols. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
6: Los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante. Que valoramos el esfuerzo y que el esfuerzo y el sacrificio va a merecer la pena.
4: Vox irromprà en precampanya aquesta tarda amb un acte a Estepona.
0: Pedro Sánchez havia repetit

0: Passem en aquesta informació que ens ha preparat la Txell Vallespí.
1: Pedro Sánchez no va guanyar les eleccions del 2023, però va aconseguir sumar per la mínima i contra tot pronòstic.
2: En nombre de España y en nombre de l'interès de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el procés catalán.
1: El PSOE va aconseguir el suport de Junts a canvi de l'amnistia i la legislatura va començar a caminar amb protestes cada dia. De seguida, les sospites de corrupció van esclatar a l'entorn del president. Primer, l'exministre Ábalos, que acaba expulsat del partit.
3: Des del gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción.
1: Després, el jutge Peinado comença a investigar la seva dona i en aquest moment Sánchez manté tot el país en suspens. Per primera vegada es planteja plegar i s'agafa 5 dies per pensar-s'ho.
4: He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte.
1: L'oposició el colla per la corrupció i la política exterior es converteix en el seu escut.
5: El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina.
1: I recupera un clam de fa 20 anys per marcar distàncies amb l'administració Trump.
6: La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra.
1: Novament, la taca la corrupció es fa més gran i el juny del 2024 cau Santos Cerdán, el seu home fora al partit. Un informe de la Guàrdia Civil el situa al capdavant del Cascoldo, un cop dur que porta el president per segona vegada al racó de pensar.
7: Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
1: Sánchez resisteix també enmig de les crítiques de l'oposició pel cas Leire i les presumptes clavegueres del PSOE.
8: Cuando el fango se seque, se verá la verdad. Y la verdad es que este es un gobierno limpio.
1: Les converses amb Junts a Suïssa no avancen i Puigdemont decideix trencar relacions amb el PSOE. A Sánchez se li desintegra la majoria de la investidura, però tot i així redobla l'aposta i activa un compromís d'Esquerra.
9: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
1: El novembre del 2025, la condemna al fiscal general de l'Estat per revelació de secrets deixa Pedro Sánchez una mica més tocat. Mesos més tard, el fantasma de la corrupció assenyala Zapatero, l'aliat del president espanyol que en les últimes eleccions al Congrés s'entrega en cos i ànima per mobilitzar el vot socialista.
10: Sigue contando con mi confianza, lógicamente, y el respeto a la presunción de inocencia.
1: I arriben noves estocades judicials. Al juny, la condemna d'inhabilitació del seu germà David per prevaricació. I al setembre, el jutge Peinado obre judici oral contra la seva dona, Begoña Gómez.
11: A Begoña Gómez no se le ha hecho justicia en todo este proceso. Y espero que haya justicia cuando empiece este juicio. Por supuesto que vamos a defender la inocencia de dos personas que son inocentes y que hoy están sentados en el banquillo por ser la esposa y el hermano del presidente del gobierno.
1: L'entrada massiva a Ceuta de finals del mes de juliol posa el govern contra les cordes i Sánchez converteix el seu discurs a l'ONU en un al·legat contra els governs reaccionaris.
12: La tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, pero mi país, España, no va a hacerlo.
1: L'última estocada de la legislatura és al revés del Congrés del decret d'habitatge per frenar desnonaments vulnerables, com el de la madrileña Mari Carmen, de 87 anys.
13: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
1: La Crida no té efecte i tres dies després, Pedro Sánchez anuncia que avança eleccions.
14: Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
0: Tres minuts i seran tres quarts de quatre.
15: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La policia ha desallotjat avui al matí l'assentament d'El Guano, a Ceuta, on hi malvivien encara gairebé 500 persones, un centenar de les quals menors. Era l'últim dels grans campaments de migrants que encara quedava a la ciutat, després dels desallotjaments de les platges del Trampolini de Benítez. L'operació s'ha fet dos dies abans

0: de la visita dels reis Felip i Letícia, prevista per dimarts. Visitaran la ciutat autònoma, a la qual serà la primera visita de la monarquia a Ceuta els últims 20 anys. A l'operació d'avui han participat més de 350 agents de la Policia Nacional i equips de neteja. Les autoritats han traslladat els migrants amb autobusos o bé a la frontera del Tarajal, per si volen tornar al Marroc, o bé al centre d'atenció d'estrangers. A l'Índia, el moviment juvenil de les Paneroles manté la pressió contra el govern de Narendra Modi, convocant una altra mobilització massiva avui a Nova Delhi. El moviment de les Paneroles, encapçalat principalment per joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i amb la corrupció a l'administració pública índia, exigeixen la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè consideren que beneficia el partit de govern. El líder principal del moviment, Abhijit Dibke, i d'altres membres destacats detinguts ahir, han estat alliberats avui al matí després de 24 hores sota custòdia policial i d'una protesta que hi va deixar com a mínim 2.000 persones manifestants detingudes davant d'una forta repressió policial. El papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó en els pròxims dies. Ho ha dit avui mateix, després de l'Àngelus dominical, des de la finestra del Palau Apostòlic.
1: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
2: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
1: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Lleó XIV acaba de fer 71 anys. A la seva agenda més pròxima té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que és el país on va viure molts anys com a missioner i bisbe. Caldrà veure ara si aquesta intervenció afectarà aquesta agenda. I l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria ser el successor de Joan Josep Omella com a arquebisbe de Barcelona. Omella ja ha fet 80 anys i en fa 5 que va presentar la renúncia. El seu relleu s'espera per les pròximes setmanes i el nom d'Octavi Vilà és el més ben situat a les travesses per la seva capacitat de diàleg. Ens ho ha explicat a 3Cat Info Jordi Llisterri, periodista de Catalunya Religió.
3: S'ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país, pot ser de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: Tampoc se sap si aquesta intervenció del pontífex que ara us explicàvem pot afectar el nomenament i endarrerir el relleu d'Omella.
4: 3Cat Info.
0: Són 3:15. Trànsit i temps. Comencem amb la connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Jaume. Doncs ara mateix tranquil·litat a la xarxa viària. Només hi ha dos punts de retencions. L'un a l'N420 a Móra d'Ebre per les obres que s'hi fan i també per obres la 2 a Jorba en sentit Igualada. A tot això assenyalem que dos motoristes han mort les últimes hores en dos accidents de trànsit a les comarques gironines. L'un ahir a la tarda a la C65 a Girona, quan una moto i un cotxe van xocar per causes que s'investiguen. El conductor, un home de 50 anys i veí de Salt, va morir a l'acte. L'altre accident ha passat aquest matí a la C260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquest cas, el xoc de dues motocicletes ha provocat la mort d'un dels conductors. Amb aquestes dues víctimes ja són 98 les persones que han mort aquest any a les carreteres i autopistes. I de moment és tot. Ens tornem a trobar d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
5: Bona tarda.
4: El temps.
0: Enric Agut.
6: Tarda tranquil·la, tarda estable, tot i l'arribada de núvols alts i prims que poden arribar procedents de l'Aragó. No es preveu pluja, són núvols que deixen el cel de color blanc i que no allunyen el bon temps. Molts valors avui situats al voltant dels 22, 23, 24, 25 graus i la setmana entrant comença tranquil·la, amb sol sobretot a comarques d'interior, amb alguna boirina matinal, i on sí que el cel pot estar mig ennuvolat és a comarques de Barcelona, també a la tarda a les de Girona, Pirineu, i amb una temperatura que podria ser semblant a un pèl més alta. Dimarts i dimecres, en algunes poblacions, es podria arribar a les zones més escalfades als 27 graus, i a partir de divendres, cada setmana, el temps podria arribar a canviar amb l'arribada d'alguns ruixats.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament d'aquest servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petits gestionen directament aquesta recollida en personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
4: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
7: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
4: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida en personal propi.
0: El Festival Temporada Alta ha estrenat avui l'espectacle Alícia, el concert de les Meravelles. És un musical immersiu i sensorial on infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia, al País de les Meravelles. Ho hem seguit a Girona amb l'Aleix Freixas.
8: A ritme de Take On Me, la protagonista d'aquest musical ha començat a endinsar-se en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. La combinació de música, imaginació i caracterització ha permès que els espectadors acompanyessin Alícia en aquest viatge i ho ha fet perseguint un dels grans atractius de l'espectacle, la interacció amb el públic. Adrià Bausó és un dels directors artístics.
9: A reivindicació de la lectura, dels llibres, de la música, del ball, dels objectes naturals, per què no dir-ho, nosaltres busquem molt tot el que és la naturalesa amb l'escenografia, amb els materials que utilitzem, i per tant això creiem que serà tot una experiència tan sensorial com espiritual.
8: Aquesta ha estat una oportunitat per introduir els més petits al teatre, però també per aconseguir coses com la que ens explicava una de les espectadores, la Martina.
10: Estem amb els papes.
8: Alícia, el musical de les Meravelles, és una producció de la companyia Ninus i aquest diumenge ha omplert 4 vegades la sala La Planeta de Girona.
0: A Barcelona, els carrers més turístics són plens de restaurants de cuina internacional que ens permeten fer un tast culinari de tot el planeta sense haver-nos de moure del centre de la ciutat. Avui visitem amb l'Òscar Callau 3 locals exòtics nous. L'Snob, per esmorzar a Turquia, el Tropico, per dinar als països tropicals, i el Madame Sigon, per sopar al Vietnam.
11: Este se llama Menemen, es huevos revueltos con queso, pimientos verdes, tomate y cebolla.
12: Comencem el nostre recorregut pel turc Snob, a la Ribera, tocada a la Llotja de Mar. Un nom anglès i global per un restaurant d'una gran empresa de restauració d'Istanbul que té 70 establiments entre Turquia, l'Azerbaidjan i l'Uzbekistan, una a Amsterdam i el de Barcelona. La seva especialitat és un contundent esmorzar de forquilla tradicional amb simit, menemen o muhammara que serveixen de bon matí i fins al brunch. Aktuk Pirinji Ako, director del restaurant.
11: Para nosotros, desayuno no tiene mucha oferta en Barcelona. Es muy limitado. Este bandeja con 13 diferentes cosas es muy típico de Turquía. 13 diferentes platos en tu mesa. 3 diferentes tipos de pan, 3 diferentes tipos de huevos, muchos platos, muchas selecciones.
13: Ay, si quieres me busca en un bar. Y si quieres me busca que aquí estoy.
14: Hemos traído coxinhas de un relleno de pollo y patata y queso crema. Nosotros las hemos hecho 6 en versión pequeñita. El plato es proviene de Brasil.
12: Ben a prop trobem els 2 locals del Tròpico, un obert al 2014 al carrer Balmes i un nou de trinca al passeig Joan de Borbó, a la Barceloneta. Tenen una carta de street food enfocada al brunch amb plats i begudes artesanals de desenes de països de tot el món que comparteixen geografia tropical, per bé que dominen les receptes llatinoamericanes, sobretot de Colòmbia, Venezuela i el Brasil, com arepes, cachapas, tacos o bols d'açaí. Irene Barrera n'és la gerent.
10: Tenemos un plato de casi todo el trópico, entre Cáceres y Capricornio, de Brasil, de Colombia, también bebidas de la India. Tenemos platos de la zona del Magreb, que también pasa por ahí el trópico. Tenemos bebidas también de Senegal. Lo que queremos es que sea como un pequeño viaje que pueda hacer a través de los sabores. Un poco va de acuerdo con el sitio que estamos, que es Barcelona, es multicultural.
15: PT

0: thân quen sao này.
1: Se llama chayo Việt Nam. En el norte se llama nems. En dentro de este rollito hay fideos de arroz, carne, zanahoria y un poco más verduras. Y está...
2: Al carrer Aragó, cantonada amb Balmes, hi trobem el Madame Saigon, un restaurant de cuina familiar de la meitat sud del Vietnam i de la seva ciutat més gran, oficialment coneguda com Ho Chi Minh. Va obrir aquest estiu després de l'èxit d'un restaurant homònim a Rotterdam. S'hi pot berenar una baguette hereva de la colonització francesa d'Indoxina o fer un àpat contundent a còpia de rotllets, banxeo o fideus bun. La Clara treballa en restaurant com a divulgadora de la cuina vietnamita.
1: Una cosa interesante sobre Vietnam. Normalmente en el norte le gusta la comida suave, no hay tanta sabor, pero en el sur le gusta la comida que es muy picante y muy salada. En Saigon le gusta la comida un poco dulce, un poco agrio y un poco salado, como un mezcla, un combi de todo.
2: Tres locals nous que coincideixen a presentar les seves respectives cuines nacionals en un format informal i urbà, que estan enfocats als turistes amb clar domini de la retolació i les cartes en anglès i preus assequibles, amb plats principals entre 12 i 20 euros. Una oferta gastronòmica exòtica que no para de créixer a la Barcelona turística i global del segle XXI.
3: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
6: Poc més de 5 minuts i seran les 4.
4: Esports.
6: Ernest Macià, bona tarda.
7: Bona tarda, Jaume. Obrim aquesta informació esportiva parlant de futbol perquè estàvem pendents del partit de l'Elx en aquest partit de primera divisió que estaven jugant Elx i Celta. Des de fa dues hores, un partit que ha acabat i ha acabat sense gols. Elx 0, Celta 0. Aquesta tarda jugaran més partits a primera divisió, que de seguida us els explicarem. A les 5, a un quart de 5, concretament d'aquí a uns 25 minuts, es juga el partit Real Societat Deportivo. A les 7, el proper rival del Barça, la Lliga, el Betis, rebrà l'Osasuna, i a les 9 del vespre tancarà la jornada d'avui diumenge al Racing València. De seguida seguim parlant de més futbol, però abans, esport d'aquest migdia, el Manresa, la Lliga CB de bàsquet i el Lleida han perdut els seus partits, el Manresa per 120 a 83, encaixant 120 punts, la tercera màxima anotació del Madrid a la seva història a la Lliga CB de bàsquet, i el Lleida ha remuntat, però finalment ha acabat perdent quan quedaven 4 segons amb dos tirs lliures a la pista de l'Obradoiro a Santiago de Compostela. Obradoiro 91, Lleida 89. El Manresa ha perdut els 3 partits que ha jugat, el Lleida n'ha perdut 2, va guanyar el primer. Aquesta tarda, d'aquí a una hora, el Joventut juga a la pista del Baskonia, i a les 7 el Barça s'enfrontarà al València al Palau Blaugrana. Ahir el Girona va caure a la pista del Breogán 115-82. I també en bàsquet de la Lliga Femenina aquesta tarda estarem pendents de dos partits. El Palma-Cadí. El Cadí la Seu se'n va a la pista del Palma, un dels equips que més inversió ha rebut enguany. Ha guanyat els partits, tots els partits que ha jugat fins ara, els dos, i és un dels líders de la competició. Aquest partit és d'aquí a dues hores, a les 6, i mitja hora més tard començarà el partit de l'Uni Girona, que rep a casa el Jairis, a 6:45. Liana Martín, la seva estrella, sí que hi serà, tindrà però la baixa de Laura Quevedo i de Mercerón. D'altra banda, hem de dir que els dos equips catalans, cap dels dos, és a la part alta. El Cadí la Seu en va guanyar un, l'últim, a casa contra el Leganés, però va perdre el primer, la primera jornada, Lliga, i el Girona, l'Uni Girona, l'Espart Girona, ha perdut els dos que ha disputat fins ara en un inici de temporada nefast, ja que les gironines van perdre la Lliga Catalana i també van perdre el partit d'accés a l'Eurolliga. D'altra banda, també hem estat pendents de la Lliga Sobal d'handbol, on avui el Barça ha guanyat a la pista de l'Aranda per 33-40. Ahir, a la Lliga Femenina, el Granollers va guanyar davant del Lanzarote per la mínima 31-30. Ahir el Barça també en futbol sala va golejar el Xota per 8-0. Avui el Valdepeñas ha perdut amb el Catga Santa Coloma per 1-2. I, com dèiem, hem estat seguint aquest Elx 0, Celta 0. És a punt de començar el segon partit de la tarda, primera divisió.
4: 3Cat Info.
7: Fem referència al Barça, que segueix

0: imparable a la part alta de la classificació i convencent ahir amb una victòria sense pal·liatius davant del Getafe per 3-0. Els tres gols els van marcar Gordon al minut 1, Gabriel Jesús encara a la primera part i Koundé rematant una centrada a plaer que li havia fet Lamine Yamal des de la dreta de l'atac del Barça. Aquest tercer gol va arribar a la segona part. Els blaugranes sumen 8 triomfs en 8 partits i igualen el millor inici de Lliga de la història que data de la temporada 13-14 amb el Tata Martino a la banqueta. El tècnic Hansi Flick es mostrava evidentment molt satisfet.
1: I'm very happy that we score in the first minute.
2: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
1: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
0: El Barça, que dimarts visita el camp del Galatasaray, on hi juga l'exjugador de la Premier del Manchester City, Gundogan, doncs suma ja 34 gols a favor a la Lliga, 7 en contra, i com us dèiem ha guanyat els 24 punts que estaven en joc fins ara. És líder, 6 punts més que el Madrid, 5 punts més que el segon, que és l'Atlètic de Madrid. Sobre el Madrid, destacar la victòria ahir del Real Madrid a casa davant del Villarreal per 1-0, un gol de Diomandé a la segona part, però el partit va estar marcat per l'expulsió de Vinícius, va ser expulsat al minut 73, que tot i haver fet un gol va ser anul·lat pel VAR justament perquè havia agredit un jugador, presumptament va estirar dels cabells intencionadament el jugador del Villarreal, Nathan Saliba, i s'espera la sanció de cara demà dilluns. Si és una sanció de 2 partits, es podria perdre el clàssic al Camp Nou davant del Futbol Club Barcelona. Així ho van viure els àrbitres al VAR.
3: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
4: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
0: Així ho van viure al Tot Gira. També ahir al Tot Gira van viure la victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un jugador menys perquè se'ls va expulsar Edgar González al minut 53.
5: Trescat Info.

Gabriel Rufián tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés. Després de dies de negociacions, el partit ho ha fet públic en un comunicat i aquesta tarda ho formalitzarà en una reunió extraordinària de l'executiva. El PSC ha proposat de manera oficial Jordi Hereu com a candidat al 29N. La policia desallotja mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano, a Ceuta. Era l'últim gran assentament que quedava a la ciutat i el desallotjament arriba dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia a la ciutat autònoma. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky replica a Donald Trump que es faran eleccions a Ucraïna tan aviat com Rússia accepti un alto al foc de 60 dies. El president nord-americà va dir ahir a Zelensky que plegués per la seva incapacitat, segons Trump, per negociar la pau amb Moscou. Informacions dels rebels del Iemen indiquen que aquesta tarda hi ha hagut una explosió a l'aeroport de la capital del país, Sanaa, controlada pels Houthis. Es tractaria de la resposta de l'Aràbia Saudita al llançament d'un míssil contra l'aeroport de Riyadh, que ha causat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Maçanet de la Selva s'afegirà a la setantena de poblacions catalanes que gestionen directament el servei de recollida de residus. Ho farà abans que s'acabi el 2027 i, segons l'Ajuntament, els permetrà estalviar diners, tot i que es mantindrà la mateixa taxa d'escombraries. La rehabilitació amb drons de petites dimensions pot facilitar la recuperació dels pacients que han tingut un ictus. Arriba a la fase final un projecte pilot en què els usuaris fan moure l'aparell amb moviments que s'adapten a la seva teràpia. És una iniciativa de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya. I la Bossa Sorda s'acomiada definitivament dels escenaris amb un últim concert

0: de Pego, al municipi de la Marina Alta, on va néixer el grup. La cita d'avui tanca la gira de retorn a Tornallom, 10 anys després de la seva retirada dels escenaris. Aquest diumenge s'ha estrenat l'espectacle Alícia, el concert de les Meravelles, al Festival Temporada Alta de Girona, una proposta familiar que utilitza la música com a fil conductor per acompanyar Alícia en el fantàstic món creat per Lewis Carroll.
1: Esports.
2: En bàsquet, a la Lliga ACB, derrotes del Manresa i el Lleida aquest migdia. D'aquí una hora, la Penya juga a Vitòria i el Barça a la 7 rep al València. En hoquei patins, la selecció espanyola femenina ha guanyat el Mundial amb 7 jugadores catalanes de les 10 integrants. A la Lliga Catalana, victòria del Vigues i Riells a la final per 7-3 amb el Cerdanyola. I en futbol, l'Elx acaba d'empatar a 0 el seu partit amb el Celta. La Lliga de Primera i el Barça va guanyar el Getafe per 3-0 i manté 5 punts amb l'Atlético i 6 amb el Madrid, que també va guanyar a casa.
0: Dia de temps estable, tot i els núvols prims, no es preveu pluja, les temperatures es mantindran estables i molts valors màxims es mouran entre els 20 i els 26 graus. La setmana començarà tranquil·la, amb sol a l'interior, intervals de núvols a la resta i amb temperatures de dia per damunt del normal.
1: 3CAT Info.
0: Ara són les 4 i 4 minuts, els informa Quim Codines. Molt bona tarda.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre. Després de dies d'incertesa per si encapçalava el Front Ampli o si es quedava Esquerra, el partit ha anunciat que tornaria a ser el cap de llista, tot i que les negociacions continuen. La decisió es formalitzarà avui en una reunió de la direcció del partit i el 20 d'octubre s'aprovaran definitivament les llistes al Congrés i al Senat. Amb tot, encara està sobre la taula la col·laboració amb altres forces sobiranistes i d'Esquerra com Podem i si Rufián participarà en algun acte de campanya a la resta de l'Estat. Fons dels Comuns lamenten que Gabriel Rufián no s'hagi sumat al Front Ampli d'Esquerres, tot i que respecten la seva decisió, i Ada Colau ha publicat a les xarxes una proposta perquè s'assumin al Front Ampli tant Podem com Esquerra. El PSC ha refermat de manera oficial que el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha fet avui en un Consell Nacional extraordinari i divendres es farà la proclamació definitiva. Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels punts puntuals de la seva campanya. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
3: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Jordi Hereu demana una mobilització a les urnes el pròxim 29N per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez i avisa que la dreta actual és diferent.
4: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
0: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que voten fins demà al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP va quedar fora del Congrés.
1: 3CAT Info.
0: Més Madrid ja ha celebrat la incorporació de Rufián com a cap de llista d'Esquerra i confia a arribar a un acord a Catalunya. La formació proposa que Emilio Delgado sigui el número 1 per Madrid, seguit de Mònica García, i aspira que Podem també s'assumi al Front Ampli. Qui no s'ha referit als moviments a l'esquerra del PSOE ha estat Pedro Sánchez, que sí que ha demanat una majoria àmplia i progressista el 29 de novembre per continuar desplegant l'agenda d'avenços socials. En el seu segon míting de precampanya, el president espanyol ha tornat a posar l'habitatge al centre i ha reclamat al Suprem que permeti el vot dels ciutadans nacionalitzats a través de la llei de nets. Madrid, Alba Gil.
5: Missatge directe de Pedro Sánchez al Tribunal Suprem li demana que garanteixi el dret a vot dels 400.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
6: Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho

0: no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
1: El líder del PSOE ho ha demanat des de Ponferrada, on ha protagonitzat el seu segon míting de precampanya que va arrencar ahir a Andalusia. Sánchez ha recordat que moltes d'aquestes persones ja han votat en altres comicis i ha qüestionat que impedir-los votar ara sigui constitucional.
0: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?
1: Això quan el Suprem estudia in extremis el recurs presentat per l'extrema dreta de Vox i Justitia Europa perquè s'impedeixi votar a les persones nacionalitzades a través de la llei de memòria democràtica que no puguin justificar que els seus antecessors van patir l'exili. Per la seva banda, el Partit Popular ha acusat Pedro Sánchez de mentir i ha insistit a demanar sacrifici als espanyols. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
2: Los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante. Que valoramos el esfuerzo y que el esfuerzo y el sacrificio va a merecer la pena.
1: Vox irromprà en precampanya aquesta tarda amb un acte a Estepona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Partit Popular demana a Salvador Illa que desallotgi l'acampada per l'habitatge que hi ha instal·lada a la plaça de Catalunya de Barcelona. En un comunicat, el president del partit a l'Ajuntament, Daniel Cirera, acusa el govern de tenir una actitud permissiva i diu que és inacceptable que es permeti una acampada que les ordenances municipals prohibeixen. La demanda arriba a les hores prèvies al 12 d'octubre. Els últims anys, la plaça Catalunya ha estat escenari de la mobilització constitucionalista del Dia de la Hispanitat. En aquest sentit, Cirera diu que és inadmissible que els barcelonins que volen celebrar la Festa Nacional d'Espanya no ho puguin fer i reclama a l'alcalde Jaume Collboni que exigeixi a la Generalitat una actuació immediata de Mossos i la Guàrdia Urbana per garantir la celebració de l'acte del 12 d'octubre.
3: 3CAT Info.
4: La policia ha desallotjat aquest matí l'assentament del Guano, a Ceuta, on vivien prop de 500 migrants, uns centenars dels quals menors d'edat. Era l'últim dels grans campaments que quedava a la ciutat després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. L'operació s'ha fet dos dies abans de la visita dels Reis Felip i Letícia, prevista per dimarts. Visitaran la ciutat autònoma demà passat, en la que serà la primera visita de la monarquia a Ceuta en els últims 20 anys, d'efectius de la Guàrdia Civil, la policia local i també l'exèrcit. Ara hi treballen els equips de neteja que retiren les tendes, les estructures improvisades i la gran quantitat de residus que s'hi havien acumulat. Mentrestant, les autoritats traslladen els migrants amb autobusos o bé a la frontera del Tarajal, si volen tornar al Marroc, o bé al centre d'atenció d'estrangers. I a les Canàries, Salvament Marítim ha rescatat en les últimes hores més de 300 persones que viatjaven en dues embarcacions. Una, amb 96 persones a bord, ha estat traslladada a Lanzarote. L'altra, amb més de 200 migrants, ha arribat a Gran Canària. A la primera embarcació hi viatjaven 8 menors no acompanyats. A més, 3 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital per diverses patologies.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky replica a Donald Trump que es faran eleccions a Ucraïna tan aviat com Rússia accepti un alto el foc de 60 dies. El president nord-americà va dir ahir a Zelensky que plegués per la seva incapacitat per negociar la pau amb Moscou. Ho va fer amb aquestes paraules.
5: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
4: Unes hores abans, Zelensky també ha dit que condiciona aturar els atacs contra refineries russes, com li ha exigit Donald Trump, al fet que Moscou deixi d'atacar les infraestructures energètiques ucraïneses. Així doncs, l'espiral de tensió entre Trump i Zelensky no s'atura, segueix creixent. El rerefons del malestar del president ucraïnès és la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que també han criticat els socis europeus i que reforça les finances russes en plena escalada d'atacs contra objectius civils ucraïnesos. Zelensky ha insistit que està preparat per parlar de la fi de les hostilitats amb Rússia, però exigeix reciprocitat. I a Rússia, els comunistes s'estan atrevint a desafiar Vladimir Putin. Els últims dies han fet manifestacions arreu del país per protestar contra la manipulació electoral i també contra la repressió. Fins i tot a Moscou van detenir una seixantena de militants que cridaven fora el tsar. Alguns dirigents històrics del partit creuen que el Kremlin està destrossant el país i reivindicant

0: indiquen recuperar l'esperit de la Unió Soviètica. Un d'ells és Pavel Grudinin, director d'una antiga granja estatal, ara convertida en un dels pocs pobles que encara segueix el model socialista. Ens explica la Cristina Solies, des de Moscou.
1: Pavel Grudinin és el director de la cooperativa Sabkhoz Lenin, una explotació agrícola que dona feina a més de 300 treballadors i on viu més de 4.500 persones. Ell treu pit que els seus veïns no han de pagar els serveis bàsics i que poden aconseguir un pis sense hipoteca. En declaracions a Catalunya Ràdio, defensa que el poble és un oasi enmig d'una Rússia capitalista.
2: Tenim la impressió que ha tornat al tsarisme. Hauria de generar beneficis per a tothom, sobretot per als que treballen, però només se'ls queden aquells que viuen a Moscou i s'han apropiat d'aquestes empreses. Però nosaltres tenim un sistema diferent.
1: Grudinin va voler exportar aquest model a tot Rússia enfrontant-se a Putin a les presidencials del 2018. Ara està inhabilitat per tenir una fortuna a l'estranger, tot i que ell ho nega, i avisa que el Kremlin, amb la seva mà de ferro, està convertint el país en una olla a pressió.
2: Tinc la impressió que han tapat tots els forats. Han dit, aquests cap a l'estranger, aquests altres a la presó. I el poble es queda allà, escalfant-se a poc. I quan tot això exploti, recordaré les paraules de Pushkin. No hi ha res més absurd i implacable que una revolta russa. Això seria una catàstrofe.
1: Els comunistes denuncien que estan patint un nivell de repressió sense precedents i això fa que, malgrat que formen part del sistema polític de Putin, ara estiguin començant a aixecar la veu.
0: I encara en clau internacional, l'Aràbia Saudita promet una resposta contundent a l'atac d'ahir contra l'aeroport de la capital, Riad, que va causar una desena de morts i més de 300 ferits. Aquesta tarda s'ha sentit una forta explosió a l'aeroport de Sana, a la capital de Iemen, controlada pels Houthis. Nombrosos mitjans àrabs i la mateixa televisió dels Houthis han informat d'aquest atac aeri a la zona rebel, però de moment no se saben els danys materials causats ni si hi ha danys personals. L'atac d'ahir contra l'aeroport de Riad ha provocat una onada de condemnes internacional, des de l'ONU fins a Rússia, passant per França, que ha qualificat d'atroç la caiguda d'un míssil sobre un aeroport civil ple de gent. El govern francès ha exigit als Houthis que aturin l'ofensiva i ha reiterat que la continuarà ajudant l'Aràbia Saudita en la defensa del seu territori. Un quart de cinc de la tarda, moment d'obrir l'àrea de servei. Fem un cop d'ull a les carreteres catalanes. Bona tarda, Carmina Malagriga.
3: Bona tarda, Quim. Doncs la veritat és que aquesta hora encara se circula amb molta tranquil·litat per carreteres i autopistes. Assenyalem només que hi ha punts de retenció a l'N2 a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús, també a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera per obres i a l'N420 a Móra d'Ebre en tots els sentits també per obres. I també cal recordar que parlem de dos accidents en els quals han mort la vida dos motoristes. El primer va passar ahir a la tarda a la C65 a Girona, quan una moto i un cotxe van xocar per causes que s'investiguen. El conductor, un home de 50 anys i veí de Salt, va morir a l'acte. L'altre accident ha passat aquest matí a la C260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, en aquest cas, el xoc de dues motocicletes ha provocat la mort d'un dels conductors. Amb aquestes dues víctimes, ja són 98 les persones que han mort aquest any a les carreteres i autopistes. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
3: Fins ara.
4: El temps.
0: Enric Agut.
5: Tarda de temps estable, tot i alguns núvols que van arribar, núvols prims, mitjans, no es preveu pluja. La temperatura avui, doncs, amb valors de voltant dels 22, 23, 24, 25 graus a moltes poblacions, les més altes tocant 25, algun 26 pot caure fins a primera hora de la tarda. I la setmana entrant comença tranquil·la, amb sol sobretot a l'interior, amb alguna boira matinal, però amb intervals de núvols que poden afectar comarques principalment de Barcelona, també les de Girona, a la tarda també en punts del Pirineu, i amb una temperatura que demà pot pujar lleugerament. Sembla que encara pujarà més dimarts i dimecres, pot pujar algun grau més de temperatura, i en alguna població es podria arribar als 26 o 27 graus. I atenció, perquè a partir de divendres i el proper cap de setmana el temps podria canviar amb l'arribada d'alguns ruixats, algunes tempestes, però encara hi ha molts dies per endavant i també molta incertesa.
4: 3CAT Info.
6: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, Som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
7: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Tresca Info.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però en alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot prometre i permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida en personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Anem cap allà, Maçanet de la Selva, Pau Bertolí.
8: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
9: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
8: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida en personal propi.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Arriba a la fase final un projecte pilot amb drons que facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació de mans i ulls i els ajuda en la recuperació neurològica i l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot. Va començar fa més d'un any i ara encara en les últimes setmanes del projecte. Amb totes les dades recopilades a principis d'any, els responsables tenen previst presentar-ne els resultats. La neuropsicològica de l'Hospital d'Olot, Marta Linares, que tracta directament amb els pacients, n'està molt satisfeta.
10: Si aquest aprenentatge té un input emocional, es fixa d'una manera més ràpida i més sostinguda en el temps. Aleshores, té molt d'impacte aquest tipus de teràpia perquè hi té impregnat aquest component vivencial, no? De jo sóc el que experimento.
0: El professor de la UPC, Miguel Valero, que desenvolupa els drons, assegura que els pacients tenen una motivació extra per fer els exercicis que se'ls demana.
11: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar tres vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. Aquesta teràpia també facilita els tractaments personalitzats, més adaptats a les necessitats individuals de cada pacient.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui la gossa sorda s'acomiada definitivament dels escenaris.

0: El grup valencià ho fa amb un últim concert a Pego, al municipi de la Marina Alta, on va néixer el grup. I la cita d'avui tanca la gira de retorn a Tornallom, 10 anys després de la seva retirada dels escenaris. L'organització preveu reunir entre 17.000 i 20.000 persones en una altra nit històrica per la música dels Països Catalans. El concert començarà a 11:15 de la nit i tancarà d'aquesta manera una etapa que va començar el 1997 i que ja va tenir un primer comiat el 2017.
1: 3CAT Info.
0: I el Festival Temporada Alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les meravelles, un musical immersiu i sensorial on infants i adults s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia, el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
2: A ritme de Take On Me, la protagonista d'aquest musical ha començat a endinsar-se en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. La

0: combinació de música, imaginació i caracterització ha permès que els espectadors acompanyessin Alicia en aquest viatge i ho ha fet perseguint un dels grans atractius de l'espectacle, la interacció amb el públic. Adrià Bausó és un dels directors artístics.
1: A reivindicació de la lectura, dels llibres, de la música, del ball, dels objectes naturals, perquè no dir-ho, nosaltres busquem molt tot el que és la naturalesa amb l'escenografia, amb els materials que utilitzem, i per tant això creiem que serà tot una experiència tan sensorial com espiritual.
0: Aquesta ha estat una oportunitat per introduir els més petits al teatre, però també per aconseguir coses com la que ens explicava una de les espectadores, la Martina.
2: Estem els papes.
0: Alicia, el musical de les Meravelles, és una producció de la companyia Ninus i aquest diumenge ha omplert 4 vegades la sala La Planeta de Girona.
3: Diada castellera de Santa Teresa del Vendrell, amb 6 castells de gamma extra que s'han repartit la colla Joves Xiquets Tarragona i els Minyons de Terrassa, al Vendrell, David Prats.
4: Una setmana després del concurs de castells, la temporada castellera ha seguit amb embranzida aquest migdia a la plaça Vella del Vendrell. La gamma extra se l'han repartit els Minyons de Terrassa i la colla Joves Xiquets de Tarragona. Els Minyons s'han apuntat el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9, prova del de 10 pisos que volen portar el 25 d'octubre a les Fires de Sant Narcís de Girona. Han acabat la seva participació amb el Pilar de 8 carregat. La Jove de Tarragona també ha jugat fort a la plaça Vella, amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han arrodonit l'actuació amb el tercer Pilar de 8 de l'any. Pel que fa als nens del Vendrell, han repetit el resultat de la setmana passada a la jornada dissabte del concurs de castells, amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
3: 6 minuts i arribarem a 4:45.
5: Esports.
3: Repàs esportiu amb Ernest Macià. Bona tarda, Ernest.
6: Què tal? Bona tarda. Obrim aquesta informació esportiva parlant de futbol perquè ara mateix ha començat el segon partit de la tarda, la primera divisió. Fa poca estona s'ha acabat el partit de l'Elx, Elx 0, Celta de Vigo 0, i ara mateix a la Lliga de Primera s'està jugant el Reial Societat Deportiva de la Corunya, un partit que es troba al minut 8 i de moment sense gols, Reial Societat 0, Deportivo de la Corunya 0. Més tard, a 6:45, és a dir, d'aquí a 2 hores, jugarà el proper rival del Barça, el Betis, que s'enfrontarà a Osasuna, i a 9:00 PM el Racing de Santander, que rebrà el València. Lliga ACB de bàsquet, d'aquí mitja hora juga el Joventut a la pista del Baskonia, un Joventut que, de moment, ha jugat només un partit de Lliga, ja que se'n va ajornar un altre com a conseqüència de l'alerta de pluja de fa pocs dies. Aquest partit ajornat es disputa dimecres i avui, per tant, en comptes de la tercera jornada, la penya juga la segona. En aquest cas, el segon partit és a la pista d'un equip d'Eurolliga sense Ante Tomic ni Yannick Krak a la pista del Baskonia, equip, això sí, el qual la penya ha guanyat els 2 últims play-offs i també les semifinals a l'última Supercopa de Badalona. Per tant, el Joventut és la bèstia negra del Baskonia, d'entrada favorit per guanyar aquest partit. I més tard es jugarà un altre partit de la Lliga ACB, també en presència catalana, en aquest cas el Barça-València, 2 equips d'Eurolliga que es troben avui. El València imbatut a Europa, un València que no obstant ha perdut un partit dels 2 que ha jugat a la Lliga ACB, i un Barça que també té una victòria i una derrota a la Lliga ACB i que té tants partits guanyats com perduts, 2-2 a l'Eurolliga. És, per tant, un partit que podrem seguir a Catalunya Ràdio al Tot Gira a partir de, com dèiem, les 7 de la tarda.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: A la Lliga Sabal d'handbol, el Barça ha guanyat 33-40 amb comoditat a la pista de l'Aranda. Ahir el Granollers va guanyar l'Ansarote i la Lliga Femenina per 31-30. A la Lliga de Futbol Sala, victòria al Catgà Santa Coloma davant del Valdepeñas 1-2, i ahir el Barça va guanyar el Xota per 8-0. El Barça de futbol segueix imparable, ha guanyat els 8 partits que ha jugat, 24 punts de 24, és el millor inici de Lliga de la història del club, només igualant els registres de l'argentí Tata Martino a la banqueta la temporada 2013-2014, que no li van servir, això sí, per guanyar aquella Lliga. Escoltem a un entrenador, Hansi Flick, l'entrenador del Barça, que es mostrava molt, molt satisfet.
7: I'm very happy that we score in the first minute.
2: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
7: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
6: El Barça visita el camp del Galatasaray a la Champions dimarts. A la Lliga suma 34 gols a favor i

0: només 7 en contra. També va guanyar el Madrid, però en polèmica. El Madrid va guanyar per 1-0 davant del Villarreal, gol de Diomandé la segona part, però el partit va estar marcat per l'expulsió de Vinícius. Venia de fer un gol al minut 73, però aquest gol se li va anul·lar per una agressió que el VAR va poder demostrar. Va estirar dels cabells el jugador del Villarreal, Nathan Saliba. Aquest és el moment.
1: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
2: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
0: A l'acte del partit, l'àrbitre Isidro Díaz de Mera, que sentíem ara, va deixar constància justament que el jugador del Madrid va continuar protestant, Vinícius, cridant i amb una actitud agressiva. Això és el que diu literalment l'acte, i diu també l'acte que va haver de ser subjectat Vinícius per alguns dels seus companys. Veurem quants partits de sanció suposa. En cas que la sanció sigui de 2 o més partits, es perdria el clàssic del Camp Nou, que arriba d'aquí a 15 dies. Després del partit, el tècnic del Madrid no va voler comparèixer, José Mourinho, a la sala de premsa, i Tchouaméni va parlar, però ho va fer pels mitjans oficials del club.
3: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
0: Això pel que fa a primera divisió. Recordem que a les 7 juga el Betis o Osasuna, a les 9 el Racing València, que ara mateix està jugant aquest Real Societat Deportivo de la Corunya, que ha començat fa poca estona i que al minut 12 de la primera part continua encara amb empat a 0. A segona divisió va guanyar el Sabadell, ho va fer i segueix a la part alta de la classificació com una de les revelacions de segona, al camp del Ceuta, per 1-2, amb dos gols que més va fer Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un jugador menys per expulsió d'Edgar González al minut 53. Aquest és el tècnic Ferran Costa.
4: Valoro positivament que l'equip, fent la primera part que ha fet i rebent el cop al minut que l'ha rebut, doncs hagi fet la digestió ràpidament i haguem, des de l'inici de la segona, començat a jugar aquest nou partit que comportava l'empat.
0: El Girona, l'altre equip català de segona, visita demà al camp del Tenerife, i en motor Marc Márquez ha acabat 6è la cursa del Gran Premi d'Indonèsia i perd novament el liderat del Mundial.

0: Dos quarts de cinc en punt, bona tarda. A aquesta hora estem destacant que Gabriel Rufián tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés. Després de dies de negociacions, el partit ho ha fet públic en un comunicat i aquesta tarda ho formalitzarà en una reunió extraordinària de l'executiva. El PSC ha proposat de manera oficial Jordi Hereu com a candidat al 29N. La policia desallotja mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano, a Ceuta. Era l'últim gran assentament que quedava a la ciutat i el desallotjament arriba dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia a la ciutat autònoma. I el president Volodymyr Zelensky replica a Donald Trump que es faran eleccions a Ucraïna tan aviat com Rússia accepti un alto al foc de 60 dies. El president nord-americà va dir ahir a Zelensky que plegués per la seva incapacitat per negociar la pau amb Moscou. I des d'ara i fins les 5 de la tarda posarem l'ull a les persones sense llar i als problemes que pateixen davant dels aiguats torrencials. I també us explicarem la situació dels palestins que depenen en gran part de la collita d'olives, però que ara, per culpa dels atacs israelians, les destrosses que els han causat els costa tirar endavant. I en titulars esportius, Ernest Macià, què destaquem?
1: Una tarda de bàsquet d'ahir. D'aquí mitja hora comença el partit de la penya a la pista del Baskonia i a les 7, Barça-València en directe al Tot Gira.
0: Pel que fa al temps, avui tenim un temps estable, tot i els núvols prims, no es preveu pluja i les temperatures es mantindran estables. Molts valors màxims es mouran entre els 20 i els 26 graus i la setmana començarà tranquil·la, amb sol a l'interior, intervals de núvols a la resta i amb temperatures de dia per damunt del que és normal. Ara passen dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre. Després de dies d'incertesa per si encapçalava el Front Ampli o si es quedava Esquerra, el partit ha anunciat que tornaria a ser el cap de llista, tot i que les negociacions continuen. La decisió es formalitzarà avui en una reunió de la direcció del partit i el 20 d'octubre s'aprovaran definitivament les llistes al Congrés i també al Senat. Amb tot, encara està sobre la taula la col·laboració amb altres forces sobiranistes i d'Esquerra com Podem i si Rufián participarà en algun acte de campanya a la resta de l'Estat. Fons dels Comuns lamenten que Rufián no s'hagi sumat al Front Ampli d'Esquerres, tot i que respecten la seva decisió, i Ada Colau ha publicat a les xarxes una proposta perquè s'assumin al Front Ampli tant Podem com Esquerra. El PSC ha refermat de manera oficial que el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha fet avui en un Consell Nacional Extraordinari i divendres es farà la proclamació definitiva. Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha carregat contra Junts i ho ha fet així.
2: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Jordi Hereu demana una mobilització a les urnes el pròxim 29N per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez i avisa que la dreta actual és diferent.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
0: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que voten fins demà al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, al 2023, la CUP va quedar fora del Congrés. I més, Madrid ja ha celebrat la incorporació de Rufián com a cap de llista d'Esquerra i confia arribar a un acord a Catalunya. La formació proposa que Emilio Delgado sigui el número 1 per Madrid, seguit de Mònica García, i aspira que Podem també s'assumi al Front Ampli. Qui no s'ha referit als moviments a l'esquerra del PSOE ha estat Pedro Sánchez, que sí que ha demanat una majoria àmplia i progressista el 29 de novembre per continuar desplegant l'agenda d'avenços socials. En el seu segon míting de precampanya, el president espanyol ha tornat a posar l'habitatge al centre i ha reclamat al Suprem que permeti el vot dels ciutadans nacionalitzats a través de la llei de nets. Madrid, Alba Gil.
4: Missatge directe de Pedro Sánchez al Tribunal Suprem li demana que garanteixi el dret a vot dels 400.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
5: Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
4: El líder del PSOE ho ha demanat des de Ponferrada, on ha protagonitzat el seu segon míting de precampanya que va arrencar ahir a Andalusia. Sánchez ha recordat que moltes d'aquestes persones ja han votat en altres comicis i ha qüestionat que impedir-los votar ara sigui constitucional.
5: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?
4: Això quan el Suprem estudia in extremis el recurs presentat per l'extrema dreta de Vox i Justitia Europa perquè s'impedeixi votar a les persones nacionalitzades a través de la llei de memòria democràtica que no puguin justificar que els seus antecessors van patir l'exili. Per la seva banda, el Partit Popular ha acusat Pedro Sánchez de mentir i ha insistit a demanar sacrifici als espanyols. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
6: Los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante. Que valoramos el esfuerzo y que el esfuerzo y el sacrificio va a merecer la pena.
4: Vox irromprà en precampanya aquesta tarda amb un acte a Estepona.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La policia ha desallotjat aquest matí l'assentament del Guano, a Ceuta, on malvivien prop de 500 migrants, uns centenars dels quals menors d'edat. Era l'últim dels grans campaments que quedava a la ciutat després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. L'operació s'ha fet dos dies abans de la visita del rei Felip i Letícia, que està prevista per dimarts. Visitaran la ciutat autònoma demà passat, en la que serà la primera visita de la monarquia a Ceuta en els últims 20 anys. En l'operació hi han participat més de 350 agents de la Policia Nacional, a més d'efectius de la Guàrdia Civil, la Policia Local i també l'Exèrcit. Ara hi treballen els equips de neteja que retiren les tendes, les estructures improvisades i la gran quantitat de residus que s'hi havien acumulat. Mentrestant, les autoritats traslladen els migrants amb autobusos o bé a la frontera del Tarajal si volen tornar al Marroc o bé al centre d'atenció d'estrangers.

0: 60 dies d'alto al foc, total 60 dies, i organitzarem eleccions.
1: El president nord-americà va dir ahir a Zelensky que plegués per la seva incapacitat per negociar la pau a Moscou.
2: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Unes hores abans, Zelensky també ha dit que no deixarà d'atacar les refineries russes si Moscou no deixa d'atacar les infraestructures energètiques ucraïneses. Així doncs, l'espiral de tensió entre Trump i Zelensky no s'atura, continua creixent. El rerefons del malestar del president ucraïnès és la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus. És una mesura que també han criticat els socis europeus i que reforça les finances russes en plena escalada d'atacs contra objectius civils ucraïnesos. I fa pocs minuts, Moscou ha informat que un dron ucraïnès ha impactat sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus, i ha inutilitzat el servei que proveeix taxistes i centres de distribució. L'inici de la campanya de la collita de l'oliva és una de les dates més assenyalades a Cisjordània. Amb l'economia ofegada, molts palestins depenen en bona part del que pugui treure de les seves olives. Per alguns, però, la collita ni tan sols començarà perquè Israel els ha arrencat els arbres. A Rabat, Jordi Brescó.
3: L'equivalent a 25 camps de futbol totalment inservible. Aquest és el panorama a què ha de fer front el Youssef després de veure com l'exèrcit israelià arrencava totes les oliveres del seu terreny familiar, que queda situat entre un punt d'avançada dels colons i una carretera.
4: El meu pare va treballar aquesta terra fins que va morir. Si revisqués i veiés aquest panorama, tornaria a morir. No ho podria suportar.
3: Israel alega motius de seguretat. Assegura que joves palestins utilitzaven aquestes oliveres d'amagatall des d'on llançar pedres als cotxes dels colons. La solució? Arrencar totes les que queden al marge de la carretera i una mica més enllà. Al Kamal li ha passat el mateix.
5: Els bulldozers israelians van aparèixer sense avís previ i ho van destrossar tot. Diuen que per raons de seguretat, però l'explicació no convenç ningú. Les oliveres estan sent arrencades per dues raons: per malmetre l'economia local i per allunyar els palestins de les seves terres.
3: El terreny continua sent seu, però no rebrà cap compensació per les 250 oliveres arrencades que, calcula, li haurien proporcionat uns 20.000 euros en la collita de l'oliva.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Una nova riuada sobtada al Nepal ha obligat a evacuar diverses poblacions i ha deixat almenys 5 persones desaparegudes.
7: No! Atenga!
1: Una riuada sobtada al riu Budki Gandaki, al districte de Gorkha, al centre del Nepal, ha provocat greus destrosses en habitatges, ponts i carreteres, cosa que dificulta l'accés a la zona. Les primeres informacions apunten que una esllavissada hauria bloquejat un curs d'aigua i hauria provocat una crescuda sobtada, tot i que l'origen encara s'està investigant. Les autoritats han mobilitzat un equip de geòlegs i drons per intentar esbrinar-ne les causes. Les 5 persones que continuen desaparegudes es trobaven en un cobert a la vora del riu. L'exèrcit ha rescatat 49 persones i les autoritats han ordenat que la població es desplacés cap a zones elevades i marxés de les més exposades al curs del riu, que ha registrat crescudes sobtades de més de 8 metres per sobre del seu nivell habitual. La riuada arriba poc després de les inundacions sobtades que hi va haver a l'agost, que van deixar més de 1.400 morts i més de 5.000 desapareguts. A l'Índia, el moviment juvenil de les Paneroles manté la pressió contra el govern de Narendra Modi, convocant una altra mobilització massiva avui a Nova Delhi. El moviment de les Paneroles, encapçalat principalment per joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, exigeix la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè consideren que beneficia el partit al govern. D'altra banda, el líder principal del moviment, Abhijit Dibke, i altres membres destacats detinguts ahir, han estat alliberats aquest matí després de 24 hores sota custòdia policial i després també d'una protesta que ahir va deixar almenys 2.000 manifestants.

0: manifestants detinguts davant d'una forta repressió policial. I ara parlem sobre els aiguats torrencials de la setmana passada que van generar problemes a bona part de la ciutadania, però hi ha un col·lectiu especialment vulnerable, que és les persones sense llar. Qui dorm al carrer, per més que sonin els alerts, sovint no té on resguardar-se de la pluja o on sentir-se segur. A més, se'ls mulla la roba i les pertinences i si fa fred i humitat, costa molt que es tornin a assecar. Les entitats que els atenen adverteixen que cada vegada hi ha més onades de fred, onades de calor, ventades o aiguats i demanen refugis permanents i no només habilitar recursos d'emergència quan hi ha aquests fenòmens meteorològics extrems. Sara Girón, responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, explica, per exemple, que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes, es van habilitar dos espais municipals per atendre persones que viuen al carrer, però que moltes no hi van poder arribar.
1: Ja el fet de carregar les seves pertinences amb tot el quilometratge que ha de fer una persona per garantir les seves necessitats bàsiques ja és una gran dificultat. Quan això li posem aquest pes d'aquesta motxilla amb tot mullat, hi ha persones que no s'han pogut desplaçar.
0: A Granollers, una de les ciutats on més va ploure de tot Catalunya, l'Ajuntament va habilitar dimarts un pavelló, però Xavier Quincoces, de la Fundació El Xiprer, adverteix que moltes persones que dormien al ras ja ho havien perdut absolutament tot.
2: Si dormien a sota el pont i tenien doncs, una motxilla amb roba o tenien coses, doncs ho havien perdut pràcticament tot. Van quedar amb el que portaven a sobre i poc més. Tota la roba xopa, molts sense sabates.
0: Per això fa aquesta crida.
2: Estem demanant bambes, sobretot, o de la talla 41 a la talla 44-45, perquè una de les dificultats més grans quan està tot xop són els peus. El fred cala en el cos i aquestes sabates fan que quan els hi donem als usuaris canvi una mica la seva situació, no? Bueno, almenys la dignitat de la persona, que és poder anar amb roba seca.
0: Tot aquest material el recullen al local de la Fundació El Xiprer a Granollers.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 4:45 de la tarda. Carmina Malagarriga, bona tarda.
4: Bona tarda, Quim. Doncs la situació continua tranquil·la. Aquesta hora de la tarda encara és d'hora pels que han de tornar, que hi haurà molts que tornaran demà, però en tot cas algú potser sí que tornarà a l'àrea metropolitana de Barcelona. En tot cas, aquests punts de retenció, ja diem, són tres, l'N2 a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús, l'A2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera per obres i també per obres a l'N420 a Móra d'Ebre en tots dos sentits. Hem d'afegir que lamentem la mort de dos motoristes aquestes últimes hores. L'un en un accident a la C-65 a Girona, amb un xoc entre un cotxe i una moto. El conductor, un home de 50 anys, veí de Salt, va morir a l'acte. L'altre accident ha passat aquest matí a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, amb un xoc entre dues motos. Ja són 98 les persones que han mort aquest any a les carreteres i autopistes. Això és tot per ara. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
4: Fins ara.
3: El temps.
0: Amb la previsió d'Enric Agut.
5: Tarda tranquil·la, tarda estable, tot i l'arribada de núvols alts i prims que poden arribar procedents de l'Aragó. No es preveu pluja, són núvols que deixen el cel de color blanc i que no allunyen el bon temps. Molts valors avui situats al voltant dels 22, 23, 24, 25 graus i la setmana entrant comença tranquil·la, amb sol sobretot a comarques d'interior, amb alguna boirina matinal, i on sí que el cel pot estar mig ennuvolat és a comarques de Barcelona, també a la tarda a les de Girona, Pirineu, i amb una temperatura que podria ser semblant a un pèl més alta. Dimarts i dimecres, en algunes poblacions, es podria arribar a les zones més escalfades als 27 graus, i a partir de divendres a cada setmana el temps podria arribar a canviar amb l'arribada d'alguns ruixats.
3: Every fraction of a degree will cost lives. A 3CAT Info. But we can still bring warming back below. Insostenibles.
6: A primera hora s'ha enviat un alert per risc d'inundacions.
3: Insostenibles.
7: És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament.
3: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info.
8: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
3: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
9: Els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
3: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3CAT Info, amb Montse Poblet.
0: Tres quarts i tres minuts de cinc, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, va rebre ahir a la nit el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El públic el va acollir amb una llarguíssima ovació de diversos minuts i aquest matí s'han aplegat per veure una versió restaurada del seu King Kong. Anem cap a Sitges, doncs, amb en Marc Garriga.
10: A canvi de l'estima que el públic de Sitges ha transmès a Peter Jackson, ell va donar ahir el tret de sortida de la Zombie Walk i va declarar públicament, amb l'estatueta que simbolitza el King Kong clàssic de Sitges, que aquest és el seu festival preferit de sempre.
11: My favorite film festival of all time is the Sitges Film Festival.
10: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació ja de matinada, l'espanyola Diana Peñalver, que en declaracions a Catalunya Ràdio explicava que quan la van rodar junts fa 34 anys ja es veia que Peter Jackson seria un cineasta important. I ens ha regalat un dels moments que més recorda del rodatge.
12: Tengo como flashes, ¿no? De, por ejemplo, en el comedor del plató donde rodábamos, estaba una mesa, todos los zombies comiendo, ¿no? Y entonces los pobres que no sabían ni por dónde comer para no malograr el maquillaje que tenían puesto, ¿no? Estaban muy bien hechos los efectos especiales, claro.
10: Doncs precisament l'autor d'aquests efectes, Rick Baker, també està avui per aquí acompanyant-los. I Jackson, que diu que vol repetir l'experiència d'aquí a 34 anys més.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest vespre a París, Maria del Mar Bonet.

La cantant mallorquina torna a l'Olímpia, la mítica sala parisenca, i ho fa mig segle després del concert que hi va oferir el 1975 al costat d'Ovidi Montllor i de Toti Soler. Aquell recital va ser una fita en la trajectòria artística de Bonet i també va ser un dels moments més significatius de la projecció internacional de la nova cançó. El concert d'avui és a les 7 de la tarda i també comptarà amb el cantautor valencià Borja Penalba, amb qui ha convertit 14 anys d'escenaris. Maria del Mar Bonet repassarà les cançons més emblemàtiques d'aquell recital del 75, així com temes del seu darrer treball discogràfic, L'aigua no cansa, publicat aquest any.

0: Prop d'un miler de persones baten el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita. La fita s'ha aconseguit aquest matí després que gairebé 500 parelles s'hagin congregat a la plaça 1 d'octubre d'aquesta localitat del Montsià per ballar plegats aquesta dansa tradicional. El rècord anterior l'ostentava Segòvia amb més de 700 balladors. Anem cap a la Ràpita, Ariadna Escoda.
1: Aquest és el moment en què s'anunciava que la Ràpita s'inscrivia al llibre de rècords Guinness després de superar les 900 persones ballant alhora a la Jota Vella. Anouk de Timarí, la jutgessa encarregada de verificar la proesa, explica en què ha consistit i com s'han assegurat que s'ha superat aquest rècord.
2: Eran 5 minutos exactamente de intento y hemos tenido también a supervisores para asegurarnos que todos los bailarines han bailado.
1: Els balladors i balladores han viscut el moment intensament, amb les emocions a flor de pell. Així ho relaten la Laia Opiol Ferràs i la Marta Sancho.
3: Ha anat superbé, no sé, sí, la veritat que no m'ho esperava que anés tan bé i una emoció tots, superbé, vamos, contents.
4: És una il·lusió estar en esta plaça del poble, menut sobretot, i gran, gent gran, units en esta força.
1: Tot plegat s'emmarca en la desena edició de la Festa de Recreació Històrica Orígens, que ha fet revifar la il·lusió del ball tradicional.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Oques grasses se'n van per la Porta Gran i ahir van dir l'últim adeu als seus seguidors fidels que van omplir per quarta nit consecutiva l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El grup d'Osona ha fet història reunint més de 200.000 persones que els han acompanyat en el seu darrer comiat.
6: Hosti, tu, sembla que no pugui ser, però està passant, eh? 14 anys després i aquí estem. Aquí estem nosaltres, però sobretot aquí esteu vosaltres. És impressionant, la veritat. Moltes gràcies per venir.
0: Amb aquestes paraules, el líder d'Oques Grassa, Josep Montero, començava el que va ser l'últim concert de la formació osonenca. Durant 2 hores van repassar la seva trajectòria musical, que ha marcat diverses generacions, davant d'un públic en què hi havia famílies senceres i que va corejar totes les cançons. Montero també va voler recordar els inicis del grup, quan només els anaven a escoltar una desena de persones. En l'últim adeu tampoc hi van faltar temes que s'han convertit avui en himnes per molts, com per exemple Serem ocells, Petaro, Torno a ser jo o Elefants. Es van acomiadar del seu públic amb els emotius La gent que estimo i Sort de tu.

0: El comiat definitiu d'Oques Grasses va acabar amb molta emoció i abraçades dels 7 integrants del grup.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests només n'hi ha una 60 que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en Enginyeria del Cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell i Anna Bacardit, n'és la coordinadora.
2: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
3: Agafàvem pells, les cortíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles. Fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguessin veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
0: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats per les empreses i surten amb feina assegurada. Aquest any s'hi han inscrit 13 persones, moltes de les quals graduades en química.
1: Esports.
0: Ernest Macià, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. És a punt de començar el partit del Joventut a la Lliga CB, la pista del Baskonia. La bèstia negra dels bascos, el Joventut, que els va derrotar a la Supercopa d'Espanya i els dos últims play-offs, s'enfronta avui amb dues baixes notables. La penya té les baixes de Yannick Crac i Ante Tomic. Entra la convocatòria de l'equip Diego Niebla. El partit és a les 5 i n'anirem fent seguiment puntual al Tot Gira de Catalunya Ràdio ja des d'aquesta hora. A les 7, en transmissió en directe des del Palau Blaugrana, el Barça rebrà el València, en el que és un duel entre dos equips d'Eurolliga, però que han començat guanyant i perdent un partit cadascun. A la Lliga CB també aquest migdia, derrotes del Manresa i el Lleida. 83 punts ha fet el Manresa, però n'ha rebut 120 a la pista del Madrid. 120 punts al Madrid és la tercera màxima anotació blanca a la Lliga ACB i la segona si no tenim en compte les pròrrogues. També ha perdut el Lleida quan quedaven 4 segons pel final. Dos tirs lliures de l'Obradoiro a Santiago de Compostela donar la victòria als gallecs. 91-89 Darius McGee, el base lleidatà, ha fallat el triple decisiu. Com us dèiem, doncs, aquesta tarda juguen el Joventut aquí 5 minuts i a les 7 ho fa el Barça. A la Lliga Sobal d'handbol, el Barça ha guanyat a la pista de l'Aranda per 33-40. A la Lliga Femenina, el Granollers s'ha imposat a Lanzarote per 31-30. A la Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, Catgas Energia Santa Coloma 1, derrota dels colomencs, i el Barça va golejar el Xota per 8-0. En futbol, aquest migdia, l'Elx ha empatat a 0 amb el Celta, els del Baix Vinalopó han creat 5 ocasions de gol però no n'han pogut materialitzar cap i segueixen a la part baixa de la classificació en places de descens. També s'està jugant a aquesta hora un partit. De moment, el Real Societat, la Real Societat i el Deportivo empaten a 0 gols encara a la primera part. Més tard, a 6:45, d'aquí una hora i mitja, comença el Betis Osasuna. Els sevillans són el proper rival del Barça primera i el Racing València, partit que jugarà a les 9. Polèmica ahir a primera divisió per la victòria del Madrid i com es va produir, però també felicitat a Can Barça per la victòria contundent 3-0, convincent davant del Getafe al Camp Nou. Gols de Gordo en el minut 1, Gabriel Jesús encara a la primera part i Koundé que va marcar la segona després d'una centrada de Lamine Yamal. Ara mateix 8 victòries en 8 partits, 24 punts a 24 possibles, el millor inici de Lliga de la història, empatat amb el Barça de Tata Martino, ara fa 13 temporades. Escoltem el tècnic, l'actual tècnic del Barça, Hansi Flick.
5: I'm very happy that we score in the first minute.
6: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança.

0: Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
1: El Barça, que dimarts visita el camp del Galatasaray i la Champions, a la Lliga ja suma 34 gols a favor i 7 en contra. També va guanyar el Madrid, ho va fer, com dèiem, en polèmica, tot i haver aconseguit el gol Diomandé a la segona part, 1-0. El partit va estar marcat per un altre gol anul·lat al Madrid, però per una polèmica. Era el minut 73, Vinícius va marcar el gol, però el VAR el va aturar i el va anul·lar perquè va detectar que just abans Vinícius havia estirat dels cabells el jugador del Villarreal, Nathan Saliba. Aquest és el moment.
2: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
3: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
1: Després del partit, José Mourinho no va voler comparèixer en roda de premsa. Tchouaméni va parlar amb els mitjans del club.
4: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
1: A l'acte del partit, l'àrbitre Isidro Díaz de Mena va deixar constància que Vinícius va continuar protestant, cridant i amb una actitud agressiva que va haver de ser subjectat per alguns dels seus companys. Totes aquestes anotacions podrien fer-li perdre el clàssic d'aquí a 15 dies si finalment la sanció és de 2 partits. A segona, el Sabadell segueix a la part alta, va guanyar per 1-2 a camp del Ceuta. El Girona jugarà demà al camp del Tenerife.
5: Trescat Info.

0: Maquinària electoral ja en marxa de cara al 29 de novembre. Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la candidatura d'Esquerra Republicana al Congrés i ara enllesteix un acord amb la direcció dels republicans que passaria perquè Podem no es presenti a Catalunya i perquè Irene Montero demani el vot per Esquerra. El partit fa públic avui un comunicat i avui a la tarda ho formalitza en una reunió extraordinària de l'executiva. Aquest matí la policia ha desallotjat mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano a Ceuta. Era l'últim gran assentament que quedava a la ciutat autònoma i el desallotjament arriba tot just dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia dimarts a la ciutat autònoma. S'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riyadh a l'Aràbia Saudita. Va causar 12 morts i més de 300 ferits. Les forces armades del Iemen han atacat avui posicions dels rebels hutis, inclòs l'aeroport de Sanaa, i avui a la tarda ha caigut un nou projectil sobre la terminal 4 de l'aeroport saudita. Escalada de declaracions creuades entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky, que no pare. El president nord-americà afirma ara que Moscou i Kiev ja han acordat una treva immediata pels atacs contra infraestructures energètiques, però el president ucraïnès diu que no en sap res. La rehabilitació amb drons de petites dimensions pot ajudar a la recuperació de pacients que han tingut un ictus. Arriba la fase final d'un projecte pilot en què els usuaris fan moure l'aparell amb moviments amb els braços que s'adapten a la seva teràpia o amb els ulls. És una iniciativa de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui s'ha estrenat l'espectacle Alícia al concert de les Meravelles, al Festival Temporada Alta de Girona. És una proposta familiar que fa servir la música com a fil conductor per acompanyar l'Alícia al fantàstic món creat per Lewis Carroll. I avui la formació valenciana La Gossa Sorda s'acomiada definitivament dels escenaris amb un últim concert que fan a Pego, al municipi de la Marina Alta, on va néixer el grup. La cita tancarà la gira de retorn de A Tornallom, 10 anys després de la seva retirada dels escenaris.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet acaba de començar el partit del Joventut a la pista del Bascònia. Primers dos minuts, de moment, la penya perd 4-0.

0: El Barça jugarà a les 7 amb el València, també en bàsquet a l'ACB. Manresa i Lleida han perdut els seus partits contra Madrid i Obradoiro. I d'altra banda, destacar també a la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femenins la victòria del Bigues i Riells a la final contra el Cerdanyola per 7-3.
1: Tarda estable pel que fa al temps, tot i que tenim alguns núvols prims. No es preveuen precipitacions. Les temperatures es mantenen estables. Molts valors màxims es mouen entre els 20 i els 26 graus. La setmana vinent la començarem tranquil·la, amb sol a l'interior, intervals de núvols a la resta i temperatures de dia per damunt del normal.
2: 3CAT Info.
1: Ara passem poc més de 4 minuts de les 5 de la tarda. Us parla Jaume Brufau. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre i ara enllesteix un acord amb la direcció que passaria perquè Podem no es presentés a Catalunya. Després de dies d'incerteses per si encapçalava el Front Ampli o per si es quedava a Esquerra, el partit ha anunciat que tornaria a ser el cap de llista. La decisió es formalitzarà avui mateix en una reunió de la direcció de la formació i el dia 20 s'aprovarien definitivament les llistes al Congrés i al Senat. Des dels comuns, que havien insistit que se sumés al Front Ampli, lamenten la decisió que ha pres Rufián, tot i que la respecten. I Ada Colau ha publicat a les xarxes una proposta perquè se sumin al Front Ampli tant Podem com Esquerra. Al voltant d'aquesta situació, també el PSC ha explicat avui que referma de manera oficial que el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha fet avui en un Consell Nacional Extraordinari i divendres es farà la proclamació definitiva. Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha carregat contra Junts per Catalunya.
3: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
1: Jordi Hereu ha demanat una mobilització a les urnes el pròxim 29N per seguir dit amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez. I també ha avisat.
4: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
1: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància que vote des d'avui al matí a les 7 fins demà al matí a les 7 també per poder validar la proposta. A les últimes generals, al 2023, la CUP va quedar fora del Congrés. És amb aquesta situació també que Pedro Sánchez havia repetit una vegada i una altra que volia esgotar la legislatura però ha acabat escurçant 9 mesos el seu mandat. Al revés del Congrés, els decrets d'habitatge ha precipitat l'avançament electoral aquest 29 de novembre, després de 3 anys de govern marcats per una aritmètica parlamentària complicada, la impossibilitat d'aprovar pressupostos i un degoteig d'investigacions judicials i de condemnes al seu entorn i també al del PSOE. Ho repassem en aquest informe que ha elaborat Txell Vallespí.
5: Pedro Sánchez no va guanyar les eleccions del 2023, però va aconseguir sumar per la mínima i contra tot pronòstic.
6: En nombre de España y en nombre de l'interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el procés catalán.
5: El PSOE va aconseguir el suport de Junts a canvi de l'amnistia i la legislatura va començar a caminar amb protestes cada dia. De seguida, les sospites de corrupció van esclatar a l'entorn del president. Primer, l'exministre Ábalos, que acaba expulsat del partit.
7: Des del govern, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción.
5: Després, el jutge Peinado comença a investigar la seva dona i en aquest moment Sánchez manté tot el país en suspens. Per primera vegada es planteja plegar i s'agafa 5 dies per pensar-s'ho.
8: He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte.
5: L'oposició el colla per la corrupció i la política exterior es converteix en el seu

0: Good.
1: El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina.
0: I recupera un clam de fa 20 anys per marcar distàncies amb l'administració Trump.
1: La posició del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
0: Novament, l'atacada a la corrupció es fa més gran i el juny del 2024 cau Santos Cerdán, el seu home fora al partit. Un informe de la Guàrdia Civil el situa al capdavant del Cascoldo, un cop dur que porta el president per segona vegada al racó de pensar.
2: Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
0: Sánchez resisteix també enmig de les crítiques de l'oposició pel cas Leire i les presumptes clavegueres del PSOE.
3: Cuando el fango se seque, se verá la verdad. Y la verdad es que este es un gobierno limpio.
0: Les converses amb Junts a Suïssa no avancen i Puigdemont decideix trencar relacions amb el PSOE. A Sánchez se li desintegra la majoria de la investidura, però tot i així redobla l'aposta i activa un compromís d'Esquerra.
4: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
0: El novembre del 2025, la condemna al fiscal general de l'Estat per revelació de secrets deixa Pedro Sánchez una mica més tocat. Mesos més tard, el fantasma de la corrupció assenyala Zapatero, l'aliat del president espanyol que en les últimes eleccions al Congrés s'entrega en cos i ànima per mobilitzar el vot socialista.
5: Sigue contando con mi confianza, lógicamente, y el respeto a la presunción de inocencia.
0: I arriben noves estocades judicials. Al juny, la condemna d'inhabilitació del seu germà David per prevaricació. I al setembre, el jutge Peinado obre judici oral contra la seva dona, Begoña Gómez.
6: A Begoña Gómez no se le ha hecho justicia en todo este proceso. Y espero que haya justicia cuando empiece este juicio. Por supuesto que vamos a defender la inocencia de dos personas que son inocentes y que hoy están sentados en el banquillo por ser la esposa y el hermano del presidente del gobierno.
0: L'entrada massiva a Ceuta de finals del mes de juliol posa el govern contra les cordes i Sánchez converteix el seu discurs a l'ONU en un al·legat contra els governs reaccionaris.
7: La tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, pero mi país, España, no va a hacerlo.
0: L'última estocada de la legislatura és al revés del Congrés del decret d'habitatge per frenar desnonaments vulnerables, com el de la madrilenya Mari Carmen, de 87 anys.
8: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
0: La Crida no té efecte i tres dies després, Pedro Sánchez anuncia que avança eleccions.
1: Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
9: Tres minuts i mig i serà un quart de sis.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La policia ha desallotjat avui al matí l'assentament del Guano a Ceuta, on hi malvivien encara gairebé 500 persones, un centenar de les quals menors. Era l'últim dels grans campaments de migrants que encara quedava a la ciutat després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez, una operació que s'ha fet dos dies abans que dimarts els reis Felip i Letícia visitin la ciutat autònoma, en la que serà la primera visita de la monarquia a Ceuta en els últims 20 anys. A l'operació hi han participat més de 350 agents de la Policia Nacional, a més de efectius de la Guàrdia Civil, la policia local i l'exèrcit, així com equips de neteja. Les autoritats han traslladat tots els migrants amb autobusos o bé cap a la frontera del Tarajal, per si volien tornar al Marroc, o bé cap al centre d'atenció d'estrangers. Nou atac avui a la tarda contra l'aeroport internacional de Riad. La coalició militar contra els Houthis, liderada per l'Aràbia Saudita i pel govern reconegut del Iemen, han informat que un projectil ha caigut sobre la terminal 4 de l'aeroport de la capital saudita, sense que es conegui ara com ara si ha fet noves víctimes. L'atac d'ahir sobre aquesta mateixa infraestructura, el més important que hi ha hagut a l'Aràbia Saudita els últims 10 anys, va provocar la mort d'una dotzena de persones i ferides a més de 300. La coalició saudita i iemenita havia promès una resposta contundent contra els Houthis i avui mateix han atacat moltes posicions dels rebels, inclòs l'aeroport de Sanà, controlat pels Houthis. Es desconeix el balanç de víctimes d'aquestes accions. La guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els Houthis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més de 10 anys que dure. i ha causat milers de morts, ha sumit el país en una de les pitjors crisis humanitàries a tot el món. I l'escalada de declaracions creuades entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky no s'atura, i fa pocs minuts el president nord-americà ha escrit, de sobte, a la seva xarxa social Truth Social, que Rússia i Ucraïna han acordat, des d'ara mateix, no atacar les respectives infraestructures energètiques. Volodymyr Zelensky l'ha replicat que no té cap coneixement d'aquest acord, però que, si és cert, ja li està bé. Hores abans, el president ucraïnès deia això a la cadena ABC.
11: The first step is...
12: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills, i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
9: Respecte a l'exigència d'ahir de Donald Trump que es convoquin eleccions a Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha contestat això.
11: President Trump said that we need, Ukraine needs...
12: El president Trump ha dit que Ucraïna necessita un nou president. Amb tots els respectes cap al president Trump, correspon a la nostra societat i al nostre poble triar un líder o un altre. És cert que estem en guerra i que organitzar eleccions és molt complicat. De fet, surt del nostre marc legal i de la nostra Constitució, però el més important és disposar de la infraestructura de seguretat necessària per portar-les a terme.
9: El rerefons del malestar del president ucraïnès és la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Ara fa poca estona que Rússia ha informat que un dron ucraïnès ha impactat sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus, i que ha inutilitzat el servei que proveeix taxistes i centres de distribució.
10: 3CAT Info.
9: És un quart de sis. Trànsit des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Jaume. La tranquil·litat que fins ara imperava la xarxa viària ara s'ha vist una mica trastocada per aquest accident a l'AP7, a l'altura de Cardedeu, en sentit sud. Hi ha un carril tallat i gairebé 3 quilòmetres de retencions, de cua, de fet. També hi ha intensitat en aquest mateix punt de l'AP7 en sentit nord. I a banda d'aquest accident a Cardedeu, també hem de parlar de retencions a la C55 de Manresa a Castellgalí en sentit sud, a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera per obres, i també per obres l'N420 a Móra d'Ebre en tots dos sentits. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
9: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
13: Bona tarda.
10: El temps.
9: Dades actualitzades a aquesta hora. Dani Ramírez, bona tarda.
14: Bona tarda, Jaume, i a tothom. Doncs mireu, les dades són aquestes. 27 graus avui de màxima a Vinebre, també al Dover. Ens estem referint a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre, al pantà de Riba-roja, l'embassament de Riba-roja, la Ribera d'Ebre també 27, Torroja del Priorat 26, Serós 26, vaja, que la temperatura és suau, semblant a la d'ahir, a molts indrets, 23, 24, 25, Barcelona 23, Tarragona 25, Girona 23, i ara mateix hi ha una mica menys de núvols respecte al matí. La previsió indicava tarda variable, doncs de moment això s'està complint al Pirineu Oriental, punts de Girona, aquí hi ha núvols, però fins i tot grans clarianes al centre, al sud i a ponent. De tota manera, preveiem que els núvols ens acompanyin aquesta nit i demà, especialment al nord i a l'est, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de la Costa Daurada i fins i tot a la Vall d'Aran. I cap a la costa central de Barcelona podria caure alguna goteta. Aquesta possibilitat és mínima. Demà preveiem algun ruixat entre el nord de Mallorca i Menorca, però a casa nostra passaria de llarg. La temperatura, si fa o no fa, semblant a la d'avui. Per tant, aquest dilluns ens portarà núvols, clarianes, més sol a ponent, més núvols a la costa i temperatura màxima entre els 22 i 27 graus un dia més.
9: Gràcies, Dani. Bona tarda.
14: Bona tarda.
10: 3CAT Info.
15: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, Quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
16: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
17: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
18: Tot Catalunya està que crema.
19: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
17: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
20: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
17: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
10: 3CAT Info.
9: Un projecte pilot amb drons de mida molt petita permet fer neurorehabilitació en pacients amb ictus. Aquestes persones fan moure l'aparell amb moviments que s'adapten a la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. És un projecte conjunt de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya. En coneixem més detalls amb aquesta informació de la Gemma Bonet.
0: En l'àmbit de la salut, els drons s'han fet servir fins ara amb finalitats sobretot logístiques, però és la primera vegada que s'utilitzen en l'àmbit assistencial. Els primers resultats, tot i que encara estan en fase experimental, són molt prometedors, tal com explica Pau Gallinat, tècnic de la Fundació TIC Salut i Social.
21: Estem finançant aquesta fase pilot, una primera versió d'aquesta plataforma, però els resultats preliminars són molt favorables. Sobretot el que estem notant és que els usuaris estan molt motivats per fer les sessions, tenen ganes de fer-les, s'ho passen bé durant la teràpia.
0: Les sessions de rehabilitació sovint són molt tedioses i repetitives per als pacients. En canvi, amb aquests petits drons, els pacients tenen una motivació extra per fer els exercicis que se'ls demanen. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
22: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar tres vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Des de l'Hospital Comarcal d'Olot, on ja estan provant el dispositiu, la neuropsicòloga Marta Linares subratlla que la teràpia reforça l'autoconfiança, un factor essencial per al procés rehabilitador.
23: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: Un altre dels avantatges és que té un triple benefici.
23: La teràpia en drons et permet, en una sola acció, intentar rehabilitar la part física, cognitiva i emocional, que fins ara les teràpies més convencionals no són multidisciplinars. El pacient ha de fragmentar en diferents especialistes la intervenció.
0: El projecte està ara en la fase final i aviat començaran a analitzar totes les variables registrades per treure'n conclusions. De moment, els impulsors són optimistes i creuen que la teràpia es pot fer servir en altres patologies.
23: Perquè ens sembla que això té molt de potencial en altres poblacions, com per exemple la neuropediatria, pacients amb TDAH, fins i tot amb pacients de salut mental que tenen problemes de control o d'inhibició de la conducta. Volem ja exportar aquesta idea, veure si li troben un valor i poder-la fer créixer en altres poblacions.
0: I no només per arribar a més pacients, sinó també a més centres hospitalaris.
22: Un objectiu és que quan això s'hagi comprovat, doncs posar tot el que s'hagi de posar perquè sigui un instrument útil a d'altres hospitals, naturalment. Això se converteix en el que se'n diu un dispositiu mèdic i que la gent ho pugui utilitzar en altres hospitals.
0: La teràpia amb drons facilita també els tractaments personalitzats, més eficients i més adaptats a les necessitats individuals de cada pacient.
10: 3CAT Info.
9: El Festival Temporada Alta ha estrenat avui l'espectacle Alícia, el concert de les meravelles. És un musical immersiu i sensorial on infants i grans s'han pogut endinsar al món fantàstic d'Alícia, el país de les meravelles. Ho hem seguit a Girona amb l'Aleix Freixas.
2: A ritme de Take On Me, la protagonista d'aquest musical ha començat a endinsar-se en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. La combinació de música, imaginació i caracterització ha permès que els espectadors acompanyessin Alícia en aquest viatge i ho ha fet perseguint un dels grans atractius de l'espectacle, la interacció amb el públic. Adrià Bausó és un dels directors artístics.
3: A reivindicació de la lectura, dels llibres, de la música, del ball, dels objectes naturals, per què no dir-ho, nosaltres busquem molt tot el que és la naturalesa amb l'escenografia, amb els materials que utilitzem, i per tant això creiem que serà tot una experiència tan sensorial com espiritual.
2: Aquesta ha estat una oportunitat per introduir els més petits al teatre, però també per aconseguir coses com la que ens explicava una de les espectadores, la Martina.
4: Estem els papas.
2: Alícia, el musical de les Meravelles, és una producció de la companyia Ninus i aquest diumenge ha omplert 4 vegades la sala La Planeta de Girona.
5: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
24: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
5: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
25: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
9: 5 minuts i mig i seran 6:15.
5: Esports.
9: Ernest Macià, bona tarda.
26: Què tal? Bona tarda, Jaume. Comencem parlant de la Lliga ACB de bàsquet perquè s'està jugant un partit entre el Baskonia i el Joventut 17-15, el primer quart encara d'aquest partit, un partit que es va actualitzant al Tot Gira de Catalunya Ràdio i més tard es farà fins i tot la transmissió d'un altre, el partit que la Seta jugarà al Palau Blaugrana entre el Barça i el València. Estem parlant d'un partit entre dos equips que han guanyat un partit, n'han perdut un altre, són dos equips d'Eurolliga i, com dèiem, s'enfronten en transmissió en directe des del Palau. Ara mateix el Joventut juga davant l'equip al qual va derrotar en els últims play-offs i també a l'última semifinal de la Supercopa ACB. Aquest migdia, derrotes del Quinzenàs Manresa, 120-83 a la pista del líder, el Real Madrid, i derrota també del Lleida, 91-89 contra l'Obradoiro de Santiago de Compostela, una derrota que ha arribat quan quedaven 4 segons amb 2 tirs lliures anotats pel conjunt gallec. D'altra banda, la Lliga Sobal d'handbol, el Barça ha guanyat, ho ha fet a la pista de l'Aranda, segueix líder, 33-40. Ahir a la Lliga Femenina, el Granollers finalment va derrotar d'un gol, 31-30, al Lanzarote. I a la Lliga de Futbol Sala, avui derrota del Catgas Santa Coloma per 2-1 davant del Valdepeñas. Ahir el Barça es va desfer del Xota amb comoditat 8-0. En futbol, aquest migdia s'ha jugat l'Elx 0, Celta 0, partit que ja s'ha acabat. Ara mateix també es juga el Real Societat 1, Deportivo 0, i a 6:45, d'aquí una hora, començarà el Betis, proper rival del Barça, Osasuna. A les 9 tancarà la jornada aquest diumenge al Racing València. Un futbol que ve marcat per la polèmica, però també per la solidesa del Barça al capdavant de primera divisió.
5: 3CAT Info.
26: I és que el Barça segueix imparable, ha guanyat els 8 partits que ha jugat, igual al millor inici de Lliga de la història del club, només superat pel Barça de Tata Martino de la temporada 2013-2014, i d'això ja en fa 13 anys. Hansi Flick.
27: I'm very happy that we score in the first minute.
28: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
27: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
26: El Barça visita dimarts al camp del Galatasaray a la Lliga de Campions. A la Lliga suma 34 gols a favor i 7 en contra. És el màxim golejador i el que menys gols rep. Ahir va guanyar el Madrid, ho va fer per 1-0, això sí, contra el Villarreal amb gol de Diomante. Però el partit va estar marcat per l'expulsió de Vinícius. El brasiler havia marcat al minut 73 el 2-0, però el VAR ho va tirar enrere, va detectar just abans que el jugador havia estirat els cabells d'un oponent, el migcampista del Villarreal, Nathan Saliba. Aquest és el moment que el VAR ho debatia.
29: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
30: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
26: A l'acte del partit sentíem l'àrbitre Isidro Díaz de Mera. A l'acte escrita va deixar constància que Vinícius va continuar protestant, cridant, i va tenir una actitud agressiva i, a més, que va haver de ser subjectat per alguns dels seus companys. Després del partit, el tècnic del Madrid, José Mourinho, no va voler comparèixer en roda de premsa i, en canvi, qui sí que va parlar, però pels mitjans del club, un jugador, concretament el migcampista Tchouaméni, va dir que no ho entenia.
1: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
26: Com dèiem, el Barça treu 5 punts, el segon, que no és el Madrid, sinó l'Atlético de Madrid, i en treu 6 el seu màxim rival, el Madrid, que podria tenir la baixa de Vinícius d'aquí a 15 dies al Camp Nou, un Barça, doncs, que a portes del Clàssic és líder sòlid de primera. A segona, bones notícies, però no en forma de liderat, sinó d'equip, que és a la part alta. El Sabadell acaba de pujar a segona divisió, està fent una gran temporada i va guanyar per 1-2 al camp del Celta amb 2 gols de Baén. Els vallesans, a més, ho van fer jugant amb un menys tota la segona part, perquè al minut 8 de la segona se'ls va expulsar Edgar González. Sentim el tècnic Ferran Costa.
4: Valoro positivament que l'equip, fent la primera part que ha fet i rebent el cop al minut que l'ha rebut, doncs hagi fet la digestió ràpidament i haguem, des de l'inici de la segona, començat a jugar aquest nou partit que comportava l'empat.
26: El Girona, l'altre equip català de la categoria, no juga fins demà, concretament al camp del Tenerife. A Primera Federació, empat a 2 del Nàstic al camp del Torremolinos, i l'Europa jugarà d'aquí a 3/4 rebent l'Algeciras a Can Dragó. El Sant Andreu no juga fins demà davant de l'Hèrcules d'Alacant. En motor, Marc Márquez ha acabat 6è a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia que s'ha fet aquest matí a Mandalika. La victòria ha estat per a Marco Bezzecchi, la 5a victòria de la temporada, i li pren el liderat del Mundial a Marc Márquez. Concretament, qui li pren és Jorge Martín, que avui ha acabat 3è.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem que Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la candidatura d'Esquerra Republicana al Congrés i ara enllesteix un acord amb la direcció dels Republicans que passaria perquè Podem no es presenti a Catalunya i perquè Irene Montero demani el vot per a Esquerra. El partit ha fet públic avui un comunicat i aquesta tarda ho formalitza en una reunió extraordinària de l'executiva. Aquest matí migdia, la policia ha desallotjat mig miler de persones que encara malvivien a l'antiga fàbrica del Guano, a Ceuta. Era l'últim gran assentament d'emigrants que quedava a la ciutat i l'acció s'ha fet 2 dies abans que dimarts la visitin els reis Felipe i Letícia. Des d'ara fins a arribar a les 6 també farem atenció a una nova riuada sobtada al Nepal que ha obligat a evacuar diverses poblacions i que ha deixat com a mínim 5 persones desaparegudes. Ha provocat greus destrosses en habitatges, ponts i carreteres, cosa que dificulta l'accés a la zona. I aquest curs, l'oferta de màsters universitaris oficials a Catalunya arriba als 700. D'aquests n'hi ha fins a una 60 de singulars per la reduïda oferta de places o per la temàtica que tracten. Per exemple, hi ha un màster en enginyeria del cuir que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida i que és l'únic d'aquest sector a tota Europa. En sabrem detalls. Igual que dels esports, a aquesta hora, Ernest Macià, bona tarda.
2: Què tal, Jaume? Bona tarda. Doncs bàsquet, a aquesta hora està jugant el Joventut a la pista del Baskonia, està empatant a 25. A les 7, Barça-València, el fem a Catalunya Ràdio i aquest migdia Manresa i Lleida han perdut.
1: Tarda de temps estable, tot i els núvols prims, no preveiem pluges, temperatures que es mantenen estables, molts valors màxims que es mouran entre els 20 i els 26 graus. La setmana vinent començarà tranquil·la, amb sol a l'interior, amb intervals de núvols a la resta i temperatures de dia una mica per damunt del normal. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre i ara enllesteix un acord amb la direcció que passaria perquè Podem no es presentés a Catalunya. Després de dies d'incertesa per si encapçalava el Front Ampli o si es quedava a Esquerra, el partit ha anunciat que tornaria a ser el cap de llista. La decisió es formalitzarà avui en una reunió de la direcció de la formació i el dia 20 d'octubre s'aprovaran definitivament les llistes al Congrés i al Senat. Des dels comuns, que havien insistit que se sumés al Front Ampli, lamenten la decisió, però la respecten.

0: Colau ha publicat a les xarxes una proposta perquè se sumin al Front Ampli tant Podem com Esquerra. El PSC, de la seva banda, ha refermat de manera oficial que el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, sigui el candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha fet avui en un Consell Nacional Extraordinari i divendres es farà la proclamació definitiva. Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha carregat contra Junts per Catalunya.
1: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Jordi Hereu demana una mobilització a les urnes el pròxim 29N per seguir les polítiques progressistes de Pedro Sánchez i avisa que la dreta actual és diferent.
2: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
0: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no convocar les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per concórrer-hi, però dona l'última paraula a la militància que està votant des d'aquest matí a les 7 fins demà matí a les 7 per validar la proposta. A les últimes generals, l'any 2023, la CUP va quedar fora del Congrés. I avui Pedro Sánchez ha demanat una majoria àmplia i progressista el dia 29 de novembre per continuar desplegant l'agenda d'avenços oficials, però no s'ha referit als moviments a l'esquerra del PSOE. En el seu segon míting de precampanya, el president espanyol ha tornat a posar l'habitatge al centre del debat i ha reclamat al Tribunal Suprem que permeti el vot dels ciutadans nacionalitzats a través de la llei de nets. Madrid, Alba Gil.
3: Missatge directe de Pedro Sánchez al Tribunal Suprem li demana que garanteixi el dret a vot dels 400.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
4: Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
3: El líder del PSOE ho ha demanat des de Ponferrada, on ha protagonitzat el seu segon míting de precampanya que va arrencar ahir a Andalusia. Sánchez ha recordat que moltes d'aquestes persones ja han votat en altres comicis i ha qüestionat que impedir-los votar ara sigui constitucional.
4: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?
3: Això quan el Suprem estudia in extremis el recurs presentat per l'extrema dreta de Vox i Justícia Europa perquè s'impedeixi votar a les persones nacionalitzades a través de la llei de memòria democràtica que no puguin justificar que els seus antecessors van patir l'exili. Per la seva banda, el Partit Popular ha acusat Pedro Sánchez de mentir i ha insistit a demanar sacrifici als espanyols. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
5: Los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante. Que valoramos el esfuerzo y que el esfuerzo y el sacrificio va a merecer la pena.
3: Vox irrompran precampanya aquesta tarda amb un acte a Estepona.
0: I el Partit Popular demana a Salvador Illa que desallotgi l'acampada per l'habitatge que hi ha instal·lada a la plaça de Catalunya de Barcelona. En un comunicat, el president de la formació a l'Ajuntament, Daniel Cirera, acusa el govern de tenir una actitud permissiva i diu que és inacceptable que es permeti una acampada que les ordenances municipals prohibeixen. La demanda arriba a les hores prèvies al 12 d'octubre. Els últims anys, la plaça Catalunya està a l'escenari de la mobilització constitucionalista del Dia de la Hispanitat. En aquest sentit, Cinera diu que és inadmissible que els barcelonins que vulguin celebrar demà aquesta festa nacional d'Espanya no ho puguin fer i reclame per això l'alcalde Jaume Collboni que exigeixi a la Generalitat una actuació immediata dels Mossos i la Guàrdia Urbana per garantir la celebració de l'acte del 12 d'octubre. Els participants a l'acampada pel dret a l'habitatge han decidit protegir l'espai amb tanques. Diuen que han rebut amenaces feixistes i sospiten també que hi hagi persones infiltrades. Per això, les hores prèvies al 12 d'octubre han perimetrat l'espai, diuen, per autoprotecció. Dos quarts i mig de sis de la tarda, la policia ha desallotjat avui al matí l'assentament del Guano, a Ceuta, on malvivien gairebé prop de 500 migrants, un centenar dels quals menors. Era l'últim dels grans campaments que quedava a la ciutat després dels desallotjaments de les platges del Trampolini de Benítez. L'operació s'ha fet dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia prevista per dimarts, la primera de la monarquia a Ceuta en els últims

0: tot arreu, i que és veritat que hem viscut uns darrers anys en què la dreta i l'extrema dreta està molt mobilitzada, està molt a l'ofensiva, molt desvergonyida, si se'm permet dir-ho així també, no? No tenen cap pudor en mostrar-se cruels amb els febles i en mostrar-se també febles amb els poderosos, i que doncs, la gent progressista ha estat potser més desmobilitzada, amb alguna recança, amb algun retret respecte al que feien els seus espais de referència, no? Però penso que a l'hora de la veritat hi ha una possibilitat de que la gent es mobilitzi, i estic començant a detectar al meu entorn i també en entorns que tenen tendència a votar altres formacions polítiques, vostè n'esmentava una, no?, una creixent mobilització, unes creixents ganes de donar la batalla, i això és el primer. Ningú guanya una confrontació com aquesta amb moral de derrota, i nosaltres, sens dubte, no estem derrotats, per molt que ho intentin els mitjans de la dreta.
1: Ja sé que vostè no es vol posar a l'escenari d'una eventual victòria del PP i Vox a les eleccions generals, però en cas que això acabés passant, que la dreta i l'extrema dreta governessin a la Moncloa, vostè seria partidari d'un govern de concentració a Catalunya per frenar l'extrema dreta?
0: És que vostè ho ha dit, jo és que em nego a posar-me en aquesta situació. Em nego a posar-m'hi. I crec que en el context en el que estem, repeteixo que Catalunya sap molt bé que s'hi juga. Catalunya sap molt bé que s'hi juga. Estem veient dia sí dia també, tant el Partit Popular com a Vox, dient quin tipus de polítiques farien si arribessin al govern. De fet, ho estem veient també en alguns llocs on hi ha govern en conjuntament. Polítiques que van en contra del català, polítiques que van contra la memòria democràtica, polítiques que van contra els drets i la igualtat entre homes i dones, polítiques que van contra el col·lectiu LGTBI, polítiques que van contra les persones que estan en sindicats, que van contra els treballadors i treballadores, contra les majories socials. Ho estan dient aquests dies. Figueredo està exposant un programa de privatització de les pensions, un programa de regals fiscals als més rics, cosa que després vol dir retallades en l'estat del benestar, i estan dient, i això ho estan dient en la fase en què en principi encara ens volen caure bé i que els votem, no? Doncs imagini's si arriben a tocar govern.
1: Junts per Catalunya ha deixat clar aquesta setmana, abans que comenci la campanya, que no investirà ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo després del 29 de novembre. Per tant, si no hi ha un gir de guió, els de Puigdemont quedarien fora de l'equació de la governabilitat. No sé com ho valora.
0: Miri, jo, la veritat és que em costa d'entendre quina és l'orientació estratègica de Junts en general, i en particular en les últimes setmanes m'està costant molt d'entendre quina lectura fan de com està la societat catalana i espanyola en el seu conjunt. Hem sentit Turull dir que no investirà en Pedro Sánchez, i això és que són faves comptades. O sigui, o serà president Pedro Sánchez al capdavant d'una coalició de forces progressistes i de les diferents nacionalitats històriques d'Espanya, o serà Feijóo amb Abascal. Aleshores, clar, Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el, no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijóo i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya, i per tant el que Turull els està dient, i és estrany, però és que votin socialista.
1: Aquesta setmana el Tribunal Constitucional ha donat llum verda a l'amnistia, i això apropa el retorn dels exiliats a Catalunya i també l'aixecament de les inhabilitacions als líders de l'1 d'octubre. L'amnistia és el punt i final?
0: No, l'amnistia és el que permet que tornem a una situació en què tothom pot veure restablerts els seus drets, i que permet tornar al debat polític de fons al terreny de la política, que és on no hauria d'haver sortit mai.
1: Els partits independentistes diuen que l'amnistia no ha resolt el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol, i que la següent pantalla ha de tornar a ser el dret a decidir. No sé quina ha de ser la següent pantalla per al PSC.
0: Nosaltres, hi ha una sèrie de debats que els hem tingut i que no tenim cap problema en seguir tenint, que els hem tingut durant la darrera dècada i mitja, pràcticament. I pensem que el futur de Catalunya va per un altre camí, va pel camí d'un horitzó federal per Espanya i d'un horitzó federal per Europa.
1: Carles Puigdemont ha de ser rebut pel president Illa Palau quan torni a Catalunya?
0: Doncs miri, no ho sé, el que estic segur és que es trobaran i que parlaran, i que, en fi, que precisament a la funció d'aquesta llei d'amnistia és poder tornar a tenir els debats polítics en seu política, que és el que dèiem, i per tant això seria perfectament esperable.
1: L'habitatge serà sens dubte un dels eixos principals d'aquesta campanya del 29 de novembre. Vostè comparteix

0: Deix els motius de la vaga general que han convocat els sindicats per a l'11 de novembre?
1: Mire, sí, el que no vull és que sembli que ara abracem i ens intentem, diguem, d'alguna manera emparar de la pancarta. Crec que cal respectar molt l'espai que correspon a la mobilització social, a les organitzacions que la impulsen, siguin les organitzacions pel dret a l'habitatge o siguin els sindicats de classe, però em sembla que clarament hi ha un malestar social profund relacionat amb les dificultats per accedir a un habitatge, per mantenir-s'hi, i amb les dificultats per arribar a final de mes. L'economia va bé, en el sentit de que creix, de que hi ha més afiliats a la Seguretat Social que mai, menys aturats que mai, però la gent té cada vegada més la sensació d'haver de pedalar cada vegada més fort, més ràpid, per mantenir-se al mateix lloc.
0: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano ara si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Amb quin diputat o diputada del Parlament se n'aniria a dinar i compartiria una sobretaula distesa?
1: Doncs, mirem, l'Andrés García Berrio, sense anar més lluny.
0: Què s'enduria a una illa deserta?
1: Els mitjans per sortir-ne.
0: Té pis de lloguer o de propietat?
1: Tinc pis de propietat des de fa relativament poc, fa uns anys. Abans he estat de lloguer i de peregrinació, com tants altres barcelonins.
0: Si hagués de triar un adjectiu que el definís bé a vostè, quin triaria?
1: Una mica tossut, sí.
0: Quin llibre està llegint ara mateix?
1: Doncs ara mateix estic llegint Els contes de Terramar, d'Úrsula K. Le Guin. M'estàs resultant una mica feixuc perquè estic més acostumat a la seva vessant de ciència-ficció que a la de fantasia, però està bé.
0: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any?
1: Forçosament he de dir que espero que es revalidi una majoria progressista al Congrés.
0: Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns al programa a l'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Ara són les 6 i 47 minuts. Equip Viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
4: Bona tarda. Està tallada un tram del tram sud de la P7. Hi ha uns 6 quilòmetres abans d'aquest tall, com dèiem, el tram sud de la P7 entre Sant Sadurní d'Anoia fins a Gelida en sentit nord. La P7 també hi ha retencions a la Roca del Vallès en sentit sud i també en sentit nord, en aquest punt, a la Roca del Vallès. La C35, retencions entre Llinars del Vallès i Granollers en sentit sud. La C55 de Manresa a Castellgalí en sentit sud. La C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona. La B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat. I un cap a Barcelona a la Ronda de Dalt de la Trinitat Vella a les Roquetes en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral del Fòrum al Poble Nou en sentit també Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina. Fins ara.
4: Fins ara.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
5: Avui pràcticament no ha canviat la temperatura. Els propers dies puja un parell de graus, potser 3. Creiem que no arribaríem als 30 graus, però vaja. Dimarts, dimecres, dijous, temperatura màxima prevista entre els 23 i els 28, que no fossin 29 en algun sector de Ponent i de la Vall de l'Ebre. Avui en aquest sector s'ha arribat als 26-27 graus. Per exemple, a Seròs, al Segrià, 26 graus. N'hi ha hagut 27 al Dover, al Baix Ebre, 26 a Vinebre, o a Granollers, gairebé 26 graus. Tot això amb menys núvols aquesta tarda que no pas al matí. En tenim encara alguns al Pirineu Oriental, comarques gironines. No han de deixar cap precipitació. El pronòstic ens indica aquesta nit, demà, cel mig ennuvolat al nord, Pirineu, Prepirineu, a l'est, cap a la costa, prelitoral, Girona, Barcelona, Costa Daurada. I, en canvi, demà, dia de sol, tant al matí com a la tarda, a Ponent, fins i tot vessant sud de l'Alt Pirineu, al voltant de la Ribagorça, a la zona sud del Pallars, i també cap a les Terres de l'Ebre. Aquí poca nuvolositat. podria caure alguna goteta a la Vall d'Aran aquesta nit o demà al matí en punts de la costa, però serien coses molt, molt aïllades. I, en canvi, al nord de Mallorca i Menorca, sobretot, caure algun ruixat de 1 a 10 litres per metre quadrat. La temperatura podria baixar divendres i dissabte, entraria tramuntana, algun xàfec al Pirineu, potser també cap a la costa, Girona, Barcelona, per tant, divendres podria canviar el temps.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: Obrim plana cultural. Alejandro Amenábar rep el Premi Méliès d'Or a tota la seva trajectòria dedicada al cinema de gènere fantàstic i de terror. L'ha recollit en el marc del Festival de Cinema de Sitges, on a continuació s'ha projectat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari. Anem cap allà on hi tenim en Marc Garriga.
6: Per Alejandro Amenábar.
7: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure Tesis. I per això ha fet aquesta declaració d'intencions davant del públic.
8: Yo digo con mucho entusiasmo también que mi próximo proyecto es una película, a veces me cuesta calificarlas, digo, esto es terror psicológico, esto es suspense, no sé, una película de misterio, y que ojalá se den las circunstancias para que pueda presentarla aquí en este festival tan maravilloso que tenéis. Gracias. Muchas gracias.
7: En declaracions a 3Cat Info, el cineasta ha concretat en què consisteix aquesta nova versió restaurada.
8: Lo único que hemos hecho ha sido recuperar valores de dinámica de sonido que se habían perdido en estos 30 años. La hemos adoptado los nuevos formatos de sonido a 7.1, Atmos, y luego hemos hecho una cosa muy curiosa, es que Tesis se rodó a 25 imágenes por segundo, con lo cual cuando discurría, se proyectaba en los cines, se veía un 4% más de espacio. Es decir, hemos acelerado la película, con lo cual ahora la película dura 5 minutos menos, pero creo que la velocidad de las interpretaciones es la correcta.
7: Amenábar ha comparegut acompanyat d'un dels protagonistes del film, Eduardo Noriega, i tots dos s'han mostrat il·lusionats amb la possibilitat de tornar a treballar junts de nou en el futur.
9: Me llamo Ángela. Me van a matar.
3: I Diada Castellera de Santa Teresa del Vendrell amb 6 castells de gamma extra que s'han repartit la colla Jove Xiquets Tarragona i els Minyons de Terrassa. Ens ho explica en David Prats des d'allà mateix, al Vendrell.
10: Una setmana després del concurs de castells, la temporada castellera ha seguit amb embranzida aquest migdia a la plaça Vella del Vendrell. La gamma extra se l'han repartit els Minyons de Terrassa i la colla Jove Xiquets de Tarragona. Els Minyons s'han apuntat el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9, prova del de 10 pisos que volen portar el 25 d'octubre a les Fires de Sant Narcís de Girona. Han acabat la seva participació amb el Pilar de 8 carregat. La Jove de Tarragona també ha jugat fort a la plaça Vella, amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han arrodonit l'actuació amb el tercer Pilar de 8 de l'any. Pel que fa als nens del Vendrell, han repetit el resultat de la setmana passada a la jornada dissabte del concurs de castells, amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: D'aquí 7 minuts seran les 7 en punt.
2: Esports.
3: Actualitat esportiva amb en Sergi Andreu. Bona tarda, Sergi.
11: Bona tarda. La primera divisió de futbol tenim en joc. Un partit és el que juguen el Betis i l'Osasuna. De moment, Betis 1, Osasuna 0. Al minut 20, ha marcat Isco de penal al minut 10. Ja disputats avui, l'Elx 0, Celta 0 i el Reial Societat 3, Deportivo 2. El Racing i el València tanquen la jornada d'avui a les 9 del vespre. Recordem que el Barça va golejar ahir 3-0 el Getafe al Camp Nou. 8 victòries en 8 partits de l'equip de Flick, que tornarà a tenir partit dimarts a la Champions al camp del Galatasaray, i que el Madrid manté la diferència al capdamunt de la classificació, va guanyar 1-0 contra el Villarreal en un partit però marcat per l'expulsió de Vinícius. Al minut 73 el brasiler va marcar un gol, però el VAR va detectar que just abans havia cedit dels cabells del jugador del Villarreal, Saliba. L'acte del partit i l'àrbitre Isidro Díaz de Mera va deixar constància que Vinícius va continuar protestant, cridant i amb una actitud agressiva, i això podria fer que es perdés el clàssic del dia 25 d'octubre davant del Barça. Parlem ara de bàsquet, perquè tenim diferents escenaris en joc. Per exemple, la penya, estàs bé, s'acaba ara mateix. S'ha acabat ara mateix el partit del Joventut de Badalona a la pista del Baskonia, ha acabat perdent de 20. La penya 93-73.

0: a la pista del Baskonia. A les 7, d'aquí a pocs minuts, comença el partit entre el Barça i el València al Palau Blaugrana. El podreu seguir amb transmissió al Tot Gira a Catalunya Ràdio. Disputats aquest migdia, Reial Madrid 120, Manresa 83 i també ha perdut el Lleida a la pista de l'Obradoiro 91-89. Mentrestant, a la Lliga Femenina, també de bàsquet, tenim partit de l'Uni Girona, que juga contra el Haidis, i és el Xavi Soler. Xavi, bona tarda, com va el partit?
1: Bona tarda, doncs no comença gens bé. Continuant de pressió l'equip gironí, que encara no ha guanyat cap partit oficial dels que ha jugat, dels 4 que ha jugat, i avui també està perdent ara mateix. Ho fa per 5 punts, 15-20, i això que ha començat molt malament el partit, estava perdent amb un 0-8 d'inici. Ara cistella d'Ainhoa López per retallar diferència, 7-50 pel descans del partit. Bàsquet Girona 17, Haidis de Múrcia 20.
0: I també està jugant a la Lliga Femenina el Cadí la Seu, que juga contra el Mallorca. El descans perd 11, el Cadí la Seu, 36-25.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP disputada aquest matí al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada, al davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín, que ha acabat tercer i recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa satisfet d'Indonèsia.
3: He sabido sufrir, he sabido ser la primera Ducati y he sabido moverme en un fin de semana con en aguas revueltas, salvar los muebles.
0: Més coses, també amb motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1. Leclerc ha estat segon, Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca amb 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. El Bigas i Riells ja ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen per primer cop aquest títol. Sentim Marta Borràs.
4: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
0: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Precisament aquesta matinada han guanyat amb la selecció espanyola la final del Mundial. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha superat l'Argentina per 3-1. La portera Anna Ferrer i la davantera Victòria Porta, molt satisfetes amb aquesta medalla d'or.
5: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
6: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer.
0: També al Paraguai han aconseguit medalla les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francesc. Han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa. Les patinadores catalanes ho han valorat així. Sentim Cira Vella i Elna Francesc.
7: La veritat és que plena felicitat, ja que no només ha sigut aquest campionat, sinó ha sigut tota la temporada que he disfrutat moltíssim de tots els balls, de tots els discos, de tots els campionats.
8: Estic molt contenta perquè després de tota aquesta temporada, de tots els altibaixos, arribar aquí i poder demostrar tota la feina que hem fet, la veritat que estic molt orgullosa i molt contenta.
0: Per altra banda, la Lliga Sobal d'handbol. El Barça ha guanyat de 7 a la pista de l'Aranda, 33-40. Ahir, a la Lliga Femenina, victòria del Granollers per 31-30 davant del Lanzarote. A la Lliga de Futbol Sala, el Catgas Energia Santa Coloma ha perdut 2-1 a la pista de l'Valdepeñas. Ahir, el Barça va guanyar el Xota per 8-0. El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions Femenina de Waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar aquest matí per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. D'aquesta manera, aquesta temporada, la Champions Femenina de Waterpolo comptarà amb la participació de 5 equips catalans. Són el Catalunya, el Sabadell i el Terrassa, que ja es va classificar ahir també per la fase prèvia, i també el Sant Andreu i el Mataró, classificats directament per haver participat l'any passat a la final a 4 d'aquesta competició.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: D'altra banda, l'Eurocapa masculina, també de waterpolo, s'han classificat el Terrassa i el

0: Barcelona, recordem. Tenim en joc partits a primera divisió. El Betis 1, Osasuna 0, partit que és a punt d'arribar a la mitja hora. Ha marcat Isco de penal al minut 10.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 7.

0: Esquerra Republicana de Catalunya confirma que Gabriel Rufián serà el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Els republicans negocien ara incloure membres de Podem a les seves llistes a canvi que la formació d'Irene Montero no es presenti aquí a Catalunya. S'intensifica la guerra al Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riyadh a l'Aràbia Saudita que va causar 12 morts i més de 300 persones ferides. Les forces armades del Iemen avui han atacat posicions dels rebels hutis, inclòs l'aeroport de Sanaa, i avui a la tarda ha caigut un nou projectil sobre la Terminal 4 de l'aeroport saudita. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky accepta la treva amb Rússia per no atacar-se mútuament infraestructures energètiques, anunciada, però, unilateralment per Donald Trump, tot i que espera saber-ne més detalls. Tots dos estadistes han creuat retrets en una espiral de tensió que recorda picabaralles anteriors. Aquest matí han desallotjat l'últim assentament que encara quedava a Ceuta amb 500 persones a dos dies de l'arribada dels Reis d'Espanya dimarts. El govern espanyol, que dona per acabats els desallotjaments de migrants d'assentaments a la ciutat autònoma, assegura que des del dia 10 d'agost 12.000 persones han tornat al Marroc. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que moltes van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials que hi va haver la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot fa servir drons per fer rehabilitació de pacients amb ictus. És un programa conjunt de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació TIC Salut i Social. Els usuaris poden moure els aparells segons la necessitat de la seva teràpia i això els facilita la coordinació motora i també els reforça l'autoconfiança. El director i guionista Alejandro Amenábar ha rebut avui molt emocionat el Premi Méliès d'Or del Festival de Cinema de Sitges per la seva trajectòria dedicada al gènere fantàstic i de terror. En el certamen s'ha projectat una versió restaurada de la seva pel·lícula Tesis i Amenábar ho ha aprofitat per anunciar que el seu nou film serà de misteri.
1: Esports.
2: Ara a les 7 al Palau Blaugrana comença el Barça-València a la Lliga CB. El podeu seguir en directe pel Tot Gira Catalunya Ràdio. El Joventut, d'altra banda, perdut de 20, 93-73 a la pista del Baskonia. A primera divisió, en joc el Betis 1, Osasuna 0, mitja hora de partit. Ja disputats l'Elx 0, Celta 0 i el Reial Societat 3, Deport 2. I Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi. Jorge Martín ha estat tercer i recupera el liderat del Mundial.
0: Tenim el cel mig ennuvolat amb algunes clarianes, amb temperatures a bona part del país suaus. Ara aniran baixant de cara al vespre i nit, que pot ploure una mica a la Vall d'Aran, i demà matí o migdia núvols més gruixuts i quatre gotes a la costa de la demarcació de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de l'estat de la tarda, us parla Jaume Brufau. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies de tensions internes, en què no estava clar si continuaria amb els republicans o si bé optaria per liderar un front ampli d'esquerres a nivell espanyol. Una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de Partit Popular i Vox. L'acord perquè el polític de Santa Coloma de Gramenet torni a ser candidat d'Esquerra també inclou que la direcció dels republicans explori la possibilitat d'un pacte amb Podem. Repassem aquest acord i d'altres detalls en aquesta informació que ha elaborat Laia Framis.
3: Fons dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la

0: Informació d'Irene Montero, van bé, però cada moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem. Ara bé, Esquerra també deixa clar que no veu amb bons ulls el front ampli d'esquerres que proposa Gabriel Rufián. La formació creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i que cal explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest vespre hi ha prevista una reunió telemàtica de la direcció dels Republicans. A més de ratificar la candidatura de Rufián, l'executiva també confirmarà els caps de llista per Tarragona, Lleida i Girona, única demarcació on hi podria haver primàries. A més, avui els Republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels Republicans al Senat.
1: Des dels comuns, que havien insistit en que Rufián se sumés al front ampli, han lamentat la decisió que ha pres, però diuen que la respecten. El Partit dels Socialistes de Catalunya, de la seva banda, ha refermat de manera oficial que el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha fet avui en un Consell Nacional Extraordinari i divendres es farà la proclamació definitiva. Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya electoral. Avui el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha carregat contra Junts per Catalunya.
2: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
1: Jordi Hereu ha demanat una mobilització a les urnes el pròxim 29 de novembre per continuar dit amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez i, a més, ha avisat.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
1: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància que vota fins demà al matí per validar la proposta. A les últimes eleccions generals, l'any 2023, la CUP va quedar fora del Congrés. Pedro Sánchez demana al Suprem que deixi votar els ciutadans nacionalitzats a través de la llei de nets. L'alt tribunal ha de decidir a les pròximes hores i dies si permet el dret a vot a aquests descendents d'exiliats i el president espanyol qüestiona que no fer-ho sigui constitucional. D'altra banda, el Partit Popular ha acusat Sánchez de mentir i ha insistit a demanar sacrifici a la ciutadania. En aquest primer cap de setmana de precampanya, i amb el líder del PSOE que ha tornat a posar l'habitatge al centre del discurs. Avui també, però, amb un missatge directe cap al Tribunal Suprem que estudia si permet que els ciutadans espanyols nacionalitzats gràcies a la Llei de Memòria Democràtica puguin votar el 29N.
4: Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
1: Pedro Sánchez ho ha dit des de Ponferrada, on ha recordat que moltes d'aquestes persones ja han votat en d'altres comicis. El president espanyol ha qüestionat que negar-los el vot sigui constitucional.
4: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?
1: De la seva banda, el PP ha insistit a demanar sacrifici als espanyols, però ho ha desvinculat de possibles retallades. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
5: Los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante.
1: A les portes del 12 d'octubre, el Partit Popular també ha acusat al govern espanyol de no protegir les fronteres i ha promès revertir-ho si governen. I el Partit Popular demana el desallotjament de l'acampada pel dret a l'habitatge instal·lada a la plaça de Catalunya de Barcelona. El president del grup municipal, Daniel Cirera, ha acusat el govern de la ciutat de mantenir una actitud permissiva i considera inadmissible que, amb motiu del Dia de la Hispanitat demà, els barcelonins que vulguin celebrar la Festa Nacional Espanyola no ho puguin fer en aquesta plaça. Des de l'acampada, en canvi, han fet una crida perquè demà s'hi afegeixin més persones a les gairebé 700 tendes que ja hi ha instal·lades. Ho ha explicat a 3Cat Info, Kiara Monroy, membre d'aquesta acampada.
6: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tengan una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta

0: fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas, y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
1: De cara a demà, diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. També ha convocades diverses manifestacions contràries a aquesta celebració. Cinc minuts i serà un quart de vuit. Nou atac avui a la tarda contra l'aeroport internacional de Riyadh. La coalició militar contra els Houthis, liderada per l'Aràbia Saudita i el govern reconegut del Iemen, han informat que un projectil ha caigut sobre la terminal 4 de l'aeroport de la capital saudita, sense que es conegui ara com ara si ha fet noves víctimes o no. L'atac d'ahir sobre aquesta infraestructura, el més important que hi ha hagut a l'Aràbia Saudita els últims 10 anys, va provocar la mort d'una dotzena de persones i ferides a més de 300. La coalició saudita-iemenita havia promès una resposta contundent contra els Houthis i avui mateix han atacat moltes posicions dels rebels, inclòs l'aeroport de Sanà, controlat pels Houthis. Es desconeix el balanç de víctimes d'aquests atacs. La guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, amb el suport de l'Aràbia Saudita i els Houthis, que compten amb el suport de l'Iran, ja fa més de 10 anys que dura. Ha causat milers de morts i ha sumit el país en una de les pitjors crisis humanitàries a tot el món. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma que accepta que hi hagi una treva amb Rússia per no atacar-se mútuament les infraestructures energètiques, però que en vol saber més detalls. Unes hores abans, el president nord-americà, sense el coneixement de Zelensky, ha donat la treva per feta i amb efectes immediats. Poc abans, però, el president ucraïnès deia això a la cadena ABC.
2: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
3: El primer pas és un alto el foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
1: Respecte a l'exigència d'ahir de Donald Trump que es convoquin eleccions a Ucraïna, el president ucraïnès ha contestat.
2: President Trump said that we need Ukraine needs
3: El president Trump ha dit que Ucraïna necessita un nou president. Amb tots els respectes cap al president Trump, correspon a la nostra societat i al nostre poble triar un líder o un altre. És cert que estem en guerra i que organitzar eleccions és molt complicat. De fet, surt del nostre marc legal i de la nostra Constitució, però el més important és disposar de la infraestructura de seguretat necessària per portar-les a terme.
1: El rerefons del malestar del president ucraïnès és la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Rússia ha informat que un dron ucraïnès ha impactat sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, al Google rus, i que ha inutilitzat el servei que proveeix taxistes i centres de distribució.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La policia ha desallotjat avui al matí l'assentament del Guano a Ceuta, on hi malvivien prop de 500 persones, un centenar de les quals menors. És l'últim gran espai de la ciutat autònoma on els migrants, que van arribar massivament el 30 i 31 de juliol, malvivien en tendes fabricades per ells mateixos. L'operació s'ha fet dos dies abans de la visita dels reis Felipe i Letícia, prevista per dimarts, que serà la primera visita de la monarquia espanyola a la ciutat autònoma els últims 20 anys. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicat que molts d'aquests migrants desallotjats han decidit tornar cap al Marroc.
5: El procedimiento ya lo han visto todos, pequeños grupos en guaguas o autobuses que son llevados al centro de atención temporal de migrantes, ahí se les da la información de que van a cogerse las huellas dactilares, ver de qué país vienen, también se les pregunta si se acogen o no a derecho a protección internacional y se les comunica que si no tienen derecho van a tener un expediente y muchos de ellos ante el riesgo de que van a tener un expediente concluso lo que hacen es retornar a Marruecos.
1: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de migrants que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. I avui a les Canàries, Salvament Marítim ha rescatat a les últimes hores més de 300 persones que viatjaven en dues embarcacions. En una n'hi anaven 96, l'han portat a Lanzarote, i a l'altra més de 200, que han arribat a Gran Canària. A la primera embarcació hi viatjaven 8 menors no acompanyats. A més, 3 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital per diverses patologies.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé és un quart de vuit. Trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
6: Bona tarda, Jaume. Doncs s'ha reobert la P7, que ha estat tallada durant uns minuts a causa d'un accident. Ara, però, encara queden 7 quilòmetres de retencions entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida en sentit nord. També a la P7, circulació intensa a La Roca, a Montornès i a Barberà del Vallès en sentit sud. L'N340 se'n ressent d'aquest accident al tram sud de la P7 i hi ha retencions en aquesta via, l'N340, a Ordal, en sentit Barcelona. També a la C55 a Castellgalí, en sentit sud, a la C16 a Berga, en sentit sud. Ja a l'àrea de Barcelona, a la Ronda de Dalt de la Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de la Mina al Poblenou, també en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
6: Bona tarda.
4: El temps.
1: Dani Ramírez.
7: Avui pràcticament no ha canviat la temperatura. Els propers dies puja un parell de graus, potser 3. Creiem que no arribaríem als 30 graus, però vaja. Dimarts, dimecres, dijous, temperatura màxima prevista entre els 23 i els 28, que no fossin 29 en algun sector de Ponent i de la Vall de l'Ebre. Avui en aquest sector s'ha arribat als 26-27 graus. Per exemple, a Seròs, al Segrià, 26 graus. N'hi ha hagut 27 al Dover, al Baix Ebre, 26 a Vinebre, o a Granollers, gairebé 26 graus. Tot això amb menys núvols aquesta tarda que no pas al matí. En tenim encara alguns al Pirineu Oriental, comarques gironines. No han de deixar cap precipitació, però pronòstic ens indica aquesta nit, demà, cel mig ennuvolat al nord, Pirineu, Prepirineu, a l'est, cap a la costa, prelitoral, Girona, Barcelona, Costa Daurada, i en canvi, demà, dia de sol, tant al matí com a la tarda, a Ponent, fins i tot vessant sud de l'Alt Pirineu, al voltant de la Ribagorça, a la zona sud del Pallars, i també cap a les Terres de l'Ebre. Aquí poca nuvolositat. Podria caure alguna goteta a la Vall d'Aran aquesta nit o demà al matí en punts de la costa, però serien coses molt, molt aïllades. I, en canvi, al nord de Mallorca i Menorca, sobretot, caure algun ruixat d'1 a 10 litres per metre quadrat. La temperatura podria baixar divendres i dissabte, entraria tramuntana, algun xàfec al Pirineu, potser també cap a la costa, Girona, Barcelona. Per tant, divendres podria canviar el temps.
4: 3CAT Info.
8: Es feia dir el caçador de pervertits.
9: Jo els exposo!
8: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
10: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
8: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
11: No va enxampar un depredador, va matar una persona.
8: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
1: Les entitats que atenen persones sense sostre adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics extrems són totalment insuficients. Sara Girón, responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, explica, per exemple, que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals per atendre persones que viuen al carrer, però Girón explica també que moltes no hi van poder arribar.
12: Ja el fet de carregar les seves pertinences amb tot el quilometratge que ha de fer una persona per garantir les seves necessitats bàsiques ja és una gran dificultat. Quan això li posem aquest pes d'aquesta motxilla amb tot mullat, hi ha persones que no s'han pogut desplaçar.
1: Per això demanen més espais i que siguin permanents. Xavier Quincoses és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
13: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
1: Assegura que moltes de les persones sense sostre que atenen al Xiprer ho van perdre pràcticament tot durant els aiguats, fins i tot les sabates. Per això la Fundació està fent una crida per recollir calçat esportiu.
13: Estem demanant bambes, sobretot, o de la talla 41 a la talla 44-45, perquè una de les dificultats més grans quan està tot xop són els peus. El fred calen al cos i aquestes sabates fan que quan els hi donem als usuaris canvi una mica la seva situació, no? Bueno, almenys la dignitat de la persona, que és poder anar amb roba seca.
1: Es poden

0: portar aquestes sabates al local del xiprer a Granollers, just davant dels jutjats. Un projecte pilot amb drons de mida molt petita permet fer neurorehabilitació en pacients amb ictus. Els pacients fan moure els aparells amb moviments que s'adapten a la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. És un projecte conjunt de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya. I l'ampliem amb la Gemma Bonet.
1: En l'àmbit de la salut, els drons s'han fet servir fins ara amb finalitats sobretot logístiques, però és la primera vegada que s'utilitzen en l'àmbit assistencial. Els primers resultats, tot i que encara estan en fase experimental, són molt prometedors, tal com explica Pau Gallinat, tècnic de la Fundació TIC Salut i Social.
2: Estem finançant aquesta fase pilot, una primera versió d'aquesta plataforma, però els resultats preliminars són molt favorables. Sobretot el que estem notant és que els usuaris estan molt motivats per fer les sessions, tenen ganes de fer-les, s'ho passen bé durant la teràpia.
1: Les sessions de rehabilitació sovint són molt tedioses i repetitives per als pacients. En canvi, amb aquests petits drons, els pacients tenen una motivació extra per fer els exercicis que se'ls demanen. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
3: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
1: Des de l'Hospital Comarcal d'Olot, on ja estan provant el dispositiu, la neuropsicòloga Marta Linares subratlla que la teràpia reforça l'autoconfiança, un factor essencial per al procés rehabilitador.
4: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
1: Un altre dels avantatges és que té un triple benefici.
4: La teràpia en drons et permet, en una sola acció, intentar rehabilitar la part física, cognitiva i emocional, que fins ara les teràpies més convencionals no són multidisciplinars. El pacient ha de fragmentar en diferents especialistes la intervenció.
1: El projecte està ara en la fase final i aviat començaran a analitzar totes les variables registrades per treure'n conclusions. De moment, els impulsors són optimistes i creuen que la teràpia es pot fer servir en altres patologies.
4: Perquè ens sembla que això té molt de potencial en altres poblacions, com per exemple la neuropediatria, pacients amb TDAH, fins i tot amb pacients de salut mental que tenen problemes de control o d'inhibició de la conducta. Volem ja exportar aquesta idea, veure si li troben un valor i poder-la fer créixer en altres poblacions.
1: I no només per arribar a més pacients, sinó també a més centres hospitalaris.
3: Un objectiu és que quan això s'hagi comprovat, doncs posar tot el que s'hagi de posar perquè sigui un instrument útil a d'altres hospitals, naturalment. Això se converteix en el que se'n diu un dispositiu mèdic i que la gent ho pugui utilitzar en altres hospitals.
1: La teràpia amb drons facilita també els tractaments personalitzats, més eficients i més adaptats a les necessitats individuals de cada pacient.
5: 3CAT Info.
0: 6 minuts i mig seran 8:15.
5: Esports.
0: Sergi Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda. Comencem parlant de bàsquet perquè tenim uns quants escenaris amb esport en directe, amb esport en joc. D'entrada, la Lliga CB juga el Barça al Palau Blaugrana davant del València. Un partit que és més o menys a la meitat del segon quart, minut 3 del segon quart. Hi ha empat a 28 entre el Barça i el València. Un partit que podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Fa una estona perdut de 20 el Joventut de Badalona a la pista del Baskonia, 93-73. També han perdut aquest migdia el Manresa i el Lleida. El Manresa a la pista del Reial Madrid, 120-83, i el Lleida amb l'Obradoiro, 91-89. Ahir recordem que el Girona també va caure a la pista del Breogán, 115-92. Mentrestant, a la Lliga Femenina tenim en joc un parell de partits. Comencem pel que juga

0: Fontejau, l'Uni Girona davant del Haidis. Allà hi tenim el Xevi Soler. Xevi, bona tarda.
1: Bona tarda, un partit que està al descans i on la millor notícia, sens dubte, és el marcador, perquè està guanyant d'un punt el bàsquet Girona, 29-28, i és que s'ha situat per davant el marcador per primer cop en tot el partit, a 20 segons per arribar al descans amb un triple de Senyurek, un únic anat a remolc absolutament sempre del Haidis, que ha començat amb un 0-8, on es noten molt els nervis de no haver guanyat encara un partit oficial aquesta temporada, perdut els 4 que ha jugat entre Lliga Catalana, Euroliga i Lliga Femenina, i el millor, com diem, és que almenys el descans i marxa guanyant. Li està costant molt a l'equip gironí, però aquest marcador que comença a donar una mica d'esperances per sumar la primera victòria aquesta temporada. Temps de descans, doncs, amb victòria per la mínima per l'equip gironí. Bàsquet Girona 29, Haidis de Múrcia 28.
0: Gràcies, Xevi. No li van bé les coses. En canvi, el Cadí La Seu, que juga a la pista del Mallorca-Palma i perd de 17 a l'últim quart, acaba de començar ara mateix l'últim quart, 58-41. Perden les urgellenques a la pista del Mallorca-Palma. Més coses, parlem de futbol.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: A la primera divisió de futbol tenim en joc el Betis 2, Osasuna 0, és el descans, ha marcat Isco de penal al minut 10 i Abde al 31. Disputats ja s'han acabat, el Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo de la Coruña 2. A les 9 comença el Racing València. Recordem que el Barça va guanyar ahir per 3-0 contra el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel, Jesús i Koundé. Els blaugranes sumen 8 victòries en 8 partits i igualen el millor inici de Lliga de la història del club, el de la temporada 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. El Barça, que dimarts visita el camp del Galatasaray a la Champions, ja suma 34 gols a favor a la Lliga i 7 en contra. També va guanyar ahir el Madrid, però ho va fer per 1-0 contra el Villarreal amb un gol de Diomandé, un partit que va estar marcat per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, al minut 73, va marcar un segon gol, però el VAR va detectar que just abans Vinícius havia estirat els cabells al jugador del Villarreal, Salibà. A l'acte del partit, l'àrbitre, Isidro Díaz de Mera, va deixar constància que Vinícius va actuar protestant, va continuar protestant, cridant i amb una actitud agressiva, i que va haver de ser subjectat per alguns dels seus companys. Probablement es perdrà el clàssic del dia 25 d'octubre. A segona divisió, ahir victòria del Sabadell, al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un home a menys per l'expulsió d'Edgar González al minut 53. I demà el Girona, l'altre equip de català de la categoria de segona divisió, visitarà el camp del Tenerife. Aquest matí ha parlat Quique Álvarez en sala de premsa.
3: Però dona importància a, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
0: O encara en futbol, a la primera federació, empat a 2 del Nàstic al camp del Torremolinos, i l'Europa juga aquesta tarda, que rebla el Algeciras a Can Dragó. El Sant Andreu jugarà demà al camp de l'Hèrcules d'Alacant. Més qüestions. Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, disputada aquest matí al circuit de Mandalika, a Indonèsia. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada, per davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín. Martín ha acabat tercer i d'aquesta manera recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Marc Márquez. El podem sentir content en declaracions a DAZN, el tro de Cervera.
4: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
0: També en motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca, amb 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. El Bigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen per primer cop el títol. Sentim Marta Borràs.
5: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
0: Aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana. Totes les seves jugadores estaven disputant en el Mundial. Precisament aquesta matinada han guanyat amb la selecció espanyola la final del Mundial. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha acabat proclamant campiona del món davant de l'Argentina en aquest Mundial disputat al Paraguai. Han guanyat per 3-1. Al Paraguai també han aconseguit medalla les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francès. S'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 7:45. A aquesta hora estem ressaltant que Esquerra Republicana ha confirmat avui que Gabriel Rufián és el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Els republicans negocien incloure membres de Podem a les seves llistes a canvi que la formació d'Irene Montero no es presenti aquí a Catalunya. S'intensifica la guerra al Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, que va deixar 12 morts i més de 300 persones ferides. Les forces armades del Iemen avui han atacat posicions dels rebels hutis, inclòs l'aeroport de Sanaa. Des d'ara fins a arribar a les 8, us explicarem, entre altres coses, que a l'Índia el moviment de les paneroles ha fet una crida a continuar amb les protestes contra el govern de Narendra Modi, després dels milers de detinguts dissabte a Nova Delhi per una manifestació no autoritzada. Els líders del moviment juvenil han promès avui estendre les mobilitzacions arreu del país i no limitar-les només a la capital. I Maçanet de la Selva s'afegirà a la 70ena de poblacions catalanes que gestionen directament el servei de recollida de residus. Ho farà abans que s'acabi l'any vinent. Segons l'Ajuntament, això els permetrà estalviar diners, per bé que es mantindrà la mateixa taxa d'escombraries. Sergi Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
1: Què destaques en esport, Sergi?
2: Mira, està jugant el Barça de bàsquet al Palau Blaugrana, partit de la Lliga CB. Són 3 minuts els que falten, una mica menys, per arribar al descans. El Barça guanya de 2, 34, 32 davant del València. La penya, en canvi, ha perdut de 20 a la pista del Baskonia, 93 a 73.
1: Les temperatures, mica en mica, tornaran a ser fresques aquesta nit a tot l'interior i una mica fredes al Pirineu, sense glaçades. Demà començarem setmana amb valors d'entre 22 i 27 graus, amb el cel mig ennuvolat al nord del Pirineu, a les comarques de Girona i també a les de les de Barcelona. Boira baixa a la Catalunya central. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les pròximes eleccions espanyoles del dia 29 de novembre, això després de dies de tensions internes, en què no estava massa clar si continuaria amb Esquerra o si triaria liderar un front ampli d'esquerres a nivell espanyol. Una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. L'acord perquè el polític de Santa Coloma de Gramenet torni a ser el candidat d'Esquerra també inclou que la direcció dels republicans explori la possibilitat d'un pacte amb Podem, Laia Framis.
3: Fons dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem. Ara bé, Esquerra també deixa clar que no veu amb bons ulls el front ampli d'esquerres que proposa Gabriel Rufián. La formació creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i que cal explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest vespre hi ha prevista una reunió telemàtica de la direcció dels republicans. A més de ratificar la candidatura de Rufián, l'executiva també confirmarà els caps de llista per Tarragona, Lleida i Girona, única demarcació on hi podria haver primàries. A més, avui els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
1: Des dels comuns, que havien insistit perquè Rufián se sumés al front ampli, lamenten la decisió que ha pres, però diuen que la respecten. De la seva banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya ha refermat de manera oficial que el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, sigui el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha fet avui en un Consell Nacional extraordinari i divendres faran la proclamació definitiva. Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. Avui, el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa,

0: ha carregat contra Junts per Catalunya.
1: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: I Jordi Hereu ha demanat una mobilització a les urnes el pròxim 29N per continuar amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez, però a més, ha fet aquest avís.
2: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
0: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer als comicis perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Però dona l'última paraula a la militància que vote des d'avui al matí a les 7 fins demà al matí a les 7 per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, l'any 2023, la CUP va quedar fora del Congrés. I Pedro Sánchez havia repetit una vegada i una altra que volia esgotar la legislatura, però finalment ha acabat escurçant 9 mesos el seu mandat. Al revés del Congrés, els decrets d'habitatge ha precipitat l'avançament electoral aquest 29N, després de 3 anys de govern marcats per una aritmètica parlamentària complicada, per la impossibilitat d'aprovar pressupostos i per un degoteig constant d'investigacions judicials i de condemnes tant al seu entorn com al del PSOE. Ho repassem en aquesta informació que ha elaborat la Txell Vallespí.
3: Pedro Sánchez no va guanyar les eleccions del 2023, però va aconseguir sumar per la mínima i contra tot pronòstic.
4: En nombre d'Espanya i en nombre de l'interès d'Espanya, en defensa de la concòrdia entre espanyols, vamos a conceder una amnistia a les persones encausades por el procés català.
3: El PSOE va aconseguir el suport de Junts a canvi de l'amnistia i la legislatura va començar a caminar amb protestes cada dia. De seguida, les sospites de corrupció van esclatar a l'entorn del president. Primer, l'exministre Ábalos, que acaba expulsat del partit.
5: Des del gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción.
3: Després, el jutge Peinado comença a investigar la seva dona i en aquest moment Sánchez manté tot el país en suspens. Per primera vegada es planteja plegar i s'agafa 5 dies per pensar-s'ho.
6: He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte.
3: L'oposició el colla per la corrupció i la política exterior es converteix en el seu escut.
7: El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina.
3: I recupera un clam de fa 20 anys per marcar distàncies amb l'administració Trump.
8: La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras, no a la guerra.
3: Novament, l'ataca de la corrupció es fa més gran i el juny del 2024 cau Santos Cerdán, el seu home fora al partit. Un informe de la Guàrdia Civil el situa al capdavant del Cascoldo, un cop dur que porta el president per segona vegada al racó de pensar.
9: Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
3: Sánchez resisteix també enmig de les crítiques de l'oposició pel cas Leire i les presumptes clavegueres del PSOE.
10: Cuando el fango se seque, se verá la verdad. Y la verdad es que este es un gobierno limpio.
3: Les converses amb Junts a Suïssa no avancen i Puigdemont decideix trencar relacions amb el PSOE. A Sánchez se li desintegra la majoria de la investidura, però tot i així redobla l'aposta i activa un compromís d'Esquerra.
11: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
3: El novembre del 2025, la condemna al fiscal general de l'Estat per revelació de secrets deixa Pedro Sánchez una mica més tocat. Mesos més tard, el fantasma de la corrupció assenyala Zapatero, l'aliat del president espanyol que en les últimes eleccions al Congrés s'entrega en cos i ànima per mobilitzar el vot socialista.
12: Sigue contando con mi confianza, lógicamente, y el respeto a la presunción de inocencia.
3: I arriben noves estocades judicials. Al juny, la condemna d'inhabilitació del seu germà David per prevaricació. I al setembre, el jutge Peinado obre judici oral contra la seva dona, Begoña Gómez.
13: A Begoña Gómez no se le ha hecho justicia en todo este proceso. Y espero que haya justicia cuando empiece este juicio. Por supuesto que vamos a defender la inocencia de dos personas que son inocentes y que hoy están sentados en el banquillo por ser la esposa y el hermano del presidente del gobierno.
3: L'entrada massiva a Ceuta de finals del mes de juny

0: a desnonaments vulnerables, com el de la madrilenya Mari Carmen, de 87 anys.
1: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
0: La Crida no té efecte i tres dies després, Pedro Sánchez anuncia que avança eleccions.
2: Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
3: Poc més de 4 minuts i seran 3 quarts de 8.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nou atac avui a la tarda contra l'aeroport internacional de Riyadh. La coalició militar contra els Houthis, liderada per l'Aràbia Saudita i pel govern reconegut del Iemen, han informat que un projectil ha caigut sobre la terminal 4 de l'aeroport de la capital saudita, sense que es conegui ara com ara si ha fet víctimes o no. L'atac d'ahir sobre aquesta mateixa infraestructura, el més important que hi ha hagut a l'Aràbia Saudita els últims 10 anys, va provocar la mort d'una dotzena de persones i ferides a més de 300. La coalició saudita i iemenita havia promès una resposta contundent contra els Houthis i avui mateix ha atacat moltes posicions dels rebels, inclòs l'aeroport de Sanà, controlat pels Houthis. De moment, es desconeix el balanç de víctimes en aquestes accions. Aquesta guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, que compta amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els Houthis, que compten amb el suport de l'Iran, fa més de 10 anys que dura. Ha causat milers de morts i ha sumit el país, el Iemen, en una de les pitjors crisis humanitàries que tenim al planeta. A l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a continuar amb les protestes en contra del govern de Narendra Modi. Després dels milers de detencions que hi va haver ahir a Nova Delhi per una manifestació no autoritzada, els líders del moviment juvenil han promès avui estendre les mobilitzacions arreu del país i no limitar-les només a la capital. Saurabh Das és un dels principals dirigents de la protesta. Avui ha estat alliberat després que la policia el detingués ahir juntament amb la cúpula del moviment de les paneroles.
5: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
3: Aquest moviment social, encapçalat principalment per joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè consideren que beneficia el partit del govern. El partit de les paneroles protesta ara contra la reforma del cens electoral que ha eliminat 130 milions de votants, el país més poblat del món, amb gairebé 1.500 milions d'habitants. Una reforma que consideren que beneficia el partit al poder a l'Índia, però en els últims mesos s'ha manifestat per la política educativa del govern, per errors en exàmens d'oposicions i per la dificultat de trobar feina pel jovent. El Papa Lleó XIV ha anunciat avui que els pròxims dies hauran d'operar d'un nòdul al pulmó. El pontífex ha explicat que li van trobar en una revisió i que el nòdul està en fase molt inicial i ben localitzat. Ho ha dit just després de l'Àngelus Dominical, des de la finestra del Palau Apostòlic.
6: I allora, seguendo i loro consigli...
7: Seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l. La intervenció està programada pels pròxims dies. Us agraeixo la proximitat espiritual i m'encomano a les vostres pregàries.
6: I m'afido a la vostra preghiera.
3: El Vaticà ha detallat que la intervenció del pontífex es farà a l'Hospital Gemelli de Roma, on el papa disposa d'un apartament privat. Lleó XIV acaba de fer 71 anys. A la seva agenda més pròxima té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, però ara s'haurà de veure si l'operació afecta d'alguna manera aquest viatge. I l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, es perfila com el successor de Joan Josep Omella al capdavant de l'Arxidiòcesi de Barcelona. El nomenament podria fer-se aquest mateix mes d'octubre, tot i que l'anunci d'aquesta operació del papa també potser el podrien endarrerir. Omella ja ha complert 80 anys i en fa 5 que va presentar la renúncia al pontífex. Gemma Bonet.
8: El nom de fra Octavi Vilà és el que apunten totes les travesses. Va ser abat de Poblet i només fa 2 anys el van nomenar bisbe de Girona. La seva capacitat de diàleg fa que esdevingui una figura de consens, segons explica aquesta emissora Jordi Llisterri, periodista de Catalunya Religió.
9: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet. Ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país i que, per tant, pot fer de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
8: Fra Octavi Vilà té 65 anys, una edat prou jove en els paràmetres de l'Església per esdevenir arquebisbe

0: de Barcelona. A més, la seva trajectòria com a monjo primer i abat de Poblet després està molt marcada per un contacte molt estret amb els laics.
1: Ell és el que en l'Església se'n diu una vocació tardana, és a dir, una persona que va ingressar al monestir de Poblet quan ja tenia més de 40 anys, per tant, sap com funciona el món, sap què passa, sap com viu la gent el seu dia a dia, no? I això també ajuda molt, doncs, a ser una persona que quan parla i s'adreça a la societat, doncs també sap a quin món està parlant.
0: Si s'acaba confirmant el nomenament d'Octavi Vilà com a nou bisbe de Barcelona, el seu ascens a l'escalafó eclesial hauria estat molt ràpid. Només fa 2 anys que va ser nomenat bisbe de Girona i 11 com a abat de Poblet.
2: 3CAT Info.
3: Ara passa un minut de 7:45. Trànsit. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
4: Bona tarda. Millora la situació del tram sud de la P7. Encara queden, però, 4 quilòmetres de retencions entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit nord. Recordem que fa una estona hi ha hagut un accident i ara encara queden vehicles al voral. També hi ha intensitat a la P7, a la Roca i Barberà del Vallès en sentit sud. A la C-55, a Castellgalí, en sentit sud, a la C-16. A Berga també millora força la situació a la C-16, en sentit sud, i a l'àrea de Barcelona ja, a la Ronda de Dalt, encara queden retencions de la Trinitat Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de la Mina al Poble Nou també en sentit Llobregat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
4: Fins ara.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
5: De moment, cap canvi important en el temps. La temperatura més o menys es manté, de fet, a la matinada. Poden pujar 1 grau o 2. El cel mig ennuvolat al Pirineu, comarques de Girona, Barcelona, poc ennuvolat a Ponent, al sud. Ens llevarem aquest dilluns, dia festiu, dia del Pilar, amb alguns núvols a la costa, al prelitoral, potser cap al nord del Pirineu, a la resta, clarianes o fins i tot pocs núvols, serè al nord de Lleida, llevat de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà, Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, pel que fa a comarques interiors de Tarragona, i en canvi el sector de la costa i prelitoral hi haurà una mica de vent de llevant, tramuntant a l'Empordà, però llevant a la costa barcelonina, i aquí es poden formar núvols baixos i arribar a caure alguna espurna, alguna gota. De fet, sí que preveiem algun xàfec dins del mar i viatjant cap al nord de Mallorca i Menorca, però a Catalunya no preveiem pluja pràcticament. La temperatura de dia tampoc canviarà, màximes de 22 a 25 en general, les més altes 26-27 en punts de l'Ebre, o també cap al Pla de Lleida, més de 25 graus, novament a la Conca de Tremp, a la Catalunya Central, per exemple, al Bages, i no descartem altres sectors del prelitoral gironí. Pel que fa a dies posteriors, dimarts, dimecres, dijous, va pujar la temperatura, màximes les més elevades, prop dels 27, 28, 29, creiem que no arribarem als 30. Al matí farà fresca, una mica de fred al Pirineu, de moment sense glaçades, i tindrem algun banc de boira. Encara dimarts, algun núvol baix a la costa barcelonina.
3: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però hi ha alguns municipis que estan descobrint que fer-se càrrec directament d'aquestes tasques els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una 70 de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida en personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
6: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i 2 polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
7: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
6: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però cal estar preparat.
7: Jo crec que molts dels ajuntaments podrien assumir-ho, eh? Però sobretot has de tenir una cosa molt ordenada, que és l'equip jurídic, tècnic i la part d'intervenció ha d'estar capacitada per gestionar-ho, perquè si no és absolutament impossible.
6: Actualment només una 70

0: de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
1: Aquest cap de setmana llarg per a moltes persones, molta gent s'ha desplaçat fins a zones rurals com el Berguedà per encetar la temporada boletaire, però la producció no acaba d'arrencar tot i les pluges dels últims dies. I els boletaires confien que la temporada agafi embranzida els pròxims dies.
2: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res.
3: Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
4: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
1: Les altes temperatures, les altíssimes temperatures d'aquest estiu han perjudicat i molt l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí ben bé dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
5: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten. I de temperatura, esclar.
6: 3CAT Info.
1: Alejandro Amenábar ha rebut el Premi Méliès d'Or a tota la seva trajectòria dedicada al cinema de gènere fantàstic i de terror. L'ha recollit en el millor marc possible al Festival de Cinema de Sitges, on a continuació s'ha projectat una versió restaurada de la seva pel·lícula Tesis, que celebra el 30è aniversari Sitges, Marc Garriga.
7: Aplauso para Alejandro Amenábar.
8: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom gairebé 1.000 persones per veure Tesis i per això ha fet aquesta declaració d'intencions davant del públic.
9: Y yo digo con mucho entusiasmo también que mi próximo proyecto es una película, a veces me cuesta calificarla, digo, esto es terror psicológico, esto es suspense, no sé, una película de misterio y que ojalá se den las circunstancias para que pueda presentarla aquí en este festival tan maravilloso que tenéis. Gracias. Muchas gracias.
8: En declaracions a 3CAT Info, el cineasta ha concretat en què consisteix aquesta nova versió restaurada.
9: Lo único que hemos hecho ha sido recuperar valores de dinámica de sonido que se habían perdido en estos 30 años. La hemos adoptado los nuevos formatos de sonido a 7.1, Atmos, y luego hemos hecho una cosa muy curiosa, es que Tesis se rodó a 25 imágenes por segundo, con lo cual cuando discurría, se proyectaba en los cines, se veía un 4% más despacio. Es decir, hemos acelerado la película, con lo cual ahora la película dura 5 minutos menos, pero creo que la velocidad de las interpretaciones es la correcta.
8: Amenábar ha comparegut acompanyat d'un dels protagonistes del film, Eduardo Noriega, i tots dos s'han mostrat il·lusionats amb la possibilitat de tornar a treballar junts de nou en el futur.
10: Me llamo Ángela. Me van a matar.
1: I el festival Temporada Alta ha estrenat avui una adaptació del conte Alicia al País de les Meravelles. És un musical immersiu i sensorial que busca la interacció amb els infants. Des de Girona, Aleix Freixas.
11: La companyia Ninus ha estrenat aquesta proposta que busca atraure l'atenció de petits i grans. Per fer-ho, han apostat per l'univers estrambòtic d'Alicia en el País de les Meravelles. Adrià Bausà és el director artístic.
12: Creiem que és molt necessari avui en dia la imaginació, no? I ens agrada aquesta primera infància reivindicar la imaginació des del joc, des d'aquest univers de Lewis Carroll, no? que bé, que és un univers complex i que parla de moltes coses. Per tant, els grans també es podran identificar i podran percebre una mica aquestes coses que transpua tot aquest món imaginari de Lewis Carroll. No?
11: La imaginació es combina amb una gran escenografia i també amb el personatge preferit de molts espectadors, com el d'en Gael.
13: El conill!
11: Alicia, el concert de les Meravelles, és una proposta que vol descobrir el teatre per als més petits, però també aconseguir coses com la que demanava la Martina.
14: Estem els papes.
11: L'espectacle s'ha estrenat aquest diumenge amb 4 funcions que han omplert la sala La Planeta de Girona.
6: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran les 8.
6: Esports.
1: Francesc Ripoll, bona tarda.
6: Bona tarda, esport en directe. En tenim molt aquesta hora. En plana poliesportiva, a la Lliga CB de bàsquet, està jugant el Barça, el Palau Blaugrana, contra el València. Partit al descans i partit igualadíssim. Barça 39, València 40.

0: Atlanta. Kevin Panther està sent de moment el jugador més destacat de l'equip blaugrana, amb 8 punts, 2 rebots i 3 assistències. La transmissió l'estem fent en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui ja s'han jugat el Baskonia 93, Penya 73, el Madrid 120, Manresa 83 i l'Obradoiro 91, Lleida 89. També tenim esport en directe a la Lliga Femenina de Bàsquet. Està en joc l'Uni Girona, està jugant contra el Jairis a Fontajau. Xevi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda. Perquè el Jairis ha agafat un màxim avantatge de 10 punts, 41-51, 7-28 pel final del partit. Un equip gironí que més ha vist com es queda sense Iana Martín, que ha rebut un cop en una jugada fortuita. Li han emanat la mà i ara, amb el xandall posat, tot apunta que no tornarà a jugar assaltant el parquet. Complicacions per un equip gironí que encara no ha guanyat aquesta temporada. Recordem, ha perdut els 4 partits oficials que ha jugat. I en el cinquè, avui, en el tercer partit de Lliga, que juga, doncs tampoc li van bé les coses, tocarà remuntada si no vol sumar i començar amb un 0-3 la Lliga Femenina, 7 minuts pel final, ara falla l'equip gironí, Bàsquet Girona 41, Jairis 51.
0: Gràcies, Xevi, qui ja ha jugat és el Cadí la Seu, ha perdut 72-50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més futbol a la primera divisió. Tenim en joc el Betis 3, Osasuna 2. Guanyava 3-0 l'equip andalús i a falta de poc menys de mitja hora l'equip de Navarra, l'equip de Pamplona, ha fet 2 gols per escurçar distàncies al marcador. Avui s'han jugat l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo de la Coruña 2 i a les 9 del vespre jugarà el Racing de Santander contra el València. Això a primera divisió. També tenim un partit amb presència catalana, en aquest cas de la Primera Federació. És l'Europa Algeciras, que s'està disputant a Can Dragó. Sergi Camps, bona tarda.
3: Què tal, Ripoll? Partit a les acaballes, queden 12 minuts, més l'afegit perquè això s'acabi a Can Dragó. Guanya l'Europa per 2-1, ha començat perdent l'equip del barri de Gràcia, però ha remuntat amb un gol a cada meitat, el segon, el decisiu de moment, el d'Àlex Cano, al primer minut de la segona meitat. Ara bé, el partit és d'aquells de mastegar sorra, sense domini clar per part dels dos equips. Ara mateix l'Europa sumaria 3 punts i seria la segona victòria en 3 partits en l'etapa de Luis Blanco a la banqueta del conjunt escapulat.
0: Gràcies, Sergi. I a segon, el Girona juga demà al camp del Getafe, sense Stoan i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
4: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
0: Un últim apunt de futbol. El Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit davant el Sant Rafael Eivissenc per 5-0. L'equip Pota Blava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. Marc Márquez ha acabat 6è a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP disputada aquest matí al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet.
5: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
0: També a motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
2: 3CAT Info.
0: El Vigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey i Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyol a la final per 6-3 i guanyen per primer cop el títol. Sentim Marta Borràs.
6: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
2: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián serà el seu candidat a les eleccions espanyoles. Els republicans negocien incloure membres de Podem a les seves llistes a canvi que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya. S'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que va causar 12 morts i va deixar més de 300 ferits. Les forces armades del Iemen han atacat avui posicions dels rebels hutis, inclòs l'aeroport de Sana, i aquesta tarda ha caigut un nou projectil sobre la terminal 4 de l'aeroport saudita. Volodymyr Zelensky accepta la treva amb Rússia per no atacar-se les infraestructures energètiques, anunciada unilateralment per Donald Trump, però espera saber-ne més detalls. Tots dos estadistes han creuat retrets en una espiral de tensió que recorda picabaralles anteriors. Desallotjat l'últim assentament que quedava a Ceuta, amb 500 migrants, a dos dies de l'arribada dels Reis d'Espanya. El govern espanyol, que dona per acabats els desallotjaments d'assentaments a la ciutat autònoma, assegura que des del 10 d'agost, 12.000 migrants han tornat cap al Marroc. Les entitats que atenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot utilitza drons per fer rehabilitació de pacients amb ictus. És un programa conjunt amb l'Hospital Comarcal d'Olot, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació TIC Salut i Social. Els usuaris poden moure els aparells segons la necessitat de la seva teràpia i això els facilita la coordinació motora i reforça l'autoconfiança. I el director i guionista Alejandro Amenábar ha rebut emocionat el Premi Méliès d'Or del Festival de Cinema de Sitges per la seva trajectòria dedicada al gènere fantàstic i de terror. En aquest certamen s'han projectat una versió restaurada de la seva pel·lícula Tesis i Amenábar ho ha aprofitat per anunciar que el seu nou film serà de misteri.
1: Esports.
2: Dos partits de bàsquet en joc amb presència catalana. La Lliga CB de bàsquet està jugant al Barça, guanya de 4 al València al Palau. La Lliga femenina, Unigirona 43, Jairis 55 a l'últim quart. A primera divisió, en joc un partit, el Betis 4, Osasuna 2, falten 22 minuts per acabar el partit. I Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Victòria per Bezzecchi. Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial.
0: Aquesta nit la temperatura tornarà a ser fresca a tot l'interior i una mica freda al Pirineu sense glaçades. De dia a demà tornarem a repetir valors d'entre 22 i 27 graus. Tindrem el cel mig ennuvolat al nord del Pirineu, comarques de Girona i a l'est de les, i a l'est de les de Barcelona. I també hi haurà boira baixa a la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Les 8 i 4 minuts, se'ls informa Quim Codines. Bona tarda.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies de tensions internes en què no estava clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front ampli d'esquerres a nivell espanyol, una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. L'acord perquè el polític de Santa Coloma de Gramenet torni a ser el candidat d'Esquerra també inclou que la direcció dels republicans explori la possibilitat d'un pacte amb Podem. Laia Framis.
3: Fons dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem. Ara bé, Esquerra també deixa clar que no veu amb bons ulls el front ampli d'esquerres que proposa Gabriel Rufián. La formació creu que aquest format de candidatura no

0: és l'idoni per combatre l'extrema dreta i que cal explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest vespre hi ha prevista una reunió telemàtica de la direcció dels Republicans. A més de ratificar la candidatura de Rufián, l'executiva també confirmarà els caps de llista per Tarragona, Lleida i Girona, única demarcació on hi podria haver primàries. A més, avui els Republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels Republicans al Senat.
1: Des dels comuns, que havien insistit que s'assumés al Front Ampli, lamenten la decisió de Rufián, tot i que la respecten. I per la seva banda, el PSC ha refermat de manera oficial que el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha fet avui en un Consell Nacional Extraordinari i divendres es farà la proclamació definitiva. Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
2: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras, dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
1: Jordi Hereu demana una mobilització a les urnes el pròxim 29N per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez i avisa que la dreta actual és diferent.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
1: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància que votarà fins demà al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP va quedar fora del Congrés.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pedro Sánchez demana al Suprem que deixi votar els ciutadans nacionalitzats a través de la llei de nets. L'alt tribunal ha de decidir les pròximes hores i els pròxims dies si permet el dret a vot a aquests descendents d'exiliats i el president espanyol qüestiona que no fer-ho sigui constitucional. D'altra banda, el PP acusa Sánchez de mentir i insisteix a demanar sacrifici a la ciutadania. Anem cap a Madrid, Alba Gil.
5: Primer cap de setmana de precampanya i el líder del PSOE torna a posar l'habitatge al centre del discurs, però avui també amb un missatge directe cap al Tribunal Suprem, que estudia si permet que els espanyols nacionalitzats, gràcies a la Llei de Memòria Democràtica, puguin votar aquest 29N.
6: Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
5: Sánchez ho deia des de Ponferrada, on ha recordat que moltes d'aquestes persones ja han votat en altres comicis. El president espanyol qüestiona que negar-los el vot sigui constitucional.
6: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?
5: Per la seva banda, el Partit Popular insisteix a demanar sacrifici als espanyols, però desvincula de possibles retallades. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
7: Los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante.
5: A les portes del 12 d'octubre, el PP també ha acusat el govern espanyol de no protegir les fronteres i ha promès revertir-ho si governa.
1: I a Barcelona, el Partit Popular demana el desallotjament de l'acampada pel dret a l'habitatge instal·lada a la plaça de Catalunya. El president del grup municipal, Daniel Cirera, acusa el govern de la ciutat de mantenir una actitud permissiva i considera inadmissible que, amb motiu del Dia de la Hispanitat, demà, els barcelonins que vulguin celebrar la Festa Nacional Espanyola no puguin fer-ho en aquesta plaça. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida perquè demà s'hi afegeixin més persones a les prop de 700 tendes que ja hi ha instal·lades. Ho ha explicat a 3CAT Info Kiara Monroy, membre de la acampada.
8: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
1: De cara a demà, diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. També hi ha convocades diverses manifestacions contràries a aquesta celebració.

0: Rescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim plana internacional. Nou atac aquesta tarda contra l'aeroport internacional de Riad. La coalició militar contra els Houthis, liderada per l'Aràbia Saudita i el govern reconegut del Iemen, han informat que un projectil ha caigut sobre la terminal 4 de l'aeroport de la capital saudita, sense que es conegui, ara per ara, si hi ha noves víctimes. L'atac d'ahir sobre aquesta infraestructura, el més important que hi ha hagut a l'Aràbia Saudita en els últims 10 anys, va provocar la mort d'una dotzena de persones i va deixar-ne ferides a més de 300. La coalició saudita iemení havia promès una resposta contundent contra els Houthis i avui mateix han atacat nombroses posicions dels rebels, inclòs l'aeroport de Sana'a, controlat pels Houthis. Ara es desconeix el balanç de víctimes d'aquests atacs. I la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els Houthis, que tenen el suport de l'Iran, dura ja més d'una dècada. Ha causat milers de morts i ha sumit el país en una de les pitjors crisis humanitàries del món. I s'eleva a 139 el nombre de persones mortes en un naufragi davant la costa de Djibouti, a la banya d'Àfrica, després que el vaixell en què viatjaven va volcar la nit de dijous a divendres, segons ha informat l'Organització Mundial per les Migracions. S'han pogut rescatar en vida 80 persones i hi ha 84 desapareguts, la majoria de nacional etíop. L'embarcació amb més de 300 passatgers a bord anava d'aquest país africà fins al Iemen. Desenes de milers de migrants emprenen cada any l'anomenada Ruta de l'Est, la via marítima que comunica la banya d'Àfrica amb el Iemen, passant per Djibouti i l'estret del Bab el-Mandeb. Se la considera una de les rutes migratòries per mar més perilloses del món. Volodymyr Zelensky diu que accepta que hi hagi una treva amb Rússia per no atacar-se mútuament a les infraestructures energètiques i que n'espera saber més detalls. Unes hores abans, el president nord-americà, sense el coneixement del mateix Zelensky, donava la treva per feta i amb efectes immediats. Poc abans, el president ucraïnès ha dit això a la cadena ABC.
2: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
3: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
1: I respecte a l'exigència d'ahir de Trump que es convoquin eleccions a Ucraïna, Zelensky ha respost això.
2: President Trump said that we need, Ukraine needs,
3: el president Trump ha dit que Ucraïna necessita un nou president. Amb tots els respectes cap al president Trump, correspon a la nostra societat i al nostre poble triar un líder o un altre. És cert que estem en guerra i que organitzar eleccions és molt complicat. De fet, surt del nostre marc legal i de la nostra Constitució, però el més important és disposar de la infraestructura de seguretat necessària per portar-les a terme.
1: El rerefons del malestar del president ucraïnès és la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Rússia ha informat que un dron ucraïnès ha impactat sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus, i ha inutilitzat el servei que proveeix taxistes i centres de distribució. La policia ha desallotjat aquest matí l'assentament del Guano, a Ceuta, on hi vivien prop de 500 migrants, un centenar dels quals menors d'edat. És l'últim gran espai de la ciutat autònoma on les persones que van arribar massivament el 30 i el 31 de juliol vivien en tendes fabricades per elles mateixes. L'operació s'ha fet dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia, prevista per dimarts, que serà la primera visita de la monarquia espanyola a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicat que molts dels immigrants desallotjats han decidit tornar cap al Marroc.
4: El procedimiento ya lo han visto todos, pequeños grupos en guaguas o autobuses que son llevados al centro de atención temporal de migrantes, ahí se les da la información de que van a cogerse las huellas dactilares, ver de qué país vienen, también se les pregunta si se acogen o no a derecho a protección internacional y se les comunica que si no tienen derecho van a tener un expediente y muchos de ellos ante el riesgo de que van a tener un expediente concluso lo que hacen es retornar a Marruecos.
1: Torra xifra en 12.000 el nombre de migrants que han tornat al Marroc des de que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ara és un quart de nou, moment d'obrir l'àrea de servei. Fem un cop d'ull a l'estat de les carreteres catalanes. I ho fem amb el nostre equip viari, la Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina.
5: Bona tarda, Quim. Se circula amb prou tranquil·litat...

0: La majoria de carreteres ja circula amb normalitat, per exemple, a la C-16, que ha tingut retencions importants a la tarda. Ara mateix, a la P-7, hi ha retencions encara de Subirats a Gelida en sentit nord, hi ha intensitat a Barberà del Vallès en sentit sud. A la C-33, a Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona. A la C-32, a Viladecans, en sentit nord, també cap a Barcelona. A la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, per les obres que s'hi fan. I finalment també a la Ronda de Dalt hi ha intensitat a l'altura de Montbau en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Fins ara.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Amb una previsió d'en Dani Ramírez.
3: El cel es mantindrà poc ennuvolat a comarques interiors, tant aquesta nit com demà dilluns, aquest dia festiu del Pilar, i per tant pronostiquem sol a moltes zones de l'oest, de Lleida, amb alguna boirina matinera, alguna boira, això sí, a la Catalunya central, cap a Osona, cap al Bages, Baix Berguedà, però hi haurà alguns núvols, comarques del Pirineu, preferentment vessant nord del Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà. També núvols, en punts del sud de Girona, costa de Barcelona, prelitoral i nord de la Costa Daurada. En aquest sector hi ha una mica de vent de llevant. Per tant, l'àrea de Barcelona, comarca amunt, comarca avall, pot arribar a caure alguna espurna, alguna goteta amb aquests núvols baixos una mica més densos. Sí que hi haurà algun xàfec dins del mar que anirà viatjant cap al canal de Menorca, és a dir, entre el nord de Mallorca i Menorca. Això seria el matí migdia d'aquest dilluns. Pel que fa a la tarda, sol a ponent, sol al sud, mig ennuvolat al Pirineu Oriental, sol a l'Alt Pirineu i encara núvols a la Catalunya Central, Girona i Barcelona.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Un quart i dos minuts de nou, les entitats que atenen persones sense sostre adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics extrems són totalment insuficients. Sara Girón, responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, explica, per exemple, que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals per atendre persones que viuen al carrer, però que moltes no hi van poder arribar.
6: Ja el fet de carregar les seves pertinences amb tot el quilometratge que ha de fer una persona per garantir les seves necessitats bàsiques ja és una gran dificultat. Quan això li posem aquest pes d'aquesta motxilla amb tot mullat, hi ha persones que no s'han pogut desplaçar.
1: És per això que demanen més espais i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
7: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
1: Assegura que moltes de les persones sense sostre que atenen al Xiprer ho van perdre pràcticament tot durant els aiguats, fins i tot les sabates. Per això la Fundació està fent una crida per recollir calçat esportiu.
7: Estem demanant bambes, sobretot, o de la talla 41 a la talla 44-45, perquè una de les dificultats més grans quan està tot xop són els peus. El fred cala en el cos i aquestes sabates fan que quan els hi donem als usuaris canvi una mica la seva situació, no? Bueno, almenys la dignitat de la persona, que és poder anar amb roba seca.
1: Aquest calçat es pot portar al local de Xiprer a Granollers, just davant dels jutjats.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Un projecte pilot amb drons de mida molt petita permet fer neurorehabilitació en pacients amb ictus. Els pacients fan moure l'aparell amb moviments que s'adapten a la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. És un projecte conjunt de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya. Gemma Bonet.
8: En l'àmbit de la salut, els drons s'han fet servir fins ara amb finalitats sobretot logístiques, però és la primera vegada que s'utilitzen en l'àmbit assistencial. Els primers resultats, tot i que encara estan en fase experimental, són molt prometedors, tal com explica Pau Gallinat,

0: tècnic de la Fundació TIC Salut i Social.
1: Estem finançant aquesta fase pilot, una primera versió d'aquesta plataforma, però els resultats preliminars són molt favorables. Sobretot el que estem notant és que els usuaris estan molt motivats per fer les sessions, tenen ganes de fer-les, s'ho passen bé durant la teràpia.
0: Les sessions de rehabilitació sovint són molt tedioses i repetitives per als pacients. En canvi, amb aquests petits drons, els pacients tenen una motivació extra per fer els exercicis que se'ls demanen. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
2: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Des de l'Hospital Comarcal d'Olot, on ja estan provant el dispositiu, la neuropsicòloga Marta Linares subratlla que la teràpia reforça l'autoconfiança, un factor essencial per al procés rehabilitador.
3: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: Un altre dels avantatges és que té un triple benefici.
3: La teràpia en drons et permet, en una sola acció, intentar rehabilitar la part física, cognitiva i emocional. Que fins ara les teràpies més convencionals no són multidisciplinars. El pacient ha de fragmentar en diferents especialistes la intervenció.
0: El projecte està ara en la fase final i aviat començaran a analitzar totes les variables registrades per treure'n conclusions. De moment, els impulsors són optimistes i creuen que la teràpia es pot fer servir en altres patologies.
3: Perquè ens sembla que això té molt de potencial en altres poblacions, com per exemple la neuropediatria, pacients amb TDAH, fins i tot amb pacients de salut mental que tenen problemes de control o d'inhibició de la conducta. Volem ja exportar aquesta idea, veure si li troben un valor i poder-la fer créixer en altres poblacions.
0: I no només per arribar a més pacients, sinó també a més centres hospitalaris.
2: Un objectiu és que quan això s'hagi comprovat, doncs posar tot el que s'hagi de posar perquè sigui un instrument útil a d'altres hospitals, naturalment. Això se converteix en el que se'n diu un dispositiu mèdic i que la gent ho pugui utilitzar en altres hospitals.
0: La teràpia amb drons facilita també els tractaments personalitzats, més eficients i més adaptats a les necessitats individuals de cada pacient.
4: 3CAT Info.
5: En cultura, Alejandro Amenábar rep el premi Méliès d'Or a tota la seva trajectòria dedicada al cinema de gènere fantàstic i de terror. L'ha recollit en el marc del Festival de Cinema de Sitges, on a continuació s'ha projectat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari. Sitges, Marc Garriga.
6: Un aplauso para Alejandro Amenábar.
7: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure Tesis. I per això ha fet aquesta declaració d'intencions davant del públic.
8: Yo digo con mucho entusiasmo también que mi próximo proyecto es una película, a veces me cuesta calificarlas, digo, esto es terror psicológico, esto es suspense, no sé, una película de misterio y que ojalá se den las circunstancias para que pueda presentarla aquí en este festival tan maravilloso que tenéis. Gracias. Muchas gracias.
7: En declaracions a 3CAT Info, el cineasta ha concretat en què consisteix aquesta nova versió restaurada.
8: Lo único que hemos hecho ha sido recuperar valores de dinámica de sonido que se habían perdido en estos 30 años. La hemos adoptado los nuevos formatos de sonido a 7.1, Atmos, y luego hemos hecho una cosa muy curiosa, es que Tesis se rodó a 25 imágenes por segundo, con lo cual cuando discurría, se proyectaba en los cines, se veía un 4% más despacio. Es decir, hemos acelerado la película, con lo cual ahora la película dura 5 minutos menos, pero creo que la velocidad de las interpretaciones es la correcta.
7: Amenábar ha comparegut acompanyat d'un dels protagonistes del film, Eduardo Noriega, i tots dos s'han mostrat il·lusionats amb la possibilitat de tornar a treballar junts de nou en el futur.

0: llamo Ángela. Me van a matar.
1: Des d'ara i fins 8:45, informació esportiva.
2: Esports.
1: Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda, a punt d'acabar l'últim, el tercer quart, volíem dir, del Barça-València de la Lliga ACB de bàsquet, i el Barça, que està guanyant després d'un molt bon tercer quart, està guanyant de 10 al Palau Blaugrana contra l'equip valencià. Barça 68, València 58. La transmissió d'aquest partit l'estem fent en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ja s'han disputat el Baskonia 93, Joventut 73, el Real Madrid 120, Manresa 83 i l'Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona a Fontejau. Xevi Soler, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs. Derrota dura del bàsquet Girona, que ha perdut de 16 a casa contra el Jairis, 48-64, en un partit que s'ha decidit sobretot en un molt mal últim quart de l'equip gironí, que comença fatal la temporada, amb 3 derrotes a la Lliga Femenina, amb derrota a la prèvia de l'Eurolliga, amb derrota a la Lliga Catalana. Avui tampoc ha tingut opcions. 48-64, derrota de 16 del bàsquet Girona.
3: Gràcies, Xevi. També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut 72-50 a la pista del Mallorca. Més futbol a primera divisió. En joc el Betis 4, Osasuna 2. També s'han jugat l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2. I ara, d'aquí a poc més de mitja hora, a les 9, comença el Racing València. I s'ha acabat també el partit de l'Europa, que estava jugat davant l'Algeciras a Can Dragó. Sergi Camps, bona tarda.
5: L'Europa, que guanya l'Algeciras per 2-1, ha remuntat el partit. L'equip escapulat amb un gol decisiu a l'inici de la segona meitat d'Àlex Cano. Victòria de l'equip del barri de Gràcia, segona victòria en 3 partits en l'era Luis Blanco. I l'Europa, que guanya davant d'un rival directe en la lluita per la permanència. Ara mateix l'Europa empata amb l'Algeciras, que és l'equip que marca la salvació. Suma 3 punts l'equip del barri de Gràcia. Festa completa avui a Can Dragó.
3: Gràcies, Sergi. A segona divisió, el Girona juga demà al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
6: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Doncs aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
3: Un últim punt de futbol. El Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel a Eivissenc per 5-0. L'equip català s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. Marc Márquez ha acabat 6è la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP disputada a Mandalika. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat 3è i recupera el liderat del Mundial. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet.
7: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
3: En hoquei patins, el Bigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hoquei Patins Femení. A aquesta Lliga Catalana no hi ha jugat el Vila-sana perquè les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Aquesta matinada han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món després de derrotar Argentina per 3-1. Sentim la portera Ana Ferrer i la davantera Victòria Porta.
8: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
9: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer.

0: Bona tarda, són 8:45. A aquesta hora destaquem que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián serà el seu candidat a les eleccions espanyoles. Els republicans negocien incloure membres de Podem a les seves llistes a canvi que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya. S'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que va causar 12 morts i va deixar més de 300 ferits. Les forces armades del Iemen han atacat avui posicions dels rebels Houthis, inclòs l'aeroport de Sanà. I aquesta tarda ha caigut un nou projectil sobre la terminal 4 de l'aeroport saudita. Volodymyr Zelensky accepta la treva amb Rússia per no atacar-se les infraestructures energètiques anunciada unilateralment per Donald Trump, però espera saber-ne més detalls. Tots dos estadistes han creuat retrets en una espiral de tensió que recorda picabaralles anteriors. I des d'ara fins les 8 us explicarem que operaran el papalleu 14 d'un nòdul al pulmó. El pontífex ha explicat que li van trobar en una revisió i que el nòdul està en fase molt inicial i ben localitzat. I també us explicarem que, tot i les fortes pluges, els bolets no acaben de créixer. Els boletaires confien que la temporada agafi embranzida, tot i que les altes temperatures de l'estiu estiguin perjudicant l'inici de la temporada. I en titulars esportius, què destaquem, Francesc?
1: El partit que està jugant el Barça de bàsquet contra el València, Palau Blaugrana, recta final, últim quart, Barça 72, València 64.
0: I si parlem del temps, la temperatura tornarà a ser fresca aquesta nit a tot l'interior i una mica més freda al Pirineu, però sense glaçades. De dia, demà, tornarem a repetir valors d'entre 22 i 27 graus, tindrem el cel mig ennuvolat al nord del Pirineu, comarques de Girona i també a l'est de les comarques de Barcelona. Boira baixa a la Catalunya central. Dos quarts i dos minuts de nou, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies de tensions internes en què no era clar si continuaria amb els republicans o si optaria per liderar un front ampli d'esquerres a nivell espanyol, una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de les dretes. L'acord perquè el polític de Santa Coloma de Gramenet torni a ser el candidat d'Esquerra també inclou que la direcció dels republicans explori la possibilitat d'un pacte amb Podem. Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya i, a més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'esquerra. Ara bé, Esquerra Republicana deixa també clar que no veu amb bons ulls el front ampli d'esquerres que proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest vespre, la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Etna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra Republicana al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat. Des dels comuns, que havien insistit que s'assumés al front ampli, a Rufián, lamenten la seva decisió, tot i que la respecten. 3CAT Info. Per la seva banda, el PSC ha reafirmat de manera oficial que el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha fet avui en un Consell Nacional Extraordinari i divendres es farà la proclamació definitiva. Els socialistes catalans també situen l'accés a l'habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
2: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Jordi Hereu demana una mobilització a les urnes el pròxim 29N per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez i avisa que la dreta actual és diferent.
3: No només es tracta de guanyar,

0: Es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
1: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància que votarà fins demà al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP va quedar fora del Congrés. 3CAT Info. 3CAT Info. Volodymyr Zelensky diu que accepta que hi hagi una treva amb Rússia per no atacar-se mútuament les infraestructures energètiques i que n'espera saber els detalls. Unes hores abans, el president nord-americà, sense el coneixement del mateix president Zelensky, donava la treva per feta i amb efectes immediats. Poc abans, el president ucraïnès ha dit això a la cadena ABC.
2: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
3: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
1: I respecte a l'exigència d'ahir de Trump que es convoquin eleccions a Ucraïna, Zelensky ha contestat això.
2: President Trump said that we need, Ukraine needs...
3: El president Trump ha dit que Ucraïna necessita un nou president. Amb tots els respectes cap al president Trump, correspon a la nostra societat i al nostre poble triar un líder o un altre. És cert que estem en guerra i que organitzar eleccions és molt complicat. De fet, surt del nostre marc legal i de la nostra Constitució, però el més important és disposar de la infraestructura de seguretat necessària per portar-les a terme.
1: El rerefons del malestar del president ucraïnès és la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Rússia ha informat que un dron ucraïnès ha impactat sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus, i ha inutilitzat el servei que proveeix taxistes i centres de distribució.
4: 3CAT Info.
1: I encara en clau internacional, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a continuar les protestes contra el govern de Narendra Modi. Després dels milers de detencions de dissabte a Nova Delhi, per una manifestació no autoritzada, els líders del moviment juvenil han promès avui estendre les mobilitzacions arreu del país i no limitar-les només a la capital. Saurav Das és un dels principals dirigents de la protesta i ha estat alliberat després que la policia el detingués juntament amb la cúpula del moviment de les paneroles.
5: The protests are on.
6: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
1: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè consideren que beneficia el partit al govern. El Partit de les Paneroles protesta ara contra la reforma del cens electoral que ha eliminat 130 milions de votants al país més poblat del món amb gairebé 1.500 milions d'habitants, una reforma que consideren que beneficia el partit al poder a l'Índia. Però en els últims mesos s'ha manifestat per la política educativa del govern, errors en els exàmens d'oposicions i la dificultat de trobar feina per la gent jove.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Ceuta, la policia ha desallotjat aquest matí l'assentament del Guano, on hi vivien prop de 500 migrants, un centenar dels quals menors d'edat. És l'últim gran espai de la ciutat autònoma on les persones que hi van arribar massivament el 30 i el 31 de juliol vivien en tendes fabricades per elles mateixes. L'operació s'ha fet dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia, prevista per dimarts, que serà la primera visita de la monarquia espanyola a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicat que molts dels immigrants desallotjats han decidit tornar cap al Marroc.
7: El procedimiento ya lo han visto todos, pequeños grupos en guaguas o autobuses que son llevados al centro de atención temporal de migrantes, ahí se les da la información de que van a cogerse las huellas dactilares, ver de qué país vienen, también se les pregunta si se acogen o no a derecho a protección internacional y se les comunica que si no tienen derecho van a tener un expediente y muchos de ellos ante el riesgo de que van a tener un expediente concluso lo que hacen es retornar a Marruecos.
1: Torres xifra en 12.000 el nombre de migrants que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Com us avançaven fa pocs minuts,

0: completament privat. Lleó XIV acaba de fer 71 anys. En la seva agenda més pròxima té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, i s'haurà de veure si aquesta operació afecta d'alguna manera el seu viatge a Sud-amèrica.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, es perfila com el successor de Joan Josep Omella al capdavant de l'arxidiòcesi de Barcelona. El nomenament podria ser aquest mes d'octubre, tot i que l'anunci d'avui de l'operació del Papa podria endarrerir encara més aquest relleu. Omella ja ha complert 80 anys i en fa 5 que va presentar la renúncia al pontífex. Ens ho explica la Gemma Bonet.
2: El nom de fra Octavi Vilà és el que apunten totes les travesses. Va ser abat de Poblet i només fa 2 anys el van nomenar bisbe de Girona. La seva capacitat de diàleg fa que esdevingui una figura de consens, segons explica aquesta emissora Jordi Llisterri, periodista de Catalunya Religió.
3: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet, ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país i que, per tant, pot ser de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
2: Fra Octavi Vilà té 65 anys, una edat prou jove en els paràmetres de l'Església per esdevenir arquebisbe de Barcelona. A més, la seva trajectòria com a monjo primer i abat de Poblet després està molt marcada per un contacte molt estret amb els laics.
3: Ell és el que en l'Església se'n diu una vocació tardana, és a dir, una persona que va ingressar al monestir de Poblet quan ja tenia més de 40 anys, per tant, sap com funciona el món, sap què passa, sap com viu la gent el seu dia a dia, no? I això també ajuda molt, doncs, a ser una persona que quan parla i s'adreça a la societat, doncs també sap a quin món està parlant.
2: Si s'acaba confirmant el nomenament d'Octavi Vilà com a nou bisbe de Barcelona, el seu ascens a l'escalafó eclesial hauria estat molt ràpid. Només fa 2 anys que va ser nomenat bisbe de Girona i 11 com a abat de Poblet.
1: 3cat Info. 3cat Info.
0: En aquest cap de setmana llarg, molta gent s'ha desplaçat a zones rurals, com el Berguedà, per encetar la temporada boletaire. La producció, però, no acaba d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida les properes setmanes.
4: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res.
5: Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
6: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí 2 setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
7: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
1: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una 70 de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida en personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
8: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i 2 polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
9: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
8: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però cal estar preparat.
9: Jo crec que molts dels ajuntaments podrien assumir-ho, però sobretot has de tenir una cosa molt ordenada, que és l'equip jurídic, tècnic i la part d'intervenció ha d'estar capacitada per gestionar-ho, perquè si no és absolutament impossible.
8: Actualment només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament

0: directament la recollida en personal propi.
1: 3:15. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda, Quim. Doncs començarem parlant de la P7, que encara hi ha alguns punts de retenció. El primer a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, i l'altre a Barberà del Vallès, en sentit sud, això pel que fa a la P7. Però també tenim altres punts. Per exemple, hi ha hagut un accident a la TV-3409, a Deltebre. Hi ha retencions en tots dos sentits. De fet, es dona pas alternatiu. També hi ha retencions a l'N145, a les Valls de Valira, a la sortida d'Andorra, en sentit sud, cap a la Seu d'Urgell. També a la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, per obres. I finalment també hem de parlar de la C58, que té circulació intensa a l'entrada a Barcelona. Això és tot. Fins aquí la informació viària. Bona nit.
1: Moltes gràcies, Carmina. Bona nit.
3: El temps.
1: Una informació de Dani Ramírez.
4: De moment, cap canvi important en el temps. La temperatura més o menys es manté, de fet, a la matinada. Poden pujar un grau o dos. El cel mig ennuvolat al Pirineu, comarques de Girona, Barcelona, poc ennuvolat a Ponent, al sud. Ens llevarem aquest dilluns, dia festiu, dia del Pilar, amb alguns núvols a la costa, al prelitoral, potser cap al nord del Pirineu, a la resta, clarianes o fins i tot pocs núvols, serè al nord de Lleida, llevat de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà, Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, pel que fa a comarques interiors de Tarragona, i en canvi el sector de la costa i prelitoral hi haurà una mica de vent de llevant, tramuntant a l'Empordà, però llevant a la costa barcelonina, i aquí es poden formar núvols baixos i arribar a caure algun espurn, alguna gota. De fet, sí que preveiem algun xàfec dins del mar i viatjant cap al nord de Mallorca i Menorca, però a Catalunya no preveiem pluja pràcticament. La temperatura de dia tampoc canviarà, màximes de 22 a 25. En general, les més altes 26-27 en punts de l'Ebre, o també cap al Pla de Lleida, més de 25 graus, novament a la Conca de Tremp, a la Catalunya Central, per exemple, al Bages, i no descartem altres sectors del prelitoral gironí. Pel que fa a dies posteriors, dimarts, dimecres, dijous, va pujar la temperatura, màximes les més elevades, prop dels 27, 28, 29, creiem que no arribarem als 30. Al matí farà fresca, una mica de fred al Pirineu, de moment sense glaçades, i tindrem algun banc de boira. Encara dimarts, algun núvol baix a la costa barcelonina.
3: Every fraction of a degree will cost life. A 3CAT Info. But we can still bring warming back below. Insostenibles.
5: A primera hora s'ha enviat un alert per risc d'inundacions.
3: Insostenibles.
6: És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament.
3: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info.
7: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
3: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
8: Que els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
3: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3CAT Info, amb Montse Poblet.
1: Ara passen 4 minuts de 3:15.
9: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
10: Obrim l'aula per parlar d'avaluació. Visitem l'escola Montnegre, la Vall-llòria, Sant Celoni, el Vallès Oriental, per conèixer el projecte Com la veig, que funciona des de fa 5 anys. Una proposta on són els alumnes els que avaluen els mestres. L'objectiu de tot plegat és normalitzar l'avaluació, acceptar la crítica constructiva i reflexionar sobre el funcionament de l'escola.
11: Buscàvem sentir la veu de l'alumnat, no? Que és una part que ja ens demanava el departament, i era veure com podíem fer que ells també diguessin la seva sobre nosaltres. Estem tot l'any avaluant-los a ells, però nosaltres també ens hem d'avaluar i hem de veure quines coses podem millorar.
10: És la Laura Navarro i és la cap d'estudis de l'escola. L'objectiu de l'avaluació és saber com se senten els alumnes a classe i què els transmeten als mestres. I participen els estudiants més grans, els de quart a sisè de primària. N'hem parlat amb la Lucía, la Ivet, en Carlos, en Máximo, l'Enrique i la Valeria.
12: Ens pregunten com si tu entens les classes d'aquell professor o professora, si s'entén quan parla, si són divertides o entretingudes.
13: Com et sents amb ells?
14: Si estem bé a l'escola,
13: si ens sentim bé amb els professors i les professores.
10: Per l'escola, els alumnes acullen bé la proposta, encara que també els es col·loca.
11: Es posen nerviosos perquè no estan acostumats a avaluar a l'adult. Entre ells i elles sí que ho fan, i a ells i elles mateixes, però a l'adult és com, uau!
10: Sobretot si és la primera vegada.
13: Jo també estava una mica nerviosa i no sabia com avaluar-los, per falta de costum.
14: Una mica raro perquè nosaltres sempre ho fèiem al revés.
12: La primera vegada va ser com què he de fer, o sigui, he d'avaluar els professors. I, bueno, ja després, amb el pas del temps, ja em vaig acostumar i vaig prestar més atenció als professors a veure què podien millorar.
10: L'avaluació és anònima i això també ajuda els alumnes a deixar-se anar, encara que de vegades els detalls els delaten.
11: Ens hem trobat potser amb algun exemple molt concret de l'espineta clavada. D'aquest dia em vas dir això i ara ho faig constar aquí. Però comentaris fora de lloc, potser algun dia, algun una miqueta més puxadet, sí, però la norma no.
10: Els alumnes no coneixen els resultats de l'enquesta. La direcció només en fa retorn als mestres i els serveix com un element més a l'hora de fer balanç del curs i, bàsicament, confirmen coses que ja saben.
11: Que ja és la pròpia mestra que, quan veu el resultat, diu: ui, sí, això ho faig molt, o parlo molt ràpid, o és que començo a explicar i me'n vaig per les branques. I ja és molt procés d'autoreflexió del propi equip de mestres. Mm-hmm.
10: I sovint, a partir d'aquesta avaluació, els alumnes noten el canvi.
15: La nostra mestra al principi no s'entenia molt bé ni els exemples eren tan entenedors com ara. Ara ha canviat molt, posa més exemples i està tot millor.
12: A classes d'anglès teníem una altra mestra que no tenia tanta paciència i cridava més. I llavors, quan vam fer lo de avaluar, ho va veure i llavors va començar a tindre més paciència i no sé com s'ho va fer, però va ser més calmada i va tindre més paciència.
10: L'enquesta també pregunta als alumnes per la seva experiència als diferents espais, com el pati, i això també permet detectar si un alumne se sent sol.
11: Tot i ser anònim, comentaris així ja dius: mira, deu ser aquesta persona o deu ser aquesta, i ja ho lligues amb aspectes que has anat treballant o has anat veient. Però, clar, evidentment, són informacions que d'una altra manera potser no ens haguessin trobat, així sí, i ens permet fer un treball a partir d'aquí d'ell. Què està passant? Tenim aquesta persona que no està a gust, que està dient que no té amics, doncs què podem fer?
10: Tot sumat aconsegueix que avaluar sigui una pràctica normalitzada i que els alumnes perdin la por a equivocar-se.
15: Aquest projecte ens serveix perquè, igual que nosaltres aprenem dels nostres tutors, també ells aprenen de nosaltres.
10: Un projecte que dona veu i protagonisme als alumnes i ajuda a reflexionar els mestres i millorar la convivència a l'escola. Amb ells, tanquem l'aula.
9: Aula oberta.

0: 5 minuts i mig i arribarem a les 9 en punt.
1: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda, es porta en directe a la Lliga CB de bàsquet. Tenim a la recta final del partit el Barça-València, el Palau Blaugrana, final ajustadíssim, que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, i està guanyant de 4 punts el Barça. Barça 88, València 84, falta de 36 segons per arribar al final del partit. Avui ja s'han disputat el Baskonia 93, Joventut 73, el Real Madrid 120, Manresa 83 i l'Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona Fontejau. Ha perdut de 16 a casa davant el Jairis. Tercera derrota seguida a la Lliga. També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72 a 50 a la pista del Mallorca.
1: Trescat Info.
2: En futbol acabat ja el Betis 5, Osasuna 2, i ara a les 9 començarà el Racing de Santander-València, disputats avui l'Elx 0, Celta 0 i el Real Societat 3, Deportivo 2. A la Primera Federació, Europa 2, Algeciras 1, demà Hércules Sant Andreu. I a

0: segona divisió, el Girona juga demà al camp del Tenerife sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
1: Però dona importància a, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
0: Un últim punt de futbol. El Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel i Vicenç per 5-0. L'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada, al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer i recupera el liderat del Mundial amb dos punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet.
3: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
0: En Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat campió matemàticament de la categoria després de guanyar la cursa d'avui. La prova de Moto2 la guanyada Ethan Guevara al davant del líder Manu González. També en motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la general, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca amb 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen per primer cop el títol. Sentim declaracions de Marta Borràs.
4: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
0: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vila-sana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. I precisament aquesta matinada han guanyat la final. L'Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge que es disputa a Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha superat l'Argentina per 3-1. La portera Ana Ferrer i la davantera Victòria Porta satisfetes amb aquesta medalla d'or.
5: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
6: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer.
0: A la Lliga Sobal d'handbol, l'Aranda 33, Barça 40, la Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, Catgas, Santa Coloma 1. I en waterpolo, el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions Femenina de Waterpolo per primera vegada a la seva història. El sorteig serà demà. Sentim Alba Inglavaga, jugadora del Catalunya.
7: Hi ha molts equips bastant bons. Bueno, ja vam poder disfrutar de el partit d'Olympiacos de la Supercopa i es va notar moltíssim l'alt nivell que tenien.
0: El Catalunya jugarà la Champions, també el Sabadell i el Terrassa, que es van classificar ahir, i també el Sant Andreu i el Mataró. A l'Eurocup masculina de waterpolo també s'hi han classificat el Terrassa i el Barcelona.
2: Trescat Info.
8: Bona nit, són les 9 en punt.

0: Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián serà el seu candidat a les eleccions espanyoles. Els republicans negocien incloure membres de Podem a les seves llistes a canvi que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya. S'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que va causar 12 morts i va deixar-ne més de 300 persones ferides. Les forces armades del Iemen han atacat avui posicions dels rebels Houthis, inclòs l'aeroport de Sana, i aquesta tarda ha caigut un nou projectil sobre la terminal 4 de l'aeroport saudita. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Desallotjat l'últim assentament que quedava a Ceuta amb 500 migrants a dos dies de l'arribada dels Reis d'Espanya. El govern espanyol, que dona per acabats els desallotjaments d'assentaments a la ciutat autònoma, assegura que des del 10 d'agost 12.000 migrants han tornat cap al Marroc. Les entitats que atenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot utilitza drons per fer rehabilitació de pacients amb ictus. És un programa conjunt de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació TIC Salut i Social. Els usuaris poden moure els aparells segons la necessitat de la seva teràpia i això els facilita la coordinació motora i els reforça l'autoconfiança. I en cultura, el director i guionista Alejandro Amenábar ha rebut emocionat el premi Méliès d'Or del Festival de Cinema de Sitges per la seva trajectòria dedicada al gènere fantàstic i de terror. En aquest certamen s'ha projectat una versió restaurada de la seva pel·lícula Tesis i Amenábar ho ha aprofitat per anunciar que el seu nou film serà de misteri.
1: Esports.
2: El Barça acaba de guanyar el seu partit contra el València a la Lliga CB de bàsquet de 3 punts. Barça 89, València 86. Avui han perdut el Manresa, el Lleida i la Penya. En futbol, la primera comença el Racing de Santander-València, ha acabat tot just ara el Betis 5, o Osasuna 2. I Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi. Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial.
0: Aquesta nit serà fresca a l'interior i encara una mica freda al Pirineu, si bé la temperatura nocturna pot pujar un parell de graus. Cel mig ennuvolat al Pirineu durant el matí de dilluns i més carregat de núvols a la costa i al prelitoral. Més sol al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
3: 3CAT Info.
4: Aguanta'm per la feina, ja.
5: Tres rondes. L'informatiu casteller de 3CAT Info.
6: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina tres rondes.

col·locat, se l'esperà una mica l'enxaneta. Ara l'enxaneta farà l'aleta a la part del 3, traspassarà també a la part del 2 i els Minyons de Terrassa que carreguen el 5 de 9 en la Diada Santa Teresa del Vendrell. La sortida de la canalla, surt l'enxaneta, també l'aixecador de la part del 3, ara ho fa l'aixecador de la part del 2, es remou una miqueta, quart, l'hauran de defensar els Minyons, atenció als Malves, treballant aquest 5 de 9, sobretot a la part del 3, el defensaran, sobretot al pis de quarts, patint una mica, però bon treball també dels terços, treuen ara els dosos de la part del 2, també els de la part del 3, no està tan tranquil com el de la Mercè, però la plaça que comença a aplaudir i els Minyons de Terrassa que descarreguen per segona vegada aquesta temporada el 5 de 9.

0: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el 5 de 9 que han descarregat aquest migdia els Minyons a Terrassa al Vendrell. David Prats, bona nit.
1: Bona nit, Josep.
0: Avui, entre rondes, que començarem a la plaça Vella de la capital del Baix Penedès.

0: Us explicarem la Diada de Santa Teresa i escoltarem què n'han dit al Tres Rondes els caps de colla de les tres agrupacions participants. Repassarem la resta d'actuacions d'aquest cap de setmana, que ahir també va veure la tornada a les places de les dues colles dels Xiquets de Valls. Us oferirem un reportatge sobre els Nens del Vendrell i Pau Casals i farem un darrer tomb al concurs de Castells amb declaracions en exclusiva del cap de colla de la Vila dels Xiquets de Valls, Manel Urbano.
1: Avui fem aquest Tres Rondes el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Raül Orgales, i comentarem l'actualitat amb el periodista Francesc Domènech i la cap de colla dels castellers d'Altafulla, Maria Morell. Som-hi, doncs, Quico Domènech, bona nit.
2: Molt bona nit.
1: Maria Morell, bona nit.
3: Bona nit.
1: Et sona això que sona de fons?
3: Algú sí.
1: Sí, vas anar. No. Tu també ets d'aquests que has deixat la colla per anar al concert d'Oques Grasses?
3: La responsabilitat de la colla no m'ho va permetre. No.
1: Què és aquesta música, Quico?
2: Jo sóc dels sorpresos d'aquest fenomen Oques Grasses, francament.
1: Bueno, un fenomen i que ara s'ha multiplicat amb el comiat, eh?
2: Sí, no, increïble. Aquests triomfar allò un cop pleguen és curiós.
1: Sí.
2: Que ja havien triomfat abans, però vaja.
1: Sí. Concerts, casaments, batejos, és un mal de cap pels caps de colla, durant la temporada.
3: Sí, això afecta molt. I que si ara es casa un de la colla i convida mitja colla, que si ara es casa un altre i ara fa la comunió un altre, i que si no, pues, evita de noces o qualsevol cosa. Sempre hi ha imprevistos.
1: Clar, són els imprevistos de les colles que viuen generalment, Quico, de la gent jove, i és quan passen aquestes coses. Nosaltres ja podem. No tenim concerts.
2: Però és allò, els caps de colla haurien de tenir la potestat d'agafar el calendari i allò, aquests dies prohibit
3: sí.
2: Fer determinades actes i festes d'aquestes socials.
1: Sí. No, la veritat és que aquest cap de setmana, amb les tres colles que vaig parlar jo i el David Prats també a la Diada del Museu Casteller, jo vaig anar al comiat dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, totes tres colles es van referir als concerts d'Oques Grasses, no només, sinó que n'hi ha hagut quatre, em sembla, entre setmana, i tot plegat em sembla que hi han anat 250.000 persones o així. Per tant, doncs, poc o molt ha afectat el món casteller.
3: Sí.
1: Aquest migdia, el Tres Rondes ha estat a la plaça Vella del Vendrell, Diada de Santa Teresa.
0: L'enxaneta que farà la primera aleta a la part del 3, traspassarà la part del 2, 5 de 9, carregat per la colla jove, Xiquets de Tarragona, el tenen molt bé, el tenen molt ferm, surt la canalla, l'enxaneta i els dos acotxadors que estan sortint netament. Ara la sortida dels dosos de la part del 2, els de la part del 3, treballa una mica terços de la part del 3, però aguantant-lo la colla jove, Xiquets de Tarragona, la sortida dels dosos de la part del 2, la sortida dels dosos de la part del 3, ara surten les sisenes de la part del 2, defensant-lo la colla jove, Xiquets de Tarragona, que sumarà el setè 5 de 9 de la temporada, segon castell de gama extra de la jove aquí al Vendrell. Primer el 2 i ara el 5, l'entrada de l'enxaneta que llançarà el primer peu, que llançarà també el segon peu, ara 2 a 9, carregat pels minyons de Terrassa, la sortida de l'enxaneta, treballen una mica els quarts i les manilles, l'estan defensant, atenció als minyons de Terrassa, l'enxaneta que toca les manilles, també l'aixecador, la sortida dels dosos, treballen una mica els quarts i els quins, però dominant-ho, i els minyons de Terrassa també aconsegueixen descarregar de sortida un castell de gama extra a la Diada Santa Teresa del Vendrell. Aquest 2 de 9, que és el cinquè de l'any, màxima efectivitat amb aquesta estructura, màxima efectivitat en les manilles. Un bon 2 de 9 que ens ofereixen els minyons de Terrassa per tancar aquesta primera ronda.

0: Diada de la Fira de Santa Teresa al Vendrell de Gama Extra, amb els Minyons a Terrassa igualant la seva millor actuació de la temporada, la Jove de Tarragona repetint Gama Extra del concurs i els nens igualant també la seva millor diada de l'any, aconseguida el cap de setmana passat a la Tàrraco Arena. Al final, la Jove de Tarragona ha firmat la millor actuació amb tot descarregat.
1: Tot i algunes baixes, la Jove ho ha donat tot a la plaça Vella Vendrellenca, de sortida en descarregat el 9è 2 de 9 de l'any, un castell que, a diferència d'altres ocasions, ha presentat més brega i que han hagut de treballar la baixada. A la segona ronda ha arribat el 7è 5 de 9 de l'any, una supercatedral ferma que només s'ha hagut de defensar una mica els terços de la banda del 3. Com a tercer castell han plantat un 3 de 9.

0: o amb canvis. Han tancat la seva participació a la capital del Baix Penedès amb un pilar de 8 marca de la casa. Abans d'acabar la temporada, la jove té diumenge la Diada de l'Esperidió al Pla de la Seu, un compromís en què la seva cap de colla, Gina Fort, té ganes d'estrenar-hi el 9 d'avui.
1: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de Castelló i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot. I hem fet un 2-9 que ens ha ficat una mica de peus a terra perquè ha sigut remenat, però ens ha exigit i l'hem fet. Després hem fet el 5-9 amb múltiples canvis, cosa que s'ha vist que tenim aquest castell, que el podem fer canvis i el podem fer de totes les formes, que això és una alegria per tota la colla. Hem fet un 3-9 per acabar la diada i acabar amb la cirereta del Pilar, crec que és el premi de tota la temporada.
0: Encara queda una actuació, diumenge que ve l'Esperidió, en guany un Esperidió que canvia de dia i d'hora. Hi ha alguna cosa que vulguis encara mostrar o serà una diada tranquil·la?
1: Si us soc sincera, ens han quedat coses pendents com a colla. El 4-9 amb l'agulla som conscients que no el podrem tornar a fer, per tant és un deute pendent que tenim per l'any que ve. I a partir d'aquí ens agradaria intentar jugar amb el 9, si podem arribar, perquè tenim alguna baixa i algun canvi, perquè al final volem fer aquesta diada de gama extra, també ho vam plantejar a inici de temporada, que a l'Esperidió volem donar-li el mèrit que mereix, per això la canviem d'horari, la fem diumenge al migdia, i poder fer, per fi, un castell de gama extra descarregat en aquesta diada.
0: En qualsevol cas, la temporada és espectacular de la jove.
1: Sí, és espectacular, però com dic, hi ha coses que ens han quedat pendents i que, per tant, podria ser molt millor. Però bueno, d'això es tracta. Al final crec que el més important és que com a colla ens hem marcat uns objectius, que marcar-se els objectius és molt fàcil, però seguir el camí és el més complicat. I la colla ens ha seguit, la colla hi ha sigut sempre en els assajos, i això és el més important i això és el que ens ha permès arribar a fer tot el que hem fet.
0: Els Minyons de Terrassa han reeditat el mateix resultat de la Diada de la Mercè Històrica de Barcelona de fa 15 dies. En primer lloc han descarregat el 2-9, el 5è de l'any amb ofici. Tot seguit ha arribat el 5-9, estructura que, a diferència de la solvència que va oferir a la plaça de Sant Jaume, no se'ls ha acabat d'aturar quarts de la banda del 3 i que ha requerit que el folre treballés de valent. A la tercera ronda han completat un 3-9 amb unes manilles reforçades, prova del de 10 pisos, que té moltes probabilitats d'arribar a les fires de Sant Narcís de Girona del proper 25 d'octubre. L'ataca de la jornada ha arribat a la ronda de pilars quan els ha caigut l'espadat de 8, un pilar que s'ha despenjat per dalt quan l'Enxaneta estava fent la motxilla de sortida. Al final de l'actuació, el 3 rondes ha parlat amb el cap de colla Malva, Brubusum, que comença parlant de la feina que han tingut amb la descarregada del segon 5-9 de l'any.
2: Hem treballat més del que tocava, sí que aquesta setmana assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent al que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar el forre més del que ens agradaria. Tot i així, a dalt, el castell presentava molt bones mides i l'hem pogut treballar bastant bé.
0: Teniu sants i sobretot mirant en l'ull posat a Girona, es parla de Castell de Déu el dia 25 a la plaça del Vic.
2: Sí, sí, al final ja heu vist també la tercera ronda amb aquest 3-9, un 3-9 que presenta unes mides molt bones, que ja estem intentant fer el màxim d'analític, el màxim de ben fet, perquè sabem que aviat s'enfila de 10. Tenim el condicionant d'arrossegar prou camises, per tant, des d'aquí fem una crida a la Terrassa, a tothom qui ens vulgui fer un cop de mà perquè puguem venir als assajos i poder fer proves amb condicions d'aquest castell, que ara per ara és un dels condicionants que tenim més a sobre la taula.
0: A Sants l'objectiu seria tornar a fer el 2-9?
2: Sí, passa per aquí una mica, tornar a repetir unes manilles, poder ser capaços també doncs, de moure gent allà. Tot i així, part de l'objectiu de Sants és poder fer aquest 3-9 un altre cop igual de maco, igual de confiat, igual de o millor, i podem ja buscar l'excel·lència en aquest castell que la necessitarem per poder fer el castell de 10.
0: La colla anfitriona Els Nens del Vendrell, que va quedar en segona posició a la sessió de dissabte del concurs de castells, ha repetit el mateix repertori que la Tarra Coherent a plaça, amb el 3-8, un 5-8 molt treballat al pis de quarts del 3 i el 7-8. El cocap de colla, Pere Rovira, sense opcions d'afegir cap novetat en les dues últimes sortides que el resten, ha fet balanç pel 3 rondes d'una temporada en què han anat de menys a més.
3: S'han trencat moltes coses que a vegades diuen dels nens, com que ens costa treballar castells. Hem sigut capaços de treballar els castells quan ho ha requerit i fer-los com tocava fer-los. I també doncs, a Plaça Vella no surt bé els últims anys. Ha sortit fantàstic a Plaça Vella i ens ajuda a que vagi bé. I també no, això d'una temporada comença malament no pot acabar bé. Doncs sí, ha acabat fantàstica. Per tant, no podem estar més satisfets de com ha acabat i amb ganes dels 101 anys d'afrontar-los i de treballar molt per anar més endavant encara.
0: Queden dues actuacions que seran menors, al Vinyana i Sant Sacarías el 24 d'octubre. Quina valoració en podem fer de la temporada global a falta d'aquestes dues actuacions?
3: Doncs jo diria que, bueno, aquella frase, no?, de tot va bé si acaba bé. És evident que a principi de temporada segur que es van cometre errors i que no van poder començar de la millor manera, però al final el castell es tracta d'això, de saber-se aixecar, de continuar, de lluitar, de treballar. i la resposta de la colla ha sigut fantàstica. I ha sigut. I ha sigut en moments difícils també. Ha treballat molt i es mereixen moltíssim acabar com hem acabat. Descarregant un 5 de 8 a Plaça Vella, que feia 9 anys que no descarregàvem, un castell que dels 100 anys que tenim només hem pogut descarregar en 5 temporades. Per tant, té un valor immens descarregar-lo 2 temporades consecutives, igual que té un valor immens descarregar el 7 3 temporades consecutives.

0: Així hem vist la Diada de Santa Teresa a la plaça Vella del Vendrell. En acabat, si voleu, ja parlarem de la Jove de Tarragona. Ens podem centrar, però ara, en els Minyons de Terrassa i en els Nens del Vendrell. Els Minyons han igualat a la plaça Vella la seva millor diada de l'any, assolida la Mercè. Em sembla que amb la diferència del 3 pel 4, no?
1: Sí, la Mercè es va veure el 4 i avui s'ha vist el 3.
0: I volen, ja ho hem sentit, el 3 de 10, aviam si els arribés ja a Girona. I tinc entès també que somien en el 4, amb el 4 de nou net a la seva diada. Què us han semblat avui els Minyons de Terrassa?
2: Crec que la gestió ha sigut prou bona, això de sortir amb el 2, per també treballar les manilles i el desgast que suposa també treballar unes manilles que tampoc que ha sigut àgil, però tampoc sabíem com aniria desenvolupant-se la diada. Per tant, bueno, prou bé amb aquesta sortida així de mal 2 de treballar manilles de cara a aquest 3 de 10 que volen portar. El 5, bueno, a vegades es demostra que és més fàcil fer el primer que no pas el segon, perquè el primer estàs molt motivat i el segon és la manera de consolidar, i potser que avui hagin treballat aquest 5 també és una miqueta de peus a terra, i aquest 3, doncs, de rodatge, ja ho diuen ells mateixos, volen anar a fer games extras i van molt bé.
0: El veus del... Perdona, digues.
2: No, no, digues.
0: Que si el veus de les manilles, aquest 3 dels Minyons.
2: Sí. Sí, jo crec que potser acaben d'aquest mes que els hi queda, mes i mig, poden arribar, si no arriba per Sant Narcís, doncs per la seva diada al novembre, però bueno, a veure com se'ls acaba de desenvolupar aquests assajos que els hi queden.
0: I em sembla que volies parlar del Pilat, aquests sí. Pilanera al final han tingut, se'ls ha despenjat a la motxilla de sortida.
2: Sí, i també és la diferència d'han caigut els dos pilats que han carregat, que han trencat per diferents llocs, ara a veure aquí com poden acabar d'ajustar això, i és una caiguda força lletja, i això, va a veure com ho poden encarar per remuntar.
0: Quico.
3: Jo els havia vist a la Mercè, avui no he pogut anar al Vendrell, i no he vist l'actuació sencera ni tan sols per televisió, però els vídeos que he vist, la sensació és que han hagut de defensar una mica més del compte aquests castells, i m'ha agradat que el cap de colla, el Brubosom, reconeix la importància que té els assajos que han de tenir a partir d'ara, de cara a fer el Castell de Déu a Girona. Però m'ha donat la sensació que estava fent una crida a la gent, que per tant estan tenint dèficit d'assistència als assajos. Per tant, aquest és un hàndicap que hauran de superar en aquest tram de temporada, que és el tram clau, és a dir, quan les colles pràcticament estan acabant, a Valls acaben d'aquí, no res, 15 dies, a Vilafranca d'aquí 3 setmanes, i ells encara tenen 3 setmanes més per arribar a la Diada de la Colla. I és prou temps, per redreçar coses que hagin de redreçar, però tinc la sensació que els ha anat una mica just, i tot i anar just, haver fet un 5 de 9 i un 2 de 9 i un pilar de 8 carregat, malgrat la lletjor de la caiguda al Vendrell, té molt de mèrit, vull dir que estan molt bé, però que el camí que han de recórrer és encara complicat, complex, i per tant la gent de Terrassa que faci cas al cap de colla i vagin a assajar, perquè si no, no ho podran fer.
0: Sens dubte, una actuació dels Minyons a l'alçada de la plaça Vella i de la diada que hi havia avui.
3: Sí, sí.
0: Ara tu em parlaves d'aquest final de temporada. Què pronostiques pels Minyons aquest final de temporada?
3: Cada any l'armen, com si diguessin, no arriben a la seva diada, més enllà de Sant Narcís, que és com a la seva segona plaça, però cada any arriben amb Castell de Déu pràcticament allò segur per la diada a finals de novembre, que a vegades han fet coses amb aigua, neu i tot, quan ja fa fred, i per tant, en principi, és el camí que tenen marcat, és la seva tradició, per entendre's, no? Ara falta que hi puguin arribar. Jo insisteixo, a Barcelona em van agradar, però els veig un punt justets que necessiten un revulsiu, suposo, el pati d'assaig, i ho ha dit el mateix cap de colla, per poder afrontar aquests reptes que són molt bèsties.
0: I ara que tenen aquest local relativament nou d'assaig, que tan maco i tan útil o tan adaptat als assajos, no sé, l'any passat, Maria, van acabar els Minyons amb aquest 3 de 10, amb el 4 net, van fer un molt bon final de temporada, i si tenim en compte d'on venien quan va agafar la colla l'Albert Pérez, no? Fa un parell d'anys que es va trobar gairebé un desert allà, especialment pel que fa als poms a dalt i aquestes coses. Jo m'esperava aquest any, home, no sé si veure els Minyons del Guillem Comas del 2015, 2015 o de l'Albert Pérez del 2016, amb aquells castells de Déu, el 3 amb l'agulla, Pilar i tot això, però Podem esperava que arrenquessin una mica abans, no? I la gamma que tinguessin doncs s'acostés una mica a les del G5, sens dubte estan en el G5 del món casteller, però han quedat una mica així en gamma, una mica lluny.
2: Sí, potser han quedat una mica descafeinats, diguem-ne, però els Minyons sempre... Tinc la sensació que enganyen una mica en el sentit de que a poc van fent, però després arriben a la seva diada i allí treuen castells que dius... com pot ser que de principi de temporada que veies que els costava arrencar, que els games extras trigaven en arribar i ara acaben d'aquesta manera. Sí que esperem potser una miqueta més, però bueno, a vegades aquests canvis obligats fan que vagis més a poc i també et dona una mica de força per l'any següent, de dir, l'any passat vam fer una feina, seguim aquesta feina que ja tenim feta i això pot donar avantatges de cara a l'any que ve.
0: Els Nens del Vendrell enguany han passat de tenir quico dificultats per fer la clàssica de 8, pràcticament fins abans del concurs, anar al concurs, fer estrenar el 5, el 7, i avui tornar a repetir aquests dos castells amb una setmana de diferències.
3: El 5 de 8 jo crec que el convertirà en el seu castell bandera, com a mínim aquesta temporada, perquè és el castell que t'obre la porta a la temporada que ve, perquè ja acaben, però a la temporada que ve fer la sala al Castell de Nou, que haguéssim volgut fer enguany, per això el centenari, però que no han arribat, però aquest 5 de 8, de la manera que el van fer el concurs i de la manera que l'han fet avui, fa la sensació que dius, ep, aquí hi ha feina feta i que l'haurem d'aprofitar l'any que ve.
0: És un trencar una frontera mental, en certa manera, aquest 5, i a més, descarregar-lo amb les... Jo avui no l'he vist, però no l'he vist a la plaça, vull dir, però sí que el vaig veure a la Tàrraco Arena i allà s'hi havia de confiar molt amb aquell castell per arribar a la descarregar.
1: Avui també ha estat
2: embregat. Jo crec que porten molta feina al pati d'assaig i això és el que s'ha demostrat, que al final, si no portes un bagatge, encara que sigui assaig, no pots defensar aquest castell. És un 5 de 8, és un castell que hi ha que és imponent. I això sí, aquesta feina no està feta a l'assaig, no el defenses com el van defensar al concurs sobretot.
3: Exacte.
2: i com s'ha anat treballant. Si fos un castell així que sempre surt bé, no el treballes d'aquesta manera. Aleshores, la feina al pati està feta, tant amb el 5 com amb el 7, que també trobo que els ha anat molt bé, i això ho aprofitaran seguríssim, ho han d'aprofitar.
0: Ara escoltàvem el cap de colla, perdó, que referia... als 101 anys. De moment, aquí al Tres Rondes els hem preparat un... Jo no diria una sorpresa, però sí una petita contribució al centenari dels Nens. A Santa Teresa els Nens s'acomiaden pràcticament de la temporada del seu centenari. Els vendrellencs no han pogut recuperar enguany la categoria de nou, com ara dèieu, però sí que sortiran de les places amb una molt bona actuació a la diada de dissabte del concurs, que avui han pogut repetir, David.
1: Els Nens són una de les úniques quatre colles que han guanyat fins ara el concurs i tenen el privilegi d'haver actuat pel vendrellenc més il·lustre i internacional, el mestre Pau Casals. Casals va veure per darrera vegada la seva vida castells des de l'exili amb els Nens.
0: Doncs ara ho recordarem en aquest reportatge de la nostra companya a Tarragona, la Clara Chavarria, pel Tres Rondes.
4: El 15 d'octubre del 1926, al Vendrell, un grup d'aficionats van tenir una iniciativa que ha perdurat fins ara. Ens ho explica Pere Ferrando, estudiós del món casteller i que ha estat president del jurat del concurs de Tarragona en 7 edicions.
5: Hi havia uns aficionats castellers que ajudaven a les colles vallenques quan venien a fer castells al Vendrell, a fer castells, que era una mica una cosa que es feia sempre. I aquests aficionats, davant d'una mala actuació dels vallencs per la festa major del 1926, van decidir fer colla pròpia.
4: A partir d'aleshores, els Nens del Vendrell van viure nombroses vicissituds.
5: A partir dels anys 40 i fins a gairebé a la dècada dels 80, la colla va estar al capdavant del món casteller. Però la dècada dels 80 va entrar en crisi i hi va haver un moment fins i tot que va perillar la seva existència.
4: A partir del 2010, per Ferrando, la formació està vivint una bona època, però entre alts i baixos s'han viscut moments memorables.
5: El concurs de castells, de la 60a de colles que hem passat allà, només 4 colles l'han guanyat. Les dues colles de ball, castellers de Villafranca i els Nens del Vendrell. Els Nens del Vendrell van guanyar 2 concursos. 52 empatat amb els vellencs i 1970 doncs, en solitari. Amb grans castells, castells que no s'havien fet mai al segle XX.
4: Potser una de les fites més emotives es va viure el 1966, en plena dictadura franquista, quan la colla es va traslladar a Prada de Conflent per oferir una actuació a Pau Casals. Seria l'última vegada que Casals veuria fer castells.
5: Va ser molt emotiva perquè, efectivament, ell allí va veure els seus darrers castells. Poc després ja se'n va anar a viure a Puerto Rico i allà va morir. Es va emocionar molt de poder-los veure després de tants i tants anys no veure'ls.
4: Però què n'ha quedat d'aquells orígens i d'aquesta llarga trajectòria dels Nens del Vendrell?
5: Els Nens del Vendrell de sempre, des del minut 1, van saber innovar, començant pel nom, després van saber innovar tècnicament, van ser la primera colla que va passar al davant dels vellencs, va ser la primera colla que va recuperar els folres, va donar un sentit molt important als castells. El mèrit, crec jo, és el de resistir perquè la colla no desaparegués. Crec jo que només el sol fet d'aguantar aquests 100 anys i poder-se resistir tots els embats que ha viscut i arribar fins aquí, jo crec que això és molt especial i molt digne de mencionar.
6: Segona ronda.
0: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han acomiadat aquest dissabte de la temporada 2026, un any durant el qual han dominat la gamma alta de 8 i s'han atrevit per primer cop a provar el castell de nou. Els del barri cooperativista han actuat a la plaça de la Font de Tarragona acompanyats dels castellers de Figueres i els sotscampions al concurs, la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Com us comentàvem, a Tarragona totes tres colles van patir a les pinyes la ressaca del concurs, evidentment, el cap de setmana llarg i també el concert d'Oques Grasses, David.
1: La Colla Vella hi va descarregar una clàssica de 8 amb molts canvis als troncs i va acabar amb l'estrena d'un pilar de 6 tot 9 per baix. Manel Urbano, on és el cap de colla?
7: El postconcurs sempre fa baixar una mica doncs, el suflé, no? Hi ha unes coses normals. A més a més, ha coincidit també amb el tema aquest dels concerts aquests de les Oques Grasses, que un dia uns i un dia uns altres. El pont, també he de dir que hi ha una mica de constipats i Covid, també que ens ha minvat, i bueno, avui hem fet castells amb molts canvis, perquè de vegades també aquestes oportunitats d'aquesta gent que vas treballant durant tot l'any i que, com que sempre anem a aquest límit, costa molt de poder donar-los un dia per fer el que ells ensagen, i molt debut i content de la diada d'avui, sí.
0: Molt de mèrit i tot un espectacle, el nou Pilar de 6 que va estrenar la Colla Vella ahir a la plaça de la Font de Tarragona. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau van acabar ahir una temporada excel·lent que els ha portat a dominar la gamma alta de 8 i fins i tot a provar per primer cop el 3 de 9. Van sortir de plaça amb el 3 de 8 com a construcció més destacada.
1: 3 de 8, 2 de 7, 4 de 7 amb l'agulla i per acabar, Bano de 6. Valoració de la temporada del cap de colla i un dels artífexs principals de la bona evolució de la colla, David Lobo.
8: Acabem temporada, no de la millor manera, però sí superant qualsevol dels pronòstics que ens havíem marcat a principi de temporada. La gent s'acull molt als números perquè la vessant emocional és molt subjectiva i aquest curs, durant aquesta temporada, hem fet els mateixos castells de 8 i mig que amb els més de 35 anys d'història que portàvem. Crec que com a una observació, al final doncs una de les conclusions, quantificar això d'aquesta forma crec que denota molt l'estat de salut que té la colla i la capacitat per afrontar reptes. Evidentment, el castell de nou l'hem tastat i ha quedat en simplement això, un tast, injustament per tota la feina que hem anat fent, però crec que ja no ens agafarà com a neòfits en quant a poder-lo treballar o com a mínim plantejar-se'l, sí en quant a poder-lo garantir, però aquí és més còmode treballar-ho.
0: I la plaça de la Font també va veure els castellers de Figueres, sots campions del concurs de Torredembarra.
1: Els empordanesos, que aquesta temporada encara volen intentar el 4 de 8, ahir van descarregar el 3 de 7, el 4 de 7 i el 5 de 6. Jaume Veïn és el cap de colla.
9: Aquest 4 que hem portat avui és un 4 lleuger, de cares al 4 el podem portar un pis més al 15 de novembre. O sigui, l'estem treballant, l'estem rodant i, bueno, costa mastegar-lo perquè estem molt lluny, però molta il·lusió.
0: I a la mateixa hora, al Museu Casteller de Valls hi va actuar la colla joves Xiquets de Valls, quarta classificada al concurs. Al seu costat hi van poder veure uns platòrics Xiquets de Reus i els Xicots de Vilafranca. La colla jove es va firmar una de les actuacions més destacades que es van veure ahir a les places.
1: Amb el 4 de 8, el 3 de 8, el 2 de 8 i el Pilar de 6, Francesc Inglés, màxim responsable tècnic dels del carrer d'en Gassó, parla de l'estat de la colla després de la quarta posició assolida al concurs de castells.
10: No hi ha cap caiguda que surti de franc, això està clar. I llavors, doncs, el dia del concurs Tot i fer un molt bon 4 d'arrencada i arribar a carregar el 3, doncs les dues caigudes 3 ens van penalitzar. I llavors doncs, aquestes caigudes doncs, necessites un temps de recuperació, les vas arrastrant durant tota la setmana, per això que avui ens ha anat bé aquesta actuació, plantejar-la com l'hem plantejat així de rodatge i anar recuperant totes les peces que de cara a la setmana que ve.
1: Teniu dues setmanes netes d'assaig, amb un assaig especial també diumenge al matí. A Sant Úrsula, els objectius serien castells que s'han fet ja aquesta temporada, com el 4 a 9 net, el 3 a 10 mirar-lo de descarregar, també teniu el 2.
10: També.
1: Aniria per aquí una mica la cosa.
10: Sí, o sigui, el plantejament és molt similar al del concurs, hem d'acabar de veure si, com ho enfoquem, però el plantejament seria molt similar al que vam al del concurs.
0: Actuació de 8 dels xicots de Vilafranca.
1: Van sortir de 5 de 7 i van continuar amb el 4 de 8 i la torre de 7. Mireia Mata, cap de colla dels vilafranquins, parla de la torre de 8 que van provar sense èxit al concurs de dissabte com a gran objectiu de cara a la Diada del Roser del 24 d'octubre.
11: La veritat és que tinc la sort de que estan molt enxitxats tant la soca com el folre com el tronc i si és un reclam de la colla no els diré que no, a banda de que hi confio plenament. Aquesta setmana hem tornat a assajar la torre de 8 amb folre i ha tornat anar molt, molt bé l'encaix de la pinya amb el forro i amb els terços, així que ara ens queden 15 dies per apretar.
0: I carro gros també dels xiquets de Reus.
1: El van descarregar de sortida, els de la camisa avellana van continuar amb el 5 de 7 i el 3 de 7. Marina Bertran, la cap de colla, explica el 3 rondes que vol repetir la tripleta màgica el proper 24 d'octubre en la diada final de temporada. En l'última diada de la temporada t'agradaria repetir la tripleta?
12: Sí, sí, sí, sí, aquest és la idea, aquest és l'objectiu i tindrem totes les energies centrades en això. I la setmana que ve el Cuber també ens agradaria portar i algun dels castells que aniran la setmana següent, però encara no sabem com estarem d'efectius. I després tenim el 2 de 8, que aquest any ens ha costat molt, de fet no l'hem pogut recuperar encara, que també ens agradaria que traies el cap, llavors estem allà.
13: Aguanteu aquí la mira! Més força!
0: Aquest cap de setmana de ressaca del concurs hi ha hagut més dia d'interès. Comencem per aquest migdia a Sarrià.
1: Els castellers de Barcelona hi han fet una gran actuació de 8 després del bon concurs que van firmar fa una setmana a Tarragona. Aquest migdia, 5 de 8, torre de 8 després d'un intent desmuntat, 3 de 8 i pilar de 5. Gabriel Puig, al cap de colla, parla del final de temporada en declaracions a Pep Ribas de Bada Castells.
14: Ara, sprint final. Queden, després, la setmana que ve, descansem divendres. Es queden 4 setmanes per donar-ho tot. El clot anirem amb tot el que tinguem. A Gràcia, també. I el Roser, el que ens perjudica més és el gruix. A veure quanta gent podem portar a Vilafranca. La idea serà portar un castell de nou, com a mínim segur.
1: Els castellers de Sarrià s'han mogut en la gamma alta de 7 i, atenció, han fet una demostració de fons d'armari casteller descarregant simultàniament els dos bàsics de la categoria. Han sortit de plaça amb el 5 de 7, el 7 de 7, el 3 i el 4 de 7 fets a l'hora i han acabat amb dos pilars de 5. Eduard Novell, al cap de colla, fa balanç de la temporada.
15: Marxem molt contents. És veritat que potser com a objectiu de principi de temporada tota la tècnica i la colla s'imaginava avui estar aquí descarregant un altre cop al 4 de 8, no et mentiré, però al final hem hagut de fer molts canvis, ha sigut un any prou complex en aquest sentit i vam apostar per deixar-lo al marge de cara a aquesta major, seguirem treballant de cara a futur.
1: I els matussers de Molins de Rei han descarregat el 3 i el 4 de 6 i el 2 de 6.
16: I ens movem per la feina, ja.
0: I d'aquest dissabte destaquem també la diada de Festa Major de les Corts a Barcelona amb una bona actuació dels castellers de Sants.
1: Els borinots cinquens al concurs es van situar a un bon nivell, descarregant per aquest ordre el 2 de 8, el 5 de 8 i el 4 de 8. A la ronda de pilars van deixar en intent l'espadat de 6. Un pilar de 6 que sí van descarregar els castellers de Barcelona. La colla de gana de la capital també hi va fer el 5 de 7, el 4 de 8 i el 4 de 7 amb l'agulla. I els xics de Granollers hi van descarregar el 4 de 8, la torre de 7 i el 5 de 7.
0: I de la resta d'actuacions us destaquem aquests resultats.
1: Ahir a Viladecans, 3 de 7, 3 de 7 amb l'agulla i 4 de 7 de la colla local, 3 de 7, 3 de 6 aixecat per sota i 2 de 6 dels castellers del Foix de Cubelles i bona actuació de la colla xilena dels castellers de l'Oprado amb el 3 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla i el 4 de 6. La jove de l'Hospitalet només hi va fer pilars de 4. I a Cerdanyola del Vallès, 28è aniversari de la colla local, que va completar els dos bàsics de 7 i el 5 de 6. Castells de 6 de la colla de l'Alt Maresme i els castellers de Montcada i Reixac.
0: Aquest és el resultat de les places aquest cap de setmana, de les places castelleres. Sant Pere i Sant Pau han acabat l'any dominant la gamma alta de 8 i a més de dominar, fent gaudir els que els hem pogut

0: veure amb el bé que acostumen a fer tots els castells que porten a plaça. Una gran temporada, sentíem el David Lobo, que em sembla que han fet més castells a la gamma alta de 8 que en tot el seu historial, deia, quina gran temporada de Sant Pere i Sant Pau.
1: Jo crec que poden estar molt contents del que han fet. Al final han fet 4 vegades aquesta temporada la millor dida de la seva història, superant-se cada vegada.
0: Recuperant castells que no havien fet des d'abans de la pandèmia, com el 2, no?
1: Exacte, han recuperat el 2, han estrenat el 4 amb el Pilar, també el 5, tot, tenir aquesta gamma també és una bona feina feta a l'assaig. Tant de bo que haguéssim pogut arribar a més lluny amb aquest 3 de 9, però poden també estar molt contents amb la feina que porten feta, poder-se plantejar un castell de nou, sent una colla que habitualment hi ha poca gent als assajos, per tant, espero que això els esperança i els motivi molt per l'any que ve a seguir aquest ritme i a veure si poden tornar a tirar-se endavant amb aquest castell de nou. Poden estar molt contents.
0: Diu molt a favor seu que han complert, diguéssim, abans de provar un castell de nou, el que diuen els cànons, no? Que has de dominar la majoria de la gamma alta de 8, com el 5, el 2, el Pilar, el 4 amb l'agulla, vull dir que no hi podíem fer res més, vull dir que tècnicament la colla estava preparada, però potser és això que tu dius, no? Que els hi falten unes quantes camises per poder assajar bé un castell de nou.
1: Sí, i també potser que si haguessin fet més el 2 o el Pilar de 7, que enguany els també ha tingut alguns ensurts i això, potser hagués ajudat també de cara amb el folre, doncs, a assajar aquest 3. Però que igualment hem fet una super temporada.
0: Quico.
2: Jo crec que l'entorn els hi demanava aquest intent de castell de nou, un entorn en el sentit molt ampli, fins i tot el seu propi entorn, però l'entorn, doncs, bueno, en fi, els periodistes, la gent que els segueix, home, tal com esteu, de provar el castell de nou. I van aprofitar el concurs. Jo crec que va ser llàstima, perquè a més va caure com molt aviat. Sabent com assagen aquesta gent, que assagen, pràcticament no porten a plaça fins que l'han passat sense a l'assaig, segur que havia anat més lluny del que es va veure a plaça. Però el mèrit d'intentar-lo i que intentar-lo de forma natural, això, després d'haver fet el que deies tu, no? Després d'haver fet el 5 de 8, el 4 amb el Pilar, el 2 de 8, d'acord que potser el Pilar de 7 els hagués ajudat i més dosos de 8 també els haguessin ajudat, però només el fet de que se'l poguessin plantejar o que se l'haguessin de plantejar pràcticament com una obligació moral, tenint en compte tot el que veníem fent aquesta temporada, que recordem, el primer castell de la temporada ja va ser tota una declaració d'intencions. La primera diada, el primer castell, la primera ronda va ser el 3 de 8.
0: Van sortir
2: les colles grans, totes arrencaren castells de 7 el primer dia que surten del pati d'assaig, cap al mes de març, o... i ells no, ells van arrencar amb un 3 de 8, i era tota una declaració d'intencions, i la temporada, el que han fet, els hi ha donat la raó. Vull dir que jo crec que si socialment es mantenen amb l'estabilitat que estan tenint aquests últims anys, jo crec que el castell de nou acabarà arribant, però caurà de madur.
0: No, home, han d'engrescar el barri de Sant Pere i Sant Pau, perquè tenir una colla així, vaja, és un luxe. Enguany ja en parlarem més dels xiquets de Reus, però ahir també tocats pels virus diferents aquests, de que si concerts, casaments, també hi havia
3: COVID.
0: Un casament, no? Covid, no sé, de la Covid no sé si la tenien o no, però també aquí en final de temporada, i a més amb la cirereta de descarregar per primer cop el 4 de 9. Això sí que, Quico, tu que has treballat a Reus, feia anys i anys i anys que l'anhelaven, aquest castell.
2: Si el perseguien des de... ara mateix, al carrer d'en Rosic, que és on hi ha el local dels xiquets de Reus, hi vas de nit i d'allà hi ha una mena d'il·luminació estranya, que és el residu de felicitat que queda quan els castellers ja han marxat cap a casa. Se'l mereixien tant, aquest 4-9, i es mereixien tant la tripleta, i es mereixien tant estar en un estadi que és una mica abans el que dèiem de Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Clar, l'objectiu ara és consolidar això que hem fet, no? Perquè és la porta de... És a dir, a partir d'aquí ve la gamma extra. I d'acord que falten altres castells a la gamma alta de 8, però hem de pensar en gran. I jo crec que ara, després de la tripleta, es tornen a creure capaços de pensar en gran, i em sembla que és la clau.
0: Poder, Maria, algun retret, l'únic retret que els hi podem fer amb els de la camisa avellana és que si marem... Jo he mirat el rànquing casteller que fa la revista Castells al Quico avui, perquè és una referència per saber més o menys què hem fet les colles, si no tens massa memòria, i

Veiem que, esclar, que la gamma alta de 8, en aquest cas, els hi han arribat dos tresos de 9, un 4 de 9, i sí que tenen 6 5s de 8, però el de més ja són els bàsics de 8. És potser l'únic, però, fins ara de la temporada.

0: I també jo crec que estem molt contents per com van fer aquests castells de nou a dir el concurs, perquè van ser castells que els van fer bé. No van ser aquells castells de dir és que estan a punt de caure, hi ha alguna cosa que no va bé, sinó que els van fer molt ben fets. Aleshores, això també dona una miqueta de dir no tenim tants castells, tanta gamma, però els castells que tenim els tenim bé.
1: Tico i tercera ronda.
2: Els Xiquets de Reus, com altres colles, i poso l'exemple dels Moixinguers d'Igualada, que a més tenen trajectòries com a bastant paral·leles. El hàndicap que tenen és que cada any han de començar de zero, com qui diu. És a dir, el 3 de 9, el 4 de 9, el 5 de 8 que han fet enguany i que han aconseguit una certa excel·lència, l'any que ve l'hauran de començar de zero. És a dir, els Moixinguers d'Igualada han fet prou feina i han tingut prou gent com per plantejar-se portar una prova molt seriosa, perquè vam coincidir tots a dir que era una prova molt seriosa el concurs de 2 de 9 amb Folre i Manilles. Però arribarà la temporada que ve i els terços, els quarts hauran plegat i n'hauran de buscar de nous i tornem a començar des de zero. Aquest és el gran hàndicap. I aquí ve on la qüestió de la part social de la colla, com ha de treballar per mantenir els efectius i que es pugui mantenir aquest nivell en el futur.
3: Tercera ronda.

0: 4 de la Unet de les Joves. Està impecable el 4 de la Unet de les Joves. Quina sortida de concurs. Les sirenes que ja han sortit. Ara sortiran els components del pis de Quins. I les Joves que comença a marcar territori. Les Joves de Valls descarrega el 4 de la Unet. És acotxadora col·locada. Només queda l'Enxaneta. A Sant Cabal que l'Enxaneta. El carregaran. Carregat el 4 de 10 de la Jove de Tarragona. La sortida de l'Enxaneta. Sobretot sense patir. Quarts i quins patint. L'Enxaneta ja toca les manilles. També l'acotxadora surt. Pateix el 4 de 10. Pateix un 4 de 10, a veure si el salven. Al final acaba saltant, però la Jove de Tarragona que carrega per primera vegada la seva història el 4 de 10. La colla vella dels xiquets de Valls que pot fer història a l'etap. Llançarà un peu l'aixecador, llançarà l'altre peu l'aixecador. Només queda l'Enxaneta. La colla vella dels xiquets de Valls a un pas de carregar el 3 de 9 net. La colla vella carrega el 3 de 9 net. La colla vella torna a carregar el 3 de 9 net. I atenció, perquè l'Enxaneta baixa, perquè l'aixecador també baixa, acabarà saltant, però l'han tornat a carregar, la colla vella dels xiquets de Valls, 9 de 9, carregat els castellers de Vilafranca, les enxanetes que estan baixant, atenció als verds, han d'aguantar sobretot el tronc, que no passi com fa dos anys, els castellers de Vilafranca es creuen el 9 de 9, els castellers de Vilafranca que estan traient ja els cimets, els castellers de Vilafranca que poden descarregar el 9 de 9 per primera vegada de la història, com pateix el 3 central, una mica més verd que el descarregueu, el verd descarregaran per primera vegada de la història, el 9 de 9, mig concurs a la butxaca, descarreguen per primera vegada un dels castells més difícils que veurem aquesta tarda nit.
1: Com han treballat, com han patit, semblava impossible, el castell s'estava embolicant, semblava que no el podrien descarregar, però ho han lluitat, han serrat les dents, sabien que tenien la victòria del concurs aquí, descarregant per primera vegada el 9 de 9. Quina eufòria damunt la pinya immensa dels castellers de Vilafranca, se senten guanyadors d'aquesta 30a edició del concurs de castells.
2: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo. I no sé, veure la gent així és que es fa molt feliç.
3: I ja us ho dic una vegada i us ho diré sempre, que sou la colla vella que sempre havia somiat, ho sabeu, però és que hi ha encara més, vale? I res més, que us vull veure les cases la setmana que ve i l'altra per preparar tot més d'Úrsula. I tinguem un i visca la colla vella.
1: Els quatre castells més valorats a les quatre colles favorites al 30è concurs de castells i els dos caps de colla que van mantenir el frec a frec fins al final. Un Àngel Grau dels Verds sobrepassat per l'emoció del moment de la victòria i un Manel Urbano de la Colla Vella fent el cor fort davant

0: els seus castellers i la seva afició al final de la quarta ronda. Quico, Maria, ens ho van passar molt bé, va ser un gran concurs. D'això tot just ara, en aquests moments, en fa una setmana, hem tingut temps ja, una setmaneta, per pair les emocions a la Tàrraco Arena. No sé, ara amb la serenor que porta el pas dels dies, què n'heu de dir ara del que vam veure diumenge a la Tàrraco? Quico.
1: Un concurs que es decideix literalment a l'últim castell. És que el guió és perfecte, et mantella en tensió fins al final, i amb un castellàs com és aquest 9 de 9, qüestions estètiques a banda, perquè jo sóc, no m'agraden els castells amples, però és que és brutal tècnicament, i després de descarregar el 3 i el 4 de 10, en fi, brutal. I insisteixo, i tal com havia anat el concurs, el canvi d'horari, la pluja, etc etc, acabar-ho a l'últim castell, tancar el concurs, que el castell fos el que decidís, em sembla, en fi, un concurs que fregava a la perfecció des de molts punts de vista.
0: Encara s'esperava una possible reacció de la vella amb el 2 de 9 sense manilles, no? Perquè escoltava amb l'Àngel Grau, el tall que han passat és més curt, però continuava dient que bé, sí, però no sabia encara com aniria la cosa, semblava gairebé inversemblant, no?, que la vella, aquelles alçades de la nit, provés el 2 de 9 sense manilles.
1: I jo crec que sí, a més ja havia fet la jugada aquella dels 4 de 10 i de repetir, però jo, vaja, allà on treballava el vaig donar per acabat el concurs amb el 9 de 9 de Vilafranca. No em semblava creïble que la vella intentés una cosa tan suïcida, per entendre'ns, com un 2 de 9 sense manilles, que sí que l'havien assajat, però jo crec que no prou.
0: Però va... És a dir, si aquell 4 de 10 l'hagués descarregat, de fet el volia descarregar per posar més pressió als verds i obligar-los a descarregar el 9
1: sí,
0: de 9,
1: però com que van desmuntar el peu i després van desmuntar el castell, ja es va veure que no hi havia prou forces, no havia. Potser no s'ho acaben de creure, prou energia com per afrontar l'últim pols, l'últim intent de passar davant de Vilafranca.
0: I sabies que els verds hi podien tornar amb el Pilar de Nou, que és el que em van dir a mi, que si no haguessin tingut tot prou...
1: Era l'únic que podien fer, perquè havien de superar els punts, i l'única manera era el Pilar de Nou.
0: Maria.
2: Sí, que si és de Vilafranca crec que mai es donen per rendits, i bueno, ja vam fer una lluita amb el 4 de 10 que van haver de treballar moltíssim, que allí ja semblava que ja afligia una mica, però no, després de la caiguda del Pilar de Nou, hi havia una miqueta aquesta expectativa de ara què, i quan van
0: hi ha
2: dir que...
0: concurs,
2: Sí, sí, i després van dir no, diguem, són castells de Vilafranca i ho donaran tot per anar a guanyar. Sí que m'hagués agradat que haguessin fet el Nou amb una ansieta com fan ells sempre, seguint una miqueta
0: aquesta
2: cosa. Home,
0: però ara els demanes molt perquè el concurs va
2: guanyar
0: més fàcil.
2: Perquè van a guanyar, i està clar. Però ells que sempre han sigut partidaris d'això, de fer-lo amb una ansieta, a mi m'hagués agradat que l'haguessin fet doncs, a la seva manera, amb una ansieta.
0: Ves que no te li facin per Tots Sants.
2: Sí, podria ser, perquè ja, bueno, ja han descarregat el Nou, i aleshores podria ser, i perquè vas al concurs i t'interessa aquesta agilitat per poder guanyar, bàsicament. Però bueno, però que van tenir un concurs molt lluitat entre les dues, anant donant guerra, va ser molt interessant i molt tens tota l'estona.
0: Evidentment hi va haver més d'un concurs entre el concurs de diumenge, això sempre passa. A mi crec que totes 12 colles, el seu nivell van estar a un molt bon nivell, però, en fi, les quatre favorites ja sabem que són les que criden l'atenció i que per això és el gran concurs de diumenge, perquè hi van aquestes, enguany, aquestes quatre colles, no? Virtuts i mancances de les quatre favorites, vist el que vam veure allà a la Tàrraco Arena, vols començar, no sé, pels castells de Vilafranca?
2: Jo, la virtut és el no rendir-se mai. Tenen aquesta cosa de sempre tenir aquesta mica de força, aquesta esperança de seguir lluitant.
0: Però no rendeix tampoc mai a la colla vella, no?
2: No.
0: La virtut és haver assajat
2: sí,
0: més abans.
2: Òbviament, si no tens la feina feta no pots anar a lluitar amb segons quins castells. Però després d'aquest Pilar de Nou, que va ser així com a... Bueno, tornar a la guerra, diguem-ne, amb el Nou de Nou, és anar pues, a lluitar fins a més no poder.
0: Cap mancança?
2: Mancança és que realment els castells que tenen els tenen molt ben treballats, se'ls creuen molt, aleshores baixa.
0: Anem, fem el podi, doncs. Quico, els castells de Vilafranca, virtuts i defectes.
1: Virtuts, ja ho ha dit, aquesta capacitat de resiliència, aquesta capacitat

0: necessitat d'autosuperar-se constantment, mancances, enguany no hem fet cap castell desfolrat. I per mi és una mancança, perquè jo sóc dels que, en fi, m'agraden molt els castells desfolrats pel que suposen tècnicament. Has de tenir un tronc que tècnicament és molt impecable, i encara no ho hem vist, que és probable que vegem alguna cosa per Tots Sants, però de moment no ho hem vist. Per tant, per mi és una mancança.
1: I la segona classificada en aquest cas, la Colla Vella, diríem que la virtut és aquesta, i és a l'inrevés.
0: Exacte. Sí. La virtut és aquesta, tot i que no hem vist el 2-8 sense folre, tot i que el pati d'assaig ja l'hem fet diverses vegades sencer, suposo que per Sant Úrsula potser el podrem veure. Aquest 3-9, ostres, comença a demanar crits que el descarregui alguna vegada, i no han descarregat cap castell de 10, que és la mancança d'aquest cas de la Colla Vella.
1: Al principi al principi, ja quan portàvem un parell de mesos, li vam preguntar una vegada amb el Manel Urbano que com és que enguany el 2-9 no d'allò, de cara als castells de 10, i ell va venir a dir que més o menys, ara no me'n recordo exactament, que cada colla assaja a la seva manera els castells de 10. T'ha sorprès, Maria, que no haver vist, per exemple, més dosos de 9 o no, de la Vella?
2: Em sorprèn, però em sorprèn més no haver vist cap 2-8 net. Això sí que em sorprèn més. El 2-9, al final, la Vella no el porta tant, o els últims anys no l'ha portat tant a plaça, però el 2 net sí que és el que m'ha faltat.
1: Ho va aturar poder els assajos, no? Van aturar...
2: Sí, sí, jo crec que sí, a l'assaig va haver una setmana que no els hi va anar bé, aleshores jo crec que això es podia dir la mancança, també per després poder fer el pas a un 2-9 sense manilles.
1: Ara en tornarem a parlar de la Colla Vella, perquè sentirem una entrevista que li vam fer ahir al Manel Urbano. La jove de Tarragona, tercera classificada, la virtut, Quico?
0: El canvi de mentalitat que es comença a veure a la Colla Jove de Tarragona, que per mi el reflecteix, mira que hem vist coses de la Jove de Tarragona, però el reflecteix la primera gran diada, que va ser Sant Joan, amb el 2-9. Mai l'havien fet tan aviat, un castell de gamma extra, i per mi vol dir un cert canvi d'estratègia, de mentalitat. Els hi ha costat molt, han estat molt resilients, se n'han sortit, han descarregat el 3-10, han carregat el 4-10... estan en un camí que, si no el perden, arribaran molt lluny.
1: I ràpidament, Maria, de les joves de Valls, abans d'escoltar aquesta entrevista amb l'Urbano, ràpidament, virtuts i mancances?
2: Jo crec que la mancança va ser el no sortir amb un tercer castell del concurs, per lo que els hi pot donar a nivell de colla, de mentalitat i de motivació, i la virtut és el també voler dir que ells estan al concurs, també.
1: Doncs escoltem el Manel Urbano.
3: Recte final de la temporada, Sant Úrsula. El concurs vam veure un 4-10 que la Colla de Vella l'ha de poder descarregar, i després un 3-9 net que havia anat més lluny que mai. Això, si les proves van bé, ho podem tornar a veure per Sant Úrsula?
4: M'agradaria molt. Sí que és veritat que tenim algun lesionat important de les estructures que hem de mirar a veure com arribem i els canvis que podem fer, però evidentment que ens agradaria molt acabar la feina que hem fet a Valls i acabar una gran temporada, no? Perquè el resum de la temporada és que és una gran temporada. Sí que és veritat que no hem pogut guanyar el concurs, tot i fer la millor actuació que havíem fet mai en un concurs, però clar, el fet de que Cesc de Vilafranca estigui en aquest nivell, no? Una mica un punt més que nosaltres, no ha de tirar, diguem-ne, o tirar ombra sobre la temporada de la Colla Vella, perquè crec que moltes diades els hem competit, moltes diades els hem fet millor actuació que ells. Hem estat una temporada, jo crec que de molts dies de tu a tu, no? El dia Sant Fèlix quasi just fins al Pilar, però sí que és veritat que ha estat una temporada molt maca i el volem acabar de la millor manera possible.
3: Ara, després del concurs, tothom parla, el tenta buscar raons, fins i tot s'ha arribat a dir que difícilment la Colla Vella pot guanyar els castellers de Vilafranca, però vaja, la Colla Vella també ha descarregat el 3 i el 4-10 amb una diada i ha fet 3 castells de primera divisió, no?
4: No, però és que aquesta rumorologia no surt de la Colla Vella. Jo també he fet algun comentari, perquè és que al final sembla que tot el que es parla ho diu la Colla Vella. La Colla Vella, tothom té moltes ganes de fer el Pilar de Nou, Forro i Manilles i puntals. La Colla Vella sap el que costa les castells de 10 i no menysprea. El que passa que tu demanis el que creiem que, o algun hem demanat que creiem que el 4-9 és un castell que està infravalorat, és una cosa, però això no vol dir menys tenir la resta. És a dir, el primer argument que vaig donar quan vaig agafar la colla el 2011 era que prou d'excuses del tema demogràfic. I es va demostrar, no? En un any van fer 7 castells de 10. Vull dir que nosaltres aquesta polèmica del tema demogràfic ni l'hem encetat ni la creiem, perquè realment jo crec que cada colla té els seus punts forts.

0: Concebles i les seves virtuts i els seus defectes. I al final les caps de colla aprofiten les virtuts de les colles per tirar cap al concurs on creu que, evidentment, té més facilitat per tenir gent que s'ha de vilar. Potser sí, no et dic que no, però nosaltres també tenim la competitivitat cada dia de l'altra colla de Valls i jo crec que això són excuses. O sigui, nosaltres el concurs no el vam guanyar, vam felicitar els campions, ens hagués agradat molt poder descarregar el 4-10, sabem de la dificultat que tenen els castells amb folre i manilles i sabem la dificultat que té fer un pilar de 9 i el 9 de 9, però també defensem que els castells, com a 4-9, doncs creiem que amb la nova taula de puntuacions queda una mica infravalorat. Res més. No haguéssim guanyat el concurs igual, però a vegades sembla que dir això vol dir menysprear una altra cosa. I res més lluny. Totes les polèmiques del costat o que es treuen, pues, bueno, suposo que és una mica salseo, no?, del món casteller, però per part de la Colla Vella tenim màxim respecte, sobretot per castells de Vilafranca i per les colles que fan castells de Déu i manilles i muntats, perquè nosaltres sabem la dificultat que tenen i no els menysprem ni molt menys.
1: Ho vam veure clarament al final del concurs, com no podia ser d'una altra manera, el president, el Javi Pons i tu mateix vau anar a felicitar els castellers de Vilafranca, però després sé que per Twitter poder t'ha quedat alguna cosa amargant, això que comentaves ara.
0: Sí, perquè moltes vegades posen el nom de la Colla Vella coses que no hem fet ni hem dit. La Colla Vella no ha menysprat mai els castells de Déu ni que creiem que el 4-9 és un castell que està en la nova situació infravalorat. És una cosa d'això, a dir que el 9-9 o que la Colla Vella no sé si algun castell de la Colla Vella no et dic que no. Igual que hi ha castells de Vilafranca que deuen pensar altres coses. Però quan ja posen el nom de la Colla Vella coses que no són certes o que no s'han dit i no es té una mica de memòria, doncs a vegades fa que hagis de dir...
1: Ves molta energia poder per continuar de cap de colla.
0: No. Si tot va bé, no hauria de continuar de cap de colla, perquè ja fa 10 anys que hi soc. Les persones, quan anem al davant, per molt bé o molt malament que ho fem, al final ja, com va dir el Guardiola, no? Prendrem mal en el sentit que soc massa amic ja de tots els castellers, tots m'han fet molts favors, jo els he fet a tots molts favors, i ja demanar o exigir, a vegades també, per molt bé que ho facis o malament, la colla també es cansa de que hi hagi sempre la mateixa persona dient-li galleu, dient-li fem això, fem allò, i crec que és normal i bo i sa, perquè al final la salut dels que anem al davant també es toca, no?
1: Escolta, moltes felicitats per aquell 3 de 9 net. Es va arribar més lluny que mai, o ara sembla més que mai que això es pot descarregar?
0: Clar, nosaltres les proves que havíem fet sempre havien sigut amb aixecador col·locat, fent pujar l'aixecador de l'enxaneta. Nosaltres on no sabíem el que passava era després de carregar. Teníem record de l'altra vegada que havíem carregat, que en pic passa l'enxaneta cap a la rengla, doncs la rengla salta. En aquest cas jo anava a la rengla, no?, i estàvem molt preparats per a veure què passava quan passés l'enxaneta. Crec que ho vam suplir bé, però el castell té altres complicacions, no?, que anirem desvetllant i que sí que tenim clar és que queda una mica encara per descarregar-lo.
1: Doncs gràcies, Quico, gràcies, Marina. Maria, se'ns ha esmullit el temps a les mans. Res, tornem diumenge que ve a les 9 del vespre. Fins aleshores, bona setmana i bona nit.
2: Bona nit.
3: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
4: Trescat Info.

Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián serà el seu candidat a les eleccions espanyoles. Els republicans negocien incloure membres de Podem a les seves llistes a canvi que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya. S'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que va causar 12 morts i va deixar més de 300 ferits. Les forces armades del Iemen han atacat avui posicions dels rebels hutis, inclòs l'aeroport de Sana, i aquesta tarda ha caigut un nou projectil sobre la terminal 4 de l'aeroport saudita.

0: Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà el dièsel a Rússia. Desallotjat l'últim assentament que quedava a Ceuta amb 500 migrants a dos dies de l'arribada dels Reis d'Espanya. El govern espanyol, que dona per acabats els desallotjaments d'assentaments a la ciutat autònoma, assegura que des del 10 d'agost 12.000 migrants han tornat al Marroc. Les entitats que atenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot utilitza drons per fer rehabilitació de pacients amb ictus. És un programa conjunt de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació TIC Salut i Social. Els usuaris poden moure els aparells segons la necessitat de la seva teràpia i això els facilita la coordinació motora i els reforça l'autoconfiança. El director i guionista Alejandro Amenábar ha rebut emocionat el Premi Méliès d'Or del Festival de Cinema de Sitges per la seva trajectòria dedicada al gènere fantàstic i de terror. En aquest certamen s'ha projectat una versió restaurada de la seva pel·lícula Tesis i Amenábar ho ha aprofitat per anunciar que el seu nou film serà de misteri.
1: Esports.
2: A primera divisió, al descans, el Racing 1, València 1 és l'últim partit d'avui diumenge. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça davant la València per 89-86. La resta de catalans han perdut, la penya, el Manresa i el Lleida. I Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, victòria per Bezzecchi. Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial.
0: Aquesta nit serà fresca a l'interior i encara una mica freda al Pirineu, si bé la temperatura nocturna pot pujar un parell de graus. Cel mig ennuvolat al Pirineu durant el matí de dilluns i més carregat de núvols a la costa i al prelitoral. Durant el dia de demà, més sol al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Les 10 i 4 minuts els informa Quim Cotines. Bona nit.
1: 3CAT Info.
0: Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, tot plegat després de dies de tensions internes en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front ampli d'esquerres a nivell espanyol, una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i de Vox. Ara, Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. Laia Framis.
3: Fons dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge, la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que havien insistit que s'assumés al front ampli, lamenten la decisió de Rufián, tot i que la respecten. I per la seva banda, el PSC ha refermat de manera oficial que el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha fet avui en un Consell Nacional Extraordinari i divendres es farà la proclamació definitiva. Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
4: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras, dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què

0: serveixes.
1: Jordi Hereu demana una mobilització a les urnes el pròxim 29N per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez i avisa que la dreta actual és diferent.
2: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
1: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància que vota fins demà al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP va quedar fora del Congrés.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pedro Sánchez havia repetit una vegada i una altra que volia esgotar la legislatura, però ha acabat escurçant 9 mesos el seu mandat. Al revés del Congrés als decrets d'habitatge, ha precipitat l'avançament electoral el 29 de novembre, després de 3 anys de govern marcats per una aritmètica parlamentària complicada, la impossibilitat d'aprovar pressupostos i un degoteig d'investigacions judicials i condemnes al seu entorn i al del PSOE. Fem un repàs polític amb la Txell Vallespí.
4: Pedro Sánchez no va guanyar les eleccions del 2023, però va aconseguir sumar per la mínima i contra tot pronòstic.
5: En nombre de España y en nombre del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso catalán.
4: El PSOE va aconseguir el suport de Junts a canvi de l'amnistia i la legislatura va començar a caminar amb protestes cada dia. De seguida, les sospites de corrupció van esclatar a l'entorn del president. Primer, l'exministre Ábalos, que acaba expulsat del partit.
6: Desde el gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción.
4: Després, el jutge Peinado comença a investigar la seva dona i en aquest moment Sánchez manté tot el país en suspens. Per primera vegada es planteja plegar i s'agafa 5 dies per pensar-s'ho.
7: He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte.
4: L'oposició el colla per la corrupció i la política exterior es converteix en el seu escut.
8: El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina.
4: I recupera un clam de fa 20 anys per marcar distàncies amb l'administració Trump.
9: La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras, no a la guerra.
4: Novament, l'atac de la corrupció es fa més gran i el juny del 2024 cau Santos Cerdán, el seu home fora el partit. Un informe de la Guàrdia Civil el situa al capdavant del Cascoldo, un cop dur que porta el president per segona vegada al racó de pensar.
10: Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
4: Sánchez resisteix també enmig de les crítiques de l'oposició pel cas Leire i les presumptes clavegueres del PSOE.
11: Cuando el fango se seque, se verá la verdad. Y la verdad es que este es un gobierno limpio.
4: Les converses amb Junts a Suïssa no avancen i Puigdemont decideix trencar relacions amb el PSOE. A Sánchez se li desintegra la majoria de la investidura, però tot i així redobla l'aposta i activa un compromís d'Esquerra.
12: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
4: El novembre del 2025, la condemna al fiscal general de l'Estat per revelació de secrets deixa Pedro Sánchez una mica més tocat. Mesos més tard, el fantasma de la corrupció assenyala Zapatero, l'aliat del president espanyol que en les últimes eleccions al Congrés s'entrega en cos i ànima per mobilitzar el vot socialista.
13: Sigue contando con mi confianza, lógicamente, y el respeto a la presunción de inocencia.
4: I arriben noves estocades judicials. Al juny, la condemna d'inhabilitació del seu germà David per prevaricació. I al setembre, el jutge Peinado obre judici oral contra la seva dona, Begoña Gómez.
14: A Begoña Gómez no se le ha hecho justicia en todo este proceso. Y espero que haya justicia cuando empiece este juicio. Por supuesto que vamos a defender la inocencia de 2 personas que son inocentes y que hoy están sentados en el banquillo por ser la esposa y el hermano del presidente del gobierno.
4: L'entrada massiva a Ceuta de finals del mes de juliol posa el govern contra les cordes i Sánchez converteix el seu discurs a l'ONU en un al·legat contra els governs reaccionaris.

0: La tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, pero mi país, España, no va a hacerlo.
1: L'última estocada de la legislatura és el revés del Congrés del decret d'habitatge per frenar desnonaments vulnerables, com el de la madrilenya Mari Carmen, de 87 anys.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
1: La Crida no té efecte i tres dies després, Pedro Sánchez anuncia que avança eleccions.
0: Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
4: D'aquí 3 minuts serà un quart d'11. Nou atac aquesta tarda contra l'aeroport internacional de Riad. La coalició militar contra els Houthis, liderada per l'Aràbia Saudita i el govern reconegut del Iemen, han informat que un projectil ha caigut sobre la terminal 4 de l'aeroport de la capital saudita, sense que es conegui, ara com ara, si hi ha noves víctimes. L'atac d'ahir sobre aquesta infraestructura, el més important que hi ha hagut a l'Aràbia Saudita en els últims 10 anys, va provocar la mort d'una dotzena de persones i ferides a més de 300. La coalició saudita-iemenita havia promès una resposta contundent contra els Houthis i avui mateix han atacat nombroses posicions dels rebels, inclòs l'aeroport de Sanaa, controlat pels Houthis. Es desconeix el balanç de víctimes d'aquests atacs a aquestes hores. La guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els Houthis, que tenen el suport de l'Iran, dura ja més d'una dècada. Ha causat milers de morts i ha sumit el país en una de les pitjors crisis humanitàries del món.
3: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: S'eleva a 139 el nombre de persones mortes en un naufragi davant la costa de Djibouti, a la banya d'Àfrica, després que el vaixell en què viatjaven va volcar la nit de dijous a divendres, segons ha informat l'Organització Mundial per les Migracions. S'ha pogut rescatar en vida 80 persones i hi ha 84 desapareguts, la majoria de nacionalitat etíop. L'embarcació amb més de 300 passatgers a bord anava des d'aquest país d'Àfrica fins al Iemen. Desenes de milers de migrants emprenen cada any l'anomenada Ruta de l'Est, la via marítima que comunica la banya d'Àfrica amb el Iemen, passant per Djibouti i l'estret de Bab el-Mandeb. Se la considera una de les rutes migratòries per mar més perilloses del món. I encara en clau internacional, Volodymyr Zelensky diu que accepta que hi hagi una treva amb Rússia per no atacar-se mútuament les infraestructures energètiques i que n'espera saber més detalls. Unes hores abans, el president nord-americà, sense el coneixement del mateix Zelensky, donava la treva per feta i amb efectes immediats. Poc abans, el president ucraïnès ha dit això a la cadena ABC.
5: The first step is...
6: El primer pas és un alto al foc, un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
4: I respecte a l'exigència d'ahir de Trump que es convoquin eleccions a Ucraïna, Zelensky ha respost això.
5: President Trump said that we need, Ukraine needs...
6: El president Trump ha dit que Ucraïna necessita un nou president. Amb tots els respectes cap al president Trump, correspon a la nostra societat i al nostre poble triar un líder o un altre. És cert que estem en guerra i que organitzar eleccions és molt complicat. De fet, surt del nostre marc legal i de la nostra Constitució, però el més important és disposar de la infraestructura de seguretat necessària per portar-les a terme.
4: El rerefons del malestar del president ucraïnès és la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Rússia ha informat que un dron ucraïnès ha impactat sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus, i ha inutilitzat el servei que proveeix taxistes i centres de distribució.
3: 3cat Info.
4: Un quart d'11 de la nit. Obrim àrea de servei.
3: El temps.
4: Amb una previsió d'en Dani Ramírez.
7: El temps a grans trets no canviarà gaire. Aquesta nit tornarà a ser fresca a l'interior, 8, 10, 12 de mínima, al prelitoral 13, 14, 15, a la costa 14, 17, potser 18 al centre de les grans ciutats de Barcelona, però el Pirineu es pot baixar dels 4 a 5 graus i en alguna fondalada, ni que la temperatura sigui lleugerament positiva, pot gelar una mica. Els prats, l'herba, quedar una mica emblanquinada. Són fets molt locals perquè ja hem sortit del pic màxim de fredor que va ser la matinada de divendres. A partir de demà, i ben bé fins divendres al migdia, la temperatura anirà

0: pujant. Podrem tenir temperatura alta a partir de dimarts a l'interior del país, a les Terres de l'Ebre, 27, 28, potser 29 graus. Creiem que no arribaríem a 30, però ja en parlarem. I, en principi, poca pluja els propers dies. Aquest dilluns sí que preveiem alguns núvols, estones abundants a la costa de Barcelona, sud de Girona, Catalunya central. Podria fer alguna roina, alguna gotellada, però la mica de pluja més aviat afectaria dins del mar i aniria a espetegar entre el nord de Mallorca i Menorca. Dia de sol a ponent, al sud, alguna boira a la Catalunya central, a Osona, al Bages, o Boirines, i núvols prims a l'Alt Pirineu que a la tarda poden disminuir. En definitiva, un dia de variabilitat a la costa, però demà puja la temperatura i, per exemple, més aviat dominarà el sol a l'interior, núvols a la costa central, dimecres farà sol i anirà pujant la temperatura.
1: Fresca Info.
2: La policia ha desallotjat aquest matí l'assentament del Guano, a Ceuta, on hi vivien prop de 500 migrants, uns centenars dels quals menors d'edat. És l'últim gran espai de la ciutat autònoma on les persones que van arribar massivament el 30 i el 31 de juliol vivien en tendes fabricades per elles mateixes. L'operació s'ha fet dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia, prevista per dimarts, que serà la primera visita de la monarquia espanyola a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicat que molts dels immigrants desallotjats han decidit tornar cap al Marroc.
3: El procedimiento ya lo han visto todos, pequeños grupos en guaguas o autobuses que son llevados al centro de atención temporal de migrantes, ahí se les da la información de que van a cogerse las huellas dactilares, ver de qué país vienen, también se les pregunta si se acogen o no a derecho a protección internacional y se les comunica que si no tienen derecho van a tener un expediente y muchos de ellos ante el riesgo de que van a tener un expediente concluso lo que hacen es retornar a Marruecos.
2: Torres xifra en 12.000 el nombre de migrants que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Benjamin Netanyahu ha ordenat la investigació i processament dels militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat de la informació. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que descriuen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. A la pel·lícula no se'ls identifica. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Arriba a la fase final un projecte pilot amb drons que facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació de mans i ulls i els ajuda en la recuperació neurològica i l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot. Va començar fa més d'un any i ara encara en les últimes setmanes del projecte. Amb totes les dades recopilades, a principis d'any, els responsables tenen previst presentar-ne els resultats. La neuropsicòloga de l'Hospital d'Olot, Marta Linares, que tracta directament amb els pacients, n'està molt satisfeta.
4: Si aquest aprenentatge té un input emocional, es fixa d'una manera més ràpida i més sostinguda en el temps. Aleshores, té molt d'impacte aquest tipus de teràpia perquè hi té impregnat aquest component vivencial, no? De jo sóc el que experimento.
2: El professor de la UPC, Miguel Valero, que desenvolupa els drons, assegura que els pacients tenen una motivació extra per fer els exercicis que se'ls demana.
5: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar tres vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
2: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. Aquesta teràpia també facilita els tractaments personalitzats més adaptats a les necessitats individuals de cada pacient.
1: 3cat.info.
2: Les entitats que atenen persones sense sostre adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics extrems són totalment insuficients. Sara Girón, responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, explica, per exemple, que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals per atendre persones que viuen al carrer, però que moltes no hi van poder arribar.
6: Ja el fet de carregar les seves pertinences amb tot el quilometratge que ha de fer una persona per garantir les seves necessitats bàsiques ja és una gran dificultat. Quan això li posem aquest pes d'aquesta motxilla amb tot mullat, hi ha persones que no s'han pogut desplaçar.
2: És per aquest motiu que demanen més espais i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
7: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
2: Assegura que moltes de les persones sense sostre que atenen al Xiprer ho van perdre pràcticament tot durant els aiguats, fins i tot les sabates. Per això la Fundació està fent una crida per recollir calçat esportiu.
7: Estem demanant bambes, sobretot, o de la talla 41 a la talla 44-45, perquè una de les dificultats més grans quan està tot xop són els peus. El fred cala en el cos i aquestes sabates fan que quan els hi donem als usuaris canvi una mica la seva situació, no? Bueno, almenys la dignitat de la persona que es pugui anar amb roba seca.
2: Les sabates es poden portar al local del Xiprer a Granollers, just davant dels jutjats.
1: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En cultura, Alejandro Amenábar rep el premi Méliès d'Or a tota la seva trajectòria dedicada al cinema de gènere fantàstic i de terror. L'ha recollit en el marc del Festival de Cinema de Sitges, on a continuació s'ha projectat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari. Anem cap a Sitges, doncs, amb en Marc Garriga.
8: Por favor, un fuerte aplauso para Alejandro Amenábar.
9: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure Tesis. I per això ha fet aquesta declaració d'intencions davant del públic.
10: Yo digo con mucho entusiasmo también que mi próximo proyecto es una película, a veces me cuesta calificarlas, digo, esto es terror psicológico, esto es suspense, no sé, una película de misterio y que ojalá se den las circunstancias para que pueda presentarla aquí en este festival tan maravilloso que tenéis. Gracias. Muchas gracias.
9: En declaracions a 3cat Info, el cineasta ha concretat en què consisteix aquesta nova versió restaurada.
10: Lo único que hemos hecho ha sido recuperar valores de dinámica de sonido que se habían perdido en estos 30 años. La hemos adoptado los nuevos formatos de sonido a 7.1, Atmos, y luego hemos hecho una cosa muy curiosa, es que Tesis se rodó a 25 imágenes por segundo, con lo cual cuando discurría, se proyectaba en los cines, se veía un 4% más de espacio. Es decir, hemos acelerado la película, con lo cual ahora la película dura 5 minutos menos, pero creo que la velocidad de las interpretaciones es la correcta.
9: Amenábar ha comparegut acompanyat d'un dels protagonistes del film, Eduardo Noriega, i tots dos s'han mostrat il·lusionats amb la possibilitat de tornar a treballar junts de nou en el futur.
11: Me llamo Ángela. Me van a matar.
2: Des d'ara fins a 11:15, moment pels esports.
1: Esports.
2: Amb en Francesc Ripoll. Bona nit, Francesc.
12: Bona nit, esport en directe a la primera divisió. Racing 2, València 2. S'han disputat més partits avui. L'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Betis 5, Osasuna 2. A la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim golejador, màxim anotador en aquest cas, blaugrana. Sentim declaracions de Joel Parra.
13: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens dona aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara

0: recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
1: Ja disputats el Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona Fontejau. Ha perdut de 16 a casa contra el Jairis, 48-64. És la tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez du amb el seu equip.
2: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como si un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
1: També ha perdut el Cadí i la Seu. Les jurgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca. Més futbol a Primera Federació, Europa 2, Algeciras 1, demà Hèrcules Sant Andreu. I a segona també demà juga el Girona al camp del Tenerife sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
3: Però dona importància a més que res a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit, doncs aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
1: Un últim apunt en futbol, el Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafael Eivissenc per 5-0. L'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. Marc Márquez ha acabat 6è a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que acaba tercer i recupera el liderat del Mundial amb dos punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
4: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
1: I el Vigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen per primer cop aquest títol. Sentim Maria Borràs.
5: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
1: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vila-sana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Precisament aquesta matinada han guanyat la final. L'Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge que es disputa a Paraguai. La portera Anna Ferrer i la davantera Victòria Porta contentes amb la medalla d'or.
6: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
7: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer.

0: Molt bona nit, són 2:15, esteu escoltant 3Cat Info. A aquesta hora destaquem que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián serà el seu candidat a les eleccions espanyoles. Els republicans negocien incloure membres de Podem a les seves llistes a canvi que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya. S'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que va causar 12 morts i va deixar més de 300 ferits. Les forces armades del Iemen han atacat avui posicions dels rebels hutis, inclòs l'aeroport de Sana'a, i aquesta tarda ha caigut un nou projectil sobre la terminal 4 de l'aeroport saudita. I Donald Trump anuncia, per sorpresa, una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà Zelensky, molest perquè Washington comprarà el dièsel a Rússia. I fins al punt de les 11 us explicarem que a la Índia el moviment de les paneroles fa una crida a continuar les protestes contra el govern de Narendra Modi. Després dels milers de les milers de detencions, volem dir, de dissabte a Nova Delhi per una manifestació no autoritzada, els líders del moviment juvenil han promès avui estendre les mobilitzacions arreu del país i no només limitar-les a la capital. I també us explicarem que, tot i les fortes pluges, els bolets no acaben de créixer. Els boletaires confien que la temporada agafi embranzida, tot i que les altes temperatures de l'estiu estiguin perjudicant l'inici de temporada. I en titulars esportius, què destaquem, Francesc?
1: Doncs un partit en joc de la primera divisió de futbol, Racing 2, València 2, i la victòria del Barça de bàsquet de 3 punts al Palau Blaugrana, Barça 96, València 89, València 86, ara sí.
0: Gràcies, Francesc. I parlem del temps. Aquesta nit serà fresca a l'interior i encara una mica freda al Pirineu, si bé la temperatura nocturna pot pujar un parell de graus. El cel estarà mig ennuvolat al Pirineu durant el matí de dilluns i més carregat de núvols a la costa i al prelitoral. Hi haurà més sol al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i 11:03.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat, després de dies de tensions internes, en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front ampli d'esquerres a nivell espanyol, una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i de Vox. Ara, Esquerra Republicana ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. Ens ho explica la Laia Framis.
3: Fons dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge, la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que havien insistit que s'assumés al front ampli, lamenten la decisió de Rufián, tot i que la respecten. I per la seva banda, el PSC ha refermat de manera oficial que el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha fet avui en un Consell Nacional extraordinari i divendres es farà la proclamació definitiva. Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
4: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Jordi Hereu demana una mobilització a les urnes el pròxim 29 de novembre per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez i avisa que la dreta actual és diferent.
5: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent. És diferent.
0: Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància que vota fins demà al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP va quedar fora del Congrés.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast al Radar.

0: de 3CAT Info.
1: Pedro Sánchez demana al Suprem que deixi votar els ciutadans nacionalitzats a través de la llei de nets. L'alt tribunal ha de decidir les pròximes hores si permet el dret a vot a aquests descendents d'exiliats i el president espanyol qüestiona que no fer-ho sigui constitucional. D'altra banda, el PP acusa Sánchez de mentir i insisteix a demanar sacrifici a la ciutadania. Madrid, Alba Gil.
2: Primer cap de setmana de precampanya i el líder del PSOE torna a posar l'habitatge al centre del discurs, però avui també amb un missatge directe cap al Tribunal Suprem, que estudia si permet que els espanyols nacionalitzats, gràcies a la llei de memòria democràtica, puguin votar aquest 29N.
3: Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
2: Sánchez ho deia des de Ponferrada, on ha recordat que moltes d'aquestes persones ja han votat en altres comicis. El president espanyol qüestiona que negar-los el vot sigui constitucional.
3: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?
2: Per la seva banda, el Partit Popular insisteix a demanar sacrifici als espanyols, però desvincula de possibles retallades. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
4: Los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante.
2: A les portes del 12 d'octubre, el PP també ha acusat el govern espanyol de no protegir les fronteres i ha promès revertir-ho si governa.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Nou atac aquesta tarda contra l'aeroport internacional de Riad. La coalició militar contra els Houthis, liderada per l'Aràbia Saudita i el govern reconegut del Iemen, han informat que un projectil ha caigut sobre la terminal 4 de l'aeroport de la capital saudita, sense que es conegui, ara com ara, si hi ha noves víctimes. L'atac d'ahir sobre aquesta infraestructura, el més important que hi ha hagut a l'Aràbia Saudita en els últims 10 anys, va provocar la mort d'una dotzena de persones i en va deixar a ferides a més de 300. La coalició saudita i iemenita havia promès una resposta contundent contra els Houthis i avui mateix han atacat nombroses posicions dels rebels, inclòs l'aeroport de Sanaa, controlat pels Houthis. La guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els Houthis, que tenen el suport de l'Iran, dura ja més d'una dècada. Ha causat milers de morts i ha sumit el país en una de les pitjors crisis humanitàries del món.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Volodymyr Zelensky diu que accepta que hi hagi una treva amb Rússia per no atacar-se mútuament les infraestructures energètiques i que n'espera saber els detalls. Unes hores abans, el president nord-americà, sense el coneixement del mateix Zelensky, donava la treva per feta i amb efectes immediats. Poc abans, el president ucraïnès ha dit això a la cadena ABC.
5: The first step is
6: el primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
1: Respecte a l'exigència d'ahir de Trump que es convoquin eleccions a Ucraïna, Zelensky ha contestat això.
5: President Trump said that we need, Ukraine needs,
6: el president Trump ha dit que Ucraïna necessita un nou president. Amb tots els respectes cap al president Trump, correspon a la nostra societat i al nostre poble triar un líder o un altre. És cert que estem en guerra i que organitzar eleccions és molt complicat. De fet, surt del nostre marc legal i de la nostra Constitució, però el més important és disposar de la infraestructura de seguretat necessària per portar-les a terme.
1: El rerefons del malestar del president ucraïnès és la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Rússia ha informat que un dron ucraïnès s'ha impactat sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex i n'ha inutilitzat el servei que proveeix taxistes i centres de distribució.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
1: Encara en clau internacional, a l'Índia el moviment de les paneroles fa una crida a continuar les protestes contra el govern de Narendra Modi. Després dels milers de detencions de dissabte a Nova Delhi per una manifestació no autoritzada, els líders del moviment juvenil han promès avui estendre les mobilitzacions arreu del país i no limitar-les només a la capital. Sauraf Das és un dels principals dirigents de la proposta i avui ha estat alliberat després que la policia el detingués juntament amb la cúpula del moviment de les Panerolos.
7: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigit...

0: Molta gent s'ha desplaçat a zones rurals com el Berguedà per encetar la temporada boletaire. La producció, però, no acaba d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida les properes setmanes.
1: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res.
2: Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
3: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
4: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten. I de temperatura, esclar.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El thriller periodístic Res non verba, de David Mataró, guanya el 20è Premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
6: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic de la temporada alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
7: D'una manera, amb un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
6: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
7: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del Premi.
6: El Premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se a la temporada alta de l'any vinent.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Pràcticament 3:15.
5: El temps.
0: Crònica d'en Dani Ramírez.
8: El temps a grans trets no canviarà gaire. Aquesta nit tornarà a ser fresca a l'interior, 8, 10, 12 de mínima, al prelitoral 13, 14, 15, a la costa 14, 17, potser 18 al centre de les grans ciutats de Barcelona, però el Pirineu es pot baixar dels 4 a 5 graus i en alguna fondalada, ni que la temperatura sigui lleugerament positiva, pot gelar una mica. Els prats, l'herba, quedar una mica emblanquinada. Són fets molt locals perquè ja hem sortit del pic màxim de fredor que va ser la matinada de divendres. A partir de demà, i ben bé fins divendres al migdia, la temperatura anirà pujant. Podrem tenir temperatura alta a partir de dimarts a l'interior del país, a les Terres de l'Ebre, 27, 28, potser 29 graus. Creiem que no arribaríem a 30, però ja en parlarem. I en principi, poca pluja els propers dies. Aquest dilluns sí que preveiem alguns núvols, estones abundants a la costa de Barcelona, sud de Girona, Catalunya central. Podria fer alguna roina, alguna gotellada, però la mica de pluja més aviat afectaria dins del mar i aniria a espetegar entre el nord de Mallorca i Menorca. Dia de sol a Ponent, al sud, alguna boira a la Catalunya central, a Osona, al Bages, o Boirines, i núvols prims a l'Alt Pirineu que a la tarda poden disminuir. En definitiva, un dia de variabilitat a la costa, però demà puja la temperatura i, per exemple, més aviat dominarà el sol a l'interior, núvols a la costa central, dimecres farà sol i anirà pujant la temperatura.
5: 3CAT Info.
0: Els carrers més turístics de Barcelona són plens de restaurants de cuina internacional que ens permeten fer un tast culinari de tot el planeta sense moure'ns del centre de la ciutat. Avui visitem tres locals exòtics nous. L'Snob, per esmorzar a Turquia, el Tropico, per dinar als països tropicals, i el Madame Saigon, per sopar al Vietnam. I ens ho explica l'Òscar Callau.

0: Este se llama Menemen. Es huevos revueltos con queso, pimientos verdes, tomate y cebolla.
1: Comencem el nostre recorregut pel turc Snob, a la Ribera, tocada a la Llotja de Mar. Un nom anglès i global per un restaurant d'una gran empresa de restauració d'Istanbul que té 70 establiments entre Turquia, l'Azerbaidjan i l'Uzbekistan, una a Amsterdam i el de Barcelona. La seva especialitat és un contundent esmorzar de forquilla tradicional amb simit, menemen o muhammara que serveixen de bon matí i fins al brunch. Aktuk Pirinji Ako, director del restaurant.
0: Para nosotros, desayuno no tiene mucha oferta en Barcelona. Es muy limitado. Este bandeja con 13 diferentes cosas es muy típico de Turquía. 13 diferentes platos en tu mesa. 3 diferentes tipos de pan, 3 diferentes tipos de huevos, muchos platos, muchas selecciones.
2: Ay, si quieres me busca en un bar. Y si quieres me busca que aquí estoy.
3: Hemos traído coxinhas de un relleno de pollo y patata y queso crema. Nosotros las hemos hecho 6 en versión pequeñita. El plato es proviene de Brasil.
1: Ben a prop trobem els dos locals del Tròpico, un obert al 2014 al carrer Balmes i un nou de trinca al passeig Joan de Borbó, a la Barceloneta. Tenen una carta de street food enfocada al brunch amb plats i begudes artesanals de desenes de països de tot el món que comparteixen geografia tropical, per bé que dominen les receptes llatinoamericanes, sobretot de Colòmbia, Venezuela i el Brasil, com arepas, cachapas, tacos o bols d'açaí. Irene Barrera n'és la gerent.
3: Tenemos un plato de casi todo el trópico, entre Cáceres y Capricornio, de Brasil, de Colombia, también bebidas de la India. Tenemos platos de la zona del Magreb, que también pasa por ahí el trópico. Tenemos bebidas también de Senegal. Lo que queremos es que sea como un pequeño viaje que pueda hacer a través de los sabores. Un poco va de acuerdo con el sitio que estamos, que es Barcelona, es multicultural.
4: Se llama Thai o Vietnam. En el norte se llama Nems. En dentro de este rollito hay fideos de arroz, carne, zanahoria y un poco más verduras. Y está
1: al carrer Aragó, cantonada amb Balmes, hi trobem el Madame Saigon, un restaurant de cuina familiar de la meitat sud del Vietnam i de la seva ciutat més gran, oficialment coneguda com Ho Chi Minh. Va obrir aquest estiu després de l'èxit d'un restaurant homònim a Rotterdam. S'hi pot berenar una baguette hereva de la colonització francesa d'Indoxina o fer un àpat contundent a còpia de rotllets, banxeo o fideus bun. La Clara treballa en restaurant com a divulgadora de la cuina vietnamita.
4: Una cosa interesante sobre Vietnam. Normalmente en el norte le gusta la comida suave, no hay tanta sabor, pero en el sur le gusta la comida que es muy picante y muy salada. En Saigón le gusta la comida un poco dulce, un poco agrio y un poco salado, como un mezcla, un combi de todo.
1: Tres locals nous que coincideixen a presentar les seves respectives cuines nacionals en un format informal i urbà, que estan enfocats als turistes amb clar domini de la retolació i les cartes en anglès i preus assequibles, amb plats principals entre 12 i 20 euros. Una oferta gastronòmica exòtica que no para de créixer a la Barcelona turística i global del segle XXI.
5: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Aquest curs, l'oferta de màsters universitaris oficials de Catalunya arriba als 700 i d'aquests n'hi ha una seixantena de singulars per la reduïda oferta de places i per la temàtica que tracten. Un d'aquests és el màster en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida, únic d'aquest sector a Europa. Aprofundim en aquests estudis amb aquest reportatge que ens ha fet la Maite Curto amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
7: A Catalunya es poden estudiar màsters de tots els àmbits que són únics en la seva matèria, com els de filosofies de la cura, gestió d'àrees de muntanya o tecnologies del vehicle elèctric. També hi ha el màster universitari en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. És un ensenyament únic a Europa i a escala mundial, tan sols es fan estudis similars a Turquia, Mèxic i la Xina. En aquest nou curs s'hi han inscrit 13 estudiants d'arreu del món. És un màster molt pràctic que abasta tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
8: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable.

0: Clar. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
1: Molts dels estudiants són persones que ja treballen en el sector de la pell i que volen millorar professionalment. La majoria són graduats en química, però també n'hi ha amb estudis d'administració i direcció d'empreses. És el cas de Lluís García Pla, que valora molt la combinació de teoria i pràctica d'aquests estudis.
2: Més enllà de conèixer tota la part teòrica de tot el procés i tota l'enginyeria que hi ha involucrada i la part química de la pell, pràcticament la meitat del que fèiem era pràctiques. O sigui, nosaltres agafàvem pells, les curtíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles, fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
1: García destaca la gran aportació de la formació rebuda en la seva feina.
2: I bueno, en el meu cas a mi em va servir molt per entendre el procés, poder formar i preparar bons arguments de venda i d'aplicació del producte i entendre molt bé més enllà d'un perfil merament comercial.
1: Els estudiants d'aquest màster tenen una inserció laboral del 100%. La coordinadora Anna Bacardit exposa l'ampli ventall de sortides professionals que té.
0: Gestionar les plantes de producció. Un altre perfil és comercial de productes químics per l'aplicació a la pell. I després també tenim una sortida que és anar a les empreses manufactureres, sobretot empreses de luxe, en les quals necessiten gent que conegui bé el producte que estan treballant, tipus Hermès, Louis Vuitton, Loewe.
1: El cuir és un material que està present en el sector de la moda, però també en el calçat, l'automoció, l'aeronàutica i el mobiliari.
3: Prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats s'han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. Anem cap allà a la Ràpita, amb l'Ariadna Escoda.
4: L'emoció continguda durant tot el matí, els balladors s'han aplegat a la plaça 1 d'octubre de la Ràpita, on han escalfat motors amb una primera ballada conjunta de prova. Un primer intent que ha servit per posar tot en el lloc i assegurar que es complien tots els requisits per entrar al llibre dels rècords mundials com la ballada més multitudinària de Jota Vella de la història. Abans d'arribar en aquest moment, han calgut mesos de treball i assaig. Maite Sardo és una de les participants.
5: Sí, cada mes mos trobàvem i fèiem un assaig i anàvem ensenyant a la gent que no en sabia i, bueno, i entre tots i Maria Antònia i Ramon, que són els que s'han posat al frente, doncs, al final s'ha aconseguit.
4: Ara l'esperança dels participants és que aquesta revifada de balladors es mantingui per garantir la supervivència de la Jota Vella, especialment entre els integrants més joves, com detalla el ballador Aitor Folk.
6: Sí, l'esbar fa molts anys que està i esperem que això, doncs, li doni un xute d'energia i que la gent se pugui apuntar més i que l'esbar continuï sent tot el que sempre ha sigut, que ha sigut un referent al poble.
4: L'anterior rècord de la ballada de Jota amb més participants l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors.
3: 4 minuts i mig i arribarem a les 11 en punt.
7: Esports.
3: Informació esportiva amb en Francesc Ripoll. Bona nit, Francesc.
8: Bona nit. S'ha acabat ja la jornada d'avui, diumenge, de la primera divisió de futbol amb un Racing 2, València 2. També s'han jugat avui l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Depor 2 i el Betis 5, Osasuna 2. A falta de la jornada de demà, del partit de demà en aquest cas, que jugaran el Llevant i el Sevilla, del Barça acabarà de nou la jornada com a líder amb 24 punts, 5 més que l'Atlètic de Madrid i el Betis i 6 més que el Real Madrid. Això en futbol, en bàsquet, aquesta tarda hem explicat el Barça 89, València 86. Partit de la Lliga ACB, Kevin Panther amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
9: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
8: Ja disputats el Baskonia 93, Penya 73, Real Madrid 120.

0: Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona Fontejau, ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. És la tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Iñiguez ha estat dur amb el seu equip.
1: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
0: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellengues han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A segona divisió de futbol, el Girona juga demà al camp del Tenerife sense Estuani i Justin lesionat. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
3: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
0: I Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada, al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer i recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa satisfet d'Indonèsia. Declaracions a DAZN.
4: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
0: També a motor, en Moto3, en aquest cas el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa d'avui. En hoquei patins, el Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3. En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial precisament aquesta matinada. Han guanyat la final. L'Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha superat Argentina per 3-1. Demà comença el Mundial masculí, també a Paraguai, amb un combinat espanyol farcit de jugadors catalans.
2: 3CAT Info.

0: Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, marcada aquest any per la precampanya de les eleccions generals. A Catalunya, diverses entitats unionistes han convocat mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat i a la tarda també hi ha convocades marxes en contra d'aquesta celebració. Els caps de la diplomàcia de l'Iran i l'Aràbia Saudita mantenen contactes per desescalar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia àrab. Aquest cap de setmana s'ha intensificat el conflicte amb nous atacs dels rebels iemenites a diferents aeroports saudites i bombardejos de la coalició saudita i del govern del Iemen contra els rebels. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació motora, els ajuda en la recuperació neurològica i els reforça l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot.
1: Esports. El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona a segona divisió. Si els gironins guanyen, se situaran a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
3: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli de esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Alba, però fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que se sumés al Front Ampli, lamenten però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, que ara és diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero de Podem i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes, diu, de Pedro Sánchez.
4: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
5: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires

0: a influir. Si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
1: Aquest cap de setmana, per cert, també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya. Tot plegat mentre aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge a Madrid, Alba Gil.
2: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380 membres de les Forces Armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE. Aquesta desfilada li seguirà la recepció oficial al Palau Reial, on els monarques han convidat representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. És precisament allà on es traslladaran l'endemà en una visita històrica, la primera de Felip VI i la segona d'uns reis en democràcia. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la mobilització social per l'habitatge i per l'aplicació de l'amnistia. Temes que podrien ressonar en les posteriors converses informals dels líders polítics i judicials amb periodistes.
1: I mentrestant, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè aquest dilluns s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin aquest dilluns a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3Cat Info, Chiara Monroy, membre de l'acampada.
3: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
1: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I ho dèiem, falten poques hores per l'arribada dels Reis a Ceuta i la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat, on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
4: La Força i Cuerpos de Seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde puede haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
1: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts els Reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. Dimecres aniran també a Melilla.
5: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: Més qüestions. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels Houthis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment,

0: i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els Houthis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kyiv i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i de l'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
1: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
2: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: Doncs bé, Trump ha dit que aquest alto al foc està en vigor, però els fets el desmenteixen amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. I mentrestant, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i que es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat i per haver divulgat informacions d'alt secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
3: 3CAT Info. El temps.
0: Moment ara de sentir la previsió meteorològica d'en Dani Ramírez.
4: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27-28 al Pla de Bages, 26-27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entra vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte refrescarà de valent.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril de 1975.

Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic, acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i també de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart.

0: També hi ha anat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha reivindicat el paper de la cultura catalana.
1: Estem en un moment en què moltes coses doncs, sembla que tornen i sembla que hem de fer memòria i, per tant, és un concert, pensem que coincideix amb aquests 50 anys, però que també és molt oportú doncs, de recordar i de seguir reivindicant i utilitzant o pensant sempre en la cultura com allò que ens fa doncs, tenir un esperit crític.
0: Aquest dissabte també van actuar a París els cors de l'Orfeó Català en un concert de la Filarmònica de Nova York. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre de vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla Via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
2: 3CAT Info.
0: Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que moltes van perdre les poques pertinences que tenien a causa dels aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients i demanen més espais d'acollida i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
3: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Sara Girón, responsable dels equips del carrer de la Fundació Arrels, posa un exemple. Explica que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
4: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen solucions estructurals, amb més punts d'acollida per a persones sense llar i consignes perquè puguin guardar les pertinences en cas de necessitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
5: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
6: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
5: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I els drons poden servir també per fer rehabilitació. A l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, on els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
7: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar tres vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
8: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. A l'espera d'analitzar tots els resultats, els impulsors són optimistes i creuen que en un futur la teràpia es podrà estendre a pacients pediàtrics amb TDAH o altres patologies. I abans dels esports us expliquem que Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i també en diverses carreteres i es recomana precaució si s'ha de conduir per zones afectades pels aiguats de la setmana passada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: Tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: L'operació començarà a les 12 del migdia i també s'obrirà el carril BAO de la C58 a tots els vehicles. S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:45 del vespre.
2: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Francesc Ripoll.
10: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Stuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
11: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat. No? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
10: Un últim apunt en futbol: al Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
12: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
10: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa de Benalhairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez ha estat dur amb el seu equip.
13: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
10: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
14: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
10: En Moto3 al Murcia, Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa i a la prova de Moto2. La guanyada Ethan Guevara, també en motor. Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En hoquei patins, el Bigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Saranyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Bigas i Riells.
15: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
10: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge que es disputa a la final. L'equip espanyol ha superat Argentina per 3-1 a la final. I acabem parlant de waterpolo perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primer cop a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès.
0: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. I s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac dels Houthis aquest cap de setmana contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha causat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'aeroport ha rebut un segon atac aquest diumenge i les forces iemenites i saudites han atacat diverses posicions dels Houthis, incloent-hi l'aeroport de la capital del Iemen, Sanaa. De seguida us explicarem que el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. I La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim aquelarre. Els esports, què destaquem, Francesc?
1: Que el Barça viatja aquest dilluns a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray, partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estan disponibles per jugar.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol a moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre.

0: Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell nacional espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
1: Fons dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partit d'àrea de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels Republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero, de Podem, i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez.
2: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
3: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen, mentre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més d'una dècada que dura aquest enfrontament i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara

0: Per ampla l'internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata un alto al foc que Zelensky feia temps que demanava.
1: The first step is
2: el primer pas és un alto al foc, energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: Però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Mentrestant, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i han convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Sauraf Das és un dels principals dirigents de la protesta.
3: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. I el Papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per els primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
4: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
5: Els metges m'han trovat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
0: Després de l'operació, es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè aquest diumenge ha saludat un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els ha assegurat que aniria al Perú. Per cert, que l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria agafar el relleu de Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona. El seu nom ha anat agafant força en les últimes setmanes per situar-se al capdavant d'un dels bisbats més diversos de l'Església catalana. Pel periodista de Catalunya Religió Jordi Llisterri, la capacitat d'interlocució amb persones molt diferents és un dels seus punts forts.
6: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet, ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país, i que, per tant, pot ser de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: No se sap encara si la pròxima operació del Papa, que s'ha anunciat aquest diumenge, podria endarrerir encara més el relleu d'Omella, i és que el Papa Lleó XIV estarà uns quants dies de baixa i no farà feina de despatx com ara firmar nomenaments.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests n'hi ha una seixantena que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en enginyeria del CUIR, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
8: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
9: Agafàvem pells, les curtíem, de totes les maneres possibles, amb tot

0: els productes possibles, fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
1: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats.

0: Prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de JBLA a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada.
1: 972 participants! Acabéis de conseguir un nuevo récord Guinness del mayor baile de jota del mundo.
0: Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual és el director de la Festa de Recreació Històrica Orígens.
2: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuïn, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
0: L'anterior rècord l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors.
3: I les produccions de bolets no acaben d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. Molts dels qui han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
4: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
5: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
3: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
6: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
7: El temps.
3: Doncs sabem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
8: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27-28 al Pla de Bages, 26-27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entra vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescarà de valent.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre València. Marta García.
9: És així com han batejat el seu últim concert, que després d'una gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Galícia, Andalusia i Brussel·les, amb més de 200.000 persones, acaba ara en la seva localitat natal i envoltats pels seus. L'expectació ha sigut màxima. A Pego, on fan este últim concert, han preparat un dispositiu especial de mobilitat i aparcament, així com de seguretat. Quina calitja, senyor pirotècnic o camals mullats, formen part ja de l'imaginari col·lectiu sonor de la música en valencià.

0: I ells, Josep Nadal, Salvador Bolufer, Arnau Jiménez i companyia, ho tenien clar.
1: M'ho passàvem superguai assajant.
2: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
0: I tot això traspassant fronteres i fent vibrar més enllà del País Valencià. 30 anys després d'aquell inici, en una caseta de camp de tarongers, La Gossa Sorda ha ficat el punt i final a la seva història i, com no podia ser d'altra manera, ho han fet a Pego, allà on tot va començar.
3: Temporada Alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les Meravelles, un musical immersiu i sensorial en què infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
4: Por favor, un fuerte aplauso para Alejandra Menabar.
5: Acompanyada per una banda de tres músics, Alícia recorre l'estrambòtic i fantàstic món creat per Lewis Carroll en aquest musical sensorial immersiu. L'actriu Mireia Pagès explica que ha hagut de recuperar la innocència per connectar amb el públic més jove.
6: Que és tot un repte en realitat, perquè a mesura que ens anem fent grans anem perdent aquesta imaginació i creativitat que en realitat portem a dins i és la més ingènua i espontània que podem arribar a tenir. I poder recuperar aquest joc i poder interpel·lar els més petits, però també els més adults, que hem de recordar aquest joc i aquesta creativitat constant, ha sigut tot un plaer.
5: La música i el ball els ha portat fins a un dels personatges preferits pels més petits, tal com explica en Gael.
7: El conill!
5: Asseguts en coixins repartits per tot l'escenari, petits i grans han gaudit de l'estrena d'aquest musical que ha comptat amb versions de temes com Take On Me o Flying Free.
3: Després de Peter Jackson, que encara aquest diumenge seguia aixecant passions al Festival de Cinema de Sitges, ara ha estat el torn d'Alejandro Amenábar. Amb doble motiu, ha rebut el Premi Méliès d'Or a la seva trajectòria dedicada al cinema fantàstic i de terror i ha presentat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari Sitges. Marc Garriga.
4: Un fuerte aplauso para Alejandra Menabar.
8: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure el resultat d'aquest treball arqueològic que han fet per recuperar i millorar alguns aspectes de Tesis. En declaracions a 3CAT Info ha expressat la seva sorpresa per aquesta gran acollida.
9: Quizás sí es sorprendente que ahora, 30 años después, se esté planteando un reestreno de la película. La película tiene más años que los que teníamos nosotros cuando la hicimos. Y lo que estamos intentando es restaurar precisamente los valores originales de la película para que la experiencia sea lo más posible a lo que significó en 1996.
8: De cara al futur, ha avançat que té moltes ganes d'engegar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que també serà un thriller psicològic, i ha expressat la il·lusió que li faria estrenar-la aquí a Sitges.
3: El thriller periodístic Res non verba, de David Mataró, guanya el 20è Premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
10: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic de Temporada Alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
11: D'una manera, amb un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
10: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
11: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del Premi.
10: El Premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta de l'any vinent.
3: I a la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gamma extra que s'han repartit, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El Vendrell, David Prats.
7: A la plaça Vella, la Jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gamma extra una setmana després del concurs.
12: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de castell i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
7: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Brubosó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
13: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana, assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent al que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar forra més del que ens agradaria.
7: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
3: I abans dels esports us expliquem que més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins aquest diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
14: Esports.
3: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Francesc Ripoll.
15: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Elisa Miguel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
14: 3CAT Info.
15: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
16: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
15: Un últim apunt en futbol, el Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel i Vicenç per 5-0. L'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
17: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
15: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans, Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez dur amb el seu equip.
18: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
15: També ha perdut el Cadí la Seu. Les jurgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de

0: Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
1: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
0: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercera general. Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
2: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
0: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vila-sana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai, després de derrotar l'Argentina per 3 gols a 1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 2:15.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo. Aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I dos apunts més abans d'acabar. La Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40. La Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, CatGas 1.
3: Trescat Info.

0: Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, marcada aquest any per la precampanya de les eleccions generals. A Catalunya, diverses entitats unionistes han convocat mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat i a la tarda també hi ha convocades marxes en contra d'aquesta celebració. Els caps de la diplomàcia de l'Iran i l'Aràbia Saudita mantenen contactes per desescalar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia àrab. Aquest cap de setmana s'ha intensificat el conflicte amb nous atacs dels rebels iemenites a diferents aeroports saudites i bombardejos de la coalició saudita i del govern del Iemen contra els rebels. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació motora, els ajuda en la recuperació neurològica i els reforça l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot.
1: Esports. El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest dilluns a les 9, Tenerife

0: fer Girona a segona divisió, si els gironins guanyen, se situaran a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
1: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.
2: 3CAT Info.
1: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
3: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli de Esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels Republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els Republicans també han confirmat que Francesc Marc Alba, però fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
1: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que se sumés al Front Ampli, lamenten però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, que ara és diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero de Podem i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes, diu, de Pedro Sánchez.
4: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
1: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC, actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
5: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
1: Aquest cap de setmana, per cert, també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya. Tot plegat mentre aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge a Madrid, al Vigil.
6: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar

0: caràcter amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380 membres de les Forces Armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE. Aquesta desfilada li seguirà la recepció oficial al Palau Reial, on els monarques han convidat representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. És precisament allà on es traslladaran l'endemà en una visita històrica, la primera de Felip VI i la segona d'un reis en democràcia. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la mobilització social per l'habitatge i per l'aplicació de l'amnistia. Temes que podrien ressonar en les posteriors converses informals dels líders polítics i judicials amb periodistes.
1: I mentrestant, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè aquest dilluns s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin aquest dilluns a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3Cat Info, Kiara Monroy, membre de l'acampada.
2: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
1: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I ho dèiem, falten poques hores per l'arribada dels Reis a Ceuta i la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat, on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
3: La Força i Cuerpos de Seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde pueda haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
1: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts, els reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. Dimecres aniran també a Melilla.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més qüestions. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i de l'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
5: The first step is
1: El primer pas és un alto al foc, un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel.

0: que és un tracte just.
1: And I think it's fair, fair deal.
0: Doncs bé, Trump ha dit que aquest alto el foc està en vigor, però els fets el desmenteixen amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar vies al rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. I mentrestant, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i que es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat i per haver divulgat informacions d'alt secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
2: 3CAT Info. El temps.
0: Moment ara de sentir la previsió meteorològica d'en Dani Ramírez.
3: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27-28 al Pla de Bages, 26-27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte, entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescada valent.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril de 1975.

Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic, acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i també de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart.

0: Cultura, Sònia Hernández, que ha reivindicat el paper de la cultura catalana.
1: Estem en un moment en què moltes coses doncs, sembla que tornen i sembla que hem de fer memòria i, per tant, és un concert, pensem que coincideix amb aquests 50 anys, però que també és molt oportú doncs, de recordar i de seguir reivindicant i utilitzant o pensant sempre en la cultura com allò que ens fa doncs, tenir un esperit crític.
0: Aquest dissabte també van actuar a París els cors de l'Orfeó Català en un concert de la Filarmònica de Nova York. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de Paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre de vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el Pla Via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
2: 3CAT Info.
0: Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que moltes van perdre les poques pertinences que tenien a causa dels aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients i demanen més espais d'acollida i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
3: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Sara Girón, responsable dels equips del carrer de la Fundació Arrels, posa un exemple. Explica que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
4: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen solucions estructurals amb més punts d'acollida per a persones sense llar i consignes perquè puguin guardar les pertinences en cas de necessitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
5: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
6: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
5: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I els drons poden servir també per fer rehabilitació. A l'Hospital Comarcal d'Olot encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, on els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
7: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
8: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. A l'espera d'analitzar tots els resultats, els impulsors són optimistes i creuen que en un futur la teràpia es podrà estendre a pacients pediàtrics amb TDAH o altres patologies. I abans dels esports us expliquem que Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i també en diverses carreteres, i es recomana precaució si s'ha de conduir per zones afectades pels aiguats de la setmana passada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: Tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: L'operació començarà a les 12 del migdia i també s'obrirà el carril BAO de la C58 a tots els vehicles. S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:45 del vespre.
2: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Francesc Ripoll.
10: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Stuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
11: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
10: Un últim apunt en futbol: al Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip potaurava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
12: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
10: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa de Benalhairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez ha estat dur amb el seu equip.
13: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo.

0: somos un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
1: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
3: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
1: En Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa i a la prova de Moto2, la guanyada Ethan Guevara. També motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En hoquei patins, el Bigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Serranyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Bigas i Riells.
4: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
1: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge que es disputa la final. L'equip espanyol ha superat Argentina per 3-1 a la final. I acabem parlant de waterpolo perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primer cop a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès.
2: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. I s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac dels Houthis aquest cap de setmana contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha causat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'aeroport ha rebut un segon atac aquest diumenge i les forces iemenites i saudites han atacat diverses posicions dels Houthis, incloent-hi l'aeroport de la capital del Iemen, Sanà. De seguida us explicarem que el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. I La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim aquelarre. Els esports, què destaquem, Francesc?
1: Que el Barça viatja aquest dilluns a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray, partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estan disponibles per jugar.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol a moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
2: Fons del Republicans

0: Ens expliquen aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'Esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'Esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge, la direcció dels Republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els Republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels Republicans al Senat.
1: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al Front Ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això, mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero, de Podem, i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez.
2: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
1: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
3: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
1: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen, mentre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més d'una dècada que dura aquest enfrontament i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata un alto al foc que Zelensky feia temps que demanava.
5: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
6: El primer pas és un alto al foc energètic i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
5: And I think it's fair deal.
1: però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus.

0: El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dies al rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Mentrestant, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i han convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Sauraf Das és un dels principals dirigents de la protesta.
1: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. I el Papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per els primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
2: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
3: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
2: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Després de l'operació, es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè aquest diumenge ha saludat un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els ha assegurat que aniria al Perú. Per cert, que l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria agafar el relleu de Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona. El seu nom ha anat agafant força en les últimes setmanes per situar-se al capdavant d'un dels bisbats més diversos de l'Església catalana. Pel periodista de Catalunya Religió Jordi Llisterri, la capacitat d'interlocució amb persones molt diferents és un dels seus punts forts.
4: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet, ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país, i que, per tant, pot fer de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: No se sap encara si la pròxima operació del Papa, que s'ha anunciat aquest diumenge, podria endarrerir encara més el relleu d'Omella, i és que el Papa Lleó XIV estarà uns quants dies de baixa i no farà feina de despatx com ara firmar nomenaments.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests n'hi ha una seixantena que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
6: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
7: Agafàvem pells, les curtíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles. Fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
0: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats per les empreses i surten amb feina assegurada. Aquest any hi han s'han inscrit 13 persones, moltes de les quals graduades en química. Més coses, 972 persones han batut el rècord Guinness de ballar Jota Vella a la Ràpita, una fita que s'ha aconseguit després de mesos d'assajos i que ha involucrat petits i grans que han reivindicat aquesta dansa tradicional des de la plaça 1 d'octubre. La Ràpita, Ariadna Escoda.
8: Prop d'un miler de persones

S'han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de JBL a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció

0: qual és el director de la Festa de Recreació Històrica Orígens.
1: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica, a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuen, una vegada ja adults, continuant-la al llarg del temps.
0: L'anterior rècord l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors.
2: I les produccions de bolets no acaben d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. Molts dels qui han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
3: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
4: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
2: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
5: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
6: El temps.
2: Doncs sabíem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
7: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entra vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte refrescarà de valent.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre València. Marta García.
8: És així com han batejat el seu últim concert, que després d'una gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Galícia, Andalusia i Brussel·les, amb més de 200.000 persones, acaba ara en la seva localitat natal i envoltats pels seus. L'expectació ha sigut màxima. A Pego, on fan este últim concert, han preparat un dispositiu especial de mobilitat i aparcament, així com de seguretat. Quina Calitja, Senyor Pirotècnic o Camals Mullats formen part ja de l'imaginari col·lectiu sonor de la música en valencià. I ells, Josep Nadal, Salvador Bolufer, Arnau Jiménez i companyia, ho tenien clar.
9: M'ho passàvem superguai assajant.
10: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volíem fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
8: I tot això traspassant fronteres i fent vibrar més enllà del País Valencià. 30 anys després d'aquell inici, en una caseta de camp de tarongers, La Gossa Sorda ha ficat el punt i final a la seva història. I com no podia ser d'altra manera, ho han fet a Pego, allà on tot va començar.
2: Temporada Alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les Meravelles, un musical immersiu

0: bisensorial en què infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
1: Acompanyada per una banda de tres músics, Alícia recorre l'estrambòtic i fantàstic món creat per Lewis Carroll en aquest musical sensorial immersiu. L'actriu Mireia Pagès explica que ha hagut de recuperar la innocència per connectar amb el públic més jove.
2: Que és tot un repte en realitat, perquè a mesura que ens anem fent grans anem perdent aquesta imaginació i creativitat que en realitat portem a dins i és la més ingènua i espontània que podem arribar a tenir. I poder recuperar aquest joc i poder interpel·lar els més petits, però també els més adults, que hem de recordar aquest joc i aquesta creativitat constant, ha sigut tot un plaer.
1: La música i el ball els ha portat fins a un dels personatges preferits pels més petits, tal com explica en Gael.
3: El conill!
1: Asseguts en coixins repartits per tot l'escenari, petits i grans han gaudit de l'estrena d'aquest musical que ha comptat amb versions de temes com Take On Me o Flying Free.
0: Després de Peter Jackson, que encara aquest diumenge seguia aixecant passions al Festival de Cinema de Sitges, ara ha estat el torn d'Alejandro Amenábar. Amb doble motiu, ha rebut el Premi Méliès d'Or a la seva trajectòria dedicada al cinema fantàstic i de terror i ha presentat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari Sitges. Marc Garriga.
4: Un aplauso para Alejandro Amenábar.
5: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure el resultat d'aquest treball arqueològic que han fet per recuperar i millorar alguns aspectes de Tesis. En declaracions a 3CAT Info ha expressat la seva sorpresa per aquesta gran acollida.
6: Quizás sí es sorprendente que ahora, 30 años después, se esté planteando un reestreno de la película. La película tiene más años que los que teníamos nosotros cuando la hicimos. Y lo que estamos intentando es restaurar precisamente los valores originales de la película para que la experiencia sea lo más posible a lo que significó en 1996.
5: De cara al futur, ha avançat que té moltes ganes d'engegar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que també serà un thriller psicològic, i ha expressat la il·lusió que li faria estrenar-la aquí a Sitges.
0: El thriller periodístic Res non verba, de David Mataró, guanya el 20è Premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
7: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic del Temporada Alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
8: D'una manera, amb un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
7: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
8: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del Premi.
7: El Premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta de l'any vinent.
0: I a la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gama extra que s'han repartit la colla jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El Vendrell, David Prats.
9: A la plaça Vella, la jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gama extra una setmana després del concurs.
10: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de castell i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
9: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2-9, el 5-9 i el 3-9. Han tancat la seva participació amb el Pilar de 8 carregat. Brubusó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
3: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana, assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent al que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar al forre més del que ens agradaria.
9: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3-8, el 5-8 i el 7-8.
0: I abans dels esports us expliquem que més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins aquest diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
11: Esports.
0: Repassem ara l'activitat esportiva amb en Francesc Ripoll.
12: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Alissa Miel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
11: 3CAT Info.
12: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
13: Però dona importància, a, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat. No? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip. Que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit, pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
12: Un últim apunt en futbol, el Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit. Pendent davant el Sant Rafel i Vicenç per 5-0, l'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
14: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
12: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans, Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid, Sant Vint Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez du amb el seu equip.
15: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como si un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
12: També ha perdut el Cadí la Seu, les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
16: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
12: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercera general. Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
17: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent.

0: gent i amb aquest ambient és increïble.
1: En aquesta lliga catalana hi faltava el Vila-sana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai, després de derrotar l'Argentina per 3-1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 8:45.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo. Aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I dos apunts més abans d'acabar. La Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40. La Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, Catgas 1.

0: Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, marcada aquest any per la precampanya de les eleccions generals. A Catalunya, diverses entitats unionistes han convocat mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat i a la tarda també hi ha convocades marxes en contra d'aquesta celebració. Els caps de la diplomàcia de l'Iran i l'Aràbia Saudita mantenen contactes per desescalar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia àrab. Aquest cap de setmana s'ha intensificat el conflicte amb nous atacs dels rebels iemenites a diferents aeroports saudites i bombardejos de la coalició saudita i del govern del Iemen contra els rebels. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació motora, els ajuda en la recuperació neurològica i els reforça l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot.
1: Esports. El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona a segona divisió. Si els gironins guanyen, se situaran a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
0: I per agafar el temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.

0: 3Cat Info.
1: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
2: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'Esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli de Esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge, la direcció dels Republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Alba, però fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
1: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que se sumés al Front Ampli, lamenten però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat a Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, que ara és diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero de Podem i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes, diu, de Pedro Sánchez.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
1: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
4: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
1: Aquest cap de setmana, per cert, també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya. Tot plegat mentre aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge a Madrid, al Vigil.
5: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380 membres de les Forces Armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE. Aquesta desfilada li seguirà la recepció oficial al Palau Reial, on els monarques

0: que s'han convidat representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. És precisament allà on es traslladaran l'endemà en una visita històrica, la primera de Felip VI i la segona d'uns reis en democràcia. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la mobilització social per l'habitatge i per l'aplicació de l'amnistia, temes que podrien ressonar en les posteriors converses informals dels líders polítics i judicials amb periodistes.
1: I mentrestant, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè aquest dilluns s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin aquest dilluns a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3CAT Info, Chiara Monroy, membre de l'acampada.
2: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
1: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I ho dèiem, falten poques hores per l'arribada dels Reis a Ceuta i la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat, on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
3: La Força i Cuerpos de Seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde pueda haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
1: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts, els reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. Dimecres aniran també a Melilla.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més qüestions. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i de l'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
5: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
6: El primer pas és un alto al foc, energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
1: Doncs bé, Trump ha dit que aquest alto al foc està en vigor, però els fets el desmenteixen amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar diners al rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. I mentrestant, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i que es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat i per haver divulgat informacions d'alt secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
4: 3CAT Info. El temps.
1: Moment ara de sentir la previsió meteorològica d'en Dani Ramírez.
7: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entra vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte refrescarà de valent.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més coses. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril de 1975.

un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic, acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i també de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart. Aquí, el persona que s'ha de tenir.

0: També hi ha anat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha reivindicat el paper de la cultura catalana.
1: Estem en un moment en què moltes coses doncs, sembla que tornen i sembla que hem de fer memòria i, per tant, és un concert, pensem que coincideix amb aquests 50 anys, però que també és molt oportú doncs, de recordar i de seguir reivindicant i utilitzant o pensant sempre en la cultura com allò que ens fa doncs, tenir un esperit crític.
0: Aquest dissabte també van actuar a París els cors de l'Orfeó Català en un concert de la Filarmònica de Nova York. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre de vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla Via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
1: 3CAT Info.
0: Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que moltes van perdre les poques pertinences que tenien a causa dels aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients i demanen més espais d'acollida i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
2: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Sara Girón, responsable dels equips del carrer de la Fundació Arrels, posa un exemple. Explica que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
3: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences, no ha sigut possible la mobilització, ni tan sols per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen solucions estructurals amb més punts d'acollida per a persones sense llar i consignes perquè puguin guardar les pertinences en cas de necessitat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
4: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
5: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
4: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I els drons poden servir també per fer rehabilitació. A l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, on els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
6: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
7: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui

0: una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc, i a més milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
1: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. A l'espera d'analitzar tots els resultats, els impulsors són optimistes i creuen que en un futur la teràpia es podrà estendre a pacients pediàtrics amb TDAH o altres patologies. I abans dels esports us expliquem que Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i també en diverses carreteres, i es recomana precaució si s'ha de conduir per zones afectades pels aiguats de la setmana passada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Es tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
1: L'operació començarà a les 12 del migdia i també s'obrirà el carril BAO de la C58 a tots els vehicles. S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:15 del vespre. Esports. Repassem ara els esports amb en Francesc Ripoll.
3: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Stuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
5: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
3: Un últim apunt en futbol: al Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
6: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens dona aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Euroliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
3: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge: Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Iñiguez ha estat dur amb el seu equip.
7: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
3: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer recuperat.

0: era el liderat del Mundial. Amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez, el pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
1: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
0: En Moto3 al Murcia, Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa i a la prova de Moto2, la guanyada Ethan Guevara. També motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En hoquei patins, el Bigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Bigues i Riells.
3: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
0: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge que es disputa a la final. L'equip espanyol ha superat Argentina per 3-1 a la final. I acabem parlant de waterpolo perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primer cop a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès.
2: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. I s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac dels Houthis aquest cap de setmana contra l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, que ha causat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'aeroport ha rebut un segon atac aquest diumenge i les forces iemenites i saudites han atacat diverses posicions dels Houthis, incloent-hi l'aeroport de la capital del Iemen, Sanà. De seguida us explicarem que el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. I La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim aquelarre. Els esports, què destaquem, Francesc?
1: Que el Barça viatja aquest dilluns a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray, partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estan disponibles per jugar.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol a moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
2: Fons dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al Front Ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això, mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero, de Podem, i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
4: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen, mentre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més d'una dècada que dura aquest enfrontament i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata un alto el foc que Zelensky feia temps que demanava.
6: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
7: El primer pas és un alto el foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: Però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Mentrestant, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i han convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Sauraf Das és un dels principals dirigents de la protesta.
8: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. I el Papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per els primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
9: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
10: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
0: Després de l'operació, es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè aquest diumenge ha saludat un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els ha assegurat que aniria al Perú. Per cert, que l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria agafar el relleu de Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona. El seu nom ha anat agafant força en les últimes setmanes per situar-se al capdavant d'un dels bisbats més diversos de l'Església catalana. Pel periodista de Catalunya Religió Jordi Llisterri, la capacitat d'interlocució amb persones molt diferents és un dels seus punts forts.
11: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet, ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país, i que, per tant, pot fer de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: No se sap encara si la pròxima operació del Papa, que s'ha anunciat aquest diumenge, podria endarrerir encara més el relleu d'Omella, i és que el Papa Lleó XIV estarà uns quants dies de baixa i no farà feina de despatx com ara firmar nomenaments.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests n'hi ha una seixantena que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
12: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
13: Agafàvem pells, l'escortíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles. Fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
0: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats per les empreses i surten amb feina assegurada. Aquest any hi han, s'han inscrit 13 persones, moltes de les quals graduades en química. Més coses, 972 persones han batut el rècord Guinness de ballar Jota Vella a la Ràpita, una fita que s'ha aconseguit després de mesos d'assajos i que ha involucrat petits i grans que han reivindicat aquesta dansa tradicional des de la plaça 1 d'octubre. La Ràpita, Ariadna Escoda.
14: Prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada.
15: 972 participants! Acabem de aconseguir un nou rècord Guinness del major...
14: Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi.

0: Àngel Pasqual és el director de la Festa de Recreació Històrica Orígens.
1: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folklòrica.

0: trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res.
1: Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
2: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
3: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya Boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
4: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
5: El temps.
3: Doncs sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
6: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte refrescarà de valent.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre València. Marta García.
7: És així com han batejat el seu últim concert, que després d'una gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Galícia, Andalusia i Brussel·les, amb més de 200.000 persones, acaba ara en la seva localitat natal i envoltats pels seus. L'expectació ha sigut màxima. A Pego, on fan este últim concert, han preparat un dispositiu especial de mobilitat i aparcament, així com de seguretat. Quina calitja, senyor pirotècnic o camals mullats, formen part ja de l'imaginari col·lectiu sonor de la música en valencià. I ells, Josep Nadal, Salvador Bolufer, Arnau Jiménez i companyia, ho tenien clar.
8: M'ho passàvem superguai assajant.
9: No teníem ni idea de tocar, no. Però teníem clar que volíem fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també teníem clar que cantarien en valencià.
7: I tot això traspassant fronteres i fent vibrar més enllà del País Valencià. 30 anys després d'aquell inici, en una caseta de camp de tarongers, La Gossa Sorda ha ficat el punt i final a la seva història. I com no podia ser d'altra manera, ho han fet a Pego, allà on tot va començar.
3: Temporada alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les meravelles, un musical immersiu i sensorial en què infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
10: Acompanyada per una banda de tres músics, Alícia recorre l'estrambòtic i fantàstic món creat per Lewis Carroll en aquest musical sensorial immersiu. L'actriu Mireia Pagès explica que ha hagut de recuperar la innocència per connectar amb el públic més jove.
11: Que és tot un repte en realitat, perquè a mesura que ens anem fent grans anem perdent aquesta imaginació i creativitat que en realitat portem a dins i és la més ingènua i espontània que podem arribar a tenir. I poder recuperar aquest joc i poder interpel·lar els més petits, però també els més adults, que hem de recordar aquest joc i aquesta creativitat constantment.

0: constant, ha sigut tot un plaer.
1: La música i el ball els ha portat fins a un dels personatges preferits pels més petits, tal com explica en Gael.
2: El conill!
1: Asseguts en coixins repartits per tot l'escenari, petits i grans han gaudit de l'estrena d'aquest musical que ha comptat amb versions de temes com Take On Me o Flying Free.
3: Després de Peter Jackson, que encara aquest diumenge seguia aixecant passions al Festival de Cinema de Sitges, ara ha estat el torn d'Alejandro Amenábar. Amb doble motiu, ha rebut el Premi Méliès d'Or a la seva trajectòria dedicada al cinema fantàstic i de terror i ha presentat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari Sitges. Marc Garriga.
4: Aplauso para Alejandro Amenábar.
5: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure el resultat d'aquest treball arqueològic que han fet per recuperar i millorar alguns aspectes de Tesis. En declaracions a 3CAT Info ha expressat la seva sorpresa per aquesta gran acollida.
6: Quizás sí es sorprendente que ahora, 30 años después, se esté planteando un reestreno de la película. La película tiene más años que los que teníamos nosotros cuando la hicimos. Y lo que estamos intentando es restaurar precisamente los valores originales de la película para que la experiencia sea lo más posible a lo que significó en 1996.
5: De cara al futur, ha avançat que té moltes ganes d'engegar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que també serà un thriller psicològic, i ha expressat la il·lusió que li faria estrenar-la aquí a Sitges.
3: El thriller periodístic Res non verba, de David Mataró, guanya el 20è Premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
7: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic del Temporada Alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
8: D'una manera, amb un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
7: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
8: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del Premi.
7: El Premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta de l'any vinent.
3: I a la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gamma extra que s'han repartit, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El Vendrell, David Prats.
9: A la plaça Vella, la Jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gamma extra una setmana després del concurs.
10: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de castell i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
9: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Brubosó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
11: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana, assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent al que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar al forre més del que ens agradaria.
9: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
3: I abans dels esports us expliquem que més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins aquest diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
12: Esports.
3: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Elisa Miguel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
12: 3CAT Info.
2: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
13: Però dona importància, a, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat. No? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip. Que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit, doncs aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
2: Un últim apunt en futbol, el Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit. Pendent davant el Sant Rafel i Vicenç per 5-0, l'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
14: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
2: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans, Baskonia 93, Joventut 73, Reial Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez dur amb el seu equip.
15: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
2: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
16: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
2: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A general, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
17: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
2: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai, després de derrotar l'Argentina per 3 gols a 1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 8:45.
12: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història.

ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo, aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I dos apunts més abans d'acabar. La Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40, la Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, CatGas 1.

0: Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, marcada aquest any per la precampanya de les eleccions generals. A Catalunya, diverses entitats unionistes han convocat mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat i a la tarda també hi ha convocades marxes en contra d'aquesta celebració. Els caps de la diplomàcia de l'Iran i l'Aràbia Saudita mantenen contactes per desescalar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia àrab. Aquest cap de setmana s'ha intensificat el conflicte amb nous atacs dels rebels iemenites a diferents aeroports saudites i bombardejos de la coalició saudita i del govern del Iemen contra els rebels. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació motora, els ajuda en la recuperació neurològica i els reforça l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot.
1: Esports. El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona a segona divisió. Si els gironins guanyen, se situaran a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
0: I pel que fa el temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
3: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els